I en esports, el Benjamí del Patiu Gay Club Sant Cugat és el nou campió de Catalunya després de superar per 4-1 a la final al Voltregà en una competició disputada aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell. Els santcugatencs han completat una brillant competició i es converteixen així en el millor equip català de la seva categoria. Els vermellinegres van accedir a la final després de superar per 4-2 l'Arenys de Munt. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 3 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid, una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigcalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de les cigarretes electròniques i les bosses de nicotina com a porta d'entrada al tabaquisme entre els joves. Parlarem amb el doctor Adrián González Marrón, investigador i professor de l'àrea d'Epidemiologia, Salut Pública i Estadística de la UIC Barcelona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la política migratòria de la Unió Europea i el projecte Arrel que promou el govern de la Generalitat. A partir de les 5 contactarem amb el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que recentment ha alliberat 5 tortugues. Parlarem amb Marta Mendoza, tècnica del centre. Continuarem amb esports per conèixer el BMX Terrassa de la mà del seu president, Ricky Urbina. I acabarem amb cultura per parlar-vos de l'escriptora castellarenca Estel Cavaller, que presenta el seu nou llibre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: 6 minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC de Terrassa ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica que està situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall, de 40 metres de diàmetre, es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament. En el moment que es retornen al seu lloc, els miralls hexagonals s'han de col·locar perfectament alineats. I és aquí on entra la tasca de l'equip terrassenc format per 4 investigadors. Han desenvolupat un sistema de mesura de complexitat extrema amb una precisió més que mil·limètrica. El client és l'empresa IDOM del País Basc. Aquí, després d'un concurs internacional, se li va adjudicar el disseny i la construcció d'un instrument fonamental perquè tot funcioni correctament. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obreixi una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de la UPC trobarà el seu camí dins de l'exploració de l'univers.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. La plataforma en defensa del riu Ripoll ha convocat una manifestació contra la industrialització del riu pel pròxim diumenge, dia 7 de juny. El col·lectiu reacciona a l'aprovació definitiva en el ple municipal del mes de maig d'una reforma que preveu actualitzar la normativa urbanística per permetre la industrialització de l'entorn d'aquest riu. A través d'un manifest, la plataforma ha denunciat que la conca del Ripoll és un espai de gran valor ambiental. Ho ha explicat Isidre Soler, membre de la plataforma en defensa del riu Ripoll.
3: En el moment que estem d'emergència climàtica, que el que necessitem és més aire net, més qualitat de vida, més renaturalització, el que no pot ser és que algú decideixi per interessos privats i per uns interessos purament gasius de que convertir el que ara és un espai natural en un polígon d'activitats on s'ompli de tot.
2: Des de la plataforma han anunciat també que ja exploren vies jurídiques per intentar aturar l'aplicació d'aquesta modificació urbanística.
0: Gràcies, Júlia. Ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els parcs del Turó del Carig i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que, junt amb l'AMB, estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona, l'Avinguda Alfons 13, la Rambla Sant Joan, l'Avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de l'Orde són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps, s'està redactant el projecte d'altres reformes, com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó Carig i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que, a partir de la reforma, quedaran tancats per les nits. Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme, ha explicat que l'objectiu és reduir l'incivisme d'aquests dos entorns a Montigalà i a Sant Joan de Llefià.
5: Es va fer l'encàrrec de 10 milions de cadascun dels parcs. Ara mateix està redactant els projectes, s'estan prenent decisions de com han de... quina és la configuració que han de tenir els parcs. Per exemple, una de les condicions que volem que tingui el projecte de Turó del Carig és que per la nit estigui tancat. Doncs això es contempla al projecte, també passarà al parc del Gran Sol. L'objectiu concret és que descansin els veïns, que hi hagi menys incivisme.
4: Per altra banda, el pla d'asfalt de carrers obre ara una nova fase d'execució amb un paquet de 33 milions que s'acaba d'adjudicar. La novetat d'aquesta licitació és que s'ha fet tenint en compte els metres quadrats de superfície i no pas detallant els carrers on s'hi actuarà. Això a l'Ajuntament li permet fer més àgil el procés de tramitació per desenvolupar les obres que es faran paral·lelament als 6 districtes de la ciutat.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. A partir del proper 1 de juliol es posaran en marxa diverses modificacions i novetats a la xarxa d'autobusos del Prat. En aquest sentit, es recuperarà la connexió directa amb l'Hospital de Bellvitge a través de l'L22. Serà de dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. D'altra banda, la L78 allargarà el seu recorregut per 11 de setembre i cobrirà l'Eixample Sud. Les línies PR 1, 2 i 3, així com l'L20, deixaran de passar pels carrers Enric Borràs i Joan Maragall i ho faran per Gaiter de Llobregat i Moreres. I d'altra banda, a partir de l'1 de setembre, el PR 5, l'antic Platja Express, deixarà d'anar fins a la platja durant tot l'any i només ho farà l'estiu, ja que la resta de mesos no té prou demanda.
0: Gràcies, Luis. De retornar al Vallès, ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Maria Romero Serrano, una jove de 14 anys de Castellà del Vallès, es troba desapareguda des de diumenge passat. Les darreres pistes apunten que la seva última localització és a Sant Boi de Llobregat i la seva família assegura que no en saben res des de diumenge a la tarda. Tot i que no han pogut contactar amb ella, ja que segons ha afirmat el seu pare a Ràdio Castellà i a l'Actual, els té bloquejats al mòbil. D'altres membres de la família que viuen a Galícia sí que han pogut parlar amb ella. Davant d'aquesta situació, la família ha contactat amb els Mossos d'Esquadra al veure que la jove no tornava al seu domicili familiar. Fons de la policia catalana confirmen que s'està treballant en aquest cas denunciat en les últimes hores. La noia fa 1,60 m i té els cabells negres. La família agraeix a qui pugui donar informació i ho pugui fer contactant al telèfon 654-3003-93 o directament als Mossos d'Esquadra.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Mireia Puente.
8: Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feia habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia a primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus però continuaran cursant els estudis en línia diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin en una mateixa marca educativa i funcionin com un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i l'altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda. És moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Emili Miquel, exdirector de l'Oficina de Correus del Prat. Molt bona tarda, Emili.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal, tot bé?
1: Sí, tinc una mica de retorn de veu.
0: Sí? Doncs a veure com ho podem solucionar, perquè teníem algunes dificultats a l'hora de poder contactar amb tu. Els tècnics s'ho miren i a veure si podem mantenir la conversa amb fluïdesa i sense dificultats. Mentrestant, vaig a saludar l'Antònia Pérez, que és directora de l'Escola Municipal de Persones Adultes. Les teixidores, Antònia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
2: Carme, i a tothom. Bé, aquí com sempre.
0: Al peu del canó, no?
2: Escoltant les vostres tertúlies i participant d'elles.
0: Molt bé, així m'agrada. I per últim, Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social, ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal per Badalona?
3: Molt bé, amb bastanta calor, però normal.
0: Però aquests dies una mica millor, no? Sort que han baixat una mica, l'estan una mica.
3: Sí, avui sembla que la cosa vagi una mica de baixa, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Molt bé, doncs anem a parlar de temes que, depèn dels dies, ens agraden més o menys. Però és la realitat, és l'actualitat i és el que ens toca fer, perquè com a ciutadans doncs, imagino que tenim opinió de tot el que apareix en els mitjans de comunicació. I avui parlem d'un tema que és una mica pelut. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, aquestes dues institucions amb majories de dreta i d'extrema dreta, han tancat ja els últims serrells del pacte migratori que entrarà en vigor el 12 de juny. Aquest reglament, aquesta futura llei que endureix la política migratòria i que avala de portar migrants a centres a l'estranger. Si us heu pogut mirar la informació, si heu pogut veure les notícies i heu seguit una mica aquesta informació, m'imagino que ja sabeu per on van una mica els trets i us heu fet una opinió. Com valoreu vosaltres aquesta nova política? Perquè hem de dir que és nova, però que no era d'estranyar que arribés veient els temps que corren. Vols començar, Emili?
1: Doncs sí. Començar jo mateix. Doncs a veure, és un enduriment de les polítiques anti-immigracionistes. Perquè, a veure, si tenim en compte que la societat cada vegada és més conservadora i més de dretes i el Parlament Europeu no és més que un reflex de tot això, doncs, i que l'esquerra hi pinta poc, que són els més pro-immigració, no? Doncs els anti-immigració doncs, porten les de guanyar. Llavors aquí ens trobem en un conflicte que és difícil de resoldre, no? Perquè ens trobem, per una banda, que necessitem la immigració, això ho sabem tots, i per altra banda que en sectors de la societat cada vegada més amplis això genera, la immigració genera por, no? I els partits que de dretes i d'extrema dreta sobretot, doncs aquesta por la saben explotar molt bé. I finalment doncs ens trobem que allò que en un principi sembla que no hi arribarem, doncs hi acabem arribant i tenim aquestes mesures que comencen a aplicar-se, que ens sembla que des d' aquest mateix mes, diguem, més restrictives, no? És una mica el signe dels temps.
0: Sí, i si ens fixem en detalls, com per exemple aquesta última regularització que promou el govern espanyol i ara ens topem doncs, amb aquesta nova reglamentació europea, sembla que vivim en un món ple de contrastos. Què n'opineu, Antònia, d'aquesta normativa endurida?
2: Doncs, mira, la veritat és que Europa havia estat sempre la banderada, no?, dels drets humans i de totes aquestes qüestions. Què està passant amb nosaltres? Com ha dit molt bé l'Emili, està clar que és un reflex total del que passa a la nostra societat, no? Aquest gir global, no? No només aquí, a Europa i al nostre país, sinó en general, ho estem veient als Estats Units i a molts llocs, que ja està portant a terme aquestes actuacions bestials en algunes ocasions, sobretot als Estats Units, ho estem veient cada dia, doncs, bueno, realment ja estaven trigant, no?, en fer alguna cosa aquesta extrema dreta que cada vegada tenim més a prop i que, bé, el que ens està donant són, doncs, això, el que està demanant una part important de la població, que bé, jo penso que hi ha molta gent jove que ara mateix està fent aquesta, bueno, està seguint un grup d'influencers, de gent i de no sé, que estan, bueno, pagats evidentment per l'extrema dreta, que estan donant unes veus que realment són, o fan una mica de por, una mica bastant.
0: Toni.
3: Doncs jo opino que avui dia tenim el Parlament Europeu que els europeus han votat, amb això no es pot dir res. Hi ha una gran pujada de la dreta i l'extrema dreta, es legisla a favor d'aquests temes. Tard o d'hora podria passar, pot ser que s'agreugi fins i tot aquest tema de les deportacions a tercers països, inclús es parlava de la mateixa que Afganistan, que semblen una barbaritat. Però bueno, és l'Europa que tenim. Vam votar que entràvem a la Unió Europea, estem a dintre de la Unió Europea, vull dir, hi ha coses que ens agraden i coses que no ens agraden, i la major part de països són de dreta o d'extrema dreta. Llavors, aleshores, hem de conviure amb això. Si no, fem el que van fer els inglesos, agafem la porta i marxem. O sigui que per algunes coses ens agrada estar a la Unió Europea, per les altres, evidentment que no, però és el que hi ha, i si això pues, ha de durar uns anys, pot ser que després d'un temps es torni a recol·locar el tema, o pot ser que no, que hi hagi un nou ordre, no ho sabem. De moment és el que tenim, no podem dir res perquè és la democràcia.
0: I aquests centres que se'n parla fora de la Unió Europea, hi ha una llista de països, han de ser països segurs. Això és el que diu la normativa, països segurs. Però en aquesta llista de països doncs, trobem, per exemple, la Índia, Colòmbia, Bangladesh, el Marroc, Egipte. Imagineu-vos si ens haguessin de portar a nosaltres mateixos allà. Vosaltres tindríeu garanties que és un país segur?
1: Nosaltres hi anem com a turistes. Home. I
0: estic intentant que ens posem a la pell dels deportats, eh?
1: Clar, jo quan vaig a aquests països, jo he estat, per exemple, a països com el Marroc, a països com Egipte, a països com la Índia, i he anat de turista i he anat amb moltes precaucions, no? I he anat amb guies, i he anat a hotels de 5 estrelles, però no quan he sortit, diguem, de la zona aquesta més tranquil·la, més de més seguretat, sempre he patit una mica. És a dir, dir que el Marroc, per exemple, és un país segur, doncs es posa el llindar molt a baix, no? Però clar, què vol dir un país segur? Doncs al final em sembla que també s'està parlant i hi haurà negociacions amb Afganistan. No sé si ve una delegació d'Afganistan també.
0: Sí, estaven negociant, sí.
1: Doncs imagina, si Afganistan és un país segur ja, doncs, no? Apagui, vámonos.
0: Clar, però quan clar. Es parla d'un país segur, jo interpreto que és un país que respecta, bàsicament, els drets humans. I, clar. Bueno, vist des de fora i amb ulls de turista, com deies tu, Emili, segurament d'aquesta llista de països i d'altres que es podrien afegir, doncs no ens dona aquesta garantia ni aquesta tranquil·litat, no?
1: Clar, no, de cap manera, no? De cap manera. Però clar, els drets humans, com que no és una cosa divina, no és com els deus manaments, que és una cosa que ens vam inventar nosaltres després de la Revolució Francesa, doncs, clar, en fi, són coses etèries, no? I aquí es pot posar això que deia, el llindar on es vulgui. En fi, la qüestió és, em sembla, és externalitzar la deportació, com ha fet Meloni a Itàlia, amb Albània, no?
0: Sí.
1: Com estan negociant ara, em sembla, estan buscant països, Grècia i Dinamarca, i no sé si algun país més. I aquesta, em sembla a mi, que és la gran novetat, no?
0: Sí.
1: Traspassar-ho això a països tercers, a buscar països tercers que estiguin disposats a fer aquesta feina, no?
2: Jo perdoneu, però no crec que sigui una novetat. De fet, quan va passar la gran la crisi a Síria, realment el que vam fer va ser un tap a Turquia. Vull dir que vam pagar a Turquia, Europa, per no veure el problema. Vull dir, vam veure com arribaven els sirians a les platges de Grècia, i això ens va espantar a tots, no? Ostres, sí, oi, pobres, pobres, pobres, però que es morin o que estiguin en un altre lloc. Que nosaltres no els veiem, vull dir que nosaltres és curar-nos en salut. No volem veure la porqueria, no volem veure la desgràcia, no volem veure res, simplement... volem viure en els nostres mundos de yupi.
0: La novetat seria, Antònia, que aquesta deportació es fa a països tercers fora de la Unió Europea.
2: Ja Turquia ja ho és, encara no és la Unió Europea.
0: Però igualment es considera, perquè tu tens competicions esportives on hi ha països turcs que estan jugant. També hi ha equips d'Israel, per exemple. Vull

0: li rebentarà algú davant dels nassos. Com ho veieu, Toni?
1: Jo crec que el que s'hauria de mirar directament és que no hi hagués tanta gent que sortís dels seus països, o sigui que la feina es fes en aquests països, perquè la gent, ja també ho diuen, vull dir, d'alguna manera la que ve no torna. I clar, aquí hi cabem els que hi cabem, tenim uns temes d'assistència mèdica que tenim, tenim uns temes laborals que tenim, i llavors, és clar, tot es va pressionant i pot explotar d'un moment a l'altre. Llavors, si no li donem una vàlvula de sortida, digue-li d'aquesta manera, tant podries dir entre cometes abjecte, eh? Vull dir, no, però és que la Unió Europea no funcionarà, vull dir, no darem de sí. Llavors el lideratge ara veig que l'agafa Alemanya, Àustria, els països nòrdics, Itàlia, i bueno, ells tenen aquesta consideració perquè tenen un parlament que són parlaments majoritàriament de dreta i d'extrema dreta. Espanya, Portugal i em sembla que és Irlanda, pues, van subsistint en governs d'esquerra, entre cometes. Llavors, aleshores, bueno, és el que tenim. El que passa que s'hauria d'atacar el problema abans que el problema sortís dels seus països. No que arribés aquí i es trobés amb una mà davant i l'altra darrere, no. Vull dir, donar-los ajuda, perquè, clar, si aquí anem venint, vull dir, es trobaran frustrats amb aquestes històries d'enviar-los fora, és complicat. I jo no veig també que hi hagi lideratges capaços i clars dins de la Unió Europea en aquest moment. Eh?
0: De totes maneres, també veieu que aquestes mesures poden dissuadir aquelles persones que ja per la seva situació doncs, tenen intenció de sortir del seu país sí o sí per buscar-se la vida, o això no servirà pràctic, o sigui, aquest enduriment no servirà de portes en fora perquè la gent s'ho repensi?
2: Jo crec que no, eh? Jo crec que no, perquè la gent quan està desesperada aquestes mesures no se les mira massa. La desesperació doncs l'empeny, la gent quan ha de travessar la Mediterrània doncs no està pensant en quines lleis es trobarà aquí. No és, són, a mi em sembla que no són dissuasòries. El problema d'Europa és que Europa és massa atractiva, Europa és pròspera, Europa acull bé. Els sirians no podrien triar anar a Aràbia Saudita, podrien triar anar a l'Índia, anar a Rússia, no hi aniran pas, vindran a Europa perquè aquí se senten millor acollits, aquí tenim lleis més democràtiques, és una societat pròspera, i llavors Europa és tan atractiva que això és un problema que no té una fàcil solució. Clar, la solució seria invertir en aquests països perquè no tinguessin necessitat, però el cost econòmic seria tan enorme que la societat europea no s'ho podria permetre. Si invertim en aquests països pobres, evidentment la necessitat desapareix, però això és impensable, no? Clar, però després ens trobem que aquesta gent arriben aquí a Europa, molta gent això ho veu com una amenaça i com un deteriorament del seu nivell de benestar, i llavors vota partits que diuen que el problema és l'immigració, i els agafa com i agafa el problema de l'immigració com un boc expiatori.
0: Ara, deixem a l'Antònia i després et pregunto per el tema de... Us pregunto, els tres, sobre aquesta inversió en els països d'origen. No sé si seríem a temps o ja la bola s'ha fet massa grossa. Antònia.
3: No, simplement volia comentar que d'alguna manera estem tirant pilotes fora. És veritat que que la situació és complicada, totalment d'acord, però ara, evidentment, nosaltres tenim una part de culpa, Europa, els països occidentals, això està claríssim. A més, estem parlant de la complexitat que seria solucionar aquest problema. Jo penso que seria molt fàcil, el que passa és que no interessa a ningú, perquè hi ha quatre rics, molt poderosos, que prefereixen, doncs, mira, escolta'm, anem a veure si fem una volta a la Terra i convidem a no sé quants amics, i així, doncs mira que bonic, no sé quants milions, i això seria la solució d'un país. Però bueno, no entenem en aquest problema que jo penso que és el que realment és el que està marcant aquesta societat. Vull dir que hi ha una sèrie de persones molt, molt, molt, molt riques, i la immensa majoria de persones molt pobres. Però bueno.
0: Aprofitant això que ara afegia l'Antònia, us pregunto el que us deia abans. Som a temps d'invertir en els països d'orígens i revertir o començar a revertir aquesta situació, i després interessa això o no?
1: Si es vol, sí. Si es vol, es pot fer. El que passa que hauràs de retallar pressupostos d'un altre cantó. No crec que vulguem retallar pressupostos, i la manera que estan a les coses, a la Unió Europea,

0: matèria de defensa, per exemple, o en altre tipus de matèria. Llavors, aleshores, és difícil, és molt complicat invertir, però bueno, si es vol, es pot. Ara, no crec que es vulgui en aquest sentit, perquè no crec que, que sigui la política actual que té el govern de la Unió Europea.
1: És que no interessa, vull dir, nosaltres tenim una sèrie de països que són una mà d'obra superbarata, i que d'alguna manera s'està traient les castanyes del foc. Tu, vinga, va, necessites que 50.000 persones per treballar en no sé què, ràpidament muntem una fàbrica allà. Saps què? S'han mort 10.000 en Bhopal, per exemple, a l'Índia, una fàbrica, bueno, això fa uns quants anys. No passa res, és igual, traiem la fàbrica, tanquem i ja està. Vull dir que és de veritat, som uns hipòcrites en general, però bueno, aquí, avui estic una problema, mica...
2: Aquí el problema és que acabem, és que acabem com els països del Golf, no? Com Qatar i altres països, que resulta que ja tenen ciutadans de primera classe, que són els autòctons, amb tots els drets, i després tenen ciutadans de segona classe, que són els immigrants, que estan en un règim de semi-esclavatge, no? I aquí, doncs, sí, clar, si no reconeixem aquesta gent com a ciutadans de ple dret i els tenim com a ciutadans de segona, doncs acabarem com aquesta gent, com aquests països del Golf Pèrsic, que fan tanta llàstima, perquè és un nou esclavatge en ple segle XXI.
1: Totalment.
3: I si no, per què no s'intenta fer aquestes regularitzacions, que segurament una bona part de la població hi estaria d'acord en que fos una migració controlada alhora que s'inverteix i es permet que la gent no tingui aquesta necessitat de sortir dels seus països, perquè, a veure, el vell continent arribarà un dia en què la seva població serà realment vella. Ja ens està passant a l'estat espanyol, que necessitem una mà d'obra per fer una sèrie de tasques que estan ara mateix fent els immigrants. Per què? Doncs perquè tenim una població que està envellida.
0: Sí, o que no vol fer aquestes tasques.
3: Exactament,
0: també.
3: Clar,
0: que són moltes feines que no es vol fer.
1: Clar, tu preguntaria a qualsevol català, i bueno, a més a majoria de joves catalans, si podem preguntar, fer una consulta. Jo ho he fet alguna vegada a l'escola. Escolta'm, tu treballaries en això? No, jo això no. Treballaries en això o altra? No, això no. Vull dir que netejar...
0: Sí, sí, persones, no, aquí a tot arreu, això està clar.
1: Clar, sí, vull dir, sí. Estem acostumats a una sèrie de condicions, i això està molt clar, països de primera o habitants de primera i persones de segona categoria. Això està cada vegada més clar, no?
3: Bé, doncs, a veure...
2: S'hauria potser de trobar un punt mig, no?, entre la gent que són absolutament pro immigració, no?, que aquí que entri tothom, aquí cap tothom, no?, que potser és massa nihilista, perdó, massa naïf, i després la gent que és absolutament anti-immigració, perquè considera que la immigració és com la pesta, no?, i que és l'origen de tots els mals. S'hauria de fer pedagogia en el sentit de que la gent entengui, desmuntar el discurs de l'extrema dreta i de la dreta, que la gent entengui que nosaltres necessitem els immigrants, que els immigrants aporten riquesa i que no podem prescindir dels immigrants, però que aquesta immigració estigui més controlada, que no sigui una immigració com potser la que s'està veient ara, no? Que dona peu a que després la dreta faci un discurs demagògic.
1: Però jo penso que aquesta migració no és tant la immensa majoria, sinó que és un tant per cent bastant baix. El que passa és que, clar, generalitzem, sempre ho fem així, no? Generalitzem, tots els migrants són no sé què, tots són no sé què. És molt fàcil. És el més pobre culpabilitza el que és més pobre encara. És ja la perversió absoluta.
3: I que segurament els processos burocràtics per a aquells que intenten resoldre i posar al dia la seva situació en aquests països, a la Unió Europea, no són gens fàcils ni àgils. O sigui que, clar, si es demoren tant que la persona que està en un país de la Unió Europea a l'espera de tenir un permís per poder treballar, per poder estar-s'hi en condicions, doncs la veritat és que això encara agreuja més el problema.
1: Anem en... Es converteixen, perdona, un moment, Carme, es converteixen en persones que estan treballant en el mercat negre. Vull dir, perquè tota aquesta gent que estan aquí i estan treballant. I estan treballant en un mercat negre. Vull dir que, per tant, escolta'm, si estan treballant, per què no regularitzen totes aquestes situacions? Però no només aquí, parlo d'aquí, però parlo d'Europa en global, no? També,
3: Que siguin ciutadans de ple dret i amb totes les obligacions, també, no?
1: Sí, que exactament.
3: Canviant de tema, que no vull que ens passi com ahir, el projecte Arrel. Aquesta és una iniciativa pública que impulsa el govern de la Generalitat a municipis de menys de 1.000 habitants per ajudar a frenar el despoblament rural. Imagineu-vos pobles de l'interior del país que es queden sense absolutament cap botiga de res, ni un bar, res on la gent pugui anar doncs, a comprar una ampolla de llet, una barra de pa, doncs perquè això no sigui així, el govern de la Generalitat doncs aposta per aquest pla, que ahir, quan el plantejava els companys de Tertúlia, alguns em deien això és posar una tireta, i jo us pregunto, és una bona iniciativa segons vosaltres o és simplement una mica tapar el forat i vinga, tirem milles?
0: No, bueno, jo considero una bona iniciativa si es treballa bé. Si no es treballa bé, cosa que dubto, perquè venint del govern de la Generalitat actual no sé si seran capaços de gestionar o aglutinar un servei d'aquest tipus. S'ha parlat molt, abans també s'havia parlat, però aglutinar això i fer-ho bé no és tan fàcil. I buscar cada poble el que necessita, què és el que és prioritari, el que no és prioritari, s'ha de fer una tasca bastant important. Si es fa bé, endavant, vull dir, cap problema.
3: Hi ha 175 municipis que no tenen cap botiga de menys de 1.000 habitants. Vull dir, està comptabilitzat, tampoc no és que siguin una gran quantitat, però per fer que la gent no abandoni allà on viu i s'acabi convertint aquell poble en un poble deshabitat, doncs hi ha aquesta inversió. I us torno a preguntar, Emili, això és un pagat o és una bona iniciativa?
2: Això jo crec que és una mica un brindis al sol, no? Perquè, a veure, quan estem parlant d'aquests municipis, jo vinc de Barberà de la Conca, que és un municipi que té 426 habitants. És a dir, conec una mica la situació. Mm. I abans era poble pagès, tothom vivia i treballava allí. Ara allí no hi treballa ningú. La gent hi viu perquè, diguem, la vivenda és molt més accessible, l'aire no està contaminat, l'entorn és meravellós, però la gent treballa a Montblanc, treballa a Valls, treballa al Vendrell, treballa on sigui, no? I són gent més o menys jove que van i venen amb el cotxe i passen pel súper, per exemple, de Montblanc, i fan la compra. Llavors, hi ha alguna persona gran que no té aquesta disponibilitat, que potser no té cotxe o ja no condueix, i que necessita que algú, que el fill li porti el menjar. I potser hi ha un cas d'una persona que no té ningú, i és un cas que no sé si els serveis socials l'ajuden, no, en aquest cas, però vist així, si veiem els números, és dramàtic, no? Vull dir, 170 i escaig pobles que no tenen ni una sola botiga. Però és que la vida dels pobles, d'aquests pobles, no té res a veure amb la vida d'aquests pobles fa 50 o fa 100 anys. Aquesta gent treballa fora d'aquest poble, treballen en comerços, treballen en bars, treballen en empreses, i van i venen en cotxe i passen pels súpers i compren, i fan la compra. Això és com també la possibilitat de disposar d'efectiu en els bancs, no? Que no hi ha caixers tampoc, no? I també es va fer alguna operació d'aquestes amb caixers mòbils o coses d'aquestes.
3: Però tot ha anat portant a que aquests serveis cada vegada han anat a menys fins que, efectivament, acaben quedant pobles que pràcticament no hi queda ningú. No ens queda més temps. Lamento que l'Antònia no hagi pogut intervenir en aquest tema, però ja hem exhaurit el temps de la tertúlia d'avui. Emili, Antònia, Toni, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
4: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Els treballadors de les biblioteques municipals de Sant Cugat s'han sumat a la vaga indefinida convocada al conjunt del sector de la lectura pública de Catalunya. El col·lectiu denuncia una manca crònica de personal, unes instal·lacions que consideren insuficients i la falta de resposta de l'Ajuntament a diverses reivindicacions laborals que asseguren que arrosseguen des de fa anys. La vaga arrenca aquest divendres amb una manifestació a Barcelona i comportarà el tancament de les biblioteques també els dissabtes. Els treballadors adverteixen que mantindran les mobilitzacions si no es produeixen avenços en les negociacions. L'Ajuntament ha obert la convocatòria dels ajuts econòmics a l'habitatge 2026, una línia de suport destinada a ajudar famílies i persones amb dificultats econòmiques a assumir les despeses vinculades a l'habitatge habitual. La convocatòria, aprovada per la Junta de Govern local, compta amb una dotació inicial de 110.000 euros ampliable segons la demanda. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 15 de juliol, tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Sant Cugat ha presentat el projecte educatiu Sant Cugat Ciutat Desfake, Educant la Veracitat, al Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un fòrum que ha reunit experiències impulsades per municipis de diversos països. La iniciativa santcugatenca s'ha exposat en el marc dels diàlegs directes dedicats al foment d'una ciutadania activa i la bona convivència, compartint espai amb propostes procedents de Corea del Sud, el Brasil, l'Argentina, Itàlia, l'Uruguai, Portugal i Colòmbia. La iniciativa està adreçada principalment als centres de secundària i té com a objectiu proporcionar eines perquè els joves aprenguin a identificar notícies falses, contrastar fonts d'informació, entendre el funcionament dels entorns digitals i desenvolupar una mirada crítica sobre els continguts que consumeixen. I en esports, el Benjamí del Patiu Gay Club Sant Cugat és el nou campió de Catalunya després de superar per 4-1 a la final al Voltregà en una competició disputada aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell. Els santcugatencs han completat una brillant competició i es converteixen així en el millor equip català de la seva categoria. Els vermellinegres van accedir a la final després de superar per 4-2 l'Arenys de Munt. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem aquest Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem lentitud amb aturades a l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit Girona, també puntualment a l'altura de Barberà, en sentit Tarragona. També veiem un petit tram de lentitud amb retencions a la B23, a l'altura del Papiol, en sentit Martorell, baixa per connectar amb l'autopista AP7, i també lentitud amb retencions a aquesta hora a la C58 i a la C33, les dues, aquests últims 2-3 quilòmetres entre Montcada i el nus de la Trinitat, d'entrada a la capital catalana. En el cas de la C60, aturades puntuals a Argentona, sentit Mataró, i destaquem a les dues rondes ja força moviment, especialment a la ronda litoral. Aquí tenim lentitud amb retencions, sentit Trinitat, de Zona Franca a Montjuïc, quasi tocant a la Barceloneta, i en sentit Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot, bona tarda.
1: Gràcies, Eduard, bona tarda.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: La Fundació CRAM fa anys que treballa en la protecció i recuperació de la fauna marina. Entre les seves tasques hi ha la de vetllar per aquells animals que arriben al seu centre on són tractats abans de ser retornats al seu medi natural. Avui volem conèixer més sobre com es preparen per l'estiu i també com ha anat el darrer d'aquests alliberaments. Marxem al Prat a Ràdio. Luis Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest diumenge la Fundació CRAM ha tornat al mar 5 tortugues marines recuperades al seu centre i en una nova edició de l'acte més emblemàtic, podríem dir, de l'entitat, el Torna a Casa, i que s'ha celebrat enguany a la platja de la Pineda de Castelldefels. Una activitat que ha combinat la sensibilització ambiental, la divulgació, però també aquest alliberament d'exemplars de l'espècie careta a careta, i en una jornada que vol reivindicar la importància de protegir el litoral i també la seva fauna. En parlem tot plegat amb Marta Mendoza, ella és tècnica de comunicació del CRAM. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
1: Explica'ns en primer lloc doncs, quin balanç en feu d'aquesta edició del Torna a Casa, quina resposta hi ha hagut per part de la ciutadania?
2: Doncs podríem dir que l'adjectiu que utilitzaria més magnífic va ser una jornada esplèndida i s'hi van congregar milers de persones i realment doncs, tenir aquesta oportunitat d'obrir a la ciutadania el nostre dia a dia, intentar doncs, acostar la conservació, donar aquest punt de conscienciació al màxim nombre de persones possible, al final també és el nostre objectiu, així que estem des de la Fundació CRAM molt i molt satisfets de la resposta ciutadana que hi va haver i com es va desenvolupar, evidentment, doncs, tota la jornada.
1: Uh-huh. Estem acostumats a veure aquest acte aquí a Prat, però en aquesta ocasió us heu traslladat fins a Castelldefels. Per què?
2: Exacte, doncs en aquest cas hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa, en aquesta doncs, associació que tenim amb l'AMB, hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de l'AMB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
1: Per tant, a partir d'ara ja aquest alliberament de tortugues el fareu això, en diversos municipis costaners, evidentment, no podia ser
2: d'altra manera. Aquesta és la idea. Nosaltres, vull dir, estem ubicats aquí al Prat i, evidentment, doncs, aquestes arrels no es perden, però sí que és veritat doncs, que hi ha una miqueta aquesta voluntat i això és una cosa doncs, que s'haurà d'anar veient any a any com es va desenvolupant i qui acaba acollint aquest acte, però bé, doncs, s'anirà veient.
1: Expliqueu-nos, les 5 tortugues alliberades aquest diumenge, quina història tenen? És a dir, d'on provenien? Quin ha estat també el seu procés de recuperació aquí al centre?
2: Bueno, mira, són tortugues que van arribar aproximadament des de principis del mes de febrer fins a finals de març. Totes elles doncs, tenien casuístiques o, en aquest cas, doncs, patologies molt semblants, excepte de l'Anna, que, per exemple, doncs, és un dels casos potser més impactants, per dir-ho d'alguna manera, perquè visualment, doncs, quan va arribar aquí al centre, la primera exploració, vam trobar que dins de la boca, a la part de dalt del bec, doncs, hi tenia travessat un bastonet de plàstic que li impedia doncs, alimentar-se amb normalitat. Totes elles eren tortugues que van arribar al centre gràcies a la col·laboració que hi tenim amb el sector pesquer, que eren tortugues que havien estat pescades accidentalment i van ser els propis pescadors els que van activar aquest protocol en aquest cas de rescat. Tres d'elles, doncs, per exemple, patien d'embòlia gasosa, quasi totes d'elles doncs, moderat, per això doncs, quan van arribar aquí van rebre tractaments d'oxigenoteràpia, el que van respondre molt bé i, doncs, una de les històries xules, totes elles ho són, perquè al final doncs, que aquesta fauna marina protegida, salvatge, pugui tornar a casa, és com la cirereta del pastís després de tota aquesta recuperació, però, per exemple, el cas de la Ona va ser especialment emocionant perquè el Gerard, que va ser el pescador de Vilanova i la Geltrú, que va donar l'avís per aquesta tortuga, a la Ona, com us dic, doncs va ser l'encarregat junt a una voluntària que ens ajuden a diari aquí al nostre centre, a la clínica, doncs va ser ell qui la va tornar al mar. Per tant, bé, vam poder tancar una miqueta el cercle. Ell la va pescar accidentalment, ell la va batejar, ha estat molt pendent sempre de la seva recuperació, que és molt habitual que així sigui, i, doncs, com et dic, vam tancar el cercle i el Gerard doncs, la va poder tornar a l'aigua.
1: Aquest però és tan sols un dels exemples no, d'aquesta col·laboració que teniu amb el sector pesquer. Explica'ns també una miqueta això, com funciona també durant la resta de l'any.
2: Doncs aquí hi ha una tasca que es remunta a molts anys enrere, perquè ha sigut un projecte de pescadors a favor del mar, de picar molta pedra, d'anar port a port, d'anar cofradia a cofradia i fer entendre que nosaltres volem ser aliats seus. Nosaltres tenim molt clar que un pescador el que vol és sortir a feinejar, guanyar-se la vida, i que evidentment doncs, cap pescador vol tenir aquest contratemps. I nosaltres hem sigut allà per doncs, intentar ser una ajuda per ells, dir-los, tranquils, sabem que això pot passar, però anem a veure com podem minimitzar aquest impacte. I nosaltres és algo tan senzill com trucar-nos, activar-nos, dieu-nos a quina hora arribeu a port i nosaltres estarem allà amb el nostre vehicle, amb la nostra ambulància, per recollir aquest animal i tractar-lo aquí al nostre centre. Per tant, hem acabat creant una relació molt estreta, perquè hem entès que els pescadors són, per dir-ho d'alguna manera, la nostra primera línia de resposta, perquè és qui s'hi troba. Llavors hem intentat establir doncs, una relació de confiança. Han sigut, com us dic, doncs, moltes visites, moltes hores, moltes converses per intentar doncs, crear un equip de treball, i sense aquest engranatge, evidentment, doncs no seria possible que un elevat nombre de tortugues, perquè el percentatge és més alt del 80%, puguin tornar a ser reintroduïdes. Per tant, la taxa d'èxit quan hi ha aquestes intervencions és molt alt, gràcies a que la resposta és molt ràpida.
1: De fet, en la pregunta una mica, per això, el que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis, també 6 aus marines. Què ens diu aquesta xifra? És a dir, en comparació amb anys anteriors, no sé si estem millor, estem pitjor o...
2: Home, són xifres que criden l'atenció, i després de tancar el primer trimestre pot donar la sensació de que és elevada, però venim ja, per exemple, d'un any de rècord, en aquest cas, per dir-ho d'alguna manera, encara que no sigui algo extremadament positiu, però vam tancar el 2025 amb 98 tortugues ateses. Podríem dir que els números doncs, són elevats, però ens estem, si nosaltres mirant dades d'altres anys, estem en unes xifres bastant sostingudes i bastant semblants. Sí que és veritat que pot donar la sensació que cada cop hi ha més assistències, però això també té una resposta clara, i és que cada cop hi ha més consciència, cada cop són més les persones que decideixen o no mirar cap a un altre costat i fer el que han de fer, que és trucar al 112 o activar-nos directament al CRAM perquè hi hagi aquestes assistències. Per tant, doncs això diríem que és un pes compartit de que hi hagi més assistències, que no és simplement que hi hagi més animals que requereixin d'assistència, sinó que doncs, s'està elevant el nombre en aquest cas d'avisos.
1: Per evitar arribar fins aquí, fins a aquests avisos, i que, per tant, doncs, les tortugues o qualsevol altre animal marí doncs, no pateixi en aquest sentit, què és el que hauríem de fer? És a dir, quines doncs, bones pràctiques podríem dir nosaltres, podríem dur a terme, no sé, quan estem a la platja, però també suposa que quan estem dintre d'un vaixell, no?
2: Et donaré un titular. La millor ajuda és trucar al 112. És molt senzill, i nosaltres som conscients de que, com a humans, el primer impuls és salvar, és rescatar, és intentar ajudar. Però si ens parem a pensar, de vegades amb aquests impulsos i amb aquestes accions que realitzem, doncs acabem empitjorant la situació. Per això nosaltres sempre insistim a que en cas de trobar doncs, una tortuga, un cetaci, el que sigui, que necessiti ajuda, que estigui encallat a platja, és no actuar pel nostre propi compte i sempre trucar al 112 perquè s'activi tot aquest protocol de rescat, i en qualsevol cas, sempre fins que arribin els professionals a platja a atendre aquest animal, doncs estar molt pendent de les indicacions i seguint les indicacions que ens puguin donar els professionals, però mai actuar per compte propi, perquè som conscients que hi ha molta gent que vol ajudar, però això, la gran majoria de vegades, el que acaba és empitjorar la situació. I et poso un exemple. Doncs podem trobar una tortuga a platja emmallada amb una xarxa, i quin és l'instint? Treure-li aquest emmallament. Però no sabem aquest emmallament quant temps fa que aquesta aleta, per exemple, doncs no hi té un bon rec sanguini. Pot ser que aquesta tortuga doncs tingui necrosi en aquesta aleta, però nosaltres no ho sabem externament, però diem, necessitem treure-li aquesta xarxa per ajudar-la que pot acabar doncs, desencadenant que hi hagi una sepsi general, perquè el que hi havia doncs, aquí apretat corri per tot el rec sanguini i aquesta tortuga pot acabar morint. Això és un petit exemple només, o quan veiem imatges de gent tibant a dofins per la cua per tornar-los a reintroduir a l'aigua. Si un animal està a platja és perquè té un problema evident i, per tant, necessita que hi hagi una valoració veterinària i, en qualsevol cas, una bona manipulació. Per tant, la prioritat no ha de ser tornar aquest animal corrents a l'aigua. Si està encallat és perquè té algun tipus de problema i, per molt que el vulguem ajudar, insisteixo, la millor ajuda sempre és trucar al 112.
1: I això també és encara més rellevant amb l'actual època. Ara comença a fer calor, per tant, d'aquí poquet ja tindrem el que és un fenomen, no?, que cada, en els últims anys s'està repetint molt, que és aquesta posta d'ous que trobem a la costa catalana i que és un fenomen cada cop més recurrent i que aquí, sobretot aquí també, el missatge és clar, no?, trucar al 112 abans de tocar res i no fer res.
2: Sí, és importantíssim. Ara, de fet, al mes de juny entraríem ja, per dir-ho d'alguna manera, com bé deies, en aquesta època de nidificació de tortuga a les nostres platges. Som conscients que coincideix, evidentment, doncs, a l'època en què nosaltres estem més a la platja. Per això és molt important que hi hagi aquest punt de conscienciació, ja no només de trucar al 112, sinó doncs, de no acostar-se a menys de 20-30 metres, de no tirar fotos, de no il·luminar, per exemple, si hi ha una família que surti a platja durant la nit, de no il·luminar-la, perquè tot això el que pot acabar revertint és que aquesta família s'espanti, doni mitja volta, torni a l'aigua i es pugui perdre aquesta posta. Important també, si hi ha rastres de tortuga, no trepitjar-los, perquè evidentment doncs, els experts els hi dona moltíssima informació a veure si hi ha un punt d'entrada, un punt de sortida, on pot estar situat aquest niu. Per tant, nosaltres demanem que la gent sigui informadora, que estigui molt implicada, que estigui molt informada, però que no sigui actora, que sigui informadora, però que, sisplau, que en aquest cas doncs, col·labori en tots aquests aspectes que us estava dient.
1: També estem al juny, això vol dir que doncs, comença l'època estival en la qual també doncs, desenvolupeu moltes activitats en feu durant tot l'any, però en qualsevol cas a l'estiu també hi ha molta més gent segurament que s'apropa al Centre de Recuperació d'Animals Marins, al CRAM, per conèixer com funcioneu. Explica'ns doncs, quines activitats teniu preparades per als propers mesos d'això, d'estiu.
2: Doncs nosaltres ara entrem també ja en època de casals, tant casals que venen aquí, com nosaltres ens acostem també als casals que així ens ho requereixen i després també en tenim un campus d'estiu amb pernoctació i sense junt amb Fundesplai, que fem aquí a les nostres instal·lacions, bàsicament. I després, com sempre, en períodes estivals, per famílies, per particulars, les portes del CRAM, evidentment, doncs, estan obertes amb una llarga llista d'activitats que estan adaptades precisament a totes les edats, des de com fer el rescat d'una tortuga, el rescat d'un dofí, venir a fer doncs, una visita guiada pel nostre centre i conèixer a les tortugues que hi tenim actualment al nostre centre de recuperació i a les nostres residents. Des d'aquí, doncs, evidentment, doncs, encoratjo tothom a que entri a la nostra web, a cram.org, i en aquest cas a l'apartat Visita'ns, allà hi teniu totes les activitats de caps de setmana i ara, que comença aquest període estival, totes aquestes activitats, com la de Salvem el Dofí Ulisses, per nens i nenes entre 3 i 5 anys, com us deia, tots aquests simulacres de rescat, tant de dofí com de tortuga, les activitats són vàries i, com us dic, doncs, sempre adaptades a totes les edats.
1: I ja per acabar, tornem a l'inici. Abans parlaves doncs, això de l'alliberament, per exemple, que hem tingut aquest cap de setmana i de la important tasca també que tenen les persones voluntàries. En aquest sentit, si una persona que s'estigui escoltant doncs això vol ser voluntària del CRAM, què és el que pot fer?
2: Doncs també molt fàcil, si volen, poden trucar-nos directament aquí a la Fundació CRAM o des de l'apartat de la nostra web, des de Col·labora, pot apuntar-se a aquest programa de voluntariat ambiental que fem aquí en el CRAM. S'obren sempre doncs, les inscripcions a 2 mesos vista i, i res, venia amb, ser major d'edat, evidentment, i tenir doncs, moltíssimes ganes de venir a portar el seu granet de sorra, que jo de vegades penso, no sé si dir granet de sorra o sac de sorra, perquè realment doncs, el paper que tenen tots els voluntaris i voluntàries que venen a diari, que ens regalen el seu temps i el seu treball i el seu amor envers doncs, la fauna marina, és impagable, perquè sense ells i elles, evidentment, doncs el nostre dia a dia a clínica probablement no seria tan viable, per dir-ho d'alguna manera. I ara, per exemple, doncs ja tenim les inscripcions obertes per tot aquells futurs voluntaris que vulguin començar a partir del juliol d'aquest 2026.
1: Tots ho sabeu i ens quedem amb aquest missatge. Marta Mendoza, ja és tècnica de comunicació del CRAM. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
2: A vosaltres, bona tarda, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'Anna de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

Hola, sóc Mariano Martínez i la meva recomanació cultural és Anatomia de l'esperança. És un llibre del Francesc Torralba, un filòsof, que jo crec que dona eines, no? En aquests temps foscos que sembla que no hi ha esperança realment, fa una dissecció, fa unes lectures, ens recomana unes lectures precisament per tenir eines per l'esperança, no? Pel dia a dia, posa sobre la taula eines com la tendresa, com aquesta connexió que hem de tenir entre les persones precisament per sobreviure en aquest dia a dia que sembla que tot són males notícies, que sembla que tot són això, males notícies i sembla que no hi ha esperança més enllà de lo que surt a la tele, de lo que trobem a internet. Us recomano molt aquest llibre, Anatomia de l'esperança.

0: I a aquesta hora de la tarda al Connectats parlem d'esports i ho fem amb el nostre company de Terrassa, Sergi Estapé. Sergi, molt bona tarda.
1: Hola, Carme, què tal? Bona tarda.
0: Amb bones notícies, no?, pel que fa a l'hoquei herba femení?
1: Bones notícies en el sentit que, bueno, aquest cap de setmana passat es va disputar les dues Final Fours de la Lliga de la Divisió, de les Divisions d'Honor masculina i femenina d'hoquei i herba a Madrid, i bé, per una banda l'Atlètic femení jugava la seva tercera final, no va poder guanyar, és a dir, tres finals consecutives perdent, una contra el Polo a Madrid precisament, una altra, i dues contra el Club de Campo, una a Terrassa i una aquesta mencionada a Madrid, però sí que aquest subcampionat aquest any li ha donat el pas per primera vegada a la seva història a una competició europea, l'Euro Hockey League, amb la qual doncs no deixa de ser una fita històrica, no? Una classificació per Europa per un equip que no fa molts anys es debatia entre la permanència, primera divisió llavors, després ja va convertir en divisió d'honor B, per tant, doncs, molt de mèrit per aquestes jugadores que entrena l'Ajax Internacional Sílvia Bonastre. Anteriorment les dues finals les va conduir l'anterior tècnic, el Jordi Carrera, i jo crec que, bueno, és una cosa que s'ha de valorar. De fer les jugadores ho han demanat, no?, o en les seves declaracions, no?, que s'ha de posar en valor
0: l'entrenadora.
1: Sí, en principi no s'ha anunciat res, però sí que continua, sí que hi haurà alguns canvis. Són clubs, bueno, vosaltres tu també feu informació del júnior,
0: sí,
1: que bàsicament, sobretot aquí a l'Atlètic i a l'Egara i al Terrassa, basats pràcticament en jugadores formades a la casa, no? Això també té un doble mèrit. Cada un té la seva política, el Club de Campo, pues, és al revés, no? Aposta més per, doncs, fitxar jugadors, buscar jugadors a fora. Però bé, tenint en compte això, que la gran majoria del planter, de 18-20 jugadores, doncs 14 o 15 són...
0: I què diries, Sergi, que ha canviat per aconseguir aquesta fita històrica que destacaves?
1: Jo crec que és l'increment de practicants, no? Això podríem fer un símil amb el futbol femení, que doncs estem veient com evoluciona, perquè cada vegada hi ha més nenes que volen jugar, doncs potser als clubs d'hoquei de Terrassa, que és una de les ciutats on hi ha més clubs, doncs potser fa uns anys doncs hi havia menys equips i cada vegada hi ha més jugadores, que nanes que volen jugar, i això, clar, això va incrementant la qualitat, no? Jo crec que va per aquí. També suposo que també s'evoluciona en molts sentits, no? L'esport d'ara no és el que l'esport que, com hem començat jo a fer informació esportiva, ara és un esport molt més professional tot, es miren molts vídeos, les jugadores, també passa amb els jugadors, entrenen en aquests esports que són amateurs, no? Que ja, si hi ha quatre que viuen d'això, doncs fan entrenaments o fan setmanes pràcticament de professionals, amb quatre o cinc entrenaments setmanals, desplaçaments, ara anem a Bilbao, anem a Madrid, és a dir, que suposo que això també va incrementar una mica aquesta professionalització entre cometes, no? Perquè no es pot considerar, que no deixa de ser un esport amateur del qual viuen molt poquets jugadors i jugadores.
0: Segurament que una de les claus de l'èxit és, com tu apuntes, que de la quantitat doncs es pugui extreure la qualitat de les jugadores que passen a formar part de l'equip. Però, clar, vist des de fora, a un li sobta que, parlant d'hoquei i herba, es produeixi una notícia d'aquesta magnitud, no? L'Atlètic de Terrassa, per primera vegada a la seva història, en competició europea. Jo no sé si queden alguns equips més que hagin d'assolir una fita com aquesta a Terrassa?
1: No, precisament el curiós és que els últims anys han sigut bastant prolífics, tot i que, insisteixo, no, el títol de Lliga s'ha escapat 3 anys consecutius. L'anterior Lliga que va disputar l'Atlètic a la final, que va ser contra el Club de Campo, també data de, ara no recordo si el 2007 o el 2008, més o menys va per aquí, i l'any passat a l'Egara femení també va aconseguir la classificació històrica per primera vegada en seva vida a la competició europea, però aquest cas guanyant la Copa de la Reina a les seves instal·lacions contra el potent Club de Campo. És a dir, l'evolució que està fent l'esport del hoquei femení aquí a Terrassa és important. s'ha de lamentar que el Club Deportiu Terrassa, que és el Degà, que té 5 lligues, em sembla que té 5 copes, és, ha participat ja en competicions europees anteriorment, l'última lliga la va guanyar el 2008, és un equip molt castigat pel entre cometes, l'expoli, no? Forma grans jugadores, però moltes
0: marxen.
1: Reben ofertes del júnior, del polo, del club de, bueno, el club de Camponou, però que marxen, i és, aquest any doncs, ha de disputar el play-out, aquest diumenge jugarà el primer partit del play-out per evitar el descens de la segona categoria, però sí que aquesta evolució s'està veient, no? I això s'està veient, no? És a dir, un Egara campió de la Reina, un Atlètic 3 vegades subcampió, quan les finals pràcticament sempre eren coses del júnior, el polo o el club de camp, o més o menys la cosa anava per aquí, una mica el Complutense. És a dir, que l'Atlètic s'hagi colat a 3 finals consecutives de Lliga, això s'ha de considerar un èxit, sempre és, clar, és evident que l'esport tothom vol guanyar, però també hi ha aquest valor, no? És a dir, aquesta generació, doncs, bueno, va portant cada vegada més jugadors a la selecció espanyola, i tot això també, jo crec que també
0: deixa'm, Sergi, que et pregunti, deixa'm que et pregunti ja, pensant en el futur, en aquesta competició europea, quan serà, se saben rivals, dates...
1: No, això encara no se sap,
0: no
1: això s'acostuma a disputar, a l'època que això de la segona Pasqua, com que jo no la faig mai aquesta segona Pasqua,
0: però te'n recordaràs precisament per això.
1: Sí, habitualment es disputa per aquestes dates i llavors la competició habitualment doncs, bueno, hi ha un es fa per sistema de concentració. I...
0: O sigui que li queda un anyet, llavors, no?, per anar preparant-se.
1: Sí, li queda un anyet per preparar-se, per veure ara, doncs, suposo que començarà el run-run de baixes, d'altes, el planter, es confia molt en el planter, és, de fet, moltes jugadores a l'edat juvenil ja fan una mica dinàmica de primer equip, i, clar, tot això ajuda doncs, a anar compactant, però, bueno, com passa amb tots els equips, doncs, hi haurà gent que marxarà, i altra gent pues, que interessarà, potser hi haurà, vindrà una jugadora argentina o vindrà una jugadora holandesa, com aquest any n'hi havia una. Això també entra dintre el rol, no? Habitualment són gent que volen venir aquí, no és que es vagi a buscar, escolta, mira, et pagarem...
0: I ara més, amb aquesta, sí, amb aquest carmelet, sí, sí, no?
1: Doncs és possible que hi hagi més interès per jugar aquest Atlètic, tot i que hi ha el seu estatus de subcampió a les dues últimes edicions i és un equip que és evident que ha crescut molt, doncs també tenia el seu atractiu.
0: Molt bé, doncs estarem pendents, continuarem parlant, sobretot quan s'acosti la data, eh? Quan arribem, ens aproximem a la segona Pasqua,
1: llavors,
0: i estarem preparats.
1: Parlarem...
0: I m'imagino que l'Atlètic
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, parlarem l'Atlètic de sempre, el seu, bueno, passa també amb Egara, eh? És el seu equip masculí el que ha guanyat més títols i més reconeixements. En el Terrassa passa al revés, és l'equip femení el que té més lligues, té 5 lligues, 5 copes, i el primer equip té només una lliga, a part de campions d'Espanya, que abans tot es feia amb sistema dels campions de Catalunya, anaven a jugar al campionat d'Espanya, després ja va aparèixer la lliga, amb el qual doncs, es fa un sistema lligueta, i és curiós, el Terrassa és l'únic que la línia femenina té molts més títols que la línia masculina.
0: També està bé, què vols que et digui? Sergi,
2: i tant.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Jo els he viscut tots 5.
0: Doncs mira,
2: molt bé.
0: Afortunat tu. Gràcies, afortunat. Bona tarda.
1: A tu, adéu.
0: Adéu. Carme, adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La castellarenca Estel Cavaller presenta aquesta tarda el seu primer llibre de microrelats, Cop d'efecte, i ho fa a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. El volum hi recull 26 microrelats contemporanis que ens parlen de la seducció, de la desil·lusió, la venjança, la supervivència i la infidelitat, entre altres temes. Parla amb ella la Marina Antúnez. Bona tarda.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs sí, avui parlem de llibres. Ho fem amb una escriptora castellarenca que ens ha vingut a visitar aquí a l'estudi 1 de Ràdio Castellà. Ella és l'Estel Cavaller Costa i la saludem. Estel, moltes gràcies per venir.
2: Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
1: I l'hem convidada doncs perquè ella ha publicat un llibre que es diu Cop d'efecte, un llibre de microrelats que presenta a la Biblioteca Antoni Tort aquesta mateixa tarda. Llavors volem conèixer tant el llibre com a

0: Literaris, i jo començo pel de prosa de no ficció i literatura del jo, però m'agrada tant que acabo fent els tres itineraris, el de poesia i el de ficció. I és arran d'un professor conversant que m'anima a publicar. És a dir, ell em diu que tenir els escrits en un calaix no serveix de res i que això s'hauria d'ensenyar. Llavors, a partir d'aquí, m'obre una porta que jo en principi no contemplava i al cap d'uns anys, doncs, amb l'ajuda de la Rosa Aguiló, que il·lustra algunes dels microrelats, ens llancem a aquesta aventura.
1: Molt bé. Fem una mica un pas enrere. L'Estel és de Castellà, però ens ha dit no sé què, de Girona, vas marxar de Castellà, vas anar a Girona, això va ser quan?
0: Correcte. Jo havia estudiat direcció hotelera. Llavors, per feina, me'n vaig anar a treballar a Sant Feliu de Guíxols. I de Sant Feliu de Guíxols, llavors, vaig anar uns anys a Girona. D'això estem parlant de fa uns 20 anys, 20 anys o més. I ara, actualment, estic a Torroella de Montgrí.
1: Torroella de Montgrí, lloc preciós, eh? De l'Empordà.
0: Sí.
1: Molt bé. Allà, doncs, comences l'afició d'escriure o tu ja tenies afició d'escriure des de petita? Com va anar?
0: Sí, des de joveneta sempre he escrit, però més aviat a dietaris i prosa de no ficció. Per això vaig començar l'itinerari de prosa de no ficció, també perquè m'agradava molt escriure dietaris quan viatjava. Uh-huh. Llavors vaig fer també un monogràfic d'escriptura de viatges i llavors els microrelats arriben més tard, quan jo me'n vaig a fer també un altre taller a Ferrera Can, a la Vall Ferrera, que era un taller de microrelats que organitzava els de la revista Branca, que llavors la portava la Júlia Bacardit, em sembla, i l'altra, la Irene Pujades, exacte. I allà doncs, vaig començar a escriure microrelats i em va agradar el format. Era una cosa que a mi em semblava que podia controlar pel tamany i llavors més endavant em vaig aficionar a presentar-me a concursos. Hi havia un concurs que es feia a la Biblioteca de Barberà del Vallès que era sobre microrelats exclusivament. Uh-huh. I llavors allà doncs, vaig fer servir per una mica d'entrenament i allà doncs, escollien, era un concurs que durava mig any, des d'octubre a abril, més o menys, i escollien un microrelat al mes. I llavors publicaven al final de la temporada un llibre amb els guanyadors i els finalistes. I en fi, a partir de llavors doncs, vaig anar escrivint microrelats fins que em vaig tenir uns quants per poder fer aquest llibre.
1: Quants n'hi ha en aquest llibre?
0: N'hi ha 26 i la meitat estan il·lustrats. Sí, la il·lustradora és la Rosa Aguiló, que és de Palafrugell, i ella es va aficionar de seguida que va llegir els microrelats, doncs es va engrescar a formar part d'aquest projecte i lliurement va escollir els que volia que volia il·lustrar. Perdó.
1: M'imagino que el microrelat o el gènere del conte és un gènere en què et sents còmode, però també has dit que treballes en poesia, eh? També, a la poesia també t'agrada.
0: També. De fet, abans dels microrelats em vaig aficionar a escriure haikus, que per qui no ho sàpiga són poesies molt petites de tres versos i que capturen l'instant d'un moment a la natura, normalment es parla de la natura, i llavors amb els meus microrelats el que procuro és captar un moment a través d'una anècdota o d'una emoció d'un dels personatges.
1: Mm-hmm. El fet de basar-te en aquests contes, en aquestes emocions, en aquestes temàtiques, no? Tenim un addicte a les aplicacions de cites, un mal son, no? Revelador, una dona que també tenua els cinturons de menopausa amb un mètode canibalesc, segons posa a la sinopsi, i d'altres protagonistes. Ho fas perquè parteixes de la teva realitat, de la teva pròpia experiència, o t'inventes històries que no tenen res a veure amb tu?
0: Moltes parteixen de la meva realitat quotidiana. Per exemple, aquest que parlaves de la maternitat és un que es titula Fogots i llavors és una mica surrealista, potser el més surrealista de tots, però llavors doncs, també n'hi ha que parlen d'alguna... Bueno, surt alguna anècdota de quan treballàvem a hostaleria, n'hi ha algun altre que parla de la mirada de l'altre, aquests sí que estan, potser el que m'ha inspirat més que la meva quotidianitat

0: realitat és les lectures d'altres llibres, i però sí, n'hi ha que parteixen de la meva, del meu dia a dia.
1: Una cosa és el que surt de dins, no? Allò innat que tens ganes d'explicar, i l'altra cosa és com ho expliques, no? El fet d'anar, com hem vist, a tants tallers, a tants cursos, a tantes escoles, a aprendre a escriure, t'ha ajudat a depurar o millorar aquesta tècnica?
0: Sí, m'ha ajudat a escriure més, també, perquè jo sóc molt poc prolífica i llavors de vegades em costa trobar el moment de posar-me a escriure. És a dir, em sembla que necessito aquest impuls que em dona els que em donen els concursos o els tallers, i llavors sí, llavors quan arrenco m'hi passaria tot el dia, em passaria volant i ni me n'adonaria. Però de vegades sí que és cert que em costa escriure si no tinc aquest impuls, que pot venir donat això, d'una emoció, d'una anècdota que m'han explicat o bé que he viscut, i llavors doncs treballar-la per fer-la un microrelat, perquè el microrelat, una de les característiques que té és que el final ha de ser un final una mica sorprenent, hi ha d'haver un gir de guió. Normalment són uns 1.200-1.500 caràcters i han d'intentar mantenir l'atenció durant tota la lectura per arribar a aquest final i aquest gir o cop d'efecte que jo he aprofitat per fer aquest joc de paraules del títol del llibre.
1: Vinga, explica'ns aquest títol.
0: Doncs el títol ve d'això, ve d'aquesta característica que tenen els microrelats d'intentar fer un final sorprenent i crear aquest cop d'efecte, però a la vegada hi ha molta emoció i molt sentiment
1: Clar, perquè estem
0: i...
1: parlant d'un efecte que, pels que no hi veieu el llibre,
0: Correcte.
1: s'escriu en va, eh? Afecte, no és efecte,
0: El cop
1: eh?
0: d'efecte de final, però llavors hi ha el cop d'efecte en va de l'emoció.
1: Molt bé. I en aquest cas aquí és on, no? L'Estel fa èmfasi.
0: Correcte.
1: El fet també de triar microrelats és perquè el gènere del conte, com dèiem, no? Però al final el microrelat encara és un conte més condensat, no? Què té un microrelat que no tinguin la resta de gèneres?
0: Per mi és un joc, és a dir, com puc explicar una història que pugui arribar i generar una emoció amb la menor quantitat de paraules possibles. I llavors és aquest joc buscant els sinònims, els verbs, perquè és clar, quan et presentes al concurs no pots passar d'aquells caràcters. I de vegades has de trobar la fórmula de dir la mateixa frase, però en lloc d'amb 10 paraules dir-la amb 7. O buscar un sinònim que tingui menys lletres.
1: En tot cas, t'hi atreviries o t'interessa també endinsar-te en algun moment en el gènere de la novel·la, per exemple? O...
0: La novel·la em fa molt respecte, però sí que el conte curt potser sí que el contemplo més endavant, perquè hi ha lectors que m'han dit: ostres, ens deixes una mica amb el caramel a la boca, voldríem saber-ne més d'aquest personatge, i llavors, doncs, en fi,
1: Potser
0: potser es podria
1: l'estendràs, no?
0: contemplar.
1: T'agrada molt escriure, però t'agrada llegir també? Ets lectora?
0: Soc lectora, sí, sempre ho he estat. La meva mare era és una gran lectora, i jo crec que l'afició em ve d'ella, d'això de molt a l'inici. I participo dels clubs de lectura que es fan a Torroella, m'agrada molt comprar llibres i sí, considero una gran lectora.
1: Els temes d'interès, hem dit, són aquests i quins més?
0: Llavors, temes d'interès en el sentit de temàtica o de
1: Sí,
0: format de gènere?
1: de temàtica.
0: De temàtica.
1: De què t'agrada parlar, diguéssim.
0: De què m'agrada parlar? Doncs m'agraden molt els llibres que aprofundeixen en emocions i sentiments. Sóc una gran fan de l'Eva Baltasar. M'he llegit tots els seus llibres i m'agrada
1: L'has
0: buscar...
1: dit, no? En les preguntes
0: Sí?
1: curtes has dit
0: Ah,
1: a
0: això,
1: Peixos, crec, no?
0: Peixos, correcte,
1: Que és
0: aquest
1: un
0: és
1: llibre de
0: l'últim.
1: l'Eva Baltasar.
0: Sí, és el que em van regalar per
1: De
0: Sant Jordi.
1: Boulder, no? Per
0: Sí,
1: qui no
0: sí.
1: la recordi ara.
0: Sí, sóc fan de la manera que té d'escriure i de les metàfores que fa més enllà de l'argument. I d'aquí també potser torno amb la poesia. Ella va començar també sent poeta. I bé, ha fet una carrera extraordinària.
1: Sí. Veig que també t'agraden les protagonistes dones i que parlin de temes actuals, eh? Perquè això, no tornes al passat, no tornes a les dones d'abans, no tornes a les històries d'abans, t'agrada la història contemporània.
0: Sí. Lectures contemporànies, també a l'escola de la Mercè hi havia una assignatura que era llegir els clàssics durant un dels mòduls, llavors també n'he llegit, però sí que actualment agafo llibres que es publiquen recentment. I que siguin dones també és una casualitat, no vaig a buscar que siguin dones, sinó que, en fi, amb aquestes dues últimes escriptores que he seguit, com és la Eva o la Carlota Gurt, doncs sí, dona el cas que sí, però també llegeixo literatura feta per homes.
1: La Carlota Gurt, que també neix de... o surt d'una escola, de l'Ateneu Barcelonès.
0: També, no? També, sí, sí.
1: Publiques amb l'editorial La Gamberra. Explica'ns una miqueta qui és aquesta editorial.
0: L'editorial La Gamberra la vaig conèixer altra vegada a través de la poesia, perquè són els mateixos d'Edicions Tremendes, que publica exclusivament poesia. I llavors m'hi vaig posar en contacte i ells em van derivar a La Gamberra, perquè ells això, publiquen només poesia. Llavors, fa un parell d'anys, doncs van crear La Gamberra per prosa i La Trapella per contes infantils. I llavors doncs em vaig posar en contacte amb La Gamberra i vam tirar endavant.
1: Són a Girona?
0: Són a Corçà, sí, província de Girona.
1: Província de Girona. Molt bé, La Gamberra. Doncs amb aquest llibre encetes aquesta carrera literària, diguéssim, aquest camí literari, no sé si ja amb nous projectes a la vista.
0: De moment el projecte és fer córrer aquest, que el llegeixi el màxim de gent possible, i ja es veurà.
1: Presentar-lo, clar, no s'ha presentat, no? Aquest, de fet, no és de cap concurs, no? O certamen literari, o sí?
0: No, tot i que hi ha algun microrelat premiat, però no, el llibre en tota la seva totalitat no ha estat presentat a cap concurs, però sí que l'he presentat a Torroella. Sí, fa un parell de setmanes el vaig presentar a Torroella.
1: Perfecte.
0: Amb l'editor. Doncs aquesta tarda m'acompanyarà en Llorenç Genescà. I espero que us engresqueu a venir-hi.
1: D'acord, molt bé. Doncs Estel Cavaller Costa, avui l'hem tingut amb nosaltres aquí a la ràdio per parlar-nos doncs d'aquesta novetat literària, aquest llibre de microrelats que presenta Cop d'Efecte. Recordem, Cop d'Efecte, amb l'A, sobretot, que ens ha explicat ella mateixa. Estel, moltíssimes gràcies per haver passat per la ràdio.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres també ho deixem aquí, Carme. Moltes gràcies.
2: A tu, Marina. I un matís molt important, molt interessant. Cop d'Efecte, a mà, Gràcies a vosaltres també, que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta sessió de dimecres. Demà tornem amb els temes corresponents a la versió de dijous, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Els treballadors de les biblioteques municipals de Sant Cugat s'han sumat a la vaga indefinida convocada al conjunt del sector de la lectura pública de Catalunya. El col·lectiu denuncia una manca crònica de personal, unes instal·lacions que consideren insuficients i la falta de resposta de l'Ajuntament a diverses reivindicacions laborals que asseguren que arrosseguen des de fa anys. La vaga arrenca aquest divendres amb una manifestació a Barcelona i comportarà el tancament de les biblioteques també els dissabtes. Els treballadors adverteixen que mantindran les mobilitzacions si no es produeixen avenços en les negociacions. L'Ajuntament ha obert la convocatòria dels ajuts econòmics a l'habitatge 2026, una línia de suport destinada a ajudar famílies i persones amb dificultats econòmiques a assumir les despeses vinculades a l'habitatge habitual. La convocatòria, aprovada per la Junta de Govern local, compta amb una dotació inicial de 110.000 euros ampliable segons la demanda. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 15 de juliol, tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Sant Cugat ha presentat el projecte educatiu Sant Cugat Ciutat Desfake, Educar la Veracitat, al Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un fòrum que ha reunit experiències impulsades per municipis de diversos països. La iniciativa santcugatenca s'ha exposat en el marc dels diàlegs directes dedicats al foment d'una ciutadania activa i la bona convivència, compartint espai amb propostes procedents de Corea del Sud, el Brasil, l'Argentina, Itàlia, l'Uruguai, Portugal i Colòmbia. La iniciativa està adreçada principalment als centres de secundària i té com a objectiu proporcionar eines perquè els joves aprenguin a identificar notícies falses, contrastar fonts d'informació, entendre el funcionament dels entorns digitals i desenvolupar una mirada crítica sobre els continguts que consumeixen. I en esports, el benjamí del Patiu Gay Club Sant Cugat és el nou campió de Catalunya després de superar per 4-1 a la final el Voltregà en una competició disputada aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell. Els santcugatencs han completat una brillant competició i es converteixen així en el millor equip català de la seva categoria. Els vermellinegres van accedir a la final després de superar per 4-2 l'Arenys de Munt. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem amb faves comptades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Amb Aiman Triquí, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 3 de juny i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a repassar l'agenda musical de la ciutat de la mà de Ricky and the Sounds de Sota Sons i afegirem una dosi de política amb la tertúlia amb la participació dels partits amb representació al ple de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb la Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim d'educació financera. Li preguntarem a l'expert en fiscalitat Lluís Basar quina incidència té la situació familiar o convivencial a l'hora de fer la declaració de la renda que encara la recta final. I afegirem una mica de sobirania alimentària amb en Sergi Turc de l'Ortiga, que ens explicarà tots els detalls de la pròxima edició de la Fira Tasta Mandó. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà dels superdepredadors, els organismes que ocupen la posició més alta de la xarxa tròfica. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

Bon dia. S'apropa el Sanko Black i això es nota amb temes com aquests que escoltem de la Tina Massawi, cap de cartell d'aquest festival, d'aquest 12è Festival de Música Negra de Sant Cugat. I és que el poble sencer s'omple de música negra. Com diem, s'apropa el Sanko Black en aquesta setmana. Soc Rick Indersounds des de Sota Sons i això és la secció musical. Passem al segon tema.

aquesta setmana, com sempre, fem el Sanko Black petit, o el pretour del Sanko Black, que comença un any més al Bocamoll, en aquesta Sanko Black Connection entre la Pua i Sota Sons, en aquest cicle de petit format del Bocamoll. I tocaran els Yala Yala. Hem de dir això del Sanko Black Connection perquè és important, que és el 12è any consecutiu que es fa aquesta col·laboració entre el cicle petit format del Bocamoll i el Festival Sanko Black. De fet, abans de que Sota Sons entrés a organitzar aquest cicle, quan era Jazz en Viu, ja es feia aquesta col·laboració. Per tant, sempre és un concert que ens fa especial il·lusió des del Sanko Black i des de Sota Sons. I en aquesta edició, com no podia ser d'una altra manera, com la temàtica del festival és aquesta anada i tornada, toca un grup amb arrels colombianes, com són aquests Yala Yala. A més, tindrem la roda de premsa amb la secció de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, també, allà a les 7:30 de la tarda, al casal de Torreblanca, a la Terrasseta, que segur que s'hi està la mar de bé. I divendres 5, a l'Ateneu, tenim un trio vingut des de Buenos Aires. Veurem que aquest any tot el Sanko Black està basat també en Llatinoamèrica, no?, i aquestes músiques de fusió. I tenim aquest trio argentí des de Buenos Aires, que són el Soulful Trio, un trio de soul, funky, groove, instrumental, brutal, vull dir, espectacular. I quan els vaig veure per primer cop vaig caure de cul a la cadira, i és que val molt la pena veure aquest trio. A més, presentarem en exclusiva un single que, si ens dona temps la secció, podrem escoltar avui aquí al programa, i és que presentem en exclusiva aquest disc fet expressament pel festival, pel Sanko Black. Tot això és a la terrassa de l'Ateneu, a les 7 de la tarda també. I saltem al dia següent, i és que el dia 6, el dissabte, al Mercantic, seguint l'estela d'aquests vermuts que s'hi estan fent a la taverna del Mercantic, de migdies, els dissabtes, de vermut, amb la col·laboració de Perol, tenim un servidor, Enric Indersounds, fent giradiscos per entrar en aquest ambient del Sanko Black. I la mateixa tarda, a la Tasca del Sol, anem cap a Valldoreix, tenim a Los del Son, un clàssic grup cubà resident a la Floresta, que porten també molts anys omplint de ritme i de sabor al nostre municipi. Diumenge 7, aquest músic que estàvem escoltant, que escoltem de fons, des de Nigèria, la T-Soul, estarà al vermut del Belgrado. I a la tarda tenim la Marina Bieface fent el seu ja tradicional mostra de l'estudi de cant de Marina Bieface al Café Belgrado, també, a partir de 6 de la tarda. Així que tenim un vermut amb Ati Soul des de Nigèria i una tarda amb la Marina Bieface i els seus alumnes per tancar la setmana. I passem a la setmana següent,

0: som és perillós, despertar-se és verinós, un cercle viciós infinit com el cosmos.
1: Comença ara sí la setmana gran del Sant Cublà, que escoltàvem un d'aquests caps de cartells, l'Extraño Ways Orchestra, i començarà dimecres, dia 10, al Cal Temerari, amb el visionat del documental Negrés sobre l'esclavisme català, i una posterior taula rodona amb diferents col·lectius migrants per parlar sobre el racisme, i amb el pregoner del festival d'aquest any convidat, Daura Mangara, que estarà fent un concert el dia següent, dijous 11, a la plaça 1 d'Octubre, després d'aquest pregó esmentat. Divendres començarà totes les activitats allà mateix a la plaça 1 d'Octubre, on tenim el CUP aquest gegant del Sant Cublà, amb una batucada de carabassà per portar-nos fins a aquest Freedom Town, fins al parc de Can Bernet, on hi tenim, i començaran i obriran l'espai Guatatiboa, un duo elèctric espectacular. Després ens seguirà el concert d'aquesta Tina Massaui que escoltàvem al principi, per tancar la nit amb el concert, amb aquest gran concert de Extraño Ways Orchestra. Dissabte començarem les activitats, és un dia molt més llatí, amb aquests Niu Sabrosura. Després tenim a Joao del Monte, un altre cubà amb un gran, grandíssim projecte. Niu Sabrosura també des de Colòmbia i Venezuela, que no ho hem dit. I tancarà la nit aquest projecte exclusiu i únic del Sant Cublà, que en exclusiva, que és aquest Latin Goes Ska. Anem a escoltar un moment un trosset de Joao del Monte i així ens fem una mica la idea de la música que podrem escoltar aquest dissabte de Sant Cublà.

Ja anem una mica apurats de temps, així que anirem per feina. Estàvem aquest dissabte de Sant Cublac, dissabte dia 13, i saltem el dia 14, el tancament d'aquest gran festival de música negra, 12a edició, al Parc de Can Bernet, on tindrem curs de percussió africana a les 6 de la tarda, de seguit d'un concert de Cantema, també des de Senegal, i tancaran els Paracundé amb la seva música brasilenya, amb una roda de samba participativa a peu de terra, vull dir, sense escenari, a peu de terra, serà una roda inclusiva per tothom. Anem a posar aquests discos en exclusiva, que dèiem, aquest Latin Goes Ska, una producció en col·laboració entre Gazzara Records, Sota Sons, que, com diem, només es podrà veure en directe en aquest Sant Cublac durant el llarg de tot aquest any. És una producció que hem fet, que repassa temes clàssics de la música llatina, de la salsa, del son, etc., transformats en música jamaicana, fent aquesta connexió entre aquestes dues illes que tanta riquesa musical han donat al món en general i a la cultura moderna. I aquest disc que hem planxat en col·laboració amb els Jegues, la Memi Sila i el Lenin Wiriloco. L'escoltem.

Hem escoltat aquesta cara A, escoltàvem aquesta Memisila, Lenin Guiriloco, amb The Jeggers, en aquest concert que podreu veure en exclusiva el dia 13 de juny al Parc de Can Bernet, al Sant Coblac. També podreu adquirir el disc, el vinil, si voleu, allà, en, també exclusiva, l'estarem venent en aquest festival. I us deixarem amb la cara B, aquesta instrumental de The Jeggers, produïda per Gazzara, Sota Sons, i us ha parlat Rickinder Sounds. Ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... un, discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
9: Ah, no tens mans?
10: Sí! Quina hòstia tens!
8: Sexe a la primera cita, sí o no?
11: Aquestes... Oh. Bon menjar.
12: I mal menjar.
11: Hola?
12: Ah, spoiler, per cert.
8: Carinyo, paga un psicòleg.
11: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
13: Com es diu això?
8: Poliamor.
12: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
13: Red flag. No entrarem en aquest tema.
12: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
13: Oi que sí?
11: Que sí, digues que sí.
12: Sí.
14: Ja disponible a cugat.cat.
13: Mare meva.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
15: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente.

0: L'Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat una pujada de les tarifes de les piscines municipals del Parc Central i la Floresta després de 13 anys amb els preus congelats. Alguns abonaments i paquets d'entrades pràcticament doblen el seu cost, una decisió que el govern justifica per l'augment de les despeses i pel fet que els ingressos actuals no arriben a cobrir ni la meitat del servei. La mesura ha obert el debat sobre quin ha de ser el preu dels equipaments públics i fins a quin punt les famílies han d'assumir aquest increment. Per donar unes dades, com deien, l'entrada d'adult en cap de setmana al Parc Central passa de 5,97 euros a 9,66. Alguns abonaments de 10 entrades s'incrementen fins a un 147%. El govern, com dèiem, argumenta que el servei costa uns 550.000 euros anuals i que la recaptació prevista és d'uns 272.000 euros, menys de la meitat. Avui voldríem saber què és el que en penseu d'aquest augment, per què no s'ha fet aquest augment en 13 anys, per què ha estat congelat, i tenint en compte, a més, que és un servei deficitari, que tot i l'augment continuarà sent-ho. Abans de les intervencions, per això, saludem els participants. Avui per la part de Junts, l'Eloi Rovira, assessor d'Esports de l'Ajuntament. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui no tenim ni Esquerra ni el PSC, per tant, saltem directament al regidor del PP, Alfredo Bergua. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra. Bon dia.
3: Bon dia.
0: El regidor de Vox, Jordi Guirado. Bon dia.
4: Jo us guardo, bon dia.
0: I el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez. Bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: Doncs bé, si us sembla, comencem amb l'Eloi.
1: Començo jo, tu. Doncs res, escolta, aquí és cert que en aquesta nova licitació i en aquesta pujada de preus hi ha diferents casuístiques que hem intentat doncs explicar en les sessions, no?, informatives o en el plenari o a través de notes de premsa, perquè som conscients de que hi ha un impacte, no?, en el preu del cost del servei, i per tant s'ha d'explicar molt bé i justificar el perquè i per a la ciutadania l'usuari pugui entendre, no? Aquí, com bé deies, doncs partim d'una situació irregular que ve des del 2013, doncs ara ja són 13 anys sense una regularització de preus anual, com passa en molts de serveis, o tots el cost de la vida en general, doncs de l'IPC com a mínim, i per tant doncs hi ha hagut una congelació d'aquest preu degut a un contracte aprovat en el seu dia que no ho preveia, una caducitat de contracte, unes pròrrogues, una situació jurídica administrativa doncs que no permet aquesta regularització fins que no hem pogut licitar de nou a aquest servei, no? Després també, com bé deies, aquells serveis que presta l'Ajuntament que no són obligatoris, també estem obligats a finançar-los amb la pròpia quota del servei, i si bé és cert que no arribem, o la previsió és seguir aportant, fer una gran aportació municipal, perquè considerem que és un servei necessari, però sí que la llei ens obliga d'alguna manera doncs, que els ingressos costegin part del cost del servei, no? Això, juntament amb tot una reordenació de les franges d'edat, de les entrades, bueno, fa que sigui també difícil les comparatives, aquestes percentuals que comentàvem abans i que pot sobtar, perquè també vam decidir que era moment de reestructurar aquestes franges d'edat i, per tant, a l'hora de comparar es veuen aquests percentatges molt, molt, molt diferents, no? Crec que, en resum, a part d'aquesta situació, no?, doncs d'endarreriment, de l'actualització del preu, els costos que han pujat molt, crec que aquí el que a mi m'agradaria posar en valor són les virtuts del propi contracte, no? Crec que hem aprofitat i s'ha fet una feina des de servei tècnica molt potent per oferir un servei tant a la Floresta com a Parc Central doncs que millora moltíssim la situació anterior. Estem parlant de reforç de personal propi dins de la instal·lació, amb els dos socorristes i la persona, una educadora, bueno, un concepte doncs, per garantir el bon comportament, també el civisme dintre de la pròpia instal·lació. També els usuaris i usuàries podran veure, sobretot aquest primer any, doncs que hi ha hagut una gran inversió, una que no es veu, que és en maquinària, que és en tota l'estructura del propi funcionament de la piscina, però sí la remodelació dels vestuaris, del vestíbul, de l'entrada, la instal·lació de nous torns, un nou software per la gestió de les entrades, per tant, tota la imatge. D'aquesta manera també hem apostat perquè el servei sigui de més qualitat, i això també té un cost, evidentment, no? Però a l'hora d'aplicar després els propis serveis, no?, hem retornat al carril lliure doncs, de nedar, que això també redimensiona en algunes franges horàries l'aforament, i això, evidentment, doncs, menys gent també vol dir menys entrades. Hem apostat una altra vegada molt, molt fortament pels cursets de natació. En fi, que creiem que el contracte, no?, a part d'ampliar també l'horari d'obertura en els dies i en la temporada en si, això fa que el cost sigui major. Després, l'entrada puntual és la que s'ha vist d'alguna manera incrementada de manera significativa. Hem apostat doncs, per la bonificació dels trams d'edat on creiem, no?, els més petitets, els infants, els joves i la gent gran. I després apostar també per la fidelització dels usos, aquelles persones que decideixin treure els abonaments, sigui de 10 anys, de temporada o l'abonament familiar, doncs també estan molt, molt bonificats, a banda de la tarifació que està sempre està oberta, no?, de famílies nombroses i monoparentals. Evidentment, doncs això té un impacte en el preu, que després també, si aixeques una miqueta la mirada i comparem amb la resta de municipis que hi ha al voltant que tenen aquest servei, que no tots ho tenen, doncs és un preu molt similar, i nosaltres el que esperem, doncs, que a més amb els propers anys, com que també dotem d'una part variable al concurs o els plecs molt important, esperem a més dinamitzar molt més la piscina amb activitats puntuals, amb més millores encara de les que hem vingut fent en els darrers anys, com la gespa, la tanca i la platja, doncs perquè si els usuaris doncs puguin gaudir d'un servei bueno, com es mereixen, jo crec, i gaudir de l'espai de la piscina, sobretot a l'estiu i en onades de calor, que també es preveu, com sempre,
0: que sigui doncs, gratuïtat
1: i tot això. Uh-huh.
0: Per perfecte. Tant, doncs... Alfredo.
2: Sí, bon dia. A veure, jo el primer que em pregunto és que jo no entenc que pugui estar 13 anys congelats els preus de la piscina. No ho entenc. Per molt que em digui, o sigui que no es podia, bueno, jo discrepo. El que no entenc és que s'hagi obligat a una empresa a tenir pròrrogues forçoses any darrere any i no s'hagués convocat el concurs abans. Tu vas ser regidor d'esports durant una època, no vas convocar aquest concurs. Per què? Jo crec que aquí hi ha una de les qüestions a resoldre. Per què s'ha tardat tants anys en convocar aquest concurs? Després hi ha una altra qüestió. És veritat, els preus encallats, bueno, congelats des de fa 10 anys, sí, o 13, en aquest cas, però és que, què ha passat? Pues que ens havíem convertit en la piscina tot el Vallès, pues perquè s'havia donat aquestes circumstàncies, hi havia més gent de fora que de Sant Cugat a la piscina. Jo l'any passat, que vaig ser usuari a l'estiu, jo ho veia, vull dir, de gent no era de Sant Cugat majoritàriament. Més enllà de que havia un descontrol absolut dintre de la piscina, suposo que també l'empresa ja cansada d'aquestes proves forçoses que tampoc se li podien permetre pujar preus, o sigui, per tant, una qüestió d'indefensió de l'empresa, però jo veia situacions allà, van tenir que posar mitjancers, hi havia problemes d'incivisme contínuament, i jo veia la gent que allà entraven i es dutxaven, menjar allà al mig de la platja, vull dir, coses que surrealistes a Sant Cugat, i això ho sap la regidora perquè jo li havia transmès la meva preocupació al respecte. Que ara, clar, ara ens actualitzem els preus, és que igual són els que hi haguessin, si s'hagués fet l'actualització any a any en funció de l'IPC o s'hagués fet el contracte quan ho tocava, doncs probablement no haguéssim arribat en aquesta situació.
0: Mm-hmm. Ari.
3: Aviam. Ara mateix s'han dit moltes coses. Per començar, o sigui, es diu que és una actualització, podem arribar a estar d'acord, no?, que calia fer aquesta actualització més pas a pas, que... ja sabeu també que opinem nosaltres de les múltiples licitacions i creiem que a vegades justament comporten encara més problemes, no?, tant en la gestió del mateix servei com en quin servei donem, no? Així que en aquest sentit podria estar d'acord. Ara també podem fer una actualització de preus sense pujar les tarifes, que vinc a dir que també com gestionem el com prestem aquest servei també és cosa d'aposta del mateix ajuntament que el presta, no? En aquest sentit sí que creiem que és una pujada, no és només una actualització. Per què? Perquè tu pots decidir quin tant per cent pots, van les tarifes a cobrir el cost general i quin tant per cent tu decideixes invertir-hi. I dic invertir-hi perquè és un servei que prestes que no té per què ser un cost. O sigui, aquí està el tema, no? La mirada que li dones. Si per uns es considera que cobrir el 60% del cost per part de l'Ajuntament, per tant, el 40% a través de les tarifes, és una pèrdua, per mi aquí està el problema. No, la meva mirada és que és una inversió perquè la gent tingui accés de veritat en aquest equipament. I quan es va... Bueno, per això nosaltres també vam fer aquest apunt, no?, al ple, en el punt de dir... Nosaltres creiem que no estem d'acord amb aquesta pujada. La regidora, per exemple, ens va dir, no, és per equiparar-ho en tant els preus de la resta de municipis. I ara vinc a contradir una miqueta també aquest efecte crida que comentava l'Alfredo. No tenim uns preus competitius, ni tenim, creiem, un equipament competitiu. Creiem que si fem la comparativa pel servei que prestem, no creiem que el servei estigui a l'alçada, ni molt menys. I després els preus que tenim, Sabadell té el... o sigui, nosaltres tenim un preu de les tarifes el 60% més car que Sabadell, però és que també li doblem a Sant Quirze i, per exemple, a la bassa, que no sé per qui no conegui l'equipament de la bassa de Sabadell, que és literalment un parc aquàtic, també està molt per sota de la tarifa que nosaltres ara oferirem o que oferíem fins i tot abans si fem la comparativa amb el 2025. Llavors, crec que aquest efecte crida, no sé qui voldrà venir, no sé tampoc qui es podrà permetre un cap de setmana pagar 20 euros per anar-hi els dos dies. Estic convençuda que un xaval de 18 anys s'ho pensarà tres vegades, i aquí venim a la part, no?, de com d'accessible és el servei que tenim i, per tant, quin és l'objectiu que té aquest servei, per no dir que som, bueno, que nosaltres també, ja ho sabeu, ampliaríem la temporada, ampliaríem els horaris i ampliaríem aquesta mirada, però això no és només una pujada, és una decisió.
4: Jordi.
5: Bon dia, moltes gràcies. Està clar que aquest tipus de serveis són serveis de salut pública i que repercuteixen directament amb la qualitat de vida de la gent que viu a Sant Cugat. No ho sé, però és un debat difícil, perquè clar, que no hagin pujat les tarifes en 13 anys en cap altre àmbit succeeix. Ja vol dir que ja estaven bastant desfasades aquestes tarifes. Hem de tenir en compte, l'altre dia parlava amb un empresari que ha obert un gimnàs aquí a Sant Cugat i em deia, Jordi, amb unes tarifes normals de 59 euros al mes, que és el que s'està estilant en aquest món de gimnasos i de piscines i tal, diu, necessito perquè comenci a ser rendible, una mica rendible, per fer les paus de la inversió, necessito 1.500 abonats. Uah, clar, aleshores, podríem obrir el debat de, com a institució, com a ajuntament, hem de mantenir unes instal·lacions que són deficitàries només per aquest servei, que sí, que realment la ciutadania mereix i necessita per salut pública o no, o hauríem de focar-ho més cap a... Anem a buscar una base més gran d'abonaments. Fem les polítiques necessàries perquè la gent deixi d'anar a uns altres gimnasos, unes altres piscines, i s'apuntin en els nostres equipaments municipals. Potser valdria la pena, pues, ajudar d'alguna manera això, eixamplar aquesta base d'abonats que permetria, doncs, mantenir unes tarifes més raonables. En tot cas, no són tarifes desorbitades. Sí que, com deia ara l'Ariadna, 20 euros per un cap de setmana, doncs, en un nano de segons quina edat li costa. Molt bé, doncs, potser en aquestes persones s'ha de fer un esforç d'un abonament més assequible, i, en canvi, s'hauria de pujar més en un altre. És que, insisteixo, no ha de ser gens fàcil trobar la mesura justa.
4: Mm-hmm. Ramon, que paties...
6: Era sí, perquè estava tothom demanant la paraula, dic, no, que encara no he parlat.
4: Demanava la segona ronda.
6: Ja.
4: Endavant.
6: No passa res. No, el, crec que les explicacions que ha donat ara l'Eloi van molt en la línia de la documentació que vam rebre i del debat que vam tenir, no? En aquest punt, nosaltres... clar, la nostra anàlisi inicial va ser, doncs, que evidentment s'estava posant el focus en el canvi a preus públics, en uns preus que abans eren uns preus privats, en els descomptes socials que s'incorporaven, en què l'Ajuntament assumia més de la meitat del cost del servei. Ara, veient els comparatius que s'han publicat després a la premsa, creiem que la pujada és massa elevada. És una qüestió que no havia estat en el debat fins ara, també et dic, i tot i així no em cauen els anells a reconèixer que nosaltres, que vam votar a favor d'aquest punt, doncs, veient aquesta comparativa, crec que ens vam equivocar. I d'aquí traiem dos aprenentatges, diguéssim, no? Primer, que a partir d'ara, quan es toquin preus de serveis bàsics, ens ho mirarem d'una altra manera. O sigui, i incorporarem també que es facin informes comparatius, que és una cosa que no existia, no va formar part del debat en aquest punt, i que s'analitzin, diguéssim, els perfils d'usuari, no?, les simulacions de preu per família, i si cal, doncs, si hi ha una pujada d'aquest tipus, doncs, que s'incorpori un escalat de preus, de manera que la pujada no sigui de cop, no? Jo crec que és una qüestió que hauríem d'afegir. I el segon aprenentatge, diguéssim, que és que, bueno, nosaltres ens comprometem, no?, a que es revisin aquests preus de cara als propers anys per intentar incorporar, doncs, aquesta escalada, diguéssim, de preus que jo crec que és rellevant. Tot i així, deixeu-me dir, perquè la nostra anàlisi inicial és que hi ha decisions en aquests de lloc que són positives i que nosaltres defensem, i jo crec que no està de més recordar. O sigui, jo crec que passin a ser preus públics és positiu, i això ho hem de poder dir, que l'Ajuntament assumeixi més de la meitat del cost és positiu, perquè això no passa a moltíssimes instal·lacions esportives, o sigui, aquàtiques d'estiu a la majoria de municipis, que s'incorpori la gratuïtat en onades de calor en l'ordenança de preus públics, diguéssim, que això és una cosa que tampoc passa enlloc i que per tant també és rellevant posar un valor, i també, doncs, per exemple, la gratuïtat de 0 a 2 anys, els descomptes socials, o sigui, crec que són coses que s'han de dir. Tot i així, repeteixo, la pujada d'aquest calibre de cop, doncs, que cal corregir-la. I aquí, jo crec que potser ara, a la segona ronda, perquè pel que em sembla, discutirem d'això, no? Crec que on cal posar el focus també és en quin model de piscines volem com a ciutat, no? I jo crec que a Sant Cugat tenim una situació que ens fa potser diferents a moltes ciutats del nostre entorn, que és el nombre de piscines per habitant i per llar. Això no vol dir, no? I ho dic perquè potser algú això li tempta dir, bueno, com que molta gent té piscina, no? No cal que tal. No, doncs al revés, precisament, crec que a Sant Cugat no tothom té piscina, crec que és algo que hem de poder dir, i precisament qui no té piscina, el que necessita és que la piscina municipal, no? No sigui a uns preus desorbitats. I ara sí, suposo que en la segona ronda parlarem més d'això del model.
3: Abans de començar la segona ronda, anava a portar aquí una mica perquè en els mitjans de comunicació ens havia cridat l'atenció una mica el preu, no? Precisament venia per aquesta explicació, perquè sí que és veritat que aquí a Sant Cugat moltíssima gent té piscina, però n'hi ha molta que no, i justament la gent que no té piscina acostuma a ser la gent que potser aquest augment li perjudicarà més.
6: Totalment.
3: Per això els mitjans, això ens havia cridat l'atenció, i no tant el que significa, bueno, com han anat les coses durant aquests 13 anys o el que oferirà aquest servei. Llavors, ara, si us sembla, sí, volia aportar aquesta opinió una mica també per explicar-nos. Eloi, comencem amb tu la segona ronda.
1: Vale, molt ràpid. No sé si contestaré bé l'Alfredo, però, com diu, es va licitar el 2014 i és cert que jo entro el 2015. El contracte està vigent, 4 anys més un. Per tant, ens anem al 2019 i jo recordo que quan estàvem acabant el mandat ja estàvem iniciant els tràmits perquè s'havia de licitar. El que va passar després no et puc respondre perquè no hi era a la gestió de l'àrea. Per tant, recordo que potser en aquell moment la reflexió que podia fer és que un 4 més 2 ara no tornaria a fer, veient, no?, la dinàmica que és amb les piscines i això, però bueno, jo recordo que en aquell moment arribàvem al límit de l'explotació. Pel que fa a les comparacions, no, que fem, que aquest està centrant el debat en aquesta comparativa territorial amb altres municipis, crec que d'entrada el que hem de centrar una miqueta el focus també és que nosaltres tenim instruccions d'intervenció i secretaria, i aquest cobriment del cost del servei, que per nosaltres és una inversió també, no és una despesa, clar, hi ha unes instruccions també que tu no, jo pots donar una voluntat política de dir, fes 100%, i la secretaria d'intervenció no t'aprova, i per tant no. Sí. O sigui, has de jugar també, has de trobar l'equilibri entre el que la llei ens exigeix i les voluntats polítiques, no?
6: De fet, perdona, Eloi, que t'interrompi, que és que es va aprovar el punt amb un informe desfavorable de tresoreria, sí, dient, sí, que no s'estava cobrint el cost del servei, i tot i així es va justificar, no, la raó social, l'interès general per fer-ho.
1: I a més ara també tindrem més informació, perquè en els anteriors exercicis ens mancava informació de l'explotació econòmica, d'usos, tot això també ho tindrem molt més controlat i sabrem si realment amb els usos que tenim, amb uns aforaments màxims, doncs tenim més ingressos que van a l'Ajuntament i que potser permeten d'alguna manera també bonificar més. Però el que volia anar també amb les comparatives és que si hem de comparar, comparem serveis o piscines similars. Vull dir, estem parlant d'una piscina de 25 en els dos, o de 20 a 25 en els dos equipaments, més el que seria l'espai més lúdic aquàtic i la petiteta. Clar, la bassa, en aquest cas, no, que comentaves, és, com tu dius, un parc aquàtic que té un manteniment diferent, que té un aforament diferent. Clar, si tu pots tenir 1.000 o 2.000 usuaris per dia en un equipament, no és el mateix que si pots tenir-ne 300, perquè també tens un volum d'aigua molt, molt gran. O sigui, vull dir que al final, contra més usuaris, més ingressos, menys benefici. Aquí tampoc hi ha benefici empresarial, per tant, ningú està fent d'alguna manera negoci, sinó que tot va al servei, i d'alguna manera, doncs, vull dir que a l'hora de comparar intentem doncs, comparar o instal·lacions similars, perquè si no també és difícil, no? Comparar doncs, el que podem fer en aquesta piscina, doncs és complicat com fer-ho amb el que seria la bassa. I insisteixo, nosaltres quan proposem, es proposa tècnicament aquest preu, no és per equiparar-nos a la resta del municipi, no, la premissa és un exercici que es fa després, perquè també teníem aquest feedback, aquesta sensació de que hi havia molt usuari de fora del municipi de Sant Cugat, i vam dir, ostres, què està passant, no? Perquè ve molta gent aquí, ens hem trobat que hi ha molts municipis que directament no tenen piscina d'estiu, per tant, evidentment aquesta gent ha de venir a altres municipis, Cerdanyola on sigui, i després doncs, vèiem que el preu en algunes piscines, no potser en totes, era més econòmic. Però això perquè nosaltres partíem d'un dèficit. Ara, insisteixo, nosaltres la proposta de preu nou es fa en base a uns estudis tècnics i econòmics, i després, evidentment, es fa l'exercici de mirar què passa al voltant per veure què fem. No? Però vaja, demano, o quan fem comparatives, també, i acabo, que estic parlant massa, també quan tu fas un servei municipal podríem dir, escolta, doncs obrim la piscina, una persona, o el socorrista que ens obliga a la llei, i el manteniment mínim de neteja. M'invento. Llavors això que faria és abaratir el cost del servei moltíssim i podries anar a un preu econòmic, però després també diem, ei, bueno, escolta, anem a garantir que hi hagi això, que hi hagi un reforç perquè el socorrista no hagi de fer tasques de civisme dintre la piscina, o el tema dels torns, el tema de les entrades online, el manteniment, les inversions, totes les activitats que volem dinamitzar, que tot això, al final, incrementa el cost, i quan ens demanen que hem de cobrir, doncs també potser puja una miqueta més el cost de l'entrada, no? Però, bueno, també en els propers anys, amb molta més informació que tindrem de l'explotació del que seria el servei, podrem fer justos i evidentment nosaltres el que volem és que la piscina es faci servir i que sigui accessible per la majoria de la gent, està clar.
3: Mm-hmm. Ari, jo feia la comparativa amb la bassa fent la comparativa justament d'un equipament que també representa que és molt més gran, que representa que també val més diners també mantenir-la, però si ens hi posem i fem comparatives més des de la igualtat o com li vulguem dir, trobaríem a Terrassa, trobaríem Sabadell, l'altra piscina municipal, Sant Quirze, vull dir, la comparativa és similar i tot i així estem preus molt per sota, o sigui, ells tenen preus més per sota. Hi ha un altre punt, i és que si ho mirem també en tant a fem la comparativa de l'abonament de 10 entrades, que recordem que ara ja només, o sigui, crec que la pujada, per un costat, vale, s'han afegit certes clàusules, com deia el Ramon, no? Però crec que altres han quedat molt lluny. Les pensionistes, per exemple, l'any passat, o sigui, hi havia dos tipologies, una valia 2,77, l'altra 1,80, i ara era, per un costat, discapacitat, per l'altre, pensionistes. Discapacitat i gent gran, pensionistes. Ara estem parlant de que tots aquests dos col·lectius pagaran gairebé 5 euros. És una comparativa, és una pujada bastant elevada. Jo entenc que tota l'altra banda, però és que si mirem els números, per no parlar de què és això, o sigui, l'adult mitjà passa gairebé de no arribava a 6 euros a 10 euros gairebé. I llavors, si entrem també en les comparatives, que a vegades sí, són terribles, però trobem que el punt més greu és l'abonament de 10 entrades. A Sant Cugat situa a 68 en 81 euros, mentre que Sabadell el té a 36,85 i Terrassa a 25 euros. Clar, i aquí va a l'altra banda, no? Que és no només hi ha aquesta pujada que pot castigar més o menys, i ara entraré en això, sinó que és que...

0: No tothom té piscina, però és que aquí passa una, hi ha una gran desigualtat entre qui té un accés a, al clima, al confort climàtic i a refrescar-se, perquè tindrà, doncs els rics tindran piscina, i els que més necessiten que l'equipament sigui accessible es trobaran justament que no. I aquí hi ha una gran desigualtat que hem de poder atendre. I si no tenim suficient gent que ve, també ens haurem de repensar per què és així, no? Quin tipus de... I nosaltres seguim pensant que no tenim les piscines al nivell de la població de gairebé 100.000 persones que som. I això també és una realitat, la xarxa no dona.
1: Mm-hmm. Alfredo?
2: Jo no tinc piscina, eh?
0: Bueno, jo tampoc, eh? Si ens hi posem.
2: Hi ha molta gent que no en té, és evident. Vull dir que no tothom té la sort de tenir una piscina a casa. Jo estic d'acord amb el que ha dit l'Eloi, que no es poden comparar piscines d'altres municipis perquè cada instal·lació té les seves propietats, diguem com vulgui, i idiosincràsies, no? Però sí que hi ha dues coses que volia dir. El nostre model ideal, desgraciadament, no es pot fer, que és bonificar la gent de Sant Cugat, perquè això la llei no ho permet. Nosaltres,
0: i no ho ha de permetre.
2: Però jo crec que si es pogués, nosaltres que s'hem posat per aquí, però legalment no es pot. Crec que en aquest cas, no haguéssim, o sigui, si s'hagués pogut bonificar, doncs hauríem solucionat el problema d'afavorir que la gent de Sant Cugat pogués anar a la piscina, però lamentablement no s'ha pogut fer. Tornant-ho del concurs, que jo és que al·lucino, si tu vas deixar-ho preparadíssim per a l'any 2019 ja que es pogués convocar, doncs que estem a l'any 2026, no? Vull dir, aquí què ha passat? El concurs ara s'ha adjudicat, que farà, que va ser a finals de l'any passat, el 25.
3: Mesos, sí, fa uns mesos.
2: Per tant, bueno, vosaltres vau entrar també el 23, vull dir que ha estat quasi dos anys per treure. Vull dir que penso que això hauríem pogut avançar-ho bastant. I uns per omissió, que van ser, òbviament, el govern tripartit 19-23, i vosaltres que, si ja ha estat preparat, pràcticament era actualitzar el concurs i treure'l. Vull dir que també us heu columpiat una miqueta en aquest sentit. I aleshores, i respecte al que dèieu de les millores, tot això, crec que està bé que s'hagi invertit la nova concessionària. Crec que les piscines ja tenen els seus anys i per tant requerien un lavado d'imatge, no? I que crec que això afavorirà també que gent de Sant Cugat també vulgui l'atracció de veure més nou tot plegat, crec que això afavorirà. I per tant en això hi estem d'acord que això hagi anat per aquí, no?
1: Mm-hmm. A veure, Jordi, que fa estona que veig que prens...
4: Sí, m'anava prenent apunts, però... És cert que són pujades elevades en percentatges, però realment jo penso que són assumibles per la majoria d'usuaris i que responen al que dèiem, a una realitat de...
0: Està molt lluny, de saber quina és la realitat, perquè el cost de vida puja, els sous no, i no sé qui es pot permetre 20 i pico euros o 50 o 60...
4: No, però un abonament que dèiem, aquests 100 euros per temporada...
0: Si ets una família de 4, bueno,
4: però és que clar, s'ha de posar en el marc que toca.
3: Si tens família de 4, és l'abonament familiar que és diferent, eh? No treus 4 abonaments de 100, treus el familiar que és que surt...
0: La meitat no, 60
3: surt molt menys per persona, però bueno,
0: perdó, però sí, crec que els preus, o sigui...
4: Ja, però és el que dèiem, que és, hi ha unes infraestructures que s'han de mantenir d'alguna manera, Ariadna. Mm. Aleshores...
0: Això és cosa del consistori, no pas de la gent que ha de poder gaudir de la piscina.
4: Clar, és aquesta la mesura que cal trobar, és el que deia. Per això potser que hauríem d'ampliar la base, que deia abans, de tenir més abonaments, i aleshores pues, seria una cosa, un cost compartit. D'altra banda, per nosaltres també és cert que el fet que els usuaris hagin de fer un esforç una miqueta més gran que el que feien fins ara, doncs d'alguna manera també contribueix a posar en valor aquestes instal·lacions. Tots sabem que quan les coses la gent no percep que han costat un esforç o que estan costant un esforç a l'administració, doncs malauradament vivim en aquest món que vivim, doncs malauradament no sempre es tracten bé i veiem molts equipaments no municipals, sinó de tot tipus que són públics, que no estan ben tractats pels usuaris. Hi ha molt incivisme, hi ha gent que no valora l'esforç que fem com a societat per poder oferir aquests serveis que al final són serveis bàsics i que són de qualitat de vida, i en molts casos, com els que són les piscines i els parcs que tenim, doncs són també de salut pública. Per tant, recordem que aquesta petita pujada, o petita, aquesta significativa pujada, però que al final són preus de mercat, doncs ajudarà

0: a que la gent entengui que això val uns cèntims. Perquè recordem que les piscines públiques l'any passat em sembla que es van haver de tancar dues o tres vegades per fer-ne un mal ús. Van haver-hi uns episodis, que alguns eren fins i tot escatològics,
1: que sí.
0: Que dius, ostres, pues, per favor, no passa això a les piscines dels clubs aquests que valen uns cèntims més. No, almenys els que jo conec, i en conec a dos.
2: Així que el problema són els pobres, que no pas els rics.
0: Jo no ho he dit,
2: que
0: això, Ariadna, perquè potser ha sigut un nano que ha pagat, que té molt, que ha vingut i ha pagat aquests 20 euros, que això no ho pot pagar una persona amb pocs recursos econòmics, el que l'ha liat. Jo no ho he dit, això m'ho poses tu en boca, però dic que si que la gent n'és conscient de que això val uns cèntims, mantenir-ho net i mantenir-ho en unes condicions, doncs a lo millor evitarem unes certes actituds. Què hem de fer? Posar, m'esteu dient que hem posat a vigilants, que dèiem que hi haurien uns vigilants, ara dic, ostres, però potser els vigilants són perquè la gent no s'ofegui, no pas perquè no fem el ximple.
3: No, bueno, hi ha dos tipus de suport, per dir-ho, una hora de control, que un és el, evidentment, el socorrisme aquàtic, no?, per si hi ha pues, alguna situació a l'aigua, i després nosaltres hem apostat per aquesta figura de... Bueno, seria com un agent de civisme que tindríem al carrer, però dintre la piscina, en general, per vetllar pel bon ús de l'equipament, però és que això és independent, jo crec que és un tema d'educació, no és un tema de, ni d'estatus social, ni de classe, ni d'economia. Hi ha gent amb deficiències a l'hora de comportar-se dintre un equipament i tenir un ús cívic, i doncs a vegades hem de vetllar per això, i aquesta ha sigut l'aposta, no?
4: Sí, abans que parli el Ramon, recordem que els episodis dels que t'estaves referint de l'estiu passat va ser un problema a nivell de tot Catalunya, sí, que semblaven unes gambarrades fetes per diferents grups de joves. Vull dir que no només ho vam tenir aquí a Sant Cugat, sinó era un repte d'aquestes xarxes socials que vam tenir problemes a molts pobles de Catalunya.
0: Sí.
4: Ramon.
5: Bueno, jo... Seguint amb la qüestió del model, no? Jo crec que per nosaltres és clau que la piscina sigui una qüestió de dret i de lleure. Ho ha explicat molt bé l'Ari, no? És una qüestió de confort climàtic també per molta gent. No pot ser un luxe només per qui es pot permetre tenir-ne, i per tant hem de parlar de tarifes, però també hem de parlar, doncs, per exemple, de calendaris d'obertura o d'horaris, no? Vull llegir que els meteoròlegs preuen que el fenomen del Niño aquest any sigui molt més exagerat, i això ens provoqui moltes més onades de calor, no? Clar, jo crec que hauríem d'estar ja, no?, des de l'administració pública, hauríem d'estar valorant l'entrada en funcionament d'aquesta piscina molt més abans, no?, del que és habitual, i per tant no esperar que esperi a que acabi, no?, el curs escolar per tenir la piscina oberta. Jo crec que això és una qüestió que hauria de formar part de l'agenda, no?, d'aquest govern municipal.
6: Sí, d'acord.
5: I a més també, sobre, deia ara l'Eloi, no?, que incorporarem uns educadors, no?, per la qüestió del civisme. Jo no crec que sigui una qüestió de civisme. Jo crec que hem de concebre les piscines municipals com un equipament públic, des del qual també es genera convivència, genera comunitat, no? Crec que la piscina, o sigui, el refugi climàtic no és només una qüestió de confort tèrmic o confort climàtic, sinó que també és un element de generació de comunitat a la ciutat en moments, doncs, això, d'emergència i de risc pel que fa al calor. I en aquest sentit, jo vull recordar que jo crec que en aquesta tertúlia, altres cops que hem parlat de les piscines, havíem parlat inclús de propostes, no?, de fer allò, doncs, d'incentivar que les persones en piscina privada la puguin compartir amb altres veïns i veïnes, no?, que es puguin generar, doncs, més propostes pel que fa això a la generació de comunitat i de tal, perquè no sigui només una qüestió de supervivència individual, sinó que sigui un element d'empoderament col·lectiu, no? Jo crec que és important, veient l'estiu que se'ns ve a sobre, que la política municipal no es centri només en si hem de cobrir el preu, no?, el cost d'un servei amb la tarifa o no, sinó que vagi molt més enllà i ens plantegi propostes polítiques, no?, des del punt de vista no del civisme, només, sinó, com deia, de la generació de comunitat, de no deixar ningú sol, no?, en els episodis de màxima calor que tindrem aquest estiu, i de buscar alternatives perquè això, doncs, les persones en piscina privada també contribueixin a la generació d'aquesta comunitat que tant falta ens fa a la ciutat.
4: Queden 5-7 minuts i tres persones m'heu demanat una tercera ronda, que estaré encantada de donar, però intentem... Sí. Comences tu, Ari.
2: És que agafo el guant totalment del Ramon, i és que tot això que plasmava en principi ja està aprovat, i quan dic que ja està aprovat és que la CUP a l'inici d'aquest mandat va ser la primera de les mocions, juntament amb una altra també d'esport, va portar, i era l'ampliació de la temporada de les piscines, ampliació i retard, o sigui, entenent que cada cop tenim més onades i que la calor arriba abans i se'n va més tard, i també es posava sobre la taula... Bueno, per començar, sí, també es posarà sobre la taula l'obertura en onades de calor, així com crear altres fórmules dintre dels clubs privats que tenen piscina per fer una xarxa encara més gran. Què va passar? El govern va aprovar aquesta moció, almenys la primera part, la part dels clubs la va treure, i no ho va aprovar, però teníem aquesta part aprovada, i ara ja fa 3 anys d'això, i el que se'ns va contestar va ser que no era financerament possible, o no era, com es diu, no em surt el nom, no era financerament sostenible, i que per tant no ho farien. I creiem que s'ha perdut llavors una oportunitat de fer amb menys, no?, una cosa que realment té més impacte per la ciutadania en matèria de piscines.
4: Alfredo.
1: Sí, no, jo volia fer un comentari perquè jo vaig ser testimoni d'un episodi d'aquests que es va tenir que tancar un vas a la piscina d'aquí de part del bar central, i no va ser precisament per el retos viral aquest que es va fer, que efectivament va passar a piscines de tot Espanya. No va ser el cas, perquè era un nano, no tenia 5 anyets, vull dir que... I jo veia la desesperació dels responsables de la piscina, perquè immediatament han de tancar el vas, no sé quantes hores tenen que reciclar tota l'aigua, i bueno, clar, tot això és una perjudici econòmic que bueno, que per el promotor, bueno, directament també per l'Ajuntament, perquè té que cobrir a vegades, pues, els dèficits, no? Vull dir que es deia, al final és un tema de civisme, un tema d'educació de les persones, vull dir, i lamentablement jo vaig ser testimoni de molts episodis i de parlar amb usuaris que estaven cansats de veure baralles, de gent que se la feia fora de la piscina, gent que no respectava res, vull dir, que ni respectava ni els carrils que estaven previstos per la natació dels escolars, vull dir, i clar, i tot això va més enllà del que pugui fer una administració, vull dir, aquí hi ha un problema gros de civisme. Espero que ara, amb la nova concessió, que s'hi posaran les piles també en aquesta qüestió, i la gent podrà anar-se a banyar amb tranquil·litat en família, que és el que realment tots volem.
4: Eloi.
3: Molt breument, primer per la part de la moció, no?, els conceptes que estàvem parlant ara de les obertures i això, que es va fer l'estudi, no?, i de fet hem ampliat el que és l'horari dintre del propi dia, no?, de la jornada, l'hem ampliat i hem valorat i hem ampliat algun dia molt puntualment dintre del que és la unitat de la temporada, perquè s'havia valorat l'opció de parlar dels caps de setmana de juny, però això té dificultats a nivell de gestió de l'aigua, d'usos també, perquè en alguna vegada, recordo, en algun moment al setembre vam fer obertura, vam allargar la temporada, evidentment assumint el cost i tot és igual, perquè consideram que era necessari, i després ens vam trobar que els usos, no, les dinàmiques familiars a partir de l'inici del curs escolar o fins que no acaba el curs escolar i els partits, perquè a més moltes famílies, doncs, estan vinculades a activitats esportives o culturals, i els caps de setmana, doncs, no tenen encara aquella, no, aquell temps lliure per gaudir de les piscines. Bueno, s'ha valorat i evidentment també, doncs, aquí hi ha un tema de costos important, i només una miqueta per puntualitzar, jo crec que posar alguna xifra també quan parlem perdó, quan parlàvem dels abonaments...
4: Tranquil, veu aigua.
3: Que vaig ràpid perquè s'acaba el temps.
4: No, home, no, tranquil.
3: Ja està, Jordi.
4: Pobre.
3: Ai, perdoneu. Quan parlàvem dels abonaments, no?, d'aquests dos col·lectius en concret, dels majors de 65 anys, pensionistes i persones amb alguna discapacitat, estem parlant de l'abonament de temporada, que passa de 58 en 86 a 64 en 81, i estem parlant de 3 mesos de temporada d'ús diari de la piscina. O el grup de família, no?, en el cas més extens de família que tenim aquí contemplat, que és una parella amb 5 fills o més, 184 per tota la temporada. O sigui, creiem que són preus que bueno, que sí, evidentment a tots ens costa, no?, quan hem de pagar qualsevol cosa, doncs ens hem de rascar la butxaca, però bueno, hem intentat mantenir i assumim, com deia també abans el company que assumim més del 50% del cost del servei, perquè pensem que és una inversió necessària. I ja et dic, en el futur, amb més informació econòmica, amb més informació d'usos, perquè també estem lligant molt el compte d'explotació als abonaments. Clar, un gimnàs et permet un abonament molt més gran perquè hi ha una rotació. En principi, les piscines, la gent que hi va, l'usuari, no? Hi va passar moltes més hores. Tu tens un aforament molt limitat i no pots tenir 1.000 usuaris a un dia, no? Com un gimnàs, que hi ha molta rotació. Per tant, això també limita, a vegades dificulta, doncs, aquesta gestió o aquesta quantitat d'ingressos. Però, bueno, mirarem de millorar.
4: Jordi, 30
0: sí,
4: segons.
0: Sí, per això et deia que totalment... Cert que és molt difícil. És molt difícil trobar la mesura. En tot cas, ens agradaria posar l'accent en un punt que ha sortit abans, i és que quan depengui de nosaltres, nosaltres sí que canviarem el marc legal per fer possible ordenances que permetin bonificar a la gent que sigui de Sant Cugat i així es prioritzar també d'aquesta manera a la gent de casa.
4: Bé, doncs no tenim temps per més. Moltes gràcies a tots per haver vingut avui. La informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades amb Carme Revert.
0: Moltes gràcies. Gràcies.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. Els treballadors de les biblioteques municipals de Sant Cugat s'han sumat a la vaga indefinida convocada al conjunt del sector de la lectura pública de Catalunya. El col·lectiu denuncia una manca crònica de personal, unes instal·lacions que consideren insuficients i la falta de resposta de l'Ajuntament a diverses reivindicacions laborals que asseguren que arrosseguen des de fa anys. La vaga arrenca aquest divendres amb una manifestació a Barcelona i comportarà el tancament de les biblioteques també els dissabtes. Els treballadors adverteixen que mantindran les mobilitzacions si no es produeixen avenços en les negociacions. L'Ajuntament ha obert la convocatòria dels ajuts econòmics a l'habitatge 2026, una línia de suport destinada a ajudar famílies i persones amb dificultats econòmiques a assumir les despeses vinculades a l'habitatge habitual. La convocatòria, aprovada per la Junta de Govern local, compta amb una dotació inicial de 110.000 euros ampliable segons la demanda. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 15 de juliol, tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Sant Cugat ha presentat el projecte educatiu Sant Cugat Ciutat Desfake, Educar la Veracitat, al Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un fòrum que ha reunit experiències impulsades per municipis de diversos països. La iniciativa santcugatenca s'ha exposat en el marc dels diàlegs directes dedicats al foment d'una ciutadania activa i la bona convivència, compartint espai amb propostes procedents de Corea del Sud, el Brasil, l'Argentina, Itàlia, l'Uruguai, Portugal i Colòmbia. La iniciativa està adreçada principalment als centres de secundària i té com a objectiu proporcionar eines perquè els joves aprenguin a identificar notícies falses, contrastar fonts d'informació, entendre el funcionament dels entorns digitals i desenvolupar una mirada crítica sobre els continguts que consumeixen. I en esports, el Benjamí del Patiu Gay Club Sant Cugat és el nou campió de Catalunya després de superar per 4-1 a la final al Voltregà en una competició disputada aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell. Els santcugatencs han completat una brillant competició i es converteixen així en el millor equip català de la seva categoria. Els vermell i negres van accedir a la final després de superar per 4-2 l'Arenys de Munt. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: campanya de la renda acostuma a centrar-se en ingressos i deduccions, però sovint oblidem un factor clau, la situació familiar i convivencial. Separacions, custòdies compartides, fills que treballen puntualment o persones a càrrec poden tenir un impacte directe en l'IRPF. Avui ens ocupem d'aquests casos amb en Lluís Besar, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador de la UOC. Lluís, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: S'està acostant al final de la campanya, no?
1: Bueno, podríem dir que ara estem al bell mig. Estem,
0: sí?
1: La campanya s'acaba... Bueno, al mig. Estem
0: finals
1: cap al final,
0: juny?
1: Però queda tot el mes de juny. Estem en el moment més àlgid de la campanya, perquè maig-juny són els mesos més importants i estem a 2, a 3 de juny, no? Amb la qual s'acaba el 30 de juny. Queda encara, diguem-ne, tot el mes de juny per davant.
0: Per tant, a temps de valorar algunes qüestions que són importants, com comentàvem al principi. Mm-hmm. Comencem per una pregunta clau. Quan surt més a compte fer la declaració de la renda conjunta i quan surt millor fer-la per separat, individualment?
1: Sí, sí, sí, això és un clàssic, de fer la conjunta individual. La majoria de programes ja calculen la doble opció, per tant, pots agafar la més beneficiosa, la que et surti més a compte, val? Però com a regla general, quan es pot fer conjunta és quan hi ha un matrimoni, val? No es pot fer com a parella, de fet, encara, és a dir, legalment, si hi ha un vincle matrimonial, sí que es pot fer conjunta o separada, es pot optar, però si és una parella de fet, per molt que estigui reconeguda, de moment, jo crec que no tardarà massa en equiparar-se, però de moment no es pot fer conjunta. Però quan interessa, en el cas que hi hagi un vincle matrimonial, fer la conjunta o individual? Bàsicament és quan un dels dos cònjuges o no té ingressos o té ingressos molt baixos. Val? Com que la renta és un impost progressiu, i quan sumes ingressos i al fer la conjunta ho sumes tot en una sola bossa, diguem, si els dos tenen ingressos, mitjans, surt millor fer l'individual. Però si un té ingressos i l'altre no en té o en té molt pocs, normalment surt millor fer la conjunta, perquè també hi ha una deducció per familiar, diguem-ne, més alta. Però no, insisteixo que sempre és millor, i de forma automàtica ja passa, fer el doble càlcul, perquè a vegades pot ser enganyós, depèn dels números, i veure quina és l'opció més favorable. En el cas de que sigui una o l'altra, doncs s'opta per aquella i ja està. Una cosa important és, un cop optem, si s'acabés el període de declaració i volguéssim fer una rectificació, no podem canviar. Val? Un cop s'ha optat per la conjunta o l'individual, un cop passa el 30 de juny, això, si m'he equivocat, per entendre, ostres, que em sortia molt millor de l'altra manera. Si està el 30, la puc rectificar, però més enllà del 30, si la vull rectificar, no puc. L'opció ja queda fixada.
0: En qualsevol cas, si un any ens hem equivocat l'any següent, podem continuar triant si la fem conjunta o individualment.
1: Correcte, cada any puc variar d'opció, canviar d'opció.
0: Anem a situacions, per exemple, en famílies monoparentals o en situacions de separació i divorci. Quines serien les principals claus fiscals que sovint es desconeixen?
1: Sí, aquí tenim que anar en compte perquè, com dèiem, l'opció és... pot ser conjunta també amb una família monoparental, val? I per tant tinc que tenir cura de veure quina és l'opció que m'interessa més. Si hi ha hagut una situació de separació o divorci i tenim i tenim fills, no? Aquest matrimoni té fills, si no estaríem al primer supòsit, seria, bueno, cada un aniria per separat i per tant seria individual segur. Però si tenen fills, cada un dels dos cònjuges, diguem-ne, en el cas de que un tingui la custòdia exclusiva, la pot fer conjunta amb els fills, val? És a dir, tot i no havent vincle matrimonial...
0: Es dedueix als fills.
1: Exacte, perquè hi ha hagut separació o divorci, el d'haver fills, un fill o més d'un fill, es pot fer conjunta monoparental, que en diuen. És a dir, que es pot fer conjunta amb els fills. I surt millor que fer-la individual amb els fills, val? En cas de custòdia exclusiva. Si tenim una custòdia compartida, que és molts dels casos, aleshores no es pot repartir. O aplica un cònjuge o aplica l'altre. És a dir, un dels dos dels excònjuges ho aplicarà la modalitat conjunta com a família monoparental, i aleshores al ser compartida diràs, bueno, això és injust, no? El que se sol fer habitualment és que amb alternància d'un any, cada any ho fa un dels dos. És a dir, un dels dos excònjuges un any ho fa la renta en modalitat conjunta amb els seus fills, val? I l'any següent, l'altre excònjuge fa la renta conjunta amb els seus fills. El que no es pot fer és dir, mira, si tinc dos fills, per exemple, doncs, que un la faci conjunta amb un fill i l'altre conjunta amb l'altre fill. No, això no pot ser. És a dir, s'ha de fer conjunt, es pot fer, val, amb els fills, però o un o l'altre. Llavors, si es vol ser equitatiu o just, doncs que un any sí, un any no, ho fa un i ho fa l'altre. Si els dos es veuen beneficiats de forma alternativa, un any sí, un any no, de la tributació conjunta. La conjunta, més enllà dels ingressos que dèiem abans, sempre és més beneficiosa en quant a deduccions. Té uns mínims familiars més alts. Per tant, fer-la individual, insisteixo, amb els fills sortiria a pagar més o a tornar menys, fer-la conjunta amb els fills sortirà a tornar més o a pagar menys. Val?
0: Fins a quina edat, ja estic pensant, edat dels fills, es pot fer aquesta declaració conjunta amb els fills?
1: Sí, correcte. Els fills, diguem-ne, formen part de la unitat familiar, bé sigui cònjuges no separats o divorciats, o cònjuges ja que no són cònjuges i que estan separats o divorciats, fins als 25 anys. Hi ha diversos punts que fan que el fill surti de la unitat familiar i, per tant, ja no es pugui fer conjunta amb aquest fill. Val? Una és que compleixi 25 anys, a no ser que tingués una discapacitat superior o igual al 33%, que aleshores no hi ha límit d'edat. L'altra és si deixen de conviure. Evidentment, si aquest fill surt de casa a viure en un altre lloc, a no ser que sigui un viatge d'estudis, un Erasmus o un viatge amb una beca...
0: Que sigui puntual.
1: Que sigui puntual, aleshores no compta com a que se'n va de casa... Si se'n va a viure pel seu compte, de forma permanent, doncs també deixa de formar part de la unitat familiar i, per tant, es perd aquest mínim per descendents. L'altra manera també és si tenen rentes, si obtenen rentes durant un any, els fills, superiors a 8.000 euros. Si un fill cobra perquè fa un treball puntual durant diversos mesos a l'any i cobra més de 8.000 euros, també ja no es pot fer conjunta amb el fill. Val? Això són els tres supòsits més habituals, per edat, per convivència o perquè ja comença a tenir uns ingressos que, bueno, que la llei estableix, al meu entendre, són baixos, són molt baixos, 8.000 euros. Per tant, això fa que els pares o els excònjuges, no, segons la situació, no puguin fer-la ja conjunta amb el fill i, per tant, gaudeixin de menys reduccions i el fill la fa pel seu... Bueno, la fa o no, segons estigui obligat, això és un altre tema, pel seu compte.
0: I si aquest fill superat els 25 anys conviu en aquesta unitat familiar, però no té cap aportació perquè no treballa?
1: Bueno, en principi, si no té un grau de discapacitat, com he abans, igual o superior al 33%, que discapacitat reconeguda, que aleshores no hi ha límit d'edat, no podria, quedaria fora de la unitat familiar en quant aplicar el mínim per descendents per part dels pares.
0: Per acabar d'aclarir la qüestió, hi ha diferències entre sobre aquesta qüestió? Hi ha diferències sobre la separació legal, divorci o simplement cessament de la convivència, és a dir, una separació?
1: No, quan parlem de separació i divorci no hi ha diferència, és el mateix.
0: No hi ha diferència.
1: No hi ha diferència. Clar, quan parlem d'un cessament de la convivència de mutu acord sense que passi per cap mena de tràmit legal, aleshores, evidentment, aquests excònjuges a la pràctica, podien fer la conjunta. O sigui, jo he tingut algun cas d'algun client que estan separats de fet, per entendre'ns, de fet, no de dret, sinó de fet, o sigui, que materialment cada un viu pel seu costat i estan separats, però hi ha bona entesa i com que fiscalment els hi surt millor, doncs decideixen fer la conjunta. Però clar, és que no s'ha trencat el vincle matrimonial perquè no ha hagut una separació legal ni un divorci legal. Val? Per tant, clar, una separació de fet no consta a cap lloc, no? És com dues persones poden viure juntes, estan casades o no.
0: Hem parlat abans de les parelles de fet, que de moment haurien de mantenir-se amb la declaració per separat.
1: Exacte.
0: Però quan hi ha convivència amb els fills d'aquesta parella, quina és la situació?
1: Sí, aquesta és una de les situacions que jo imagino que a futur canviaran. Les parelles, de fet, no s'equiparen encara per poder-la fer conjunta i tampoc s'equiparen per poder-la fer conjunta com a família monoparental. Val? És a dir, que una parella, de fet, que tingui fills, no es podria acollir a la modalitat conjunta que dèiem abans amb els fills. Val? O sigui, no, perquè no està reconegut com a vincle els efectes de les deduccions fiscals de renta. Per tant, la parella ha fet ara mateix, i per això dic de moment, perquè crec que això canviarà, no pot tardar massa en canviar en els propers anys, de moment la parella ha fet no la pot fer conjunta si no té fills, no? Que seria si la pot fer un matrimoni en vincle, val? I tampoc pot fer aquests cònjuges, diguem que eren parella de fet i han deixat de ser parella de fet, no la poden fer en modalitat conjunta amb els fills. Val? Per tant, l'ha de fer individual, necessàriament. I això vol dir que els sortirà una mica més car. Amb altres impostos, sobretot a Catalunya, la parella fet s'equipara totalment a un vincle matrimonial. Per exemple, successions. Val? Successions està equiparat, però renta no. Successions és un impost autonòmic, un impost català, i renta segueix sent encara un impost estatal.
0: No oblidem que hi ha altres situacions, com per exemple les persones a càrrec,
1: sí,
0: no? O situacions de convivència, d'ajuda mútua. Quins avantatges fiscals poden existir en aquests casos?
1: Sí. Aquí tenim, exacte, sempre, evidentment, quan fem la declaració de renta, doncs, tenim que intentar optimitzar el que seria la tributació. Per tant, com més la reduïm, millor. No hem d'oblidar que si estem, com a contribuents que som de renta, no? Estem vivint o tenim a càrrec, no? Amb un ascendent, amb un pare o una mare, no? Si aquesta persona, diguem-ne, està vivint, està empadronada a casa es pot deduir, igual que es poden deduir, igual que hi ha un mínim per fills, també un mínim per ascendents, val? És a dir, també el fet de conviure, diguem, això vol dir estar empadronat, eh? Estar empadronat aquell ascendent, aquell pare o aquella mare està empadronat al mateix domicili que el contribuent, doncs té un mínim per ascendents, val? Aleshores, depèn, els números són, si fa un repàs molt ràpid, el mínim per ascendent, normalment, si aquest ascendent té més de 65 anys, són 1.150 euros, val? Això redueix la base imposable, vol dir que és com si hagués tingut més sou, no? Em redueix l'import que jo declaro com a sou. Si té més de 75 anys, són 2.550 euros que puc reduir de la meva renta. Jo contribuent, que estic vivint o que tinc a casa meva, convivint amb mi el meu pare o la meva mare, no? Si aquest ascendent té un grau de discapacitat, val? I depèn del grau de discapacitat, hi ha una reducció addicional d'entre 3 i 9.000 euros. Depèn si té una discapacitat superior al 33 o al 66, val? Per tant va pujant una mica el que jo em puc reduir de la meva renta pel fet de tenir un ascendent vivint a casa, no? Val? I si aquest ascendent, malauradament, té una mobilitat reduïda, i això està acreditat mèdicament, òbviament, puc afegir inclús addicionalment 3.000 euros més de reducció per aquesta persona necessita posar assistència. Val? Per tant, els ascendents... Bueno, aquí una cosa important és, quan un pensa en un ascendent que dona dret a deducció, com els fills, perquè viu a casa, perquè està empadronat, dius, bueno, i si l'ascendent està en una residència, ja perdo la reducció aquesta que estem dient. No, això ho preveu la llei. Si aquesta persona segueix depenent, diem, del fill o la filla, encara que no visqui físicament, estaria empadronat a casa, però hi ha un moment que, malauradament, doncs, té que anar a viure en una residència perquè necessita atenció contínua i els fills no li poden donar, i aleshores aquest ascendent que segueix depenent del fill o la filla, efectes fiscals de renta, segueix podent deduir com a ascendent. Val? O sigui, això sí que la llei preveu que l'estar en una residència no impedeix aplicar, si depèn del fill que seria el contribuent, aquestes reduccions per tenir un ascendent, diguem-ne, a càrrec, si vols dir-ho així, no?
0: I es podria donar el cas que fossin els dos pares que estiguessin a càrrec de...
1: Sí,
0: d'una
1: sí, sí.
0: Persona o no és possible?
1: Sí, podria ser, evidentment. Sí. Normalment, bueno, com a màxim són dos, no? Poden ser més, però no. Poden ser dos i podria passar amb els dos. O sigui, cada un dels dos ascendents, igual que els fills també, com més fills, més mínim tens, no? Com més fills tens de càrrec, diem, sí. Menors de 25 anys, ascendents el mateix. Si tens un, doncs tens aquestes quantitats que hem dit. Si tens dos, doncs tens una deducció més gran. A més, un punt que em comentaves, el de la relació convivencial d'ajuda mútua. És un tema interessant, no és estrictament de renta, però potser cal comentar-ho perquè és un tema molt poc conegut i està, diguem-ne, regulat al Codi Civil de Catalunya. Val? Això té incidència sobre les successions. I què vol dir això? Com el seu nom indica, una relació convivencial d'ajuda mútua, no cal un vincle efectiu, no cal que sigui parella, no cal que sigui fill, que sigui pare, sinó que simplement dues germanes, dues germans, un germà, una germana, dos amics que porten vivint junts molt de temps, inclús la cuidadora que porta molt temps vivint amb una persona. Si aquesta persona fos destinatària de l'herència de l'herència d'una d'elles, val, sempre que aquesta relació convivencial estigui reconeguda davant de notari, o bé es pugui acreditar que es porta més de 2 anys en aquesta situació de convivència, val, es tracta com si fos un fill, val, efectes successoris. Vull dir, la factura fiscal de successions és molt barata perquè tributa no com un tercer, que és el que seria, un tercer, vull dir, una persona que no té parentiu, sinó que tributa el que en diuen, bueno, tècnicament és el grup 2, que és com si fos un fill, diguem. Per tant, bueno, efectes successoris, és interessant saber que existeix aquesta figura, a més a Catalunya, això és pels que viuen i resideixen a Catalunya. Val?
0: Parlem ara de les famílies nombroses, que sí. Bueno, continua sent una ajuda important. Qui té dret exactament i quines novetats o requisits convé revisar aquest any?
1: Sí, aquí bàsicament, això és molt senzill, bàsicament la família nombrosa és quan es tenen més de 3 fills, 3 o més, el 3 ja és família nombrosa. Hi ha 2 categories de família nombrosa, que és la general, té una deducció, és una deducció de la quota, de 1.200 euros, i l'especial té una deducció de 2.400 euros. I això s'aplica per mesos. Pot passar que s'entra en aquesta situació de tenir un fill a mig any, però no, es calcularia progressivament per mesos. Si els 3 fills o més es tenen durant tot l'any, doncs són 12 mesos, i tens aquests 100 euros per mes, en el cas de famílies amb carnet de família general, que són 1.200, 100 per mes, més o menys, o el doble, si és especial. Val? Especial vol dir que tens, sembla que són més de 5 fills. Ja, bueno, seria un... Jo seria molts fills, no? Un petit debat que hi ha sempre és dir, si no tinc el títol de família nombrosa vigent, el títol l'otorga la Generalitat, val? I se m'ha caducat, no m'ha caducat, ja no puc aplicar la deducció. I gent d'entrada deia això, no, si no el tens vigent has perdut el dret. Però bueno, aquí hi ha hagut molta moguda els últims anys i finalment queda claríssim que sí que es pot aplicar la deducció si es donen els fets objectius. És a dir, si tinc el títol caducat no passa res. No patiu perquè puc aplicar la deducció. I si gent m'ho qüestiona...
0: La família hi és igualment, encara que s'hagi caducat.
1: Correcte, és un fet. No? Per tenir el carnet vigent o no, deixo de tenir família nombrosa. Clar. O la tinc. No?
0: I pel que fa als fills, als petits, la deducció per guarderia genera també molts dubtes, no?
1: Sí, sempre ha generat bastants dubtes. Ara, finalment, sembla que és un pèl més clar, però ha generat dubtes. La deducció aquesta, que també és una deducció de la quota, aplica a mares treballadores, val? I en alguns casos, però molt reduïts, a pares també, però sobretot a mares, val? Que tinguin fills al seu càrrec de menys de 3 anys, una edat inferior de 0 a 3 anys, val? És una deducció de 1.000 euros a l'any, tampoc és una gran deducció, val? I el que és particular, i s'ha d'anar en compte, és una deducció per mesos complerts. És a dir, el setembre no compta, val? Perquè el fill comença, per exemple, les classes, o la guarderia, sí. El 15, per exemple, a setembre. El juliol, com que no, i l'agost tampoc compten. El mes de juny, si s'acaben, la guarderia s'acaba... Bueno, guarderia a vegades és més llarg que un curs acadèmic, però és a dir, s'ha de comptar per mesos complerts.
0: Serien uns 9 mesos,
1: sí,
0: aproximadament,
1: exacte, serien uns 9 mesos, que al final acaben sent 6.000, acaben sent uns 80 euros al mes. Bueno, és algo més deducció. Comentar que aquesta deducció per guarderia, de 1.000 euros, és compatible amb la deducció per maternitat, val? Que és una altra deducció diferent. La per maternitat són 1.200 euros, val? Són 100 euros al mes, 1.200 euros a l'any, i són 1.200 euros per fill. Val? La deducció per maternitat, per cada un dels fills que tingui la persona amb menors de 3 anys, té una deducció de 1.200, i les dues són compatibles. Són 1.200 més 1.000 per guarderia. Val? Per tant, bueno, tot suma. Al final dius una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, va reduint en alguns casos amb el que és el mínim de redueixes el baix imposable, amb el que són les deduccions redueixes la quota, i la factura fiscal acaba sent una mica més baixa.
0: Com que aquí no podem presentar el fet d'anar al gimnàs, no? Com una deducció.
1: No.
0: Encara no ens ha arribat aquesta sort.
1: Ni la farmàcia.
0: Ni la farmàcia.
1: Abans ho era, però ara no. Mm.
0: Sí, sí. També hi ha situacions que afecten a joves, no? Mm. Joves que fan feines puntuals o temporals durant l'any. Quan convé que un fill presenti declaració de la renda i quan podria ser contraproduent?
1: Correcte, això és un tema interessant perquè sol ser un tema que el que fa és pagar més en el sentit de que fomenta l'error. O sigui, hi ha un error molt clàssic, és el següent. Hem dit abans, hem comentat, no?, que els fills, quan guanyen més de 8.000 euros a l'any, ja no formen part de la unitat familiar i, per tant, no tenen el mínim per descendents, els pares no tenen dret al mínim per descendents. Val? Per tant, els que tinguin ingressos superiors a 8.000 euros, el que ara direm no aplica perquè està clar que tenen que fer, bueno, faran o no la renta segons els mínims i punt. El que és molt important és el següent. Un fill ha treballat, per exemple, en un treball d'estiu i ha guanyat 3.000 euros, per exemple, no? Evidentment, no està obligat a fer renta, perquè els mínims per fer renta són, en cas que tinguis un pagador, 22.000 euros, per tant, no està obligat, però en aquest fill, en aquests 3.000 euros, li han retingut 200 euros, vale? Li han fet una retenció aquells 3 mesos de 200 euros. Què passa? Tot i no estan obligat a fer la renta, si la presenta voluntàriament, li tornen els 200 euros. Com que té uns ingressos molt petits, li tornen tota la retenció, ens vol dir 200 euros. Què passa? Que el pare o la mare perd el mínim, si ell presenta la declaració i els ingressos són superiors a 1.800, tots són numerets a la renta, per tant, entre 1.800 i 8.000, per tant, aquests 3.000 que dèiem, si al fill se li ocorreix presentar la renta per recuperar els 200 euros, el pare o la mare no pot deduir-lo com a fill. Per tant, amb una renta mitja estaríem perdent 720 euros. ¿Vale? Què vol dir això? Perquè si el fill recupera 200 i els pares paguen 720 euros més, seria més raonable que ho calculessin abans, que parlessin amb el fill i li diguessin fill o filla.
0: Ja t'ho donaré jo.
1: Exacte, no presentis la renta que
0: no,
1: jo...
0: No m'empipis més.
1: Exacte, que jo perdo 720 euros i tu, jo et dono els 200 euros i tots contents. Menys 60, clar.
0: Perquè veieu com és d'important valorar no únicament a la persona que pot fer aquesta declaració de la renda, sinó quina és la seva situació, no? El seu entorn.
1: Correcte.
0: Lluís, quins són els errors més habituals que detecteu relacionats amb la situació familiar?
1: Sí.
0: De tot el que hem comentat.
1: Bueno, una mica ho he anat comentant, però si fem una mica de resum, hem de tenir cura amb el tema de la conjunta individual, val? És a dir, a vegades és un error que sembla tonto, però hi ha qui pot equivocar-se i fer-ho amb una modalitat que li surti més cara. Per tant, mirem bé el doble càlcul i agafem la més beneficiosa. El tema de persones que estiguin, que s'hagi trencat, diguem, s'hagi dissolt el vincle matrimonial, aquí també mirem bé si la podem fer i quan, si un any un sí, un any no, fer-la conjunta, perquè augmenten els mínims per descendents, per tant, pagaré bastant menys, quan la puc fer conjunta amb la situació de família monoparental. I bueno, en general, quan fas la renta i són tants numerets per tot arreu, és veritat que els programes avui en dia ajuden molt perquè tu vas posant números i els càlculs els fa el programa. Però tenim compte en posar bé els números, perquè això és un error també molt absurd. A vegades un cavall de números, que diuen, en vez de posar 78, poso 87, o en vez de 1.300, 3.100, no sé. Aquestes, fixar-se bé si la fa un gestor, és responsabilitat del gestor, o de l'assessor que li faci, però si la fas tu, que això pot ser, pues, mirar-ho bé. És veritat que hi ha la modalitat, amb rentes més senzilles, de confirmar l'esborrany. Pues el mateix, no ens en fiem 100% de l'esborrany que ens dona Hisenda, revisem-lo, mirem-lo, que estigui bé, perquè a vegades en errors sembla raro, sembla que hauria de ser...
0: S'equivoquen, també s'equivoquen.
1: També s'equivoquen, Hisenda, sí. No sempre ho reconeix, però també s'equivoquen. Val? I per últim, lo dels fills, sobretot que si el fill ha tingut alguna d'ingressos, ja té una edat, ja té 16 anys, 17, 18, i encara té menys de 25, encara pot comptar com a mínim per descendents en els pares, la renta dels pares, cuidado perquè s'ha treballat una mica, pues, potser val la pena que no faci la renta i que el pare o la mare li aboni aquella quantitat que Hisenda li tornaria de retencions. Sí. I si em permets, a més per acabar, recordem que el termini per domiciliar la renta, això vol dir que jo poso el meu compte i ells m'ho carreguen automàticament el 30 de juny, acaba el 25 de juny, tot i que la campanya acaba el 30, jo només puc domiciliar-ho fins al 25. Entre el 25 i el 30, evidentment estic en termini i puc presentar la renta, però aleshores ja tinc que demanar un codi al banc per poder-la presentar, on diuen un NRC, o bé tinc que fer-ho per transferència bancària. És a dir, és molt més còmode domiciliar-ho. No tinguem por a dir, si jo domicilio avui, que és 3 de juny, no m'ho cobren avui. M'ho cargaran amb compte, la compte que jo posi la renta, el dia 30 de juny. És a dir, no vol dir que domiciliat em cobren la renta si és que és a pagar abans, no, sempre la carreguen el dia 30 de juny. Per tant, fins al 25 és l'últim dia que es pot domiciliar. I per últim, si surt a pagar, i bueno, això em suposa un petit ensurt de tesoreria, sabem que de forma automàtica puc fraccionar el pagament de la renta, fraccionant-se el 60% del que surti a pagar el 30 de juny, i el restant 40% me'l carreguen en compte, si domicilio també, que es pot domiciliar, el 5 de novembre. Val? Per tant, el 60% al juny i el 40% al novembre de la renta a pagar es pot fer sense cap problema, de forma automàtica, marcant la casella corresponent a l'imprès de l'impost de la renta, val? I sense pagar interessos. No et cobren, en aquest cas, són bons, i no et cobren cap interès des de juny fins a novembre.
0: Doncs l'únic que l'esperar és que la sort ens acompanyi i que surti el més favorable possible. Lluís, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Un, dos, tres, 4, 5, 6ena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: El tomàquet mandó s'ha consolidat com un dels grans protagonistes de l'agricultura local i els organitzadors treballen per fer possible una nova edició del Tasta Mandó el pròxim setembre. De la fira i de les activitats en parlem amb en Sergi Turc, que és pagès de l'Ortiga. Com estàs, Sergi?
1: Bon dia, molt bé.
0: Escolta una cosa, tomàquet mandó, l'esteu plantant ara o ja està plantat?
1: No, ara ja estem començant a tenir algun tomàquet allà quallat ja a la planta. Ara
0: o sigui,
1: ja estem podant.
0: Ara ja tindríem els primers?
1: No. A tenir tomàquet fins al juliol ja ens podem anar oblidant, perquè no hauria de dir, eh? Potser a finals de juny, potser n'hi ha algun, però difícil de trobar, eh?
0: Per festa major.
1: Eso.
0: Escolta, el tomàquet mandó podríem dir que viu un moment de molta popularitat, després d'aquestes edicions que s'ha fet de la fira. Com heu viscut vosaltres des del camp aquest auge aquests últims anys del tomàquet mandó?
1: Doncs, molt bé, en realitat, perquè cada any hi ha una miqueta més de superfície de cultiu de tomàquet en dels diferents projectes que l'estem cultivant. Això és molt bona senyal. Cada any hem fet curt. Cada any necessitem posar-ne més, perquè no només a la fira, vull dir que la demanda és cada cop més gran. Nosaltres portem molts anys, o sigui, diria que 6 o 7 anys, potser 8 ja, buscant una miqueta com fer millores en el cultiu del tomàquet, perquè aquest tomàquet mandó, o sigui, és un tomàquet de veritat tradicional, per tant, poc productiu, a l'hora de treballar a l'hort o al camp, doncs no és fàcil també, perquè a vegades fa coses rares. Al moment de creixement, de cop i volta, on hauria d'haver-hi una inflorescència de creixement, el que ja és una flor, i has d'estar molt... Vull dir que no és un tomàquet com els convencionals que podem comprar, que a nivell de camp és com molt fàcil de fer, sinó que aquest és complicadet, produeix poc, per això
0: s'ha de tenir molta cura, no?
1: Molta cura.
0: És com molt delicat. Tot i que l'aspecte és més bastot, no?
1: Sí. O sigui, és un tomàquet que és realment per professionals. Les persones que no saben, no en tenen gaire de tomàquet, si el plantes a l'hort, no et funcionarà. T'han d'explicar ben bé com fer-ho i acompanyar-te una miqueta, perquè si no és complicat. I això, clar, doncs, al final, a nivell de quantitat de producte, o sigui, no, de plantes que has de tenir per tenir una producció estable, doncs encara estem allà una miqueta trobant-li la manera de saber quantes plantes hem de posar per abastir una miqueta la demanda que hi ha.
0: I com ha crescut aquesta producció? Tu dius ara cada vegada som més. Com ha crescut aquesta producció del mandó els últims anys?
1: O sigui, especialment ha crescut a nivell de producció, a nivell de superfície cultivada, ha crescut perquè hi ha alguns projectes que han apostat per fer-ne i especialitzar-se una miqueta i cada any plantar una miqueta més. Això és un projecte de millora d'aquesta llavor. Això és una llavor, com hem explicat moltes vegades, que de la masia de la masia de Can Mandó, que està pujant cap a Vallvidrera, no? Doncs el Damià va aparèixer amb aquesta llavor que li havien portat de França, que era el del seu avi, no? Bueno, i arrel d'això vam començar a reproduir-la, a veure què estava passant amb aquesta llavor quan la posàvem al camp, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, que està molt especialitzat també en la recuperació i millora de varietats tradicionals. I vam estar uns anys provant a veure què. I aquí, és veritat que aquí estàvem, possiblement hi havia uns 14 projectes, 13-14 projectes, que vam anar plantant, multiplicant, anar treballant per tornar a tenir aquest tomàquet realment a plaça. I amb els anys, una miqueta, sí que hi ha 3 projectes, que són Can Domènec especialment, la Rural i nosaltres, que hem fet una aposta més forta per tenir més tomàquet mandó, i la resta de projectes doncs s'han quedat una miqueta amb plantades més petites per abastir només els seus clients habituals, ja, no? Però, per tant, ha crescut el tomàquet perquè hi ha projectes que hi han apostat més fort, diguem.
0: I la producció que es generi, per exemple, aquest any, una part va al Tasta Mandó, no? Perquè ja, doncs, la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. I després també es distribueix per diferents punts de venda, que són molt concrets. Quants punts de venda calcules o quins llocs són on habitualment es poden trobar aquest tipus de tomàquet?
1: O sigui, a Sant Cugat, bueno, nosaltres...
0: No? A Sant Cugat, sí.
1: Sí, o sigui, nosaltres, a part d'alguna quantitat, no en tindrem moltes cistelles, en podrem oferir, la Rural també, la seva botigueta, i les cistelles també en podran oferir, i llavors tenim algunes botiguetes, que no les nomenaré perquè segur que me'n deixo algunes botiguetes aquí a Sant Cugat que tindran tomàquet mandó, però en són 4 botigues que el podran tenir, molt poquetes, però sí que hi haurà alguns punts de distribució aquí a Sant Cugat.
0: Val. Perquè encara no conegui què té d'especial aquest tomàquet mandó respecte a altres varietats. Què podríem explicar quan el sabor, a les seves qualitats... Jo el que puc dir és que és boníssim.
1: Sí. Sí, sí, és boníssim, també perquè estem perquè tenim una falta de tomàquet realment gustós a dia d'avui, que, per tant, bueno, diríem que no és molt difícil, també. Però és un tomàquet que és gros, acostuma a fer volums de més de 400 grams, i podem parlar de tomàquets de l'estàndard, són 800 grams de tomàquet, que és una peça molt grossa. Sí. És un tomàquet aixetadet, molt ple, molt suculent, i és molt gustós, és veritat que és gustós, és perquè és molt carnós, també.
0: És carnós, sí.
1: I diríem que té uns sucres, no? Moltes vegades el sabor dels tomàquets es calcula amb els brics, que és la forma de calcular els sucres de, no només de les hortalisses, sinó d'altres productes alimentaris. Té una quantitat de sucres elevat, diguem, no? Per això també és més suculent, és bastant gustós, diguem, no? Això, al ser tan ferm també, doncs es talla molt bé, té una pell molt fina, és delicadeta en aquest sentit, també la postcollita i el transport és un producte molt delicat també. Sí, és un producte que també, doncs, això, quan el collim, l'encaixem, moltes vegades li posem com palla a sota, perquè és veritat que
0: és delicat.
1: En seguida queda marcat, perquè té una pell molt fina, no? I llavors això, a nivell de gust, doncs, per exemple, l'any passat la Carme Ruscalleda va fer un post per Instagram, no, dient que tomàquet mandó, per fi un tomàquet amb gust de tomàquet, que és una cosa que ens estem trobant molt a dia d'avui a plaça, que és que els tomàquets moltes vegades no tenen molt de gust, no? I en canvi trobes un tomàquet així i dius, ostres...
0: És curiós que és un tomàquet delicat, però en canvi té un aspecte lleig, no?
1: Bueno, és varietats tradicionals, el que també és això, al final ara el que estem trobant, no? Les cases de llavors, cada any treuen varietats noves de llavors, millorades, no sé què, i al final el que busquen és que tinguin... No,
0: un aspecte
1: molt bonic...
0: De passarel·la, no?
1: Exacte.
0: Podríem dir.
1: I després això, que la planta sigui molt homogènia a l'hora de produir, que faci molts quilos, i això sempre, sempre, sempre va en detriment del sabor del tomàquet, sempre. I llavors, clar, quan vas a buscar varietats que no han estat modificades, doncs acostuma a passar això, que són tomàquets amb aspectes més lletjos, però a nivell organolèptic no té res a veure.
0: I escolta una cosa, si mirem preus, a quin preu? Ho dic perquè el tomàquet en general, el sense gust, podríem dir, està car, està molt car.
1: No et puc dir preus d'aquest any una miqueta, no sabem encara com anirà la cosa. És un tomàquet, com us explicava abans, no és un tomàquet que a l'hora de produir es faci molts quilos. O sigui, el que us vull dir és, normalment un tomàquet qualsevol, no? Convencional, vull dir, doncs, jo que sé, un rosa ple, un barbastro, tots aquests que podem trobar a plaça, que ja són varietats modificades perquè produeixin més, una mitja de 3-4 quilos per planta és el que es treu de producció, val? Amb el tomàquet mandó estem a 1 quilo per planta, sí? Llavors... Pues al final els números han de sortir, perquè qui hagi cultivat tomàquet ja sap perfectament que tot lo de podar, lligar, és un cultiu delicat, és un cultiu que aquí al Mediterrani ens l'estimem molt, perquè pues, tenir tomàquet a l'agost i fer gazpachos i fer salses és
0: brutal,
1: no?
0: Però no fem gazpacho, amb el mandó,
1: no,
0: per
1: bueno,
0: favor.
1: Jo n'he fet,
0: Sí?
1: Sí, perquè sempre hi ha...
0: Vols dir?
1: A veure, si amb el de primeres, diguem, el de més qualitat, no, però a vegades també segurament al mercat pots trobar tomàquet mandó una miqueta més baratet, perquè és aquell que...
0: Més tocadet,
1: una miqueta
0: Val,
1: més lleig.
0: Si és així, sí.
1: Sí, clar, nosaltres que som productors, jo faig de tot amb el tomàquet mandó, ja us ho dic ara, perquè quan arriba el moment tens molt producte que pues, és la realitat, al final no va a mercat, perquè si està una miqueta tocadet ja no el compra ningú. Doncs aquest és el que em quedo jo, i jo faig de tot, i us puc dir que fa surten coses.
0: I quan jo deia que té un aspecte lleig, ho dic en comparació amb aquells que trobem tan ben posats i tan lluents a la parada del súper, m'entens? Però que després el seu gust no té res a veure amb l'aspecte que té.
1: Sí.
0: Parlem de la fira. Una fira que tampoc no té tants anys i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en el Tasta Mandó, amb activitats durant la setmana, implicació de restaurants... Com valoreu tota aquesta evolució de
1: l'activitat? No, molt contents. L'any passat va ser el primer que realment, diguem, que l'Ajuntament apostava, no? Perquè al final la Fira del Mandó és una proposta que surt des de la pagesia, i com que va tenir èxit, doncs l'any passat vam tenir una miqueta més de suport des de l'Ajuntament, i llavors això es va convertir en el Tasta Mandó, i es va fer des de l'àrea de comerç. Es van poder fer activitats anteriors a la fira per promocionar una miqueta la fira i perquè la gent es coneguin el tomàquet també. Aquest any es reparteixen, no? Em sembla que és, que no m'equivoqui amb les dates, el 9 i el 23 de juliol es fan uns tastos aquí al celler modernista, i que ja es van fer l'any passat, el del 9 de juliol Doncs és un tast pur i dur de tomàquet, amb una explicació que vindrà el Damià, que és la persona, no?, que una miqueta ens va portar aquesta llavor i així, per explicar tot el tema i la història del mandó. I el 23 és una... és un maridatge, amb olis i vins, també. Sí, la veritat és que és un gran acte, eh? Vull dir que val la pena, perquè tindrem vins de, doncs, de rabassaires, de l'olivera, no? També hi haurà tastos dels diferents olis de Collserola.
0: Sí. Tots són productes de Collserola.
1: Tots. I llavors, durant el... això ja no ho tinc tan clar, em sembla que és des del 15 de juliol i a l'agost, hi ha una quinzena de restaurants que s'han apuntat des del gremi d'hostalers de Sant Cugat, que estaran elaborant plats específics de tomàquet mandó. Per tant, pues, no, són 15 restaurants, vull dir que són uns quants ja, on te podeu anar a provar les seves propostes de com elaborar plats amb el tomàquet mandó.
0: Eren tants l'any passat o...?
1: Més o menys, més o menys. Més o menys.
0: Sí,
1: sí, no hi ha hagut un canvi. Molts són els mateixos, eh?
0: I alguna altra activitat que recordes? En el programa està tancat? Està...
1: No del tot.
0: No del tot.
1: Quasi, eh? Ha de sortir aviat, perquè sí que més o menys ja les activitats estan bastant lligades, però encara no s'ha fet públic.
0: I així com altres anys, l'emplaçament principal serà la plaça Barcelona?
1: Sí, en principi sí. En principi sí, que per nosaltres és una gran plaça. Ens agrada molt poder-ho fer allà, molt cèntric. Cas Vell, una miqueta de Sant Cugat també. Per nosaltres és una gran... ens agrada molt la proposta i segurament doncs, això també ho tindrem al dinar, tindrem alguna música, que és el que vam poder recuperar l'any passat, que en la segona edició no vam poder fer per falta de pressupost. Ens vam quedar amb algunes activitats fora i l'any passat ho vam poder recuperar, que dona més vida a la fira també i la fa més... mira, no, que la gent pugui venir amb més ganes i passar el dia realment no només provant el tomàquet, perquè aquell dia no només trobaran tomàquet, no, el dia de la fira, que és el 6 de setembre, el diumenge, tindran oferta de tots de productes de Collserola, també. Pues això el que dèiem, els vins, els olis, cerveses, també...
0: Pues, com s'ha fet altres anys,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, els formatges, que l'any passat ja vam incorporar els formatges de Can Bofill, també. I, bueno, per mi és una fira molt bonica.
0: És la festa major de...
1: de la pagesia
0: de Collserola.
1: Que són poquets. Pues és la nostra festa major. He de dir que fa... pues, deu fer un parell de setmanes també hi ha la fira aquesta que es fa a Vallvidrera, que també és una miqueta una festa per nosaltres així també boniqueta, perquè també és un punt de trobada dels diferents productors, cooperatives de consum, és una fira més petiteta, però també són aquestes, com aquestes dos espais que a nivell de pagesia és un boniquet participar i ser-hi.
0: Tallers hi haurà? Vindrà algun nom així?
1: Fins aquí ja no ho sé. Ja no
0: podem avançar res més.
1: Ja no puc avançar res més, exacte.
0: Però tallers sí que
1: hi haurà. Sí, hi haurà tallers, sí, sí. I jo crec que això, hi haurà música també, com altres anys, i...
0: Doncs el 6 de setembre...
1: Apunteu.
0: Ens ho apuntem a l'agenda, anirem d'hora,
1: sí.
0: Que no sigui que ens quedem sense tomàquet mandó.
1: Sí, normalment crec recordar...
0: Hem d'anar plorant pels racons.
1: Sí, crec recordar que més o menys la venda es comença a les 10...
0: A les 10 del matí.
1: I us recomano bastant ser-hi, bastant dureta, sí. Perquè esperarem tenir més tomàquet aquest any... però en les passades edicions va volar molt
0: ràpid. Va volar?
1: Va volar molt ràpid.
0: És que va volar.
1: Em sap molt de greu, però és que no... També hem de pensar això, que al final el tomàquet, nosaltres, doncs el que deia, a partir del 15 de juliol, a l'igual, ja comencem a tenir tomàquet, tu vas collint setmanalment. I sí que les últimes setmanes...
0: No pots guardar fins al setembre.
1: No puc guardar-lo, exacte. I llavors, també és veure que al setembre, justament, estàs ja quasi al final del cicle, per tant, les plantes estan donant menys. Aquesta fira, si es fes el 15 d'agost, tindríem tomàquet que ens sortiria per les orelles. Però com que no hi ha ningú a Sant Cugat, doncs no el podem fer 15 d'agost.
0: La gent fa vacances
1: setembre.
0: I se'n va.
1: Exacte. Llavors, clar, doncs estem aquí, ja fem una plantada específica per tenir més tomàquet pel setembre, però també són plantades que ja produeixen menys. Llavors no és fàcil tenir realment molt de tomàquet mandó. També això, perquè al final doncs som tres productors, que no és com qualsevol altre tomàquet, que podríem anar al Baix Llobregat a buscar-ne més, sinó que hi ha el que hi ha i fem el que podem.
0: Per això té tant valor.
1: Per això mateix.
0: Sergi, doncs molt agraïts per la teva participació. Esperem i sabem que anirà molt bé la fira, el Tasta Mandó. Allà ens hi trobareu. I res, que vagi molt bé l'estiu.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu. -siau. Adéu.

0: Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
2: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
1: Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
2: No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tour, que el Tour està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? Aquells, és a dir, aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
1: Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors.
2: Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme, però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant, com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
1: Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
2: Exacte. Primer de tot, fem una mica de memòria ecològica, és a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament. Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
1: Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
2: N'hi ha de tot arreu. en àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que hi ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt petits.
1: Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
2: Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
1: Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
2: Exacte. Doncs,
1: no, eh?
2: Ja parlarem que hi ha casos que no.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
2: Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs.

0: per als cefalòpodes, i et posaré un cas, per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot depredar segons. Però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant, en aquest cas, de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats, dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se, moren. Moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani. Teníem pops enormes, i un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de creix molt ràpid, i menja molt.
1: I es menja tot el que troba,
0: per dir-ho d'alguna manera. Fins i tot canibalisme.
1: Carai.
0: Altres pops. Més petits, per tant...
1: Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, per no matar a tothom, es maten amb ells mateixos.
0: Exacte, es maten amb ells mateixos.
1: Carai, la natura és sàvia,
0: Sí, sí, sí, la natura en sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple.
1: Sí, sí, sí.
0: Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, de la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults, vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlaves tu abans,
1: és
0: el que parlàvem tu abans, sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titorera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
1: I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
0: Es moren de vells. Es moren de vells quan toca, podríem dir. Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. I també alguna cosa, alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït. No en el seu original, que ja està a dalt de tot en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen, i degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
1: Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores.
0: Exacte, en aquest cas.
1: Alteren tot aquest ecosistema.
0: Alteren tot l'ecosistema. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
1: No esperàvem menys,
0: No esperàvem menys, els cocodrilos aquells grossos.
1: Exacte.
0: Que veiem els reportatges d'allà al Serengeti, de quan els nyus travessen els rius i se'l van fotent, doncs, això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo o grans serps com les anacondes i les boes, aquestes constrictores, aquestes serps constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, eh? En estat, uh-huh. Quan són petitetes potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult no. Altres, com per exemple els escurçons,
1: aquests no és per la mida, perquè els escurçons són més petits,
0: però no ho serien de superdepredadors.
1: Ah, no ho són, eh?
0: Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Uh-huh. Encara que siguin espècies que depreden i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. Uh-huh. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
1: Uh-huh. I els rèptils ja no estan, no? Tan amunt.
0: Uh-huh. Tan amunt. Sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. Uh-huh. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Uh-huh. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden. Estan al cim de tot de la xarxa tròfica, fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri perquè eliminen del medi animals morts.
1: Clar, es mengen la carronya.
0: Es mengen la carronya, que això també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
1: per tant, importantíssims també, la seva feina.
0: Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que per exemple hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
1: L'estrus?
0: Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
1: Clar.
0: És un au gegant.
1: però clar, tu consideres que no ho és, Sergi?
0: Jo considero que no ho és. A veure, és una au que si no va xerrat és insectívora. Principalment se la podria tractar, però bueno.
1: Amb pinces, ho agafem amb pinces.
0: Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers. Uh-huh. Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I, és clar, per descomptat, l'espècie humana.
1: Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
0: No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos. Uh-huh. I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
1: Sí, sí.
0: Normalment associem als superdepredadors espècies carnívores, uh-huh. 100% carnívores, però el nostre cas són omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius, hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat, però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
1: Déu-n'hi-do, arrasem.
0: Déu-n'hi-do, arrasem, eh?
1: Sí, sí.
0: Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, explotant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
0: I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
1: És això que comentaves també, no? Que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
0: I també els altera.
1: I els altera.
0: També alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 300,
1: exagerada,
0: 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, mm-hmm. amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs, ha augmentat.
1: Que al final ens hem introduït a tots, a tot arreu.
0: A tots els medis.
1: Perquè, sí.
0: Clar, estàvem parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig-mig, en podríem dir, però cadascun el seu medi. Clar, l'humà, al dominar tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
0: Baixem una mica,
1: exacte. Sí. Doncs ens retrobem...
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugby Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugby Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries. Va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del Campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugby estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugby Sant Cugat. El rival d'Alcobendas no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anan, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en l'urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables jet aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament l'urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. El residents de la Colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62, s'encareixen, volíem dir, perdó, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroko Atlas, gestionat per la firma francesa Iroko, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren, amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
6: Infopodcast, Sant Cugat.
7: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous, 4 de juny, a Sant Cugat. Avui us expliquem la història del sub-14 del rugby Sant Cugat, perquè ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també s'ha reflectit en les xifres. En els 10 partits de la Lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, per exemple, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del Campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el Brac Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. Sobretot, destaca la final del Campionat d'Espanya, en què l'equip santcugatenc va jugar amb 5 noies a l'equip, mentre que l'Alcobendas, l'equip rival, en va jugar amb 0. Les santcugatencs i les santcugatenques de l'equip del rugby Sant Cugat es van proclamar campions. Més notícies. Anar a la piscina municipal a Sant Cugat costarà més aquest estiu. El ple ha aprovat una nova estructura de preus per a les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat, com dèiem, es produeix en aquests abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic del Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53, cosa que representa una pujada del 104%. Cal dir que els preus no s'actualitzaven des de feia 13 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous, us proposem una nova edició del Tribuna Sant Cugat Empresarial, que en aquesta ocasió va sota el títol Immigració i Empresa, del repte a l'oportunitat. Aquesta edició abordarà els grans reptes vinculats amb la mobilitat internacional del talent, la competitivitat empresarial i el futur del mercat laboral, i comptarà amb la participació de ponents de referència del món empresarial. L'activitat, a 6:45 de la tarda, a la Masia Rosàs, a Valldoreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Sant Cugat.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
10: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
11: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
10: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: L'enjoc és...
15: Futbol.
14: Bàsquet.
15: Hoquei.
14: Handbol.
15: Waterpolo.
14: Tenis taula.
15: Rugbi.
14: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
16: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
10: Ràdio Sant Cugat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugbi Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugbi base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugbi Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugbi Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries, va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugbi estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugbi Sant Cugat. El rival d'Alcobendas no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anand, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament la urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. Els residents de la colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroko Atlas, gestionat per la firma francesa Iroko, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i es troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al 8 i a ti horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
16: Infopodcast, Sant Cugat.
7: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous, 4 de juny, a Sant Cugat. Avui us expliquem la història del sub-14 del rugby Sant Cugat, perquè ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també s'ha reflectit en les xifres. En els 10 partits de la Lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, per exemple, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del Campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el Brac Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. Sobretot, destaca la final del Campionat d'Espanya, en què l'equip santcugatenc va jugar amb 5 noies a l'equip, mentre que l'Alcobendas, l'equip rival, en va jugar amb 0. Les santcugatencs i les santcugatenques de l'equip del rugby Sant Cugat es van proclamar campions. Més notícies. Anar a la piscina municipal a Sant Cugat costarà més aquest estiu. El ple ha aprovat una nova estructura de preus per a les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat, com dèiem, es produeix en aquests abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic del Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53, cosa que representa una pujada del 104%. Cal dir que els preus no s'actualitzaven des de feia 13 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous, us proposem una nova edició del Tribuna Sant Cugat Empresarial, que en aquesta ocasió va sota el títol Immigració i Empresa del Repte a l'Oportunitat. Aquesta edició abordarà els grans reptes vinculats amb la mobilitat internacional del talent, la competitivitat empresarial i el futur del mercat laboral, i comptarà amb la participació de ponents de referència del món empresarial. L'activitat, a 6:45 de la tarda, a la Masia Rosàs, a Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Música a Ràdio Sant Cugat. Ara que

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugby Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els 2 dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugby Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries. Va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del Campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugby estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugby Sant Cugat. El rival, l'Alcobendas, no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anan, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als 2 carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejades aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament l'urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels 2 carrers. El residents de la Colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroko Atlas, gestionat per la firma francesa Iroko, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren, amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Si fa dos anys a la Viviana Buch li haguessin dit que tindria gairebé 69.000 seguidors a Instagram i que viuria de la feina d'influencer, probablement no s'ho hauria cregut. El cas és, però, que aquesta és la realitat i és una feina de la qual n'està traient molt profit. De fet, va ser la seva filla, la Carla Clavera, qui la va animar a obrir-se un perfil. Diu que la seva filla li va dir: escolta, ets estilosa, ara es porta molt, obre't un Instagram amb fotos, però jo sempre li deia que no, explica. Un dia la va convèncer per fer un vídeo al seu perfil de TikTok explicant la roba que portava i es va fer viral. En van fer un altre la setmana següent i va passar el mateix. A partir d'aquí, la Carla, la filla, la va convèncer que s'obrís un perfil propi, Vivi.book, explicant precisament els looks que portava, i així va començar. Des d'aleshores no ha parat. I és que la moda li ha agradat sempre a la Vivi, se sent molt còmoda parlant-ne. Aquesta afició la comparteix amb les seves seguidores, que sempre li agraeixen les idees que dona als seus reels per combinar diferents peces i conjunts. A més de consells, en té per a tots els gustos. La seva comunitat engloba totes les edats, des de noies de 18 anys fins a senyores de 60 o 70 anys. No té un estil supermercat. No, segons el dia, potser combina uns pantalons divertits amb una samarreta clàssica que la gent a priori no se li acudiria, i un altre dia pot anar més fineta, depèn. La gent veu que té més possibilitats i poden sortir de la seva zona de confort. Aquesta comoditat amb aquest tipus de contingut també la veuen les diferents marques, negocis i botigues, i això fa que cada vegada li demanin més ajuda i comptin més amb ella de cara a fer publicitat. I és que la Vivi té clar que Instagram és la publicitat actual i que si no es mou d'allà no en traurà res. En el seu cas, el seu contingut té molt bona acollida i es tradueix en molts bons resultats. A més del reel sobre els seus looks, també té alguns vídeos on dona petits consells per fer esport o sobre maquillatge, però ella mateixa aclara que no és experta sobre el tema i tampoc pretén ser-ho, sinó que simplement dona petits consells que a ella li van anar bé. I pel que fa a l'activitat destacada del dia, el Casal de Torreblanca acull a les 6 de la tarda la xerrada Com gestionem l'ús de les pantalles en períodes de vacances, a càrrec de Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal?

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugbi Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugbi base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugbi Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugbi Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries, va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugbi estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugbi Sant Cugat. El rival d'Alcobendas no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anand, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament l'urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. El residents de la colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un

0: increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroco Atlas, gestionat per la firma francesa Iroco, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i es troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al i atiu horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Si fa dos anys a la Viviana Buch li haguessin dit que tindria gairebé 69.000 seguidors a Instagram i que viuria de la feina d'influencer, probablement no s'ho hauria cregut. El cas és, però, que aquesta és la realitat i és una feina de la qual n'està traient molt profit. De fet, va ser la seva filla, la Carla Clavera, qui la va animar a obrir-se un perfil. Diu que la seva filla li va dir: escolta, ets estilosa, ara es porta molt, obre't un Instagram amb fotos, però jo sempre li deia que no, explica. Un dia la va convèncer per fer un vídeo al seu perfil de TikTok explicant la roba que portava i es va fer viral. En van fer un altre la setmana següent i va passar el mateix. A partir d'aquí, la Carla, la filla, la va convèncer que s'obrís un perfil propi, Vivi.book, explicant precisament els looks que portava, i així va començar. Des d'aleshores no ha parat. I és que la moda li ha agradat sempre a la Vivi, se sent molt còmoda parlant-ne. Aquesta afició la comparteix amb les seves seguidores, que sempre li agraeixen les idees que dona als seus reels per combinar diferents peces i conjunts. A més de consells, en té per a tots els gustos. La seva comunitat engloba totes les edats, des de noies de 18 anys fins a senyores de 60 o 70 anys. No té un estil supermercat. No, segons el dia, potser combina uns pantalons divertits amb una samarreta clàssica que la gent a priori no se li acudiria, i un altre dia pot anar més fineta, depèn. La gent veu que té més possibilitats i poden sortir de la seva zona de confort. Aquesta comoditat amb aquest tipus de contingut també la veuen les diferents marques, negocis i botigues, i això fa que cada vegada li demanin més ajuda i comptin més amb ella de cara a fer publicitat. I és que la Vivi té clar que Instagram és la publicitat actual i que si no es mou d'allà no en traurà res. En el seu cas, el seu contingut té molt bona acollida i es tradueix en molts bons resultats. A més del reel sobre els seus looks, també té alguns vídeos on dona petits consells per fer esport o sobre maquillatge, però ella mateixa aclara que no és experta sobre el tema i tampoc pretén ser-ho, sinó que simplement dona petits consells que a ella li van anar bé. I pel que fa a l'activitat destacada del dia, el casal de Torreblanca acull a les 6 de la tarda la xerrada Com gestionem l'ús de les pantalles en períodes de vacances, a càrrec de Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud. Hi haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges, poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de Seat a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, Seat té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu, us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
11: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
10: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Un quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
10: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
10: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
1: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
13: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics i, a més, serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
14: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí que sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
13: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai. També els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
15: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
16: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
17: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
1: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
18: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
19: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
18: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
20: Hay una ofensiva de los fondos buitres por tirar a la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
18: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
21: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
22: Després d'haver perdut el dimecres anterior, el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
21: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador a l'última jugada.
23: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a 2 braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
21: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
1: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Birgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
0: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
1: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 9:45 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciang ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Un a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7 en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2023. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol Pedro Sánchez, ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
7: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
9: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
10: La setmana passada va ser molt desmesurat, molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
9: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
11: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
9: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials, i 6 de cada 10 per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
15: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
14: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos.

0: a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, ho rebutgen de ple i aposten per les prejubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dawn ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 300, de les 700, ara ho dic bé, de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans de Canal Taronja Central.
1: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
2: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
1: Actualment a Catalunya, segons la patronal de Metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
0: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
3: Això és clau, no? Tens uns boscos gestionats, vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi, té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per apagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
5: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
4: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026, promoguda per la xarxa i Ràdio 4, i dels 17 documentals televisius finalistes del

0: pitching promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
1: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i, sobretot, de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
2: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
1: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
3: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunidad creativa y profesional de l'audiovisual.
1: El podcast també ha tingut espai en el MAC, s'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
0: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
4: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
5: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
4: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
6: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
4: Els abonaments es podran renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
0: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic i ens ho apropa el David Navarro.
7: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
8: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
7: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
9: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinat diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
7: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 2:15 de la nit. Aquest dimecres, la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugby Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya, sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugby Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries, va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugby estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugby Sant Cugat. El rival d'Alcobendas no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anand, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables jet aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament la urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar, mitjançant la gestió urbanística, la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. El residents de la Colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroco Atlas, gestionat per la firma francesa Iroco, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i es troba troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més, els espais d'oficines Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous, 4 de juny, a Sant Cugat. Avui us expliquem la història del sub-14 del rugbi Sant Cugat, perquè ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugbi base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també s'ha reflectit en les xifres. En els 10 partits de la Lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, per exemple, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugbi Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del Campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el Brac Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. Sobretot, destaca la final del Campionat d'Espanya, en què l'equip santcugatenc va jugar amb 5 noies a l'equip, mentre que l'Alcobendas, l'equip rival, en va jugar amb 0. Les santcugatencs i les santcugatenques de l'equip del rugbi Sant Cugat es van proclamar campions. Més notícies. Anar a la piscina municipal a Sant Cugat costarà més aquest estiu. El ple ha aprovat una nova estructura de preus per a les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat, com dèiem, es produeix en aquests abonaments de 10 banys. El complex aquàtic del Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53, cosa que representa una pujada del 104%. Cal dir que els preus no s'actualitzaven des de feia 13 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous, us proposem una nova edició del Tribuna Sant Cugat Empresarial, que en aquesta ocasió va sota el títol Immigració i Empresa, del repte a l'oportunitat. Aquesta edició abordarà els grans reptes vinculats amb la mobilitat internacional del talent, la competitivitat empresarial i el futur del mercat laboral, i comptarà amb la participació de ponents de referència del món empresarial. L'activitat, a 6:45 de la tarda, a la Masia Rosàs, a Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Sant Cugat.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
8: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
9: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
8: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
9: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
8: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
10: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
14: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugbi Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugbi base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugbi Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugbi Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries. Va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del Campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugbi estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugbi Sant Cugat. El rival, l'Alcobendas, no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anan, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables jet aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament l'urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. El resident residents de la colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroko Atlas, gestionat per la firma francesa Iroko, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i es troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
11: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
15: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous, 4 de juny, a Sant Cugat. Avui us expliquem la història del sub-14 del rugby Sant Cugat, perquè ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també s'ha reflectit en les xifres. En els 10 partits de la Lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, per exemple, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del Campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el Brac Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. Sobretot, destaca la final del Campionat d'Espanya, en què l'equip santcugatenc va jugar amb 5 noies a l'equip, mentre que l'Alcobendas, l'equip rival, en va jugar amb 0. Les santcugatencs i les santcugatenques de l'equip del rugby Sant Cugat es van proclamar campions. Més notícies. Anar a la piscina municipal a Sant Cugat costarà més aquest estiu. El ple ha aprovat una nova estructura de preus per a les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat, com dèiem, es produeix en aquests abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic del Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53, cosa que representa una pujada del 104%. Cal dir que els preus no s'actualitzaven des de feia 13 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous, us proposem una nova edició del Tribuna Sant Cugat Empresarial, que en aquesta ocasió va sota el títol Immigració i Empresa, del repte a l'oportunitat. Aquesta edició abordarà els grans reptes vinculats amb la mobilitat internacional del talent, la competitivitat empresarial i el futur del mercat laboral, i comptarà amb la participació de ponents de referència del món empresarial. L'activitat, a 6:45 de la tarda, a la Masia Rosàs, a Valldoreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
2: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
1: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
3: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamarsa o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
4: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes. Aquest matí al Parlament de Catalunya, gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
5: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país d'habitatge, hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar, la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
4: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern? L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
5: Tant de bo sigui així i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Agustín Duy, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no?, aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge. I el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma a l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no?, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
4: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
5: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant, nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura i sobretot extendre mesures, per exemple, la rebaixa del preu del transport públic, que hem aconseguit també, fruit dels Comuns, aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les estinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
4: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
1: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.
6: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
7: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistes catalanes i nacionalistes tant en Euskadi com en Catalunya.
6: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
7: La llei d'amnistia, al igual que les medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
6: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 9:15 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
8: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials, i 6 de cada 10 per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
9: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
8: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
3: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex

0: Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
2: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
4: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
5: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
4: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
1: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim el Joel Gomis i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
6: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt i una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
7: Bé, doncs a 9:45 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar coca amb cireres i a veure ballar els gegants.
6: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat, eh?
7: I després, sí, anem a cercavila, ballant pels carrers i places.
6: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
7: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial, alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
6: A més, és que hem dit que fins a 9:45 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
7: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
6: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
7: Gràcies.
6: I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Forç Històric, el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
8: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on, veritablement, quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí, on feien la farina, i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents, o la farina que no podien vendre, la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
6: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
8: Exacte, tot coincidia, tot estava

0: Tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle que es va tornar a recuperar a Reus el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
1: Doncs Yolanda, moltíssimes gràcies i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus estima molt perquè, a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest dret de sortida a la Festa Major de Sant Pere que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i sobretot desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
2: Doncs és temps ara per als esports amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
3: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip entrenat per Javi Belmonte que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de la CB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquesta fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de la CB si guanya el Palau Lucan Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. I la selecció espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà la Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador Luis de la Fuente, però, es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
4: No os adelanto, ninguno de los tres va a estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
3: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
5: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El piarenc ha aconseguit saltar durant 53 vegades seguides sobre els barrils només amb la roda del darrere de la seva onda. El pilot de Repsol ha aconseguit la fita en el seu tercer intent.
6: Toni Bou, con un total de 53 saltos consecutivos, acabas de conseguir un nuevo récord Guinness por el mayor número de saltos consecutivos sobre barriles con la rueda trasera.
7: Contento, agradecido a todo el mundo. La verdad que tenía un poco más de nervios de lo que esperaba por no conseguirlo aquí delante de mi gente, así que súper contento de hacer este primer récord junto a Repsol en Piera, en mi pueblo, así que día increíble.
5: Al setembre es quan es tornarà a actualitzar els llibres del rècord Guinness i serà el moment en què Bou tornarà a escriure una de les pàgines de la història a nivell mundial.
3: És impressionant el domini que té sobre la moto a Toni Bou, eh? Ja no havia de ser fàcil, fer aquests 53 salts.
2: No, segur que no. Ja ho ha pulveritzat tot per això aquest home, eh?
3: Sí, no sé què li queda per fer, ja.
2: Gràcies, Marta, fins demà.
3: Adéu, Helena.
2: Parlem de cultura ara i de Wet Leg i de guitarrica de la Fuente, que han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural de la Primavera Sound 2026 davant de desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yartak i l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca. Doncs amb la música d'Uineta ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Demà ja és divendres. Amb la sola és una mica...
8: La xarxa de comunicació local.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Un. Dos. 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
12: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugby Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya, sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugby Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries, va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugby estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugby Sant Cugat. El rival d'Alcobendas no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anand, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables jet aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament la urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar, mitjançant la gestió urbanística, la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. Residents de la Colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, s'encareixen, volíem dir, perdó, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroco Atlas, gestionat per la firma francesa Iroco, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i es troba troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous, 4 de juny, a Sant Cugat. Avui us expliquem la història del sub-14 del rugby Sant Cugat, perquè ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també s'ha reflectit en les xifres. En els 10 partits de la Lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, per exemple, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del Campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el Brac Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. Sobretot, destaca la final del Campionat d'Espanya, en què l'equip santcugatenc va jugar amb 5 noies a l'equip, mentre que l'Alcobendas, l'equip rival, en va jugar amb 0. Les santcugatencs i les santcugatenques de l'equip del rugby Sant Cugat es van proclamar campions. Més notícies. Anar a la piscina municipal a Sant Cugat costarà més aquest estiu. El ple ha aprovat una nova estructura de preus per a les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat, com dèiem, es produeix en aquests abonaments de 10 banys. El complex aquàtic del Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53, cosa que representa una pujada del 104%. Cal dir que els preus no s'actualitzaven des de feia 13 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous, us proposem una nova edició del Tribuna Sant Cugat Empresarial, que en aquesta ocasió va sota el títol Immigració i empresa del repte a l'oportunitat. Aquesta edició abordarà els grans reptes vinculats amb la mobilitat internacional del talent, la competitivitat empresarial i el futur del mercat laboral, i comptarà amb la participació de ponents de referència del món empresarial. L'activitat, a 6:45 de la tarda, a la Masia Rosàs, a Valldoreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores d'un
10: tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
13: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones gerles tenien pitjor.
15: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
16: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
17: Españoles. Franco.
18: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat.
20: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU ens acompanya la investigadora i catedràtica en farmacologia Núria Casals per parlar sobre l'estudi que ha fet relacionat amb el colesterol i l'envelliment. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia, Mireia.
0: Per començar, com explicaries a un públic general el que heu descobert exactament amb aquest estudi?
1: Bé, el que hem descobert és que un fàrmac habitual que s'utilitza per baixar el colesterol i altres líquids de la sang també té efectes antienvelliment. El que fa, bàsicament, és disminuir la senescència de les nostres cèl·lules i d'aquesta forma permet la regeneració, manté la regeneració normal dels teixits. Perquè quan envellim, una de les coses que ens passa és que les nostres cèl·lules mare i altres cèl·lules dels teixits entren en el que diem senescència, que vol dir que es tornen, entren en un estat de parada en el que deixen de fer les coses normals que feien normalment, deixen de dividir-se i de regenerar els teixits i el que hem vist és que aquest fàrmac d'alguna forma frena aquest procés.
0: Mm-hmm. Has anat introduint molts dels conceptes que anirem parlant al llarg d'aquesta entrevista. Parlem d'un fàrmac per al colesterol, com deies, el fenofibrat. M'agradaria saber què us va portar a investigar si aquest fàrmac podia tenir efectes sobre l'envelliment.
1: Bé, no som nosaltres els primers que ja havien indicat aquesta possible acció d'aquest fàrmac, però el grup amb qui col·laborem a la Xina, a la Universitat Medical Southern University, ells sí que porten més temps treballant amb aquest fàrmac i el que va passar és que van observar que un dels dianes d'aquest fàrmac és una proteïna que es diu CPT1C, en la qual jo treballo des de fa molts anys, i vam decidir explorar si podria tenir un efecte antienvelliment. Per què? Perquè la proteïna aquesta CPT1C resulta que se l'ha associat amb proliferació celular. I com que la regeneració dels teixits al final és les cèl·lules mare han de proliferar i tornar a restaurar aquelles cèl·lules envellides dels teixits, vam pensar que potser aquest link, si ens treballàvem de forma conjunta, podríem intentar esbrinar si tenia algun efecte en aquest procés.
0: Mm-hmm. Quan dieu que retarda l'envelliment, de què estem parlant exactament? Ara comentaves una mica de les cèl·lules, però quins indicadors ho demostren?
1: Vale. Nosaltres, hi ha un indicador molt clar que és, no sé si és molt conegut així a nivell d'audiència general, però són els telòmers. Les cèl·lules, a mesura que es van envellint, van escurçant els seus telòmers, que és una part del cromosoma, dels nostres cromosomes, pues es van escurçant els telòmers. I un dels efectes que hem vist molt clar d'aquest fàrmac és que evita aquest escurçament de telòmers, d'aquests cromosomes. Llavors, el que succeeix és que les cèl·lules mantenen aquesta capacitat de seguir-se dividint i regenerant teixits. Aquest és un efecte addicional de l'efecte normal que ja té aquest fàrmac, que és disminuir els lípids, no solament de la sang, sinó de l'acumulació de lípids als teixits. I aquesta és la indicació principal d'aquest fàrmac. Però, a més de reduir els lípids, també hem vist aquest efecte sobre els telòmers. I un tercer efecte, que és també que millora la funció de les nostres mitocòndries. Les mitocòndries, explicat així de forma senzilla, són uns orgànuls que hi ha a dins de les nostres cèl·lules que el que fan és generar l'energia. Llavors, s'ha vist que millora l'eficiència energètica d'aquestes mitocòndries i, d'alguna forma, som més eficients amb el nostre metabolisme, també és antioxidant, perquè quan les mitocòndries no funcionen bé, es generen radicals d'oxigen que acaben oxidant els nostres teixits i és una altra font d'envelliment. Per tant, el que hem vist és que ataca a tres mecanismes diferents. Un és la disminució de l'acumulació dels lípids, perquè els lípids quan s'acumulen també acaben distorsionant el funcionament propi dels teixits. Segon, redueix o evita l'escurçament dels telòmers que he comentat abans, i aquest altre tercer és que millora l'eficiència energètica de les mitocòndries, i llavors som més eficients energèticament i generem menys estrès oxidatiu en els teixits. Llavors, bueno, doncs aquesta triple acció és que bueno, el resultat és que quan s'administra amb models de ratolí, ratolins que tenim, ho hem tastat en diferents models. Un model és de ratolins envellits naturalment. Mm-hmm. Pues l'administració d'aquest fàrmac de forma diària pues, millora una sèrie de fenotips, que és la millora l'eficiència del cor, és a dir, a nivell cardíac, té beneficis clars de la contractibilitat, de la despesa cardíaca que diem, i per altra banda també té efectes beneficiosos molt clars a nivell de cervell. Quan ens fem grans sense voler, pues, presentem una pèrdua de la nostra memòria, de les habilitats cognitives, que diem deteriorament cognitiu. Pues, s'ha vist que en aquests ratolins també de forma natural que han envellit, pues, s'evita aquesta o es redueix. La veritat és que l'efecte és bastant clar, s'evita almenys aquest deteriorament cognitiu de forma clara. I això ho hem vist amb aquest model de ratolins envellits de forma natural, però també amb un model genètic que és el SAM8, que és un model que s'assembla a la progèria, i també s'ha vist que redueix aquests signes d'envelliment en aquest altre model de ratolí.
0: Mm-hmm. Has introduït tu mateixa el següent punt, cosa que és molt interessant. Parlàvem de que l'estudi s'ha fet en ratolins, de quines millores concretes són les que heu pogut observar i les conclusions que heu pogut treure, i has introduït el fet del deteriorament cognitiu. Això vol dir que podria tenir aplicacions en malalties com l'Alzheimer, aquest fàrmac?
1: Sí. Podria, s'ha d'acabar d'esbrinar, perquè en l'Alzheimer és un deteriorament cognitiu però molt agut, no molt agut, però que molt condicionat per l'acúmul d'un plegament anòmal d'una proteïna que es diu el beta-amiloide, i com que ve molt marcat per aquesta proteïna, no sabem si serà capaç de prevenir això o d'alguna forma tenir algun efecte parcialment preventiu. Però ho hem de tastar i és una de les coses que volem fer en el futur pròxim. De fet, ho estem demanant ara ajuts econòmics per justament mirar això que proposa.
0: Mm-hmm. I també parlaves de la funció cardíaca. Quin impacte pot tenir això en la qualitat de vida durant l'envelliment?
1: Bueno, ja saps que els nostres teixits, a mesura que ens hem fet grans, envelleixen, i una dels targets és el cor, la funció cardíaca i vascular, i sobretot per l'acúmul de lípids, l'aterosclerosi, ajuda a que apareixin una sèrie de malalties com la insuficiència cardíaca, l'infart. Llavors sembla ser que almenys les mesures que s'ha fet en aquest estudi pues, millora l'estructura del ventricle, el grosor de la paret ventricular, i a més a més també la funció sistòlica.
0: Mm-hmm. El fet que el fenofibratge sigui un medicament utilitzat en humans facilita sí. El camí cap a possibles aplicacions clíniques?
1: Sí, clar. És molt més fàcil perquè ja estan tots els estudis d'efectes secundaris o adversos realitzats, o sigui, tot el que és toxicitat del fàrmac ja es coneix, és molt clar. Llavors, quan es tracta de fer una nova aplicació d'un fàrmac, és molt més senzill i tot molt més ràpid. Tot i així s'han de fer, acabar de fer, o sigui, tot el que hem vist és en ratolins, ara el següent pas és veure en estudis clínics en humans si aquestes millores es confirmen. Però sí, és molt més senzill. De fet, ara ja està com últimament de moda és intentar buscar usos alternatius de fàrmacs que tenien altres indicacions.
0: Mm-hmm. Això et volia preguntar. Quins serien els següents passos abans de poder plantejar assajos en humans amb l'objectiu antienvelliment?
1: A veure, La primera seria fer un estudi més a llarg plaç en ratolins. L'estudi que hem fet era curt, de fet se'ls ha donat solament durant una setmana i en aquesta setmana ja hem vist efectes molt clars, és el que està publicat. Ara faltaria fer un estudi amb tractament pues, de diversos mesos, 3-4 mesos, que en ratolins això representa diversos anys en persones, i veure si segueix el perfil de toxicitat segueix sent bo, que suposem que sí, perquè és un fàrmac que ja et dic ja està aprovat per ús clínic en humans, o sigui que suposarem que serà bo, però bueno, s'ha de fer aquest estudi a llarg plaç amb ratolins. Si és exitós, llavors seria el següent pas, s'hauria de plantejar un estudi clínic en humans amb aquesta indicació concreta. Però el procés és més ràpid perquè no cal fer l'estudi inicial de toxicitat, sinó que aniria directament a una fase més avançada.
0: I no sé si hi ha riscos o si creieu o podeu saber quins són els riscos o les limitacions que us podeu trobar a l'hora de pensar en aquest fàrmac com una teràpia per retardar l'envelliment.
1: És com tot. Tots els fàrmacs tenen algun risc associat i aquest, molt similar a les estatines, que són altres fàrmacs que es donen per disminuir el colesterol, també et pot produir el que diem miopatia, que és alteracions musculars que poden induir pues, a fatiga muscular. Llavors, aquest és un efecte secundari característic dels fàrmacs que redueixen colesterol, que el té i sabem que el té. Llavors és veure si amb les dosis que es puguin utilitzar com a antienvelliment aquest efecte secundari és molt important o és menor. Llavors això és el que s'ha de fer en humans, és veure quina és la dosi adequada i fer un equilibri entre els beneficis i desavantatges, no?, d'utilitzar aquest fàrmac.
0: No sé si estem davant d'un fàrmac amb múltiples aplicacions amb l'envelliment.
1: Sí, i això ve una mica pel seu mecanisme d'acció, que és el finofibrat. El que afecta és un factor de transcripció, que un factor de transcripció regula l'expressió de molts gens diferents. Llavors, degut a aquest efecte polimèric o polièdric perquè actua a través d'aquest factor de transcripció, jo crec que és a través d'aquí és que pot actuar a diferents nivells. Per altra banda, quan parlem de senescència celular, és un procés que té lloc a tots els teixits. Llavors, si aquest fàrmac d'alguna forma disminueix la senescència celular, doncs, d'alguna forma també està actuant a tots els teixits. Llavors, és un fàrmac que diríem el que actua és sobre el procés de regeneració general dels teixits i llavors pot tenir múltiples beneficis, no solament al cor i en el cervell, sinó també a l'osteoartritis, que al final és una inflamació que té lloc a les articulacions, però segurament ens hem focalitzat en aquest estudi solament amb cor i amb cervell per les possibilitats que teníem en aquell moment, però està clar que si ara fem el següent estudi amb més llarg plaç, com hem comentat, diversos mesos, allà la nostra idea és estudiar diversos aspectes, no sol, també, per exemple, l'osteoporosi, o sigui, diferents, la funció renal, o sigui, diferents efectes o teixits que són els més vulnerables a nivell d'envelliment.
0: Núria, per acabar, com a investigadora, què és el que més t'ha sorprès o t'ha il·lusionat dels resultats obtinguts i de l'estudi en general?
1: Doncs, primer, és que una de les proteïnes que també són activades per aquest fàrmac, que és una proteïna que jo porto més de 20 anys estudiant, i això és una de les coses que em fa molta il·lusió. I en segon, és que el tema de l'envelliment, pues, és evident que no podem parar l'envelliment, però sí que segurament hi ha estratègies per retrasar-lo. Llavors, a l'ús de fàrmacs que potser ja estan en el mercat, poder-los donar una segona orientació o una segona aplicació, pues, em sembla que és una estratègia molt, molt eficient i bueno, suposo que en el futur no serà qüestió d'un fàrmac, però sí diferents estratègies per fer una medicina personalitzada per cada persona, i no sol la nutrició, l'exercici, sinó segurament algun tipus de fàrmacs que es podran prendre, i n'hi haurà no solament aquests, sinó que n'hi haurà diverses opcions, i bueno, serà el metge o que juntament amb el pacient i en cada situació suposo que s'escollirà quina és la combinació més adequada.
0: Molt bé, doncs Núria Casals, investigadora de la UIC Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al POU.
1: Moltes gràcies a tu, Mireia.
2: Continguts en xarxa.
3: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.

0: Avui, al Faves Contades, tornem a aixecar la mirada cap al cosmos. Durant segles, havíem pensat que l'univers era un escenari estàtic i immutable. Fins i tot, Albert Einstein es va resistir a creure que el cosmos es bellugava. Però la ciència té un costum meravellós, portar-nos la contrària, i ara ja sabem que l'univers no només està en expansió constant, sinó que aquesta expansió s'accelera. Per entendre què vol dir tot plegat i com ha arribat fins a aquesta conclusió, ens acompanya un cop més l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia,
1: hola,
0: benvingut.
1: Hola, bon dia, Alba, gràcies. M'ha agradat molt això que has dit, que la natura ens vol sempre portar la contrària.
0: Sí, és que no? És ens vol demostrar que no som tan llestos com ens pensem a vegades.
1: Efectivament, és una lliçó d'humilitat constant.
0: I això està bé,
1: molt
0: i
1: bé.
0: Està bé tenir-ho en compte. Ara ho dèiem, fins a principis de segle XX, per tant no fa tant, la idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern,
0: no?
1: Sí, que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar,
1: semblava
0: no?
1: La més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica, potser, és... bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans què hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, però vull dir, entén-me, no veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, Einstein, l'univers s'ha d'estar expandint, i ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules, que li prediuen una cosa de sentit comú que ell ni es creu, i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, eh?
0: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
1: Clar,
0: no?
1: Les fórmules li deien... és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les fórmules de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlxica, i com m'hauria agradat estar aixoplugadet sota un arbre, no? El d'un arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no? I que li digués...
0: a donar-li cap lliçó,
1: no? Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No amb fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu... és com un globus que s'infla. Tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat,
0: ho he vist,
1: l'univers està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clars si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper, i no ho vaig saber veure.
0: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que era, el que no era del tot afinat.
1: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915 a 1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és més una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs, i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi. s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, ah, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però li va dir, no, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
2: Explica'ns aquesta, sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, perquè és un concepte molt difícil, entendre això de l'univers en constant expansió.
1: Molt, però no diem... No sabem quina forma té l'univers. Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xiclet,
2: limitem
1: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
2: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
1: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
2: M'ho trobo,
1: m'hi
2: assopego.
1: I m'ho trobo.
2: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?,
1: a
2: aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
1: Això va durar, tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
2: No li va sortir bé
1: la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
2: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
1: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Parar orella a l'univers, però no és això, eh? Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben d'on ve, ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que revisant l'antena troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques ja de està. Colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure els van... pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar als microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és la que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, poques altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
2: Home, tremendo, tremendo. Això també és poètic.
1: És molt bonic.
2: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
1: Molt poc, perquè això és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa 3 dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
2: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
1: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc,
2: com matèria,
1: com matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea. Això és com hem de traduir
2: la fosc. Una nova gran incògnita.
1: Correcte. Energia fosca vol dir, és una energia que no sabem què és.
2: No, i que està inflant. Que no la podem veure ni escoltar, que dèiem,
1: amb
2: aquelles metàfores.
1: No, i que som molt lluny d'entendre. Jo estic segur que jo ja no veuré el descobriment de realment què és aquesta energia fosca, perquè som tan lluny d'entendre-la, tant, l'estem pifiant tant quan fem càlculs, dient, ah, potser és això, anem a calcular si quadra, i pff, no quadra. Mira, l'error que tenim quan intentem calcular de manera teòrica el que hauria de valdre aquest, amb el coneixement de la ciència que tenim avui, ens equivoquem de 120 ordres de magnitud. Què són 120 ordres de magnitud? És 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència, de cap branca de la ciència hi ha hagut un error tan enorme.
2: És un macroerror.
1: És tan gros com l'univers, aquest error. És impressionant, vol dir que som molt lluny d'entendre què dimonis és aquesta energia fosca que està activant de la goma del globus i està fent que s'infli cada cop més de pressa.
2: I les investigacions passen per entendre què és aquesta energia fosca, per saber el per què hi ha aquesta expansió?
1: Sí, tenim molts projectes en marxa, tenim telescopis especials específics per buscar aquest misteri, per resoldre aquest misteri de l'expansió de l'univers i respondre a quina és la naturalesa de l'energia fosca. Però com que la natura sempre ens guarda, l'última paraula sempre la té la natura, ens acaba de dir fa uns anys que se'ns està escapant alguna cosa fonamental. Perquè quan mirem a l'univers amb més detall, no ens quadra, en funció del mecanisme que emprem per mirar l'univers, no ens quadren les dades que obtenim. Això fa uns anys hi ha un error d'un 9%, entre un 9 i un 11%, en funció del mètode que utilitzem. Fa uns anys vàrem dir, va, cap problema, això són errors nostres, són errors d'instruments. Com instruments més precisos tinguem, reduirem aquest gap,
2: aquesta diferència. Aquest percentatge d'error.
1: Doncs no, l'hem confirmat. Hi ha entre un 9 i un 11% de diferència quan mesurem el ritme en el que s'està expandint l'univers, en funció de si el mesurem d'una manera o d'una altra. I això no pot ser. No pot ser. Per tant, la natura ens torna a dir, ei, si us està escapant alguna cosa fonamental. Encara no ho sabeu tot, no només l'energia fosca, no. Encara sobre l'expansió de l'univers no ho sabeu tot, perquè no pot ser que en funció dels dos mètodes que teniu, que són dos mètodes superfiables, que els hem confirmat els dos, un dongui un ritme d'expansió i l'altre dongui un 11% diferent del ritme d'expansió. I hem confirmat, s'ha consolidat aquesta diferència. Més que tancar-se, com instruments més bons hem tingut, més s'ha consolidat aquesta diferència.
2: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit, i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
1: Exacte.
2: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna, i tu, des de la teva experiència, per quina apostaries,
1: bueno,
2: per dir-ho d'alguna manera?
1: Bueno, jo el que posti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament.

0: escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
1: Al revés,
0: al revés, que és que l'univers ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant, i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
1: Com si aquest globus... No?
0: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés. No? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable. No? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada, també penso que és molt difícil deduir, perquè fixa-t'hi, l'energia fosca, aquesta misteriosa energia que infla bufera, que infla globus, no sabem què és. Per tant, si no sabem què és, no sabem quin és el seu comportament, quina és la seva personalitat. No sabem si en algun moment aquesta bufera pot voler deixar de bufar o continuar bufant més de pressa, perquè no l'entenem.
1: Ens falta una part molt important de l'equació.
0: Correcte. I, per tant, en aquest moment simplement especulem.
1: Doncs seguirem atents a veure...
0: És molt bonic aquest temps, molt, molt, molt, molt... És fascinant.
1: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
0: Sí. Saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
1: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir.
0: Exacte.
1: Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: Que vagi molt rebé.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida, la teva secció, la nostra. Gràcies per ser aquí. Com estàs?
2: Doncs molt bé, molt bé.
1: Molt contents, després d'un parell de setmanes d'aturades, de reprendre aquesta secció per parlar de llibertat, eh?
2: Per parlar de llibertat. Saps que aquí sempre parlem de llibertat, d'un concepte doncs, que ha anat evolucionant, no?, amb aquesta secció, que és el tema del menjar lliure, que n'hem parlat moltes vegades, però avui vull aterrar-lo una mica més.
1: Doncs som-hi. Anem a parlar d'aquest menjar lliure i de tot el que implica, perquè la paraula lliure al final té moltes connotacions, i per ser lliure abans que l'havia pres molt, no?
2: Exacte. Menjar lliure, o si poguéssim definir d'una forma objectiva què és menjar lliure, doncs és menjar amb consciència, sabent el que mengem, sense qüestionar-nos com afectarà el nostre cos, i aquí ja ho vincularíem amb la cultura de la dieta, els estereotips, no?, i tots aquells missatges que hem anat rebent al llarg de la nostra vida sobre el que podem menjar, el que no, el que està bé, el que no, i al final ha arribat un moment que quan tenim una pata davant no sabem realment si el volem menjar, si tenim gana, si no, si ens ve de gust o no. No? Moltes vegades, no, sí que em ve de gust. Et ve de gust ara? O és que tu has estat prohibint 2 setmanes i per tant ara que ho tens a davant i tu permets, necessites menjar-te-ho, no? Doncs una mica aquesta reflexió, el poder arribar a menjar d'una forma en què...
1: Arribar a menjar d'una forma lliure.
2: Exacte.
1: Per tant, això, d'alguna manera, és... És revolucionari, no?
2: És anar contracorrent, segurament.
1: És posar-hi criteri, no, al final.
2: Sí, o sigui, tenim evidència ja que les dietes no funcionen, que inclús agreugen els factors de risc dels trastorns de conducta alimentària, que tots aquests missatges que anem rebent doncs, també són aquest factor de risc de tenir un trastorn, o ja no un trastorn diagnosticat, parlem d'una mala relació amb l'alimentació,

0: que si ho descrivís, que això ho podem fer en un altre dia, segurament moltes persones es sentirien identificades sense tenir un diagnòstic fet d'un trastorn. Per tant, doncs, això, poder treballar el no portar aquestes motxilles...
1: Les motxilles, anem a dir, no? Que n'hem parlat també les darreres setmanes, sí. Que al final portem un munt de motxilles carregades i menjar lliure també vol dir revisar les motxilles.
0: Exacte.
1: No? Potser no traure coses, potser saber què hi ha.
0: Exacte.
1: I amb el que hi ha, tira.
0: Doncs no? Sí, a vegades és una mica amb els missatges que hem anat rebent, què en fem, no?, d'aquests missatges, perquè els podem contínuament treure al nostre cervell, no?, missatges de mirar-nos a l'espill i dir no m'agrada el meu cos, no m'agrada el meu cos, no m'agrada el meu cos. Val, i què faig amb això? Val, no m'agrada el meu cos, però què em faig amb aquesta informació, no? Perquè puc fustigar-me, no?, i per tant fer eleccions alimentàries que em perjudiquen, o puc veure la part positiva, no? De, bé, no m'agrada aquesta part del meu cos perquè dubto que algú no li agradi res, absolutament res del seu cos, no? Sinó, no m'agrada aquesta part del meu cos, m'hi poso un exemple, no m'agraden les meves cames, però em permeten cada dia anar a buscar els meus fills a l'escola, per exemple, no? O sigui, buscar aquesta part positiva. Però bé, això, que és un ideal, no? Perquè, clar, els missatges que rebem no és només a casa, Pili, és... a les xarxes socials, als mitjans de comunicació...
1: És que és tot.
0: És a tot arreu.
1: A les pel·lícules, a la carrer, sí. al veí, a la veïna...
0: Llavors, com sempre, ja saps que a mi m'agrada agafar la problemàtica i anar a l'arrel, no? I l'arrel, o on realment es pot treballar, doncs és durant la infància. Per tant, doncs, he aterrat aquest menjar lliure amb un programa educatiu per a la infància. Infància i adolescència, no? I joventut. I he creat doncs, aquest, un programa educatiu per promoure una relació saludable amb el menjar i prevenir factors de risc dels trastorns de conducta alimentària en l'entorn escolar.
1: Buah.
0: I això és menjar lliure.
1: Fantàstic. Per això deia que és un canvi de paradigma i és una revolució al final, perquè si aconseguim menjar lliure, no la cadena alimentària, no, però sí que tots els inputs dels... de tota la propaganda, etc, va caient, eh?
0: Sobretot si les dones, aquí no m'he fet una reflexió, però vaig a posar les dones perquè som les que més rebem aquest tipus de missatges. Si les dones deixéssim de ser tan crítiques amb els nostres cossos, doncs d'entrada, i ara vaig a dir una cosa que és més igual, la indústria de l'estètica...
1: I tant.
0: Cauria en picat.
1: I tant.
0: Són els primers que els interessa que no vulguem envellir, que no ens veguem bé, que pensem que la cel·lulitis és un problema, que les arrugues són un problema, que, no? Que les canes són un problema. Llavors, doncs, clar, hi ha molts interessos a darrere.
1: Per tant, ara comences amb joves i infants, no?
0: Sí. Però anirem estirant. Però bueno, és per començar... Sí.
1: Les persones madures, posa-li dones.
0: Sí, sí, sobretot dones, eh?
1: Necessitem,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Sí. Llavors, doncs això, vull començar amb les escoles, perquè al final les escoles, quan jo parlo d'escoles, parlo d'entorn educatiu, és a dir, parlem de famílies, no? Per tant, aquí ja podem fer que les famílies facin una reflexió. O sigui, l'objectiu, sobretot amb les famílies, és potenciar aquest menjar lliure, no donar aquests missatges que les famílies portem, no? De, el que m'he trobat molts anys a consulta és fes una dieta perquè no vull que passi per el que jo vaig passar. I precisament aquest missatge de no vull que passi per lo que jo vaig passar indueix, no?, a que tinguin aquesta mala relació amb l'alimentació, no? Llavors, una mica el treball amb les famílies és treure aquesta pressió i amb la línia també del meu llibre, no? Vull dir que ja fa temps que parlo d'això, no? De a la mesa s'impressiones, també parle d'això, no? De com acompanyar sense pressionar, sense... generar aquesta mala relació amb l'alimentació, posant límits, no vol dir no posar límits, eh? Posant límits, però sabent posant uns límits que no perjudiquin, no? No és el mateix dir no mengis més xocolata perquè és dolenta que dir ja has menjat suficient xocolata avui, ara toca menjar una altra cosa. És diferent, val? O sigui, el missatge és diferent, com ho percep un propi nen. Per tant, o sigui, menjar lliure, al final, el que es basarà és, doncs això, en acompanyament a les famílies, de com poden donar aquest missatge. També depèn de l'etapa educativa. En educació alimentària, o sigui, no me'n vaig de... vull dir, que continuem amb educar. El menjar lliure també és poder anar al supermercat i saber què estic comprant, no? Agafar una etiqueta, agafar un producte i saber... què és aquest producte. No vol dir que no el puguem agafar. Sempre en parlem d'això, no? O sigui, quan jo miro un producte i el sé analitzar i veig que potser no és un producte saludable, no vol dir que no el pugui agafar. Però segurament, si l'agafo sent conscient del que és, també em menjaré amb una quantitat diferent, segur, no? Mm-hmm. O sigui, quan jo agafo un producte pensant que és saludable, al final el menjo pot ser de forma il·limitada. En canvi, si prenc consciència que allò no cuida tant el meu cos, doncs pot ser, de forma indirecta, sense voler, limitaré una miqueta més el seu consum.
1: Al final és fer-nos sobirans, no? Sobiranes.
0: Crítics.
1: Crítics, mm-hmm. Conscients... Mm. I resolutoris de la nostra pròpia vida, no? Perquè si no és allò que dius, vaig a la professional de la nutrició i li dic, fes-me una dieta, fes-m'ho tu.
0: Exacte.
1: Però això fins quan dure, no?
0: Exacte, sí. És aprendre a fer-ho jo i què és el que jo puc integrar en el meu dia a dia. O sigui, tot això, òbviament ho hem d'aterrar, no? O sigui, una cosa és l'ideal i l'altra, doncs, el món en el que vivim. Però sí que és cert que, doncs, això, que aquest programa el que pretén és educar en alimentació, no? Fomentar el pensament crític i al final tenir un benestar emocional entorn a l'alimentació, no? O sigui, no tenir aquesta mala relació amb l'alimentació.
1: Perquè ara ja queden espais on hi ha una relació saludable amb l'alimentació, és que cada vegada menja.
0: Doncs mira, Pili, tinc aquí unes dades, que és que en els últims 5-6 anys, o sigui, des de la pandèmia s'ha augmentat entre un 60 i un 68% els casos de trastorns de conducta alimentària, que no, que és molt, no? O sigui, estem parlant que un de cada 4-5 adolescents ja presenta conductes de risc. I, segons una enquesta que es va fer l'any passat a Catalunya, un 85% dels adolescents afirma haver rebut comentaris o burles sobre el seu cos. Per tant, això també, no? Vull dir, que aquí anem amb... I això fa molt que en parlo, Pili, i estic contenta d'haver-ho aterrat.
1: Sí.
0: Cultura de dieta...
1: Sí.
0: Grassofòbia...
1: Sí.
0: No?
1: Clar, és com un pèndol, no? Facis el que facis i a judici. Llavors, per això et dic, si en algun moment l'alimentació no té aquest pes, aquesta motxilla.
0: Continuament ens jutgen de com mengem, no? Encara que ho facis bé, o sigui, encara que tu mengis saludable, t'estan jutjant per menjar saludable.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí.
0: I el fet també de valorar més a les persones que tenen un cos normatiu com a sinònim d'èxit.
1: Clar, per això dic que és revolucionari, perquè això passa. Mm. Per tant, és un canvi de paradigma el que tu proposes. Mm.
0: Sí.
1: Se'n sentirà parlar, eh?
0: Sí, espero.
1: Segur.
0: espero. Doncs això, llavors intervindrem a escola.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim. Segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia, el consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en l'urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults, passa de 20 17,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feien habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem amb Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 4 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Xènia Amorós, Àgata Guinó i Xavier Fornells. Tot seguit ens endinsarem en l'hibristofília de la mà de la santcuatenca Carlota Elías, criminòloga, jurista i autora del llibre Hibristofília, un cuento de encerrades, la realitat del por qué nos gustan los chicos malos. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de salut sexual. Amb la sexòloga Ruth Canals parlarem de les relacions obertes i de com la calor ens desperta la libido. I afegirem una mica de patrimoni per conèixer com Sant Cugat s'està convertint en un campus d'arqueologia de la UAB gràcies al potencial del monestir i del patrimoni de la ciutat com a recurs formatiu pels professionals del futur. I per posar la cirereta al programa, a l'Enseria farem un repàs per les estrenes que arriben a les plataformes aquest cap de setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en els 3 anys de mandat, just quan falta un any per a les pròximes eleccions municipals. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernís, la Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de l'Ateneu Popular del districte. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Xavier Fornells, exdirector de Ràdio Sant Cugat i director d'Infraestructures Culturals Estratègiques de l'Ajuntament. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I la Gata Guinó, periodista i director adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, benvinguda.
3: Molt bon dia.
0: Posem una mica en context a l'audiència. Sant Cugat i la resta de municipis de l'Estat entren en el compte enrere de les eleccions municipals del 2027, que seran el 23 de maig de l'any que ve. Quan falta menys d'un any per la cita amb les urnes, és moment per fer balanç de la feina feta, dels compromisos complerts i de les assignatures pendents. També és moment d'analitzar l'estat dels partits polítics, la solidesa del pacte de govern, les alternatives que es dibuixen per al pròxim mandat i l'aparició de noves forces que podrien alterar o no l'equilibri polític de la ciutat. Comencem un xic amb el que és més bàsic, no? Quin balanç faríeu d'aquests 3 anys de mandat? Si li haguéssiu de posar una nota, quina seria i per què?
1: Començo jo?
3: Sí.
1: Sabeu que la calor fa pujar la libido, però, en canvi, la valoració de la legislatura la fa baixar bastant. Si més no, com a mínim, parlem des de la Floresta. Jo sóc veïna de la Floresta, com bé has dit, i al barri de la Floresta la veritat és que no recordarem absolutament res d'aquesta legislatura. L'únic que recordarem serà que hem seguit oblidats, com sempre. No? L'única cosa que ha passat a la Floresta en aquests 3 anys que portem és que s'han anat executant algunes de les propostes dels pressupostos participatius molt lentament, com sempre. I bé, com a símbol tenim el nostre ascensor, no?, que porta una legislatura espatllat, i es veu que és una cosa llarga d'arreglar, tot just ara s'hi està treballant, però sí, sí, és un ascensor d'una legislatura. Volem imaginar què hauria passat, no?, si l'ascensor de l'estació de Sant Cugat o de Valloreig o de Vullpalleres hagués estat espatllat durant tota la legislatura, que al final hasta fa sospitar que s'arregli ara, no?, quan ja estem en el compte enrere de les eleccions. No sé, que s'hagi d'organitzar tot el moviment veïnal al voltant d'un ascensor, doncs jo crec que no parla massa bé de quin és el paper de l'Ajuntament en el nostre barri. I aquest és el resum simbòlic per mi de la legislatura.
0: Agata, Xavi.
3: Començo jo, les dones primer, Xavi. Vale. És una vergonya el tema de l'ascensor a la Floresta, però jo crec que aquí també hi ha hagut pues, problemes amb competències, perquè teòricament ho havia d'arreglar Ferrocarrils. Però bé, jo notes no posaré, que segur que ens estan escoltant i això és una mica perillós. Crec que aquest mandat, les expectatives que hi havia posades per una bona part de la població que s'arreglessin el tema manteniment de la ciutat, ara més lent de la que esperaven, per exemple, perquè a més era una de les apostes de l'actual govern. Crec que el tema burocràtic fa que s'alenteixin molt les coses. El Xènia deia, va tot molt lent, és que sí que va tot molt lent, però és que va tot molt lent, governi qui governi, el tema burocràtic, tema, al final, crec que el Xavi estarà d'acord amb mi, al final hi ha una paperassa que han de fer els tècnics, que han de passar tot una normativa que fa que s'alenteixin molt, per exemple, també les obres. Crec que ara hi ha un problema, també, amb unes obres que ara no recordo quines, que s'han presentat al·legacions a Pere Grau, per exemple, que parlàvem de barris, no?, que l'altre dia ho deia la regidora de Cultura. Pere Grau no estarà per Festa Major perquè un particular ha presentat unes al·legacions sobre aquest projecte. Llavors, això fa que s'alenteixi tot molt. Crec que això ha fet baixar la libido també de la ciutadania, que ha vist que no van les coses tan ràpides o tan de pressa com esperarien. Llavors crec que també el tema econòmic, o sigui, el forat aquest econòmic que es va trobar aquest govern, ha fet que no s'hagin pogut desenvolupar molts projectes que tenien, jo crec, sobre la taula. Més coses, podríem dir, però bueno, una mica
0: anem pas a pas, si voleu.
2: Jo penso que la qüestió de la burocràcia no és nova, ja ens ve de fa uns quants anys que hi ha hagut modificacions importants en les tramitacions que ens porten a resultats a vegades molt heavies, no? En el cas, per exemple, de la Unió, algunes de les empreses que feien la Unió varen marxar emprenyades perquè es van parar les obres i se'n van anar, i ara per fer obretes petites, posar la porta del carrer Colom, etc, que són obres d'una setmana...
0: Tindríem un monogràfic,
2: eh, estàs, de la Unió. Estàs 6 o 7 mesos per tramitar-ho. Clar, per una setmana de feina, però, esclar, dius... bueno, jo crec que convindria un front comú general de ciutadans i càrrecs electes i partits en veure com es pot transformar això. No pot ser que quedi inhabilitat una gran quantitat de qüestions o retardin molt per aquesta qüestió, no? I fa pinta que no és així. Jo veig a l'Ajuntament que la contractació d'advocats, de gent en els equips de contractació, de gent en els equips de...
0: Serveis jurídics.
2: Serveis jurídics, en general, bueno, són els que creixen. I els equips que són els que han de traduir les polítiques en fets, diguéssim, els equips aquests són els mateixos. Jo m'he trobat amb la mateixa gent a Cultura que quan jo era director fa amb la Mercè Conesa. És la mateixa gent, i Esports també. I no ha canviat res. Vull dir que, i la ciutat ha crescut molt més. O sigui, tot això... bueno, no sé, aquest pes que se li està donant, o que la llei se suposa que dona, perquè mai acabes de saber on està això, i és molt difícil, però que les lentituds són enormes. Això són... aquest és un tema. Però després hi ha el tema de les... dels incompliments. O sigui, he de dir, anem a fer una cosa, no la faig. Per exemple, la Unió, que tot de cop es paren les obres de Cenotècnia a la meitat del mandat anterior. Són unes obres que havien de durar 2 anys i mig. Ara s'acabarà al setembre, però no hauria d'haver estat així, això. Això hauria d'haver estat acabat.
3: Jo, perquè ho dius tu, però no, si és que no ho vegi la Unió, no ho creuré.
2: Bueno, ens diu...
0: bueno, és que va de llarg.
2: Serà
0: el tercer mandat amb la Unió sense, bueno, clar, sense estar en marxa.
2: Clar, aquest teatre porta un retard de 6 anys. Sí. No es diu de seguida.
3: Balanç, molt de retard.
0: Reconduint això, en tot cas, i lligant-ho amb el que deia, amb la metàfora que feia la Xènia de la libido, vosaltres heu centrat la vostra primera intervenció en la burocràcia i com fa que tot vagi més lent, no? I la Xènia deia que la libido està pels terres davant de que la ciutat no avança, la Floresta en aquest cas. Esclar, també és veritat que els regidors i regidores que tenim a dia avui a l'Ajuntament, molts tenen anys d'experiència, la llei no ha canviat en aquest mandat, i per tant, a l'hora de fer un programa electoral, saben bé, tots els grups polítics que hi ha a l'Ajuntament saben bé com funciona l'administració. No sé si us sembla potser que a l'hora de fer aquestes promeses, aquestes propostes electorals, també s'hauria de ser més realista per no donar un missatge fals o de difícil compliment, per dir-ho d'una altra manera, més enllà de voluntats, a la ciutadania, i que això que faci que la libido aquesta baixi, que la confiança en la política sigui cada cop més baixa, que hi hagi desafecció i, per altra banda, faci pujar també grups municipals i partits polítics amb discursos molt simplistes.
1: Jo crec que una de les coses importants que ella ha dit és el creixement de la ciutat, no? Tenim els mateixos serveis, jo torno a posar l'exemple de la Floresta, però crec que el podem extrapolar. Per exemple, en mobilitat, no? La Floresta fa 20 anys tenia 3.000 persones, ara en té 5.000 i té exactament els mateixos autobusos, no? Per exemple. Això va més enllà del mercat del peix, que són els programes polítics per a les eleccions, no? Perquè allò sembla que tu vas al mercadillo i mira, compres la millor oferta, no? Jo crec que hi ha una qüestió estructural sobre decisions polítiques a l'hora de gestionar la ciutat i els barris, i aquestes decisions polítiques nosaltres des de la Floresta veiem que en cap moment no estaran en compte. A mi em sembla que per apetar-se darrere de la lentitud de la burocràcia és que no em sembla massa acceptable, no? Jo crec que aquí hi ha una qüestió de responsabilitat política, i si ha de passar per contractació de personal per a executar el que s'ha d'executar, doncs passarà per aquí, i si ha de passar per prioritzar unes propostes davant d'unes altres, passarà per allí. Però vaja, jo me semblaria gairebé infantil acceptar que, mira, no, estem aquí i l'únic que podem fer és esperar, doncs aleshores marxeu a casa, ja ho faig jo, saps què et vull dir? Que no, no tindria massa sentit. Jo penso que, no, tornant a això, no, del creixement, si quan la Floresta era més gran tenia, per exemple, un metge cada dia, i ara, ai, quan la Floresta era més petita tenia un metge cada dia, i ara que som més, tenim un metge un matí i una tarda a la setmana, doncs al barri vivim pitjor. Si a la Floresta tenim des de fa 30 anys dos línies d'autobús amb unes freqüències determinades i ara som més i seguim amb el mateix servei, és que a la Floresta vivim pitjor que fa 30 anys. Si a la Floresta, ara que hi ha més vehicles, tenim les carreteres, els paviments fets malbé, com és el cas de Meteorio Escudero, que ja és com una mena de mite, no? Els forats de Meteorio Escudero formen part de la identitat florestana. No tenim voreres, no? I no tenim llum, tenim passatges sense arreglar, escales en mal estat. Doncs ara vivim pitjor que abans. O sigui, la vida al barri es va empitjorant i jo veig que no ha passat res en aquesta legislatura que hagi permès que la vida millorés ni una miqueteta. No? Vull dir que aviat arribaran les festes majors, sisplau, que s'ho pensi bé l'alcalde a vindre, perquè a nosaltres no ens fa cap falta la seva presència. Ens porta més ràbia de l'alegria que provoca la seva visita en aquesta situació. Llavors, no necessitem paripers, necessitem accions que en 3 anys no han passat, pues no sé, passaran totes ara, concentrades.
3: No crec. Has dit el tema de la contractació, tampoc l'Ajuntament no pot contractar, perquè també la llei tampoc permet, i no sé si la ciutadania està molt d'acord això d'anar contractant treballadors públics, perquè la sensació és, són molts, però no sé si la sensació, si treballen, i de fet l'Ajuntament...
0: Podríem convidar la ciutadania, sí, a passar un dia amb alguns treballadors i les hores que hi fan, sí, també, per veure també com es treballa a tot arreu.
3: També, si fem balanç això, també hi ha moltes protestes últimament de treballadors municipals, serveis socials,
0: els tenim a cada ple,
3: les biblioteques, tenim en general...
0: En vaga, les biblioteques.
3: Sí, sí, sí. Doncs, Xavi, que se m'ha anat al cap el que anava a dir.
0: La ciutat està millor que fa 3 anys o no?
2: Alguns,
0: no, que al final és el balanç que...
2: En alguns temes crec que sí. En el tema de manteniment crec que s'ha posat en marxa una maquinària diferent. I en el tema de transport crec que també, però no sé, en el cas de la Floresta desconec, no puc parlar, però en general s'ha renovat una flota, s'ha fet tot un procediment important també en l'àmbit de la neteja, coses d'aquestes. No? Però...
0: La flota no ha arribat encara, no? Està, bueno, licitada,
2: va,
0: però...
2: Va arribant a trossos.
3: Jo quan els vegi també m'ho creuré.
0: Però fins a principi, si ho dic de memòria ara, però fins a juliol i agost no arribarien els primers vehicles.
2: Els trams de gestió de qualsevol cosa s'han multiplicat i això té una afectació.
0: Però pot ser excusa? Però,
2: bueno, és que és el que hi ha. I jo suposo que la tinenta d'alcalde de... d'obres i serveis i mobilitat, etc. voldria tenir això ja, però si no ho té és perquè no pot tenir-ho. Vull dir, no és que no ho vulgui, jo no crec que ningú volgués anar a tirar-se pedres a la seva teulada. Això no és així. Però aquí també venim d'una fase, diguéssim, de paràlisi, que és el que a mi em toca més, que és la d'infraestructures culturals, en el cas de la biblioteca, no? Tot de cop no es fa la biblioteca. I dius, jo em vaig quedar en el govern tripartit per fer la biblioteca, vaig quedar amb l'alcaldessa per fer-ho, i al cap de 9 mesos em diu que no es fa.
0: No hi havia majoria.
2: No hi havia majoria dintre del govern, però fora del govern sí que n'hi havia, es podia trobar. A vegades s'han fet coses buscant més acords més amplis, no? Clar, ara passem a reiniciarem una altra vegada tot aquest procés amb 5 milions més de valor, de preu, perquè el preu que teníem, que era de 10, era la primera biblioteca d'aquestes noves biblioteques que s'han anat instal·lant, totes han nascut, Vic, Cerdanyola, que té una magnífica biblioteca, aquesta, la García Márquez, etcètera, que tenen, que es transformen, no només són biblioteques, sinó són cases de cultura, no? Que és una visió diferent, doncs, bueno, portem un retard extraordinari amb aquesta història. Ningú es posa vermell, tothom ho troba, però jo no ho trobo normal. Vull dir, són elements bàsics igual que el manteniment. O sigui, el gran problema de la biblioteca que va tenir que estar fent reparant-se era que ningú havia de treure les fulles dels tubs, diguéssim, de desaigua. Això és gravíssim.
0: A part de problemes estructurals que venen...
2: No, això és que l'estructural és que queda embossat i l'aigua es va acumulant i va filtrant i fins que cau una placa, no? Vull dir, això... Hi ha coses, diguéssim, però jo demanaria més responsabilitats aquí, perquè no pot ser que una cosa que ja està aprovada, que ja la pots començar, no la comences, perquè ara vol dir que trigarem la tira, no? I crec que són necessitats d'aquesta ciutat gran, diguéssim, que hi ha... Que, bueno, jo estic d'acord amb les queixes dels bibliotecaris. Falta més mà d'obra allà, més treballadors a les biblioteques. I hauríem de donar un servei de moltes més hores. I no s'està donant. I tenim ara la nostra mitjana del punt de la piràmide de població són 15 anys. Abans era 7, 6, 5, però ara ja som 14, 15, no? Necessiten aquests espais. I, per tant, jo crec que aquest és un element... Jo penso que s'hauria de trobar un consens ampli. Si algú no vol fer la biblioteca, doncs que ho digui, però en els acords, jo crec que allà hem 20... Quants són? 21 regidors?
3: 25.
2: Ai, 25, sí, és veritat.
0: I seran 27 si la ciutat supera...
3: No, però encara no, les pròximes
0: eleccions no.
3: Deies, perdona, Alba, que sí que deies que aquesta desafecció, no, de que fa que pugin partits que tenen uns discursos simplistes, no, tots els hi posem nom. Jo no veig tan clar que... Parlem d'Aliança, que tothom està pendent a veure qui es presenta per Aliança i si finalment acaba tenint representació. Jo no veig tan clar que aquí Sant Cugat pugui entrar al ple. S'haurà de veure.
0: Si voleu, parlem una mica justament de majories. El mandat anterior van tenir un tripartit. De fet, el mandat anterior de l'anterior fan dos mandats, va necessitar també el govern de Convergència i Unió el suport del PSC. Ara estem amb un bipartit amb Junts i Esquerra. La primera pregunta seria quina valoració feu d'aquest govern bipartit? I l'altra és si s'han acabat les èpoques de majories simples, com sembla que és a la resta d'institucions també, i si caldrà també noves aritmètiques de cara al mandat que ve, si es pot repetir el format actual, si caldran altres majories perquè possiblement potser quedarà més repartit, com veieu el panorama?
3: Majories absolutes acabades.
1: Jo volia només fer un incís sobre el tema anterior de la biblioteca, només per recordar que va haver una moció institucional ja fa més de 10 anys per fer una biblioteca a la Floresta. Encara no en tenim notícia. Es veu que ha de passar, doncs, diverses dècades.
3: Aquest mandat també n'hi va haver una.
1: Sí. Però que l'anterior és de més de 10 anys. Que té més de 10 anys. I que no s'ha fet, no?
0: Llavors, bueno, podríem fer una altra tertúlia del compliment o no
3: després,
0: de les mocions.
1: Sobre coses aprovades que sembla que ja estan per licitar-se, doncs també tenim una carretada a la Floresta, potser la més simbòlica és el camí escolar, que havia de resoldre problemes greus de seguretat en el del pont del Diari fins a la rotonda de l'escola, i sembla ser que tampoc no s'ha trobat el moment d'acabar de fer el plec. O sigui que volia fer aquest incís sobre el tema anterior. I ara, si voleu, parlem del bipartidisme, no sé, del pacte bipartit aquest. Jo he de dir que a efectes pràctics crec que si sortíssim ara aquí fora i preguntéssim quins partits formen part del govern, crec que ningú sabria dir-nos que Esquerra també hi és. I crec que difícilment ens sabrien dir quins són els regidors, de quin partit són els regidors que ocupen cada regidoria. A mi em sap greu per Esquerra Republicana, però diria que una mica el que ha passat, com diuen els castellans, és que Junts li ha comido la tostada, no? Al final aquest ha estat un govern de Junts, ha fet una política de Junts, va començar traient les pilones de separació del primer acte simbòlic de l'anella verda, i a partir d'allí, acompanyat del cap de llista d'Esquerra Republicana, que va ser tota curiosa, la posada en escena d'aquella situació, i a partir d'allí jo crec que Esquerra Republicana ha quedat completament difuminada. No sé si perquè ja li van bé les polítiques o perquè no ha trobat una forma de visibilitzar-se en aquesta situació, però sí, sembla que aquesta és la realitat. I ja saber, a mi no me sembla malament que no hi hagin majories absolutes i que s'hagi de fer pactes, no? Crec que en el fons ens va una mica millor, perquè això frena certes actituds que són més autoritàries, no? Jo crec, i n'hem viscut moltes al municipi, amb les majories absolutes anteriors de Convergència i de més, però per fer el que han fet, pues també me quedo jo amb una mica de recança, no?
0: Mira, per fer una... Estava buscant l'última onada de l'Observatori Sociològic,
3: sí, que
0: pel que la Xènia ha dit al principi, no? Si sortim al carrer, qui sabrà dir qui hi ha al govern i quin forma part, no? Doncs només el 46,4% de les persones encastades a l'última onada de l'Observatori Sociològic van dir que el govern era bipartit i que era de Junts i Esquerra. Per tant, 4 Sant Cugatencs i mig de cada 10, segons aquesta onada.
1: Doncs ja em semblen molts, però jo era menys optimista.
0: Em semblava que hi havia la dada, sí, i dic, sí. anem-la a recuperar per veure quin era el
2: sentit. Perquè aquesta ciutat té premsa local. Si no, estaries desdibuixat. Les ciutats que no tenen premsa local o poblacions que on tenen molt poca, la visió sempre és què passa a Catalunya o a Espanya. I es reprodueixen, diguéssim, aquí també, ja han començat a reproduir debats que no són locals en els plens, ara que n'hi ha més, però jo crec que la premsa local té un joc important i és el que informa, doncs, de més a prop del que hi ha i del que passa, i penso que això és un valor per la ciutat, aquest coneixement, que vol dir que potser quasi la meitat segueix la vida local, o més o menys, no? La resta, també tenim un creixement molt alt i un creixement molt important d'estrangers, dels quals una gran part tindran dret a vot en aquestes eleccions, que no sé si exerciran o no, però tots els europeus, diguéssim, que resideixen aquí tenen dret. Els que són americans o d'altres països no, però els europeus sí. No sé si això tindrà impacte o no, jo crec que molt poc. Tinc la impressió de que no
0: tindrà. Sentiran interpel·lats.
2: Bueno, perquè els arrelaments han de ser llargs, i a vegades aquí hi ha gent que estan per un contracte de 3 anys amb una empresa, estan 3 anys i se'n van, després en ve un altre, i és un tema. I després, bueno, no sé, de política local, no sé, el gran tema que és l'habitatge, tenim el mateix regidor d'habitatge des de fa 8 anys, ara farà 8 anys aquest...
0: Tot i que comparteix responsabilitats en aquest cas
2: amb urbanisme, amb
0: el regidor Pedrós, vull dir que no té totes les competències com si tenia Francesc Duc, que és el regidor, sí, al mandat anterior.
2: Sí, bueno, és igual, però el resultat és que les úniques cases que es van inaugurar es van iniciar amb la Mercè Conesa i la Carmela en aquest mandat, i les que es faran ara no sabem qui els inaugurarà d'aquí no sé quants anys. Vull dir que és molt problemàtic el tema aquest, molt difícil, però potser s'hauria d'anteposar passar per davant d'altres qüestions i fer, per exemple, mecanismes que són difícils, eh? Per exemple, Barcelona ha construït més habitatge comprant pisos que fent-los.
0: Sempre es queixem que no hi ha diners, en tot cas.
2: No, però Barcelona ha pogut comprar pisos perquè hi ha una gamma de preus des de molt cars a molt barats i tenen capacitat de fer-ho. Aquí el problema és que els pisos no baixen en cap moment, estan pujant els habitatges, no? Pisos, el que sigui.
0: Justament, una de les discrepàncies que hi ha hagut en el bipartit és en qüestions d'habitatge. Si bé Esquerra és partidària de regular el preu de l'habitatge, Junts sempre s'ha manifestat en contra. De fet, em sembla que a l'últim ple hi va haver un posicionament en aquest sentit.
3: De totes maneres, no és competència, o sigui, hi ha posicionaments, no són competències,
2: no hi ha competències municipals. Tot aquest discurs, perquè no depèn de tu, i saps que no passarà.
0: Però és un posicionament, en tot cas.
2: Però de posicionaments no en viu la gent.
3: No, exacte. Però en tot cas sí que és veritat que hem vist molts més posicionaments en contra entre els diferents, perdoneu, entre Junts i Esquerra en aquest mandat, que no pas entre el tripartit el mandat anterior entre ells. Jo també, amb això que deia, estic una mica d'acord amb la Xènia, no? Però bueno, les dades diuen que la gent no sap molt bé tampoc qui governa. Hi ha molta gent, hi ha ciutadans que diuen, ah, també governa Esquerra, no? Perquè és clar, també la figura de l'alcalde, al final la gent pensa, ah, governa, sí, l'alcaldessa Junts, doncs governa Junts, i ja està. I potser també perquè venien d'un tripartit que l'alcaldessa era d'Esquerra, potser la gent també es fica una mica les mans al cap i pensa, ah, i però ara governen amb els altres, perquè van estar 4 anys dient que aquest pacte d'Esquerra era necessari per fer fora els convergents, i venen a ve el 2023 i acaben pactant un altre cop amb els convergents i fan alcalde a un... Bueno, algú que ve de, no, de l'eix convergència.
2: Neoconvergència.
3: Sí, en tot cas, també, jo faig una reflexió que la ciutadania també té una responsabilitat a informar-se i a saber què passa al seu voltant, no? O sigui, quin governa? Qui és el regidor de mobilitat? Qui és el regidor d'habitatge? No sé, crec que... i llegint la premsa local, no? Direm, escombrem cap a casa.
0: És que ningú més els explicarà això.
3: Exacte. Jo crec que Esquerra sí que se l'ha vist amb alguns temes. El tema de Caramaller, que se va presentar fa un mes, al final era un projecte que ja venia heredat, que l'han canviat, que al final han hagut de pactar alguns canvis per estar d'acord els dos socis de govern, però al final era un projecte que ja venia d'abans. Sí que s'han vist discrepàncies amb algun tema, per exemple, el tema de la mirada, que al final l'han reconduït. Però
0: la mirada va suposar gairebé un trencament del govern. Recordem un ple extremadament tens, on el tinent d'alcaldia Bernat Picornell va abandonar fins i tot la sala perquè formava part del seu programa.
3: No sé si va abandonar.
0: Es va parar el ple?
3: No sé si es va parar o va començar tard.
0: Va començar tard.
3: Sí, va començar tard perquè hi havia una tensió evident.
2: Jo no he vist mai per ella aquest pacte.
3: Tu no l'has vist mai per allà. En aquell moment jo crec que sí, que en un moment va per allà. I les meves apostes la meva aposta era que no acabaven. Però ara crec que sí.
0: Queda
3: un any. Però
0: qui ha sortit guanyant d'aquest pacte?
3: Crec que sí.
1: Jo, abans de fer aquestes valoracions, que entenc que tenen el seu interès, no?, i per l'estratègia i una mica el que passarà i tal, jo crec que hem de fer una paradeta una mica més intensa al tema de l'habitatge, perquè estem en una situació d'emergència. Jo avui, abans de venir, he dit...
0: És el tema que més preocupa la ciutadania, eh? Tornant a remetre's a l'Observatori Sociològic.
1: Jo avui, abans de venir, ho faig periòdicament, una mica per saber com està el barri, no? He mirat una d'aquestes plataformes de
2: compravenda.
1: Exacte, compravenda i lloguer, no? I us puc dir quina és la situació al meu barri en aquest moment. Actualment hi han 3 anuncis, 3, 1, 2, 3 d'habitatges en lloguer a la Floresta. Els seus preus són: el primer, per 60, de 60 metres quadrats, 1.200 euros, un lloguer de temporada. El segon, 80 metres quadrats, 1.950 euros. I el tercer, no n'hi ha més, 170 metres quadrats, garatge inclòs, s'indicava, per 2.320 euros. Aleshores, en un context amb un salari mínim interprofessional de 1.380 euros, bàsicament és impossible viure-hi. És impossible, vull dir, no n'hi ha, i el que hi ha està fora de l'abast de molta gent, perquè el salari mínim interprofessional sembla, no? Aquí deu d'haver Sant Cugat gent que creu que només el tenen determinades persones, però ja que estem entre periodistes, vosaltres bé sabeu que el conveni de la premsa diària és un conveni realment molt justet, per exemple, no? Molt justet. Per tant, una persona que es dediqui al periodisme tindria serioses dificultats per viure a la Floresta, si igual és un dirigent, no. Per parlar de persones amb formació, que venen, no?, que serien els antics colls blancs, no?, que se'n parlava de colls blancs. Vull dir que aquesta és la realitat. I ja no parlem de lloguer. Un habitatge de lloguer, el mínim són 550.000 euros.
0: De compra.
1: De compra. no hi ha res per sota, només hi ha una cosa per sota que està ocupada i que val 219.000. O sigui, la situació és així d'extrema, és així d'extrema. Ja no els joves, és que una família que, pel que sigui, hi ha una separació, on van a viure? És que no es pot, és que no pots viure sol amb els teus fills, no? Has d'anar-te'n amb els teus fills i compartir pis amb una altra mare que també se separi. No sé, t'has de trobar situacions d'una creativitat brutal i d'una precarietat brutal, no? Llavors, a mi, si això no se resol, és que està clar que fins ara ho hem deixat tot a mans del mercat i segurament molts dels votants de l'actual alcalde doncs els han prou bé la regulació del mercat en això, vull dir, són dels que han sortit guanyant. Hi ha molta gent que no ens va bé, o sigui, que ens posa en situacions molt complexes, molt complexes en el nostre quotidià. Per tant, jo crec que això no podem fer veure que no passa res, o no podem posar-nos només en càlculs estratègics de qui diu què o qui fa què. O sigui, a mi que em donin polítiques concretes, específiques, sobre què faran aquí i què faran en el Parlament de Catalunya al respecte, perquè al final Junts, ja ho sabem quina és la seva posició, ho ha deixat ben clar, és contrari a la regulació en qualsevol context. Sempre que pot, vota que no a la regulació. Bueno, pues, què ha de fer després quan arribi aquí? Aquí sí que no és el lloc per votar sí o no a la regulació, però és que és contrari i fa aquesta política a tot arreu, no?
0: Molt breument, si voleu fer un apunt, perquè estem fora de temps.
2: Ah, carai, jo volia fer un apunt més de fons, diguéssim, del tema...
0: Dos minuts, et dono.
2: Del tema de l'habitatge.
0: I em peto la publicitat.
2: No, és que és una qüestió de com està pujant el preu a tot arreu, o sigui, comença a Barcelona i després això es va reproduint i vas passant de poble i continua pujant. Per què? Perquè avui la propietat, tenir una propietat és tenir diners que et donen un rendiment que no et donen en el banc. Els principals tenidors són els bancs. Principals tenidors d'habitatge són els bancs. Per tant, si tu no poses un dipòsit per dos percentatge, perquè pots treure més rendiment amb l'habitatge.
0: Perquè la llei t'ho permet.
2: Perquè la llei ho permet, i això no canviarà de cap manera, ja t'ho dic ara, perquè això anirà al Constitucional i et dirà, si es volgués revertir, acabaria que no serà així.
0: La Constitució també es pot canviar, que ja fa molts anys que dura.
2: Això seria
1: un rendiment
2: estaria
1: que no dona el banc
2: bé.
1: I que no dona el treball, i això és greu. Uh-huh. Que el treball no doni tant rendiment com les rendes...
2: També pot ser que la gent s'ha comprat estalviant un pis. Això tampoc jo diria
1: això
2: que...
1: Pares,
2: això també és treball. Això també és treball.
1: Els meus pares que... ho van fer.
2: Bueno, ja no dic res més perquè...
0: Se'ns acaba el temps. Continuem parlant perquè l'habitatge...
2: Podem repetir un altre dia sobre...
0: Podem fer la segona part.
3: Haurem de fer l'aposta a veure com quedarà, no?
0: No us volia fer en directe perquè es posava en un compromís. Però
3: després... Ah, no, la faré segur.
0: Vinga, la farem a veure qui l'encerta. Jo us dic que jo sóc dolentíssima. Xènia, Xavier, Àgata, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies. Adéu.
2: Merci.

0: Avui volem posar el focus en un fenomen tan desconegut com, a priori, inquietant, l'atracció cap a persones que han comès delictes o que exerceixen violència. Té nom, és la hibristofília. I tot i que pot semblar un concepte extrem, està més present del que pensem, especialment en una època en què les xarxes socials amplifiquen i fins i tot romantitzen determinats perfils. Per entendre què hi ha darrere d'aquesta atracció, avui ens acompanya la criminòloga i jurista santcoatenca Carlota Elías, autora del llibre Hibristofília, un cuento de encerrades. Amb ella parlem de psicologia, cultura, gènere i també dels riscos de confondre control, poder o violència amb amor. Primer de tot, Carlota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres també.
0: Carlota, la primera pregunta és obligada i és que ens expliquis bé què és la hibristofília, aquest concepte que segurament la majoria de la gent desconeix.
1: Doncs la hibristofília s'entén des dels estudis del principi d'aquest concepte com una parafília sexual que explica per què les dones senten atracció per persones que estan dins de la presó per haver comès un delicte violent. Què passa? Que arrel de que s'ha anat estudiant aquest concepte, ha anat evolucionant a que no és una parafília sexual, sinó que és una tendència femenina, on també hi ha la part de les emocions i la part també sexual, però majoritàriament el que s'engloba més és arrel de la part emocional, d'aquesta tendència a sentir atracció per a aquest tipus de persones. Llavors, aquest concepte també s'ha relacionat amb que no només explica l'atracció per criminals, sinó que també explica l'atracció per persones violentes, com el que coneixem com el típic malote de la classe.
0: Mm-hmm. Com neix, Carlota, la idea de fer aquest llibre?
1: Doncs jo vaig estudiar criminologia i dret, i en el treball de fi de grau de criminologia se'm va plantejar haig d'escollir un tema que sigui suficientment interessant, no?, com perquè estigui doncs, una temporada doncs, bastant llarga estudiant un concepte. I aleshores doncs, jo llegia molt sobre criminologia i de més i vaig veure un dia que s'explicava aquest terme. No? Llavors em va donar l'interès per voler veure si realment la hibristofília, la població de Barcelona, existia, si existien trets que dones de 18 a 25 anys a la població de Barcelona estiguessin relacionats amb la hibristofília i sentissin atracció per el típic noi malote de la classe. Llavors va ser arrel del treball de fi de grau, que després es va desenvolupar en l'oportunitat de poder fer un llibre, i la meva intenció amb el llibre doncs, va ser explicar un treball de fi de grau de criminologia de manera que li interessés a qualsevol persona que no ha estudiat criminologia, és a dir, qualsevol ciutadà de Sant Cugat, Barcelona, d'on sigui, i que li generés interès de per què entenem que un concepte com tots coneixem, de que a les noies sempre els atrau el noi malote de la classe, doncs que existeix un nom que explica això. Llavors va ser com aquesta la idea.
0: Carlota, aprofitant que expliques això, per què? Per què hi ha noies que els agrada, diguem, el dolent, el malote de la classe?
1: Doncs la veritat és que, clar, jo vaig estudiar de 18 a 25 anys, però sí que s'ha vist en l'estudi que no és un tema generacional, sinó que pot passar a qualsevol edat. Sí que és veritat que acostuma a passar a l'adolescència, doncs perquè quan vas a classe doncs, comences a conèixer i comences a experimentar les primeres relacions sentimentals, llavors és on es dona més, i hi ha bastants factors que expliquen aquesta atracció. En primer lloc seria un sentiment maternal i un sentiment de voler salvar a la persona, que normalment està més desenvolupat per un constructe social que existeix avui dia a les dones. Llavors, el sentiment de voler canviar o voler salvar a una persona l'involucrem dins de la parella i fins i tot el sentiment de fer de mare d'aquesta parella, no? Perquè des de petites doncs, se'ns ensenya a cuidar, se'ns prepara molt més doncs, per exemple, tenir un fill, i això ho relacionem amb hi ha una persona que està pitjor que jo des del meu punt de vista, aleshores jo el que vull és ser jo l'escollida per voler salvar-lo i voler canviar-lo i que torni el nen que hi havia abans de que, doncs, per exemple, cometés un delicte. No? I per altre costat, també un factor que influeix molt és la forma en què aprenem què és l'amor i què és estimar. Des dels mitjans de comunicació i també des de les pel·lícules o les sèries que nosaltres doncs, ens nutrim des de que som molt petites, hi ha moltes sèries i moltes pel·lícules que hi ha molts trets de la hibristofília. Aleshores, si des de les escoles o des de un àmbit familiar no rebem educació sentimental en aquest sentit, ho aprenem a base d'allò, no? Llavors entenem que les relacions tòxiques on hi ha trets d'hibristofília és lo normal. Llavors sorgeix com, sobretot d'aquestes dues, i després hi ha una que és la que més s'ha estudiat i és la que menys es dona, que és la fama i notorietat, no? També s'ha estudiat que hi ha moltes dones, doncs, que més que un sentiment d'amor és un interès per persones que estan dins de la presó o per un delicte violent que són mediàtics, de voler-se apropar. I és el que sempre s'ha relacionat amb la hibristofília, però que en realitat és el que menys es dona.
0: Aquesta tendència, Carlota, es dona més a l'adolescència o realment després sí que hi ha un perfil que ho manté, que amb 20, 25, 30 anys segueix sentint aquesta atracció cap a aquest perfil d'home?
1: És un tema que el que acostuma a passar és que comencen a tenir aquestes relacions a l'adolescència, però si és un patró que tu no talles i que no li poses nom, perquè per mi és molt important quan tens una situació que t'incomoda o et fa patir, posar-li nom a aquest concepte per entendre que s'ha de canviar. Llavors, si tu no fas aquesta teràpia, perquè realment hi ha criminòlegs i psicòlegs que s'especialitzen en aquest tema, doncs per poder canviar aquest patró de voler conèixer persones que són tòxiques i que compleixen amb aquesta figura que acostuma a traure, probablement sigui per tota la vida que tinguis relacions amb persones que són violentes. I es relaciona molt, doncs, amb les relacions tòxiques o fins i tot amb les relacions de violència de gènere, on hi ha una figura molt esquematitzada i molt quadrada de com són aquests perfils dins de la parella. Llavors, si no es canvia i no es tracta, pot ser que sigui de per vida.
0: Hi ha algun tret psicològic que expliqui aquesta contradicció aparent de voler estar carrota amb algú, no? que al final és violent?
1: És molt interessant això que dius, perquè és la pregunta que jo em feia i el motiu pel qual jo vaig voler estudiar això. I el que s'ha vist és que hi ha un concepte molt clau dins de les dones que senten atracció per aquest tipus de persones, que és el confondre la violència amb protecció. És a dir, nosaltres veiem a un home que potencialment des de fora sembla una persona molt violenta, no? Tu vas pel carrer i potser aquesta persona té problemes amb una altra persona i comencen a pegar-se, imaginem una situació així. I aquesta persona, des de fora, el que tu estàs rebent és que és una persona violenta i, per tant, és una persona forta. I això, el que entra dins d'aquest tipus de dona, en aquest sentit, és que confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers. Però el que no som conscients és de que aquesta violència també pot repercutir dins de la parella i dins de la relació. Llavors, s'ha vist, en casos molt extrems de persones que estan dins de la presó, que un fet molt potencial que fa que les dones estiguin amb persones que estan dins de la presó és

0: I sí que hi ha moltes dones, fins i tot conegudes del meu institut, que jo no havia tingut mai relació, o persones que, dones sobretot que havia conegut de vista, m'han escrit personalment dient-me doncs, que els havia servit molt, no perquè haguessin estat amb persones que estaven dins de la presó, sinó per entendre per què havien estat en una relació tòxica. Llavors, això, per una banda, doncs, sí que he rebut molts missatges de què els ha servit, i per altra banda també he rebut doncs, missatges i fins i tot quedades presencials amb dones que estan, amb homes que estan dins de la presó i que s'han llegit el llibre i han considerat doncs, que el millor era finalitzar la relació o prendre mesures, no?, de tractar-se doncs, aquesta situació, que no és un trastorn mental, que hi ha moltes persones que pensen que sí que ho és, sinó que és una tendència femenina. Llavors, que no sigui un trastorn mental no significa que no es pugui tractar, no?, amb teràpia, amb psicòlegs i criminòlegs. I ha sigut molt interessant i per mi, bueno, m'ha alegrat moltíssim que hagi servit, perquè era com el meu objectiu d'escriure el llibre i de poder connectar, doncs, amb persones que en algun moment de la vida doncs, han tingut una relació així, que crec que, desgraciadament, doncs, són moltes, i bueno, doncs, l'objectiu en aquest sentit s'ha doncs, complet.
1: Expliques, Carlota, que en la hibristofília no està considerada un trastorn mental. Per tant, quins mecanismes i vies té algú que tingui aquesta tendència i què pot fer per tractar-ho?
0: Jo crec que el que serveix més o el que pot ajudar més és primer, considerar que acceptar que no és un trastorn, i segon, no victimitzar la dona que es troba en aquesta situació. O sigui, el meu objectiu no va ser ni culpabilitzar ni molt menys a la dona que es troba en aquesta situació, sinó ser conscient de que arrel d'una societat que és la que tenim i del procés d'aprenentatge que tenim des de que naixem fins que som grans, pels rols de societat i pel constructe social que hi ha, això passa. Llavors, crec que és molt important, doncs, el que et deia abans, en el moment que se li posa nom a una situació que et passa, crec que és molt més fàcil ser conscient de que potser ja no m'agrada dir un problema, sinó una situació que s'ha de solucionar o s'ha de tractar posar-li cara i ulls, no? Llavors, jo amb les dones que he parlat que els hi passava això, no ha sigut tant una teràpia o buscar solucions molt complexes, sinó simplement adonar-se de que es trobaven en una situació així i poder evitar patrons que compleixin amb aquest perfil, no?, que hi ha. Llavors, jo crec que això és el més important.
1: Anant als extrems, Carlota, hi ha assassins i criminals que han sigut mediàtics, que per molt que pugui ser sorprenent, no?, tenen clubs de fans. Penso, per exemple, en el cas del Miquel Carcaño, l'assassí de la Marta del Castillo, que té un club de fans i que rep cartes a la presó. Com s'explica que algú que ha comès un assassinat, en el cas del Miquel Carcaño, que hagi amagat, no?, el cos de la persona assassinada i que avui en dia encara no se sàpiga on és, com pot ser que algú així tingui un club de fans?
0: Això també és molt interessant perquè sempre s'ha relacionat tant. Hi ha club de fans doncs, per una tensió mediàtica. I és com la punta de la muntanya que hi ha de tot el que s'ha d'explicar. Llavors, no nego que potser sí que hi hagi aquest condicionant, però per mi el més important és que des de petits nosaltres hem vist pel·lícules i hem vist sèries i hem vist, sobretot això, on la maldat, on la persona dolenta que ocupa aquest personatge acostuma a ser lletja, acostuma a ser un monstre, no? I llavors el que entenem és que la maldat és una cosa lletja. Què passa en aquests contextos? Que normalment els casos mediàtics d'assassinats són nois joves, d'aparença doncs, que acostumen a ser guapos, acostumen a ser atractius. Llavors aquí entra una dissonància al nostre cap de no entendre per què una persona que aparentment és guapa o que entra dins del constructe que entenem com a bellesa, ha fet ha comès un delicte que el converteix d'alguna manera en el monstre de la pel·lícula, no? Llavors aquí entra la necessitat de voler entendre de per què una persona que ens sembla atractiva ha comès un delicte violent. I sobretot també entra molt la part de voler justificar, perquè en molts cops jo he escoltat: ostres, però aquesta persona no té cara d'haver fet això, no? I què vol dir que no té cara? O sigui, té una cara, una persona que comet un delicte. Llavors, això és el punt inicial de voler

0: interessar-se o entendre per què ha comès un delicte. Llavors, normalment, per història criminològica, hi ha moltes persones que cometen assassinats on anteriorment han tingut una vida amb antecedents doncs, de buscar paells o una situació, una vida molt complicada. Llavors, aquí entra la part de voler justificar o... Clar, ell va patir doncs, una situació així de petit, doncs s'entén per què ha comès aquest delicte. Llavors, jo el que dic sempre és... Evidentment, es pot entendre la situació i la història de vida de perquè una persona pues, es converteix en un assassí en sèrie, però no el punt de justificar-lo és el punt perillós on entrem en el concepte de la histriofília, de voler entendre per què i justificar i inclús defensar. No? I actualment sí, hi ha molts clubs de fans on defensen només per l'aparença física. Hi ha molts comentaris de «es guapo, no creo que haya hecho esto». No? I dius, clar... És que s'ha de treballar que no, la maldat no és lletja de per si, o aquests conceptes s'han de començar a canviar, no? I també com humanitzar una mica la persona que ha comès un delicte, perquè des de sempre s'ha entès, no?, que una persona que ha comès un delicte és un monstre. No, segueix sent una persona, i el problema de deshumanitzar aquesta persona és que no entenem realment, quan ens trobem en aquesta situació, quan l'humanitzem és quan intentem justificar-lo, quan realment no ha de ser així. Llavors, és un treball que crec que com a societat s'ha de fer, no? L'humanitzar les persones que han comès delictes per no caure en justificar-los posteriorment.
1: No sé, Carlota, si aquí també entra potser el tema de la mitificació, no? Si se li afegeix a aquesta persona aquesta aura de misteri.
0: Exacte. Bueno, dins d'aquesta situació també el que es veu és que el mitificar doncs, aquestes persones i deshumanitzar-les genera tot el contrari del que crec que s'intenta amb mitificar-lo, no? I en aquest sentit doncs, crec que falta molt treball ja a nivell de societat, a nivell de també implementar criminòlegs dins de moltes... moltes situacions, no?, per voler explicar que no s'ha de mitificar, sinó que s'ha d'humanitzar i s'ha d'entendre doncs, per què les persones cometen delictes, que les persones que cometen delictes no són monstres, que no s'ha d'apartar de la societat i no creure doncs, en una reinserció, que jo entenc que és un tema supercontrovertit, però crec que s'ha d'estudiar molt més sobre això i s'ha de donar-li la importància que té doncs, perquè després no... ens trobem en situacions com situacions d'hibristrofília, situacions de parella, que desgraciadament hi ha molt avui dia.
1: Al principi, Carlota, també comentaves que la hibristrofília és una tendència femenina. Et volia preguntar si això significa que no hi ha aquesta tendència en homes, i també m'agradaria preguntar-te si hi ha algun estudi o alguna explicació que determini o que expliqui si les dones, en general... se senten més atretes per la criminologia.
0: No és que sigui una tendència femenina no vol dir que no passi de la forma inversa. És a dir, sí que és una tendència que habitualment acostuma a passar molt més en la part femenina, però sí que també hi ha molt pocs estudis, i és un tema que a mi m'agradaria seguir estudiant, del factor de la inversa, no? D'homes que senten atracció per dones que estan dins de la presó o per haver comès un delicte violent. Els pocs estudis que hi ha, el que expliquen és que els motius pels quals es genera aquesta atracció són molt diferents. No són tan emocionals, sinó que sí que connecten més amb la part sexual, amb la part del morbo, no? De voler tenir relacions sexuals amb una dona que és una dona dolenta. No? Aquest sentiment d'experimentar en la seva vida una situació així, no? Com per fer el check, perquè m'entenguis. Llavors, és el que s'ha estudiat fins ara. Jo crec que hi ha molt més dins d'això. Sí que pot ser un motiu, però sí que crec que hauríem d'investigar molt més del per què, no? Perquè no crec que sigui A i B i ja està. I per altra banda, el fet de que hi hagi molt més interès en la criminologia... Jo també ho he vist quan vaig fer la carrera. O sigui, quan jo vaig fer la carrera, la majoria de les persones que estàvem dins del grau de criminologia eren dones, i els que eren homes, que eren 10, volien ser Mossos d'Esquadra. Yeah. Llavors, no entrava tant en l'objectiu de la criminologia englobat, no? i jo crec que entra molt en que la, no vull generalitzar, però sí que és veritat que les dones connectem més per com se'ns educa, no perquè naixem així, en la part emocional, en la part de voler entendre, d'empatia cap als altres, no? Aleshores, una carrera, un grau que t'explica, que et vol fer entendre per què la gent comet delictes o la ment dels criminals o de les persones que són víctimes, doncs genera molt interès. I jo crec que el component de gènere igual seria, no?, més aquesta, la part emocional que tenim més desenvolupada, doncs majoritàriament, perquè després jo també, doncs, m'he trobat amb molts homes que també tenen aquesta part molt desenvolupada, però si hi hagués de, en modo de generalitzar, doncs, explicar el perquè, et diria que és per això.
1: Ara sí, per acabar, Carlota, aquest és el teu primer llibre. Què hem d'esperar de la teva faceta literària? Hi haurà algun llibre més, primer i últim?
0: La veritat és que no tinc pensat res ara mateix. És un llibre, doncs, que ha sortit des de lo més, bueno, des de la part més personal meva, que ha sigut una experiència molt xula, que ho he disfrutat moltíssim. No sé si més endavant buscarà un altre llibre o no, però ja et dic que jo estic satisfeta i molt contenta. Així que, evidentment, seguiré estudiant perquè m'encanta llegir, m'encanta investigar, que es converteixi no en llibre, no ho sé, però en estudi segur. Així que...
1: Doncs Carlota Elias, com dèiem, criminòloga i jurista de Sant Cugat i autora del llibre Hibristofilia, un cuento de encerrades, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feien habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho avui tenim amb nosaltres la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
3: Hola, molt bé. I tu?
2: Ara és el moment. Bé.
3: Ah, perfecte.
2: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, sí, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
3: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
2: Sí. Doncs escolta, per començar, definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
3: Uh-huh. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final, el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I el llibertinatge, i que tot val, i no és així, val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
2: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
3: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació, ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
2: Val.
3: No tot s'hi val, val? O sigui, la gent això que associa la relació oberta amb libertinatge és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant, són més sinceres, potser, a vegades.
2: Segur. Uh-huh. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
3: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem, val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no, és una decisió que els dos l'han de tenir molt clara que la volen fer.
2: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
3: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació, vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
2: Val.
3: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
2: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
3: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem, això que hem dit, no? Límits significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
2: Val.
3: O no podem repetir amb la mateixa persona. O que no sigui ningú familiar, o, saps? Perquè es lia molt.
2: Que no els portem a casa.
3: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui... que quedem en llocs que no siguin comuns. Mai a casa.
2: Ara, això de repetir... qui porta el control?
3: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això, lo interessant és que sigui sincer i honest. O sigui, és que és molt important l'honestedat en aquesta, en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança, i per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança?
2: Ja, ja, ja.
3: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta, que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, clar, si obrim la relació, ens ho hem d'explicar tot? O preferim no saber què està fent l'altre?
2: Sí. És una mica... Home, tot, potser no cal, no?
3: No, però bueno, a vegades hi ha gent que diu no, mira, jo no vull saber-ho, ni que t'agüites anat al llit amb
2: pots
3: algú.
2: Pots donar el titular, però els detalls potser no caldrien, no?
3: Sí, però potser hi ha gent que no vol ni el titular, saps? Al final és, jo vull que tinguin una relació sexual sana, divertida, com tu la vulguis tenir, que també la comparteixis amb mi, però si la comparteixes amb uns altres... tens la porta oberta a fer-ho, però jo no vull saber-ho. I també és respectable. Saps? O sigui, al final és que tot val si la parella ho acorda.
2: Yeah.
3: Sigui el que sigui, saps?
2: Uh-huh. I és una situació que va a l'alça? És a dir, cada cop hi ha més parelles que es plantegen obrir aquesta relació a tercers?
3: Sí, clar, evidentment. O sigui, cada vegada al final el que és la relació monògama i tradicional evidentment és el que més hi ha, però s'està descobrint al final, no? La gent està veient que la repressió i la sexualitat no tenen que anar de la mà. Clar, és que venim d'uns valors molt tradicionals, molt catòlics, molt, no? I llavors,
2: una mica de l'època de Cro-Magnon, eh?
3: Exacte, llavors, clar, és molt fàcil que ara això s'hagi obert més, mai millor dit, no? Però bueno, és per la història que portem darrere, realment. A la gent també cada vegada doncs, té més curiositat, no? La joventut d'avui en dia també són més oberts de moltes maneres, no només parlem a nivell sexual, o sigui, les persones, no? En principi... ja no estem tan condicionats per la religió ni per els valors, en un millor més tancats, no?, que ens han ensenyat. Per tant, som oberts a moltes coses, més cosmopolita, no? Ens relacionem amb gent de molts països diferents, vull dir, estem oberts a moltes coses i, per tant, el sexe també. I la manera com entendre les relacions no monògames, també.
2: I que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella?
3: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és una, és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el més important en les relacions, no?, pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, primer, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, sí, volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
2: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes. Clar, com tot, hi ha una cara bé, no?
3: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos, o els dos, és insegur o és gelós, però no perquè sigui... A veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com a algú que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones tenen gelos, doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet fer tenir gelos, els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors, pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, i sobretot també, no sé, important dir que... El que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil, i era perquè havia obert la relació, perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir, i per tant va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però ha de ser el moment, llavors, el lloc i la persona.
2: La pregunta, Ruth, seria practicar, doncs, la parella oberta és per tothom o no?
3: No, no és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gens gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot, molta maduresa emocional. No és per tothom.
2: Ja.
3: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no, pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. En un lloc no se senten plens, val? amb la intimitat sexual que tenen com a parella, i diuen, bueno, doncs, i si la obrim? I així, no?, cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
2: Val.
3: Això que quedi clar.
2: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
3: Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
2: Sí, però ho dic per
3: el follon que s'ha muntat, no?
2: Vols dir? Perquè tu has plantejat un altre escenari, s'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, no? Vol dir que sigui per les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil tornar al punt de partida.
3: Però, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que ja no està funcionant pels dos.
2: Clar.
3: Això és molt important, saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Joli, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No. No podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació perquè, a més, m'hi posis més persones. No és culpa de ningú. És responsabilitat dels dos. És equip.
2: És equip.
3: És equip.
2: Algun altre cas així en consulta que t'hagis trobat? Mm.
3: Sí. Bueno, una vegada també era una parella d'uns 50 llargs, no? També que volien obrir la relació i bueno, doncs jo he firmat contractes a teràpia, saps?
2: Sí, un contracte sí, per obrir la parella.
3: O sigui, com si jo fos l'abogada del placer. Oh. L'advocada del plaer.
2: La notària.
3: Sí. Exacte, la notària de dir...
2: Home, això es paga, eh?
3: No, això és molt important, ojo, perquè els ajudes... No? O sigui, gent que ha dit, volem obrir la relació, però no sabem gaire com fer-ho. O sigui, volem fer-ho bé, no volem espatllar la nostra relació de parella, volem que tot això sumi. Llavors, evidentment, s'analitza, no? Es valora la relació d'un, de l'altre, com ho veuen, i es comença a definir un contracte, i ho fem entre els tres, i llavors doncs signen aquell contracte, i es fa, és com el que té una piga i va al dermatòleg un cop al mes a revisar-se, la qual li cremen una berruga i tal, doncs igual, un cop al mes la revisa, què tal, com va aquesta relació oberta, hi ha hagut alguna discrepància, s'ha de revalorar algun punt, perquè clar, també és important saber que quan fem un contracte d'aquests, no? Un acord, ens podem creure que una cosa la portarem bé, però a vegades no. Mm. Llavors, a vegades s'ha de provar. I és molt important tirar enrere i dir no. Verbalitzar. A mi això no m'agrada, no em sento còmode amb això, tornem a revalorar-ho. I es torna a revalorar l'acord per obrir la parella.
2: I es modifica el contracte.
3: Per això et dic que és superimportant la comunicació. No és una parella que no sap comunicar, no obriu la relació.
2: I escolta, ja, títol de curiositat. Mm-hmm. Aquesta fórmula la fan servir més la gent jove, la gent més madura, tant se val l'edat, no sé, això has detectat...
3: Les relacions obertes, evidentment, la gent jove molt més. El que passa que també t'haig de dir que quan l'obren no saben ben bé el que estan fent, molt d'ells. Val? Vull dir, estan provant, és que al final estan coneixent la seva sexualitat des de totes les mirades possibles. En canvi, quan un matrimoni, no sé, de 40, 50 anys, 35, no sé, decideix obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur.
2: És diferent.
3: L'altre és com més explorar, és a veure què passa... Aquí ens podem fer molta pupeta, no?, explorant sense saber ben bé on ens fiquem, no? I quan són més grans, les parelles i decideixen obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur. I sobretot ja si venen a teràpia, clar. Si venen a teràpia una sexòloga, una psicòloga, no?, a buscar... no sé, assessorament en relació a això, evidentment, clar, la decisió és supermadura. Perquè estàs buscant una especialista que t'ajudi. Uh-huh.
2: Bé, jo m'imagino que en el món de la literatura, de la filmografia, podríem trobar exemples, no?, per continuar aprofundint en aquest
3: tema. Bueno, sí. No sé si us en recordeu de la pel·li aquesta de Vicky Cristina a Barcelona, de la Penélope Cruz, la Scarlett Johansson... I qui és? L'home era el Banderas? No. Era el Bardem?
2: Bardem.
3: El Bardem, sí, sempre els confonc, no sé per què. Bueno, sí. Doncs sí, en aquest, no, es veia, no?, aquesta relació més oberta, d'amor entre els tres... sí, no sé, per exemple, i després hi ha un llibre també, el Ethical Slut, que és un referent també per entendre les relacions no monògames, ho explica d'una forma molt didàctica i molt conscient també. En veritat podem trobar moltíssimes coses, cada vegada hi ha més referents de pel·lícules i llibres que parlen de manera sutil o més directament sobre relacions obertes, no? Perquè ens inspirem.
2: I escolta'm una cosa, aquesta època de l'any, no? Que se'ns dispara la libido, tenim allò un desig sexual extraordinari.
3: Bueno.
2: No? Més que de, durant l'època.
3: A l'hivern estem hivernant, no? Potser
2: també. Sí,
3: no
2: fem com els ossos.
3: Té una explicació biològica, al final, la calor. Sí? La calor el que fa, quan arriba la calor, és a nivell d'hormones, val? O sigui, l'oxitocina, la serotonina, el sol, no? El que produeix el sol, com a les plantes, és vida, i ens dona doncs, més bon humor, més ganes d'aprofitar el dia, no? La roba és més lleugereta, se'ns veu més la carn, val? Vull dir, hi ha molts factors que obren a la libido. També tenir més temps d'oci per dedicar, no? Més descans. Moltes vegades el sexe l'oblidem perquè anem rebentats. Yeah. I l'estiu hi ha vacances i sembla que anem més.
2: Però, Ruth, no pot passar també al contrari, que la calor...
3: Sí.
2: Pues, amb la que està caient,
3: veure,
2: tu creus
3: que amb aire condicionat no hi ha excusa. Amb aire condicionat no hi ha excusa.
2: Bueno,
3: no comencem
2: sí,
3: a posar
2: també
3: excuses.
2: Pots posar un ventilador allà mateix.
3: Ah, claro. A veure, si en tens ganes i vols cuidar la intimitat amb la teva parella, no és excusa la calor.
2: No és excusa?
3: No. Et fiques a la piscina, a la platja, tu mateix. No és excusa. No, no. Mm-hmm. És que ens agrada, buscar... ens tornem gandulets amb això, eh? Una mica.
2: És aquesta l'excusa?
3: Sí, sí, és com... fa calor.
2: O sigui, aquest és el,
3: ara, ai, no, quin fred, m'haig de treure el pijama i despullar-me. No, no.
2: Ves cap allà, que fa molta calor. Que hi ha gent que desprèn...
3: Calor, ja de per
2: una calor, sí. Un escalfor, sí. Que semblen sí. Mantes sí, tamoranes.
3: Doncs pues amb aquesta caloreta, potser molta gent, no molta, però més gent tendeix a voler obrir la relació, també. O sigui, si ho tenien com allò pensant en hivern, no? Allò hivernando, la idea, quan arriba la caloreta, en plan, ah, que tu t'aniràs de vacances amb les teves amigues, i jo me'n vaig amb els meus amics, i si sorgeix algú, doncs aprofita, passa-t'ho bé, tatatant, i es comencen a veure aquests indicis d'obertura de parella. L'estiu és divertit i perillós, també.
2: Ah, aquí està el tema.
3: Los amores de verano, no?
2: Molt bé, doncs espero que la gent sàpiga aprofitar tota aquesta informació que ens ha ofert la Ruth al llarg d'aquestes sessions. Recordem que la Ruth treballa qualsevol tema sobre sexualitat i parella a Sant Cugat i que us podeu posar en contacte amb ella a través del seu telèfon al 671-5701-33 o bé per Instagram a @canals_psico.
3: Sí, @canalspsico.
2: Doncs, Ruth, escolta, res, que l'estiu...
3: Ens aprofiti a tots.
2: Ens aprofiti a tots.
3: De la manera que sigui, estiguem contents i tranquils i feliços.
2: Doncs molt agraïts per tota aquesta informació.
3: Gràcies, bonica.
2: Que vagi molt bé.
3: Bon estiu.
2: Una abraçada.
3: A tothom.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món. Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa els estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia.
0: Gràcies. I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que, doncs, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que vam pensar era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, d'evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb els diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic, no?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això, hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no?, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar perfectament.
0: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí.
0: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no?, de, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, doncs, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos dies, dos matins, no?, doncs, treballant, doncs, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions. Doncs
2: pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir, de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, efectivament, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra. És a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos. És a dir, no hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se. I, per tant, una de les... dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no és tampoc, no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien, no hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els hi proposa unes tasques a fer, no? En relació amb aquests materials, els hi ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, i venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar i amb mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè l'ICE té un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia. Agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la, dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text. Doncs, bueno, es desperta, potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
2: Sí, és important, sobretot, la capacitat d'observació. És la mirada diferent, no? Llavors, després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passin pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: Això és la pregunta. Això sempre, sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així. És normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la, la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes... prejudicis entorn a l'arqueologia són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no? L'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
3: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient, traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no? També molt condicionada per pel·lícules, no? Que, clar, és la part, diguéssim, més... dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però, bueno, és la part aquesta més singular, no? Però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que es genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que, perquè tot això al final és, no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció, pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
3: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, perquè ets la... Però vaja, jo penso que molt...
3: Alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no, no.
3: Perquè si no, no sabrem cap a on anem.
1: No, no, aviam, estem treballant ara en projectes que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal... I tots aquests projectes, pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es donen l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també. Sí.
3: Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, sí, més coses més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més, per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... i ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament de vegades, no?, fins que es quallen, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
3: I què seria el més immediat en el que us esteu fixant ara?
1: Bueno, estem tantejant, aviam, una de les línies que l'Autònoma està apretant fort, diguéssim, no?, Humanitats Digitals,
2: el
1: màster, no?, d'Humanitats Digitals, i hem fet alguna coseta, no?, laboratori d'assaig, diguéssim, dels projectes digitals dels alumnes, i ara ens estem plantejant, ja més enllà fins i tot del campus d'arqueologia, no?, doncs treballar amb l'Autònoma en temes de digitalització. però bueno, això ara ho estem treballant.
2: Sí, és un projecte molt
1: xulo.
2: Venim
1: un altre dia, Carme.
2: Sí, és un projecte molt xulo i que, bueno, i que a més jo penso que, és, que sortirà endavant.
1: Sí, sí.
2: Tenim el marc, no, d'aquest conveni, no, i això ens permet, precisament per això és molt interessant, perquè gràcies a aquest paraigües, no, es poden anar encaixant diferents tipus de projecte, i aquest és molt xulo, la relació, no, entre el que és el món més innovador, no, de les tecnologies 3D, etc., no, amb el que és el nostre patrimoni més antic, no? I llavors, bueno...
3: Uh-huh. Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
3: Sí? Ho dic per saber si està per venir.
2: Sí,
3: aquest
2: sí.
3: any encara s'ha de fer?
2: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol. I qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
3: Que bé. Doncs ja ho saben, aquells que hi estiguin interessats a explorar, mai millor dit, tot aquest àmbit. A més, aquí, a prop, pràcticament al costat de casa, i si venen de fora, no passa res. Poden fer-ho per apuntar-se en aquest campus jove d'arqueologia. Ho hem parlat d'un tema, com sempre, fascinant. Ens ha agradat moltíssim i per això agraïm a l'Alba Rodríguez i a la Paloma González que ens hagin acompanyat. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Per la invitació.
1: Gràcies a tu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM.

0: de forma digital.
1: Les millors ficcions.
0: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
0: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
0: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Jag tror du kände mina föräldrar.
4: Hugo.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio.
4: Jag vet inte hur mycket jag minns.
2: La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre. També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
5: Hola, Jepe.
6: Todos estamos divorciados.
7: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
6: Nos han roto por dentro.
2: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
8: ¿De qué hablabais?
7: Decíamos que Simón se tira a tu madre.
9: No hablábamos de eso.
2: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
10: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
2: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
11: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Bar?
10: ¿Hace manualidades?
11: ¿Tengo pinta de que me gusten?
10: No.
11: Correcto.
2: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
12: Poi c'è il sogno. Per te c'è un suo d'una vintena.
2: Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
12: Musis provar-se ciao i urgències i pausat.
2: La sèrie segueix un advocat que, després d'un gir tràgic del destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
13: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
14: ¿Y a quién?
13: Bucky.
14: Eres una cutie.
13: Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
2: Aquest dijous a Netflix hi estrena Fans del Tiempo Completo.
13: Mi hermano sigue en el bachillerato. Mi mamá es ama de casa. Y bueno, papá murió. Ahora todo ha mejorado. Porque tengo a Purple Tea para acompañarme.
2: Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
15: Un dia, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
16: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
2: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
17: Si Alex es el único testigo,
18: corre peligro.
19: Aquí están a salvo.
20: Y tengo que creerlo sin más.
21: Hemos hablado con el chico.
22: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
2: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
23: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
2: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
24: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
25: Fuiste su abogada, ¿no?
2: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
26: I'd like to share what happened when I played for England in 96.
0: penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feia ben habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
3: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown

0: Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui no pot ser més de Sant Cugat i no pot ser més d'arts escèniques. I, Aiman, no posis l'entrada de la humilia, no posis l'entrada de la humilia, que no faré humilia. No faré humilia perquè tenim molt per parlar amb la convidada d'avui, tenim molta estona, però sí que vull llegir una cosa que quasi és com una humilia. Ja veus tu. A veure, escoltem, eh? A veure. I diu: aquesta temporada posem el focus en l'essència mateixa de les arts escèniques. I ara, aquí, allò que només existeix en el present compartit entre escena i públic, allò que neix i s'esvaeix en un mateix instant. Amb la casa de Carlota Friends construïm aquesta idea a partir d'un joc tipogràfic que entrellaça art com a motor creatiu i expressiu, plaer com a vivència emocional i compartida, i instant com a essència efímera i irrepetible. Ah. Escolta, ho diu tot això, eh? Maria Farriol, benvinguda al programa Molta Comèdia.
1: Moltíssimes gràcies, bon dia.
0: I llegit aquí, doncs, el que hi ha just darrere de la portada del programa, l'últim programa que es va entregar ahir, que es va presentar ahir, a la plaça Victòria dels Àngels, i quan mirava el programa, el primer que vaig llegir és això, veure que, per què a fora doncs, hi havia art, plaer, instant, i a darrere, aquí, i vaig pensar, home, a veure, i al veure aquest escrit, dic, home, no cal que facis cap humilia.
1: És bonic, no?
0: És molt bonic, i a més, respon molt bé a una cosa que he pensat sempre jo, que el fet teatral, el fet escènic, té el valor de que passa en aquell moment i s'ha acabat.
1: I mai tornarà a ser el mateix.
0: I mai tornarà a ser el mateix.
1: És a dir, si aquella mateixa obra es fa al cap de 15 dies en un altre teatre,
0: el dia següent,
1: serà diferent.
0: El dia següent.
1: Serà diferent, perquè l'artista estarà diferent, perquè potser hi ha coses que surten diferents, perquè el públic serà diferent. Per tant, a l'ara i aquí, jo penso que ara més que mai té molt sentit, no? Per mi n'ha tingut sempre, sí. Com a filosofia de vida, n'ha tingut, però en les arts escèniques encara més, perquè és ara, aquí, i ja està, i ja no es repetirà mai més de la mateixa manera. I llavors a l'ara l'agafem de les paraules art, la A d'art, la R de plaer i la A d'instant, i llavors ens surt ara, llavors afegim i aquí. I ens semblava que era bonic en un món en què tot pots veure el Telenotícies d'avui, el pots veure demà, el pots veure, no? I en canvi, això no. Això és essència pura, no? És passar ara, i ens venia molt de gust fer això, i va molt lligat amb un taller que l'equip de comunicació del teatre va anar a fer en els estudis d'aquesta empresa, que ja fa bastantes temporades que treballem amb ells, i ells, compartint amb altres persones amb una minusvalia intel·lectual, van fer un taller meravellós. Tenim un vídeo que l'hem de passar per xarxes, perquè van fer un taller meravellós entre ells i va sortir tot això. És a dir, que no només és la idea, sinó que hi ha hagut tot un procés de creació aquí amb l'estudi de Carlota i els treballadors que tenen allà. Vull dir que té com un doble valor, no? Per mi, a més, no? Poder fer tot això amb persones que s'hi dediquen en un taller de disseny, però que a més hi ha una minusvalia, no? Intel·lectual en aquest cas, però que imagina't que han arribat a crear.
0: I això d'aquesta sensació de que es produeix en un moment determinat a l'escena no es torna a repetir exactament igual. Jo, amb la meva llarga vida entrevistant actors, músics, qualsevol tipus d'artista d'arts escèniques, tothom coincideix amb el mateix.
1: Clar. És com un fet una mica màgic, no? És un fet una mica màgic.
0: No, inclús, encara que estigui en un cas de teatre, que estiguin dient exactament les mateixes paraules, més que et diferència, en un moment determinat el que pot passar és que hi hagi un espai de temps molt curt que sigui una mica diferent.
1: I tant.
0: O que en un moment determinat la resposta de l'altre, de l'oponent en aquell moment, doncs faci canviar el gest. Diu, no és igual mai.
1: Mai, però inclús no és igual com ho percep l'espectador. És a dir, a vegades anem a veure un espectacle com a programadors, que en un moment donat, perquè tu estàs en un moment més sensible, o perquè estàs més cansat, o perquè... i allò t'entra d'una manera que potser no t'entraria de la mateixa manera o no et faria sentir el mateix 15 dies més tard. Per tant, també és a l'inversa, és a dir, no només és irrepetible per la companyia que ho està treballant o pel professional que està dalt de l'escenari, però també ho és per l'espectador. Fins i tot veient una mateixa cosa en dos moments determinats, inclús de la teva vida o inclús del teu moment vivencial, ho vius diferent.
0: Bé, doncs així bueno, comencem, pensem amb bon peu, a més pensant que hi ha una programació fins al 31 de gener,
1: sí,
0: amb una quantitat d'espectacles. Jo, la primera cosa que volia comentar, si et sembla, és precisament el canvi que es va produir ahir, sí, a l'hora de fer la presentació. O sigui, hi havia un esquema que al principi de tot, jo parlo de fa molts anys, sí, saps, des de fa 30, sí, 30 i escaig anys, i hi havia un esquema molt, molt petit, després es va ampliar a fer un espectacle doncs, per tothom, amb tota la sala plena, exactament, diferents participacions, inclús espectacles concrets per al, sí, dia de la presentació, i ahir es va fer una cosa a l'exterior, i a més amb un espectacle que va ser molt bo des del punt de vista de la demostració de la companyia La Còrcoles de la Mariona Moya, sí, que va ser... Jo vaig patir molt. Vaig patir molt.
1: És el que té aquest tipus d'espectacle, que el pots gaudir, sí, però el pots patir,
0: sí,
1: també, però no?
0: Jo pensava, aquí sota no té res, aquesta sí, noia.
1: No va lligada, no. No va assegurada.
0: I aquí sota no té res,
1: li vam preguntar, i ens va dir, bueno, diu, no hi ha tanta distància, com dient, si caic, no passa res. A veure, jo penso que hi havia prou distància com perquè si caies s'hagués pogut fer mal. Però, bueno, tenen tècniques també, no?
0: Sí, sí,
1: ella
0: sí,
1: va amb una barra molt llarga, sí, que això li dona molt equilibri, i m'imagino que si cau també té maneres de saber caure o de poder-se agafar en un, segur, moment donat al cable o amb la... Vull dir que, bueno, jo penso que en el moment en què ho fa i, segur, que no ha caigut mai...
0: He mirat aquí el seu microhistorial i que va començar fa 28 anys.
1: Sí.
0: O sigui, l'any 1998 jo va començar.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui,
1: sí,
0: que vull dir que té una experiència brutal.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I hi havia dansa, hi havia circ, hi havia equilibri,
1: hi havia música,
0: hi havia de tot.
1: Sí.
0: Va estar molt bé.
1: Ai, me n'alegro, gràcies, perquè els canvis no sempre agraden a tothom. Hi ha un punt de canvi que jo penso que és necessari, el canvi, però bueno, no sempre és fàcil. Per l'equip tampoc, perquè és el que deies tu, venim d'una estructura una mica molt repetitiva que funciona i que segurament la continuarem fent, perquè fem dues presentacions, una al desembre i una al juny, i penso que la del desembre inevitablement s'ha de fer dins, vull dir, no hi ha dubte. Però la del juny, que per primera vegada també l'hem avançat un mes, fixa-t'hi, sempre la fèiem al juliol, amb molta calor, quan ja havia passat la festa major, quan molta gent de Sant Cugat no hi era. Bueno, ens ha semblat que l'havíem d'avançar al juny i fer aquesta diferència de 6 mesos, al desembre i al cap de 6 mesos, al juny.
0: Ara,
1: per tant, això és un canvi important.
0: Ara m'ho poses bé, M'ho poses... La pregunta que jo he repetit moltes vegades. Per què no presentem la temporada des de setembre fins a juny?
1: No, perquè això tu sempre m'ho preguntes i jo sempre t'ho responc. Perquè és molt complicat programar. Ja programem a any vista, però a tanta, tanta... O sigui, si jo haig de programar una temporada sencera, sencera, pensa que ho hauria de fer pràcticament a un any i mig abans. I llavors m'arrisco molt a que coses em fallin. Hi ha moltes propostes, no sé, ara una que em vingui al cap... Hi ha moltes propostes que és igual, que et diuen, girarem, Germans de Sang, girarem. Ja la teníem, pràcticament érem la primera ciutat que rebríem Germans de Sang. A última hora no gira. Ostres, si tu programes a tanta distància, et trobes amb que no només els Germans de Sant i moltes altres et podrien fallar, perquè després quan fan números per girar o fallen actors perquè, o actrius perquè tenen contractes d'aquests clàusules que no poden tocar perquè se'n van a Madrid a fer no sé què, llavors acabaríem modificant molt la programació. Llavors, si ho fem de 6 mesos en 6 mesos, ens assegurem més que allò que programem no haguem de pràcticament anul·lar res. va bastant per aquí, eh?
0: Entesos.
1: Sí? O sigui, va bastant per aquí. És un tema de facilitar-ho, eh? De que no ens trobem que després hem d'anul·lar, que això ens suposa molta inquietud i molts canvis i molta dificultat.
0: Bueno, la quantitat de gent que hi havia a la presentació...
1: I una altra cosa, i ningú ho fa. Pràcticament no hi ha cap teatre que ho faci, eh? Fixa-t'hi. Que
0: no?
1: No fan presentacions de tot l'any. Ara, Mercat de les Flors, Lliure, TNC...
0: Potser...
1: Acaben de presentar tots ara, que això també és l'altre, no ho presentaven el juny.
0: El Teatre Nacional i el
1: fan mitges, però fan mitges temporades.
0: El Teatre Nacional té una característica que és que...
1: Fan molta producció pròpia.
0: Però a part d'això, és que sempre ho pregunto, quan m'envien la programació, què girarà?
1: Clar.
0: I no ho saben.
1: No ho saben. No ho saben fins molt tard. Esclar, imagina nosaltres com programem un TNC si ni ells mateixos ho saben. No puc programar amb tanta previsió.
0: Jo quedo al·lucinat quan em diuen cada any que no ho saben. Bueno, em diuen no ho saben, em diuen. Tenim en compte i ja t'ho direm.
1: Sí, perquè fan números, els hi ha de sortir, i després són espectacles que a vegades són molt grans i els han d'adaptar a escenaris més petits, i el fet de girar també els implica dietes. Han de fer tota una sèrie de números per saber-ho, si realment surt a compte o no, si tenen més subvenció o menys a l'hora de poder girar. Hi ha diversos factors que impliquen el fet de fer girar.
0: A l'hora de parlar d'una programació com el Teatre Auditori amb Vila de Sau, doncs s'ha de considerar, i sempre així que ho considero i ho dic, que és molt diferent programar el Teatre Romea, per dir alguna cosa, que el Teatre Auditori. De les coses, perquè Romea pot programar una sèrie d'obres, que amb 5 setmanes aquesta, 6 aquesta, 4 amb aquesta, tal.
1: Clar.
0: I aquí estem dient
1: una.
0: Dansa, teatre,
1: també.
0: Música amplificada, circ...
1: Sí. I un sol dia.
0: Bueno, i vist que aquesta temporada hi ha diverses coses en dos dies.
1: Sí, però perquè són platees. És una mica de prova, eh? És una mica de prova, també, una mica de canvi.
0: Sí.
1: És a dir, la truita, per exemple, volem fer dues platees perquè ens sembla que és millor per l'espectador fer platea, no fer anfiteatre a les 920, sinó que l'obra requereix de més aquesta, no, aquest apropament, i farem dos platees en lloc de dos teatres sencers.
0: Diem...
1: I dos platees sumen una mica més espectadors que un sol teatre de platea més anfiteatre. M'explico?
0: Sí, i tant. Vale. Diem de dues maneres que la truita de Baptiste Amant és una obra que encara està per estrenar,
1: uh-huh,
0: i que la seva protagonista principal és la Emma Vilasau.
1: De fet, la Emma ahir no va venir, entre altres coses, perquè està assajant la truita.
0: Tenim el Jordi Buixaderes.
1: Estan treballant ara i fa rodatge al matí. La tarda fa assaig i no podia.
0: I és un repartiment estraner perquè hi ha la Sara Espígol, la Miranda Gas,
1: sí,
0: la Júlia Bonjoc, sí, l'Arnau Puig, el Marc Bosch i el Taifati.
1: Sí.
0: Que seria el tancament, precisament, d'aquesta temporada fins al 31.
1: Fins al 31 de gener.
0: De gener.
1: Obrim amb Parmagel, tanquem amb la truita,
0: bueno,
1: no està mal.
0: Tenim un principi de temporada amb tres obres que són tres monòlegs.
1: Expressament, eh?
0: Ah.
1: Expressament. T'he de dir, i això t'agradarà també, que malgrat estem encantats amb el nou cap de programació, que segur que m'ho preguntes més tard, però t'he de dir que aquesta programació encara és del Gerald Fanon. Perquè és el que et deia, programem any vista, no?, pràcticament, i llavors aquesta programació ell ja la va deixar tancada, vull dir que té encara segell del nostre Gerald. I aquests tres monòlegs per Magel, Leonora i l'Invencible Verano de Liliana està fet expressament, és a dir, ell tenia moltes ganes de fer aquests tres monòlegs de tres dones, de tres obres que en ell les trobava molt interessants, bueno, i ho vam fer així una mica expressament, ho va fer així una mica expressament, li va venir molt de gust de fer aquesta proposta i començar-la així, començar-la amb un Parmagel, en català, evidentment, i basada en la novel·la d'Eva Baltasar, però després passar a un Leonora i a un Invencible de Verano de Liliana, que està tenint un èxit.
0: A més a més, amb una actriu en cas de Parmagel, com a Rodríguez Soto, que en fi... Segur que la va estirar molt bé, i a més, pel que he vist, la presenta ella prèviament al dia de la...
1: En el Parlem de... Fem aquesta activitat complementària, sí, que ens agrada molt fer-ho, no per complementar, que també, sinó per donar-li una mica més de cos a tot allò que fem, no? Que el públic pugui venir, que puguem... Ho fem, a més, a la biblioteca Gabriel Ferreter, perquè estem intentant fer cosetes junts, no? Ja sabeu que és una biblioteca que està especialitzada en teatre i, per tant, val la pena poder anar fent coses junts, i més si l'obra està basada en una novel·la, que llavors té sentit.
0: Bueno, tenim tres monòlegs per entrar, sí, però hi ha un altre monòleg dintre la temporada, que és el Carles Sanz.
1: Sí, no té res a veure, no té res a veure, però és fresc, és un monòleg fresc. Ell va dir que marxava,
0: Però vols dir que se'n va, de veritat?
1: Bueno, ara em sembla que diu, com es diu? Perquè el primer es diu Per fi sol, i el segon es diu Ara sí,
0: ara sí,
1: ara sí,
0: ara sí,
1: no?
0: Allò... Ara diu, no, per fi me'n vaig.
1: Per fi me'n vaig. Bueno, jo entenc que sí que se'n va. L'altre va ser fresc, va ser divertit, és agradable, és... Bueno, està bé, també, està
0: bé. I tenim
1: bé
0: un altre monòleg. En aquest cas, ja, el Pep Plaza.
1: Ja ho saps més tu que jo. Ah, sí, tenim el Pep Plaza. Tenim el nostre estimat.
0: Bueno, que passa que, clar, estem dient un monòleg del Pep Plaza i és mentida, perquè hi haurà 50 a l'escenari.
1: Sí, ell em diu, és una mica... Ell em diu... A ell li agrada reivindicar el seu paper com a actor, no necessàriament imitador. I llavors jo crec que en aquest espectacle hi ha una mica una barreja de cada. És a dir, sí que hi ha ell com a imitador, però sí que hi ha tot un fil conductor, hi ha tot un... No només és imitar, sí que hi ha tot una línia aquí... que jo penso que ens sorprendrà aquí el Pep.
0: Reivindicant la seva personalitat com a actor.
1: Sí, sí, exacte, exacte. Hi ha tota una línia, hi ha com una línia de dramatúrgia que ens farà també veure un Pep Plaza com a actor i no només com a imitador. Jo penso que pot ser interessant. I, a més, l'hem volgut posar també en l'època del Nadal, perquè per Nadal ens agrada fer coses més com per tots els públics, que puguis venir amb el fill, amb el pare, amb un amic, amb... Llavors penso que és una proposta que és...
0: I aquest any, per Nadal, això que dius, hi ha, no m'equivoco, 8 espectacles.
1: Sí, sí, sí, fem l'especial, o sigui, Nadal.
0: Comencem amb el gospel...
1: Exacte, el dia 18 de desembre.
0: I el McLary que torna i diu que està... Diu, és més estrafalari que mai.
1: És més estrafalari que mai i tanca gira. De fet, el tenim perquè tanca ja la gira estrafalari i no la veurem mai més. O sigui que, en el fons, està bé perquè ja no el veurem mai més, a l'estrafalari.
0: I el va fer al teatre fa uns anys.
1: Exacte. I llavors... A ell li venia molt de gust de tancar gira en el nostre teatre. Ja saps que tenim gent que ens estima en aquest sentit i actors que els hi ve molt de gust.
0: No, perquè ha tingut una vinculació durant molts anys.
1: I llavors aquesta vinculació li fa il·lusió, vam parlar amb ell i de fet el farem... sí, sí, dues funcions, em sembla que tenim, no? Sí. Teníem dues funcions i serà bonic perquè serà una mica com un final d'espectacle que ja no el veuràs mai més. I llavors això també té el seu mèrit, no?
0: I a teatre també, amb aquesta temporada, amb aquesta especial Nadal, teatre, amb una obra a Bastiueig, que en aquest cas és una adaptació, però a Bastiueig és una cosa molt divertida, amb divertimento absolut.
1: I el Gerald, si em sent, em mata, li va fer molta gràcia posar l'Estiueig el 21 de desembre, que era quan començava l'hivern. I em va dir, em deixes posar l'Estiueig el 21? I dic, va, tant, et deixo, tu ets el cap de programació, només faltaria. I li va fer com gràcia aquesta cosa de que el 21 de desembre, que comença l'hivern, no? Nosaltres fem l'Estiueig, no? Que és una cosa així com... Després tenim el substitut.
0: El substitut que dèiem del Pep Plaza. Després el concert clàssic de valsos i danses, que aquest dia s'ha de fer. I que en una època se'n feien dos.
1: Sí, però quedaven els dos... Es podien fer els dos, però no omplíem al màxim els dos, és la pura realitat. A vegades ens hem d'anar adaptant, els temps canvien, i llavors, en canvi, un el podem omplir sencer.
0: Sí, està ple segur.
1: Un està ple segur. Llavors, dos ens quedava una mica justet d'omplir el segon, i vam pensar, bueno, més val que en fem un.
0: I tant, això que diem d'estar ple, hem de repetir una vegada més una cosa que molta gent no sap, i és el percentatge d'ocupació d'aquest teatre.
1: Sí, l'alcalde ahir va dir 86, estem amb el 84 o 85. Sí, ja,
0: perquè no em vaig atrevir a dir-li, escolti'm, no.
1: Jo tampoc, i menys tractant-se de dos punts, no?
0: No, però és, penso que
1: l'hem de mantenir.
0: S'ha de dir,
1: és un repte,
0: de repetir, perquè pràcticament no hi ha, potser hi ha dos teatres més que a Catalunya arribin amb aquest percentatge.
1: Liceu i TNC. I són dos teatres nacionals amb una aportació econòmica quatre vegades més, ara no et sé dir la xifra, més que la nostra.
0: Sí, sí.
1: Per tant, té mèrit, perquè per mi té mèrit. Té
0: sí,
1: mèrit.
0: Perquè una variació, una variant total d'espectacle de tot tipus, i que hi hagi aquest tipus de... Ja sabem que hi ha un tipus d'espectacle que omple més que els altres.
1: Bueno, però
0: ja sabem que a vegades hi ha un tipus d'espectacle que, de forma sorprenent, a mi em va sorprendre, per exemple, el cas últim de la Passió en Vega.
1: Ens va costar molt la Passió en
0: Vega. Em va sorprendre.
1: Nosaltres també.
0: Per això, perquè...
1: A vegades hi ha sorpreses.
0: Sí, sí, sí, això que et dic. A vegades dius això, s'omplirà amb tota seguretat.
1: Sí.
0: I, en canvi, alguna cosa passa que, sí, que fa que no. Dintre de la temporada hi ha també circ, amb Meraki.
1: Sí. Sí. Circ n'hem d'anar fent. Aquí hi ha una cosa que la gent no ho sap, i l'espectador no ho sap, però jo aprofito el teu programa per explicar-ho. Els teatres E3-us, com el nostre, té una subvenció important de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquesta subvenció és una subvenció cada 3 anys. Però què passa? Que aquestes subvencions van lligades a tota una sèrie de demandes, és a dir, des de la Generalitat, la manera que tenen de promocionar coses o de que surtin coses és a través d'aquesta subvenció. Si tu, com a teatre E3, fas el que ells et demanen una mica en aquesta subvenció, tot això et juga a favor a l'hora de poder justificar que has fet tot allò a la subvenció. Hi ha una línia de circ que es demana que es faci circ en els E3-us. Per tant, nosaltres a vegades, potser tu en faries més o en podies fer menys, però tu també t'has d'ajustar una mica en aquestes línies estratègiques que ens venen des de Generalitat. És així, també és la manera que ells tenen de que a través dels E3 ho facis. Ara, per exemple, ens estan demanant espectacles a fora. També és un dels motius pels quals el vam fer fora. A vegades s'enfaden una mica, els teatres E3-us ens enfadem i els diem, home, no ens feu fer coses a fora, nosaltres som de dins, tenim una sala a dins, no ens feu fer coses a fora. Però suposo que per un tema de ciutat i de que el teatre també surti al carrer i per un tema de diversos motius, fem alguna coseta fora. I per això, i també un dels motius pels quals ho vam fer fora era per fer un espectacle de circ i a fora.
0: I a fora. Molt bé, i acabem, en aquest cas, en quant a la programació de Nadal, amb el Ballet de Barcelona, que també doncs, és un clàssic en els últims 3 anys, jo diria.
1: Sí. És que és un ballet de Barcelona que funciona molt bé. Pensem que és dels millors ballets que hi ha en aquests moments a Catalunya. I funciona molt bé, treballem molt bé amb ells.
0: I afortunadament existeix un ballet que sigui de Barcelona, perquè
1: sí,
0: no n'hi ha sí, cap en aquest moment.
1: No. Estem contents amb el Ballet de Barcelona. Cada any també intentem fer-lo per Nadal. S'omple molt. És un Carmen. Serà bonic. Ho fan molt bé. És bonic, és molt bonic.
0: Tornem al teatre.
1: Vinga.
0: Tornem al teatre. Em diré que és 3 monòlegs, bueno, 4, i en aquest cas no hi ha cap problema, però hi ha una sèrie d'obres que algunes d'elles, bé, penso que molta gent tindrà sorpreses. Tinc aquesta sensació.
1: A veure.
0: Per què? Perquè són obres que no són les habituals que es fan. I en aquest cas, jo diria que, per exemple, els Perfectes Desconeguts...
1: Sí, aquesta és molt divertida.
0: És molt divertida,
1: sí,
0: però és una obra que, en el fons, té aquest tipus d'argument on fa riure, però...
1: Fa riure, però fa pensar, però, també, eh?
0: Però déu-n'hi-do.
1: Fa pensar. Fa riure, però fa pensar. Està molt bé, Perfectes Desconeguts. És això que dius tu. Fa riure perquè és tipus... Com comèdia, no? Però tu comenta-ho amb algú i fes la prova de... Tu posaries... Vas amb un sopar amb amics i amigues, parelles o no parelles, és igual, i tu fas la proposta de posar tots els mòbils a sobre de la taula i que al cap d'una hora, entre tots, es llegeixi tot el que ha arribat, i no sé si trobaries gaire gent, eh?
0: Llavors, cada vegada menys.
1: Cada vegada menys. Llavors el mòbil al final s'ha convertit en una cosa tan íntima nostra on hi guardem tantes coses.
0: Que no és un... No és un
1: que no telèfon. És un simple mòbil per parlar per telèfon. O sigui, allà hi tenim guardades moltes coses. Llavors és el que dius tu, no? Que Perfectes Desconeguts fa molt riure, però un moment, eh? Perquè hi ha aquí tot un tema que se'n podria parlar, eh? D'aquesta...
0: I a més penso que també hi ha un repartiment molt interessant.
1: Molt.
0: I que penso que, a més, respon, i penso físicament, el tipus de personatge que s'espera en una obra d'aquest tipus.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Però hi ha un altre també molt interessant, penso que és aquest dels objectes...
1: I interpretat fotos. Per David Selves, que això també... Sí, dirigit per David Selves, vull dir que
0: ell fa la interpretació d'una altra obra.
1: Sí, sí, sí.
0: Dintre
1: sí,
0: la
1: sí,
0: programació. Sí, sí. I els objectes flotants també em sembla molt interessant, perquè hi ha aquí, amb el Vegeta, tres actriuasses. Mm. Que són l'Anna Segun, l'Helena Gadel i l'Ariadna Montfort. A més, l'Helena Gadel és un personatge, és una actriu, sí. És una cantant,
1: sí, sí.
0: És una... o sigui que en aquest sentit és bo. I l'Anna Segun, per mi, és una actriuassa.
1: T'agrada?
0: Molt.
1: Sí, sí, no, no, és una bona actriu. Ja ho dèiem ahir, que tenim una programació amb molta veu i amb molta presència femenina i molt potent, i això per mi és un gustasso. Ja ho dic, perquè jo sóc dona, i llavors suposo que per això m'agrada dir-ho, i perquè ho tenim en compte, perquè ens agrada tenir-ho en compte, hi ha actrius.
0: I ens torna el Jordi Galceran.
1: I ens torna el Jordi Galceran.
0: Que és el seu gran creador... en el seu moment, que va ser un impacte total,
1: sí.
0: Amb una obra que dirigida per Marta Butxaca, amb el Roger Coma, l'Esther sí. Cor, el Francesc Ferrer i el David Olivares.
1: Sí, sí.
0: És una comèdia d'aquelles també clàssica del Galceran, que sembla que estigui fent com una espècie, com ho diria, com una investigació. Com una investigació. No dic policiaca, però gairebé.
1: Però quasi.
0: Sí, però sí, gairebé.
1: Sí, sí.
0: Gairebé policiaca. O sigui que amb teatre tenim un cos. I hi ha una obra que a mi també em sembla molt interessant, perquè en pel·lícula la recordo moltíssim, que és El Misery.
1: El Misery, amb la Carme Conesa.
0: I aquesta jo recordo en cinema, i és brutal, la història és d'aquelles brutals.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. I ara a veure en teatre i amb la Carme Conesa, a veure què, no?
0: A veure, exactament.
1: Pot estar molt bé, pot estar molt bé també, i fixa-t'hi que hi ha dos musicals, que hi ha El Misery i hi ha el Petit Príncep.
0: Però abans ens hem de parar amb Morning Sun.
1: A veure, una això altra... t'ho explicaria molt millor el Gerald, més que jo.
0: Bueno, però, escolta,
1: però també va ser una aposta d'ell brutal,
0: Per una direcció del Pau Roca, que ha sigut actor, va moltíssims
1: jove.
0: Anys i molt bé.
1: I molt jove.
0: Amb la Míriam Iscla, l'Anna Güell i la Maima Riera, seguint aquesta línia que apuntàvem de dones. Finalment, ja és hora.
1: Està bé.
0: És així. Doncs també és una bona aposta.
1: Sí, sí, sí. I sobre la vida d'una dona amb tota la seva complexitat, o sigui, ja no només són actrius dones, sinó que parlem de vides de dones.
0: I per acabar en teatre tenim Com vaig aprendre a conduir, de la Paula Vogel.
1: De la Beckett, no? Això ens ve de la Beckett.
0: I exactament, i a veure, doncs, aquesta jo no la conec, no en tinc ni idea.
1: Jo no l'he vista, t'he de dir que no l'he vista, però ens vam veure que hi havia molt bona crítica, i llavors el Gerald va dir, ostres, anem, perquè tenim aquest vincle també amb la Beckett, sí. I ens agrada repetir coses que la Beckett han tingut molt èxit o que ens semblen que són molt bones. I llavors el Gerald hi va anar i li va encantar, i de seguida va parlar amb el diré de la Beckett, i jo... T'he de dir que no l'he vista, jo aquesta tampoc no ho puc veure tot, ni molt menys, i per això tenim un cap de programació, Però bé, les crítiques van ser molt bones. A mi em fa molta il·lusió veure-la, aquesta, perquè les coses de la Beckett a mi m'agraden portar-les, també. És un públic diferent, m'agrada.
0: I per acabar en teatre, un teatre musical, en aquest cas, que tu apuntaves fa un moment, doncs tenim Una que torna,
1: que és el Petit Príncep.
0: I l'última vegada, si no me'n recordo, el 2020...
1: Això ja no t'ho sé dir, però sí, se m'ha quedat cap per aquí.
0: I amb dues funcions.
1: Sí, perquè pensem que es poden omplir.
0: I efectivament, no és només un espectacle infantil.
1: És un espectacle per tots els públics, que val la pena, que val la pena, i tant. Bueno, hem fet una mica de repàs i penso que no està malament, no? Continua sent una temporada bonica, amb coses per tots els gustos, per totes les edats,
0: sí.
1: Per famílies, per persones joves, per persones...
0: Hem de parlar més de les famílies. No sé si tens més temps o no tens més temps.
1: Ah, això tu? Jo sí.
0: Sí, tens més temps?
1: Tinc més temps.
0: Mira, m'ha estat trucant, suposo que deu ser el... No sé si el deu ser el Pedro Sánchez, que a vegades em truca molt. per preguntar-me què ha de fer.
1: Què ha de fer, què ha de recomanar, no?
0: A partir d'aquest moment. Posa'm una mica de música, Aiman. Posa'm una mica de música, que així reposarem. Sí, posa-hi.

0: Et vaig dir que això posava, això que posava, és precisament un dels concerts primers que farà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat aquesta temporada, amb aquesta obra que és l'Andorrà, que va escriure el Salvador Brotons, dedicat als germans Claret. Els germans Claret, que són andorrans, tot i que ja són més santcugatencs.
1: Sí, eh?
0: Més santcugatencs, sí, que andorrans. Clar que s'ha de dir una cosa, que hi ha un que viu aquí sempre i l'altre està molt, molt, molt, molt als Estats Units.
1: Vale.
0: Sí,
1: sí, sí, però n'hi ha un que viu aquí segur, perquè no? ens parlem habitualment.
0: Casa la tenen els dos aquí, però el que passa és això, que fa molta feina el Lluís, el violoncel·lista, fa molta feina
1: a
0: als Estats Units. Perquè ha fet molta cosa i es fa classes fa molts anys, no? Diria que tinc 25 anys, em sembla que em quedo curt. Bueno, comencem amb un concert de la Simfònica, amb aquest amb l'Esquelet, després un altre concert que ja s'ha vingut amb el Patricer, no com a solista, també la flautista, sí, que Sant Cugatenca.
1: Sí.
0: I després el a casa de la Simfònica Sant Cugat, aquí amb els valsos.
1: Exacte, d'aquesta temporada tenim 3 concerts d'una sinfònica, en fem 7 anuals, llavors queden repartits entre les dues mitges temporades, diguéssim. En fem 4 a la primera mitja temporada i 3 ara, o... I sí, sí, i ara aquesta segona temporada, o sigui, tenim sinfònica durant l'any, la nostra Orquestra Simfònica Sant Cugat la tenim durant tot l'any. Són propostes boniques, són propostes interessants i que, a més, les combinem amb alguna proposta d'Orquestra Simfònica del Vallès o amb la Franz Schubert. Llavors, ens queda un panorama de clàssica que ens sembla que queda equilibrat, que queda bonic i que no hi ha una única orquestra, malgrat és la nostra i malgrat fem aquests 7 concerts anuals, i els combinem amb altres propostes de clàssica perquè realment tenim molt públic de clàssica i aquest públic se l'ha de cuidar. Se l'ha de cuidar, se l'ha de mantenir, per descomptat.
0: Hi ha el de la Sinfònica, el Franz Schubert, Filharmonia, que hi ha un solista de piano molt interessant, a part del concert Tchaikovsky, que això sí, és rasa, i la del Vallès fa aquest tipus de coses de tant en tant, una mica especials, perquè és un concert, diu, pop-rock.
1: Ja. Bueno, perquè ha agafat una mica aquesta línia l'Orquestra Simfònica del Vallès de poder fer com un gran ventall,
0: sí, no,
1: de coses diferents a través de la...
0: I ve també, evidentment, quan ve l'òpera, Fundació de l'Òpera Catalunya.
1: Exacte.
0: També és l'Orquestra Simfònica,
1: Simfònica del Vallès. Llavors, per això concerts potser no en fem tants, perquè ja venen i acompanyen, diguéssim, l'òpera. Ara l'últim que vam fer és els Planetes de Holst, que vam tenir gent jove. Molta, sí, gent jove, sí, en aquest concert. Vull dir que l'Orquestra Simfònica del Vallès busca una mica això, també, aquesta diversitat de públics, sí, a través de les seves propostes.
0: I una estrena mundial. Una estrena mundial del concert de piano de Carles Marigó, que va estar aquí a aquesta casa la setmana abans,
1: sí,
0: el dia abans, i va demostrar aquesta... Clar, i amb el tema de la clàssica hi ha un problema, que és aquest adjectiu. Quan dius clàssica, tothom pensa antic.
1: Sí.
0: I no és així. Perquè hi ha obres contemporànies, actuals...
1: I també és un dels nostres reptes, en el Teatre Auditori, Emma Belarassau, també és un dels nostres reptes de poder fer arribar aquests concerts a gent jove interessada per la música. És que al final les edats s'acaben barrejant, perquè també ens trobem amb gent gran, digue-li gran, que a partir dels 70 anys, a partir dels 75, que venen a veure coses i que disfruten amb coses d'una modernitat excepcional o d'una innovació excepcional, i això és meravellós. A mi això és el que més m'atrau del públic, que cada vegada estem més barrejats i ja no depèn tant de l'edat, sinó dels gustos que té cadascú, de la seva sensibilitat. És així.
0: I parlant de l'Orquestra Simfònica del Vallès, això que dèiem, que col·labora i sempre actua quan hi ha l'òpera, i amb aquest cas l'Elixir d'Amore,
1: sí,
0: que serà molt interessant, i volia preguntar-te una cosa en aquest sentit. Habitualment la Fundació, bueno, abans Amics de l'Òpera de Sabadell,
1: i actualment la Fundació Òpera Catalunya,
0: sí, Catalunya, generalment fan aquesta primera òpera la temporada que ve aquí, segur,
1: i la gira,
0: afortunadament, i després, just abans de Nadal, sí, acostumen a fer a vegades una sarsuela. I no sé si alguna vegada s'ha pensat en aquesta possibilitat de també portar-la aquí.
1: De fet, hem tingut algun espectador que ens ho ha demanat. A vegades els espectadors ens escriuen, eh? Escolta, tenim uns, per exemple, que ens demanen cosa argentina. Tenim com tot un col·lectiu argentí que ens demana que, per favor... Ui, sí, sí, sí, té un col·lectiu i ens asseguren que omplirem el teatre però que els hi fem alguna cosa argentina. I amb això de la sarsuela també ens ha passat que algun espectador ens ho demana. Sí, jo ho valorem, eh? Sempre amb el cap de programació ho valorem. Quan hi ha peticions o quan hi ha algun espectador que ens diu ho valorem. Vull dir que és valorable fer alguna cosa de sarsuela. Perquè... Fa temps que no en fem, no, em sembla?
0: Sí, jo diria que fa bastant temps, però... Sí. La sarsuela té un problema i és que està menys valorada per segons qui, quan segons quina sarsuela té una capacitat, té una qualitat
1: sí.
0: comparable perfectament.
1: Té un públic molt determinat, segurament.
0: També, però hi ha gent que no el coneix, i a vegades pot quedar molt sorprès.
1: Sí, ho valorem, eh? Es valoren totes
0: jo,
1: les possibilitats.
0: Jo, en un últim concert, doncs hi havia els fills d'uns coneguts, els nets d'uns coneguts, i no havien estat mai en un concert, en una òpera, que va atreviat en aquest cas.
1: Sí, que és fàcil.
0: I a mitja part van comentar i estaven al·lucinats.
1: Al·lucinats. Sí, sí.
0: No coneixien ni si era una ària o si era un duo o si era, no coneixien la terminologia.
1: Sí. Però en canvi,
0: però, la història per una banda i per altra banda, tal com ho cantaven,
1: els van entusiasmar.
0: Llavors jo penso que probablement amb la sarsuela, segons quines, vull dir, de tot,
1: no? Podria passar el mateix, no?
0: Fent el xico és una altra cosa, però hi ha sarsueles que són d'una qualitat musical i interpretació fantàstica. Bueno, doncs tenim també a l'òpera, i ara hem de fer un salt, eh? Hem de fer un salt, i ens anem a una cosa que és el primer concert que hi ha de música amplificada, el tenim, el primer concert dels Petits Camaleons, que és el que diuen el dedicat als pares. Que jo recordo el dedicat als pares amb el Miqui Núñez, hi havia més nens i nenes que pares.
1: Però jo crec que diem pares perquè és a les 8 del vespre i és el que obre una mica, no?
0: Ja.
1: És el que obre la temporada.
0: Però jo vaig entrar allà i dic, bueno, d'acord, els pares han portat els nens.
1: Exacte, s'han enganxat.
0: I en aquest cas, els 20 anys dels Amics de les Arts. Jo recordo...
1: És una bona
0: Maria,
1: proposta.
0: Al principi dels Amics de les Arts, que eren quatre...
1: Va ser un boom, allò.
0: Que eren quatre, però...
1: Sí, un s'ha despistat.
0: Doncs, recordo que un dels primers jocs que va actuar va ser el de l'Auditori.
1: Sí, i que segurament allò devia costar poquíssim, perquè era el principi, que això sempre ens passa. Que agafes els primers baratíssims i ara, doncs mira, 20 anys han passat, dels Amics de les Arts. Jo me'n recordo, també, del boom que va haver-hi una mica amb els Amics de les Arts.
0: Va ser una resposta... Cada vegada que vam venir era una resposta que esperem que aquesta vegada...
1: Sí, jo penso que omplirem i serà un concert perquè...
0: I els Petits Camaleons no cal dir-ho, perquè quants n'hi ha? 24 grups, que dius ara?
1: Ara me recordo la roda de premsa que vam dir la quantitat de concerts que hi ha en els Petits Camaleons, i a més se celebren els 15 anys de Petits Camaleons, que també, Déu-n'hi-do. 15 anys, i sempre ho diem, que passen pel teatre i per la zona de Petits Camaleons sobre les 10.000 persones. És només un cap de setmana.
0: L'entorn que hi ha afavoreix molt.
1: Afavoreix molt. Tota la restauració del voltant ja ens ho pregunten. Quan és? Sempre és el primer cap de setmana d'octubre.
0: Bueno,
1: és un projecte molt de ciutat, no?
0: L'any passat, si no m'equivoco, els diferents tipus d'abonament, em sembla que... Només en cada d'algun sol abonament.
1: Sí. I ara no sé com estan d'entrades, però estan volen les entrades. O sigui, les posem a la venda al maig i la gran majoria de les entrades queden esgotades pràcticament al juliol.
0: Home, els Pets, Miqui Núñez, Rudi, Van Sidoní, els Amics de les Arts, el Petit de Cada Lil, el Triquell, l'Osa, el Poni Pixador, Renaldo i Clara... Clar, és que aquí hi ha Una llista inacabable.
1: Hi ha una llista de caps de cartell, i jo penso que també, independentment d'això, que també, evidentment, són gent coneguda, també són gent que agraden als pares. És a dir, que hi ha aquesta cosa de que no només els nanos disfruten, sinó que els pares també. I després l'adaptació, és a dir, concerts de només mitja hora, que el to, el so està molt més baix, que poden anar d'una banda a una altra. Està realment molt adaptat pels nanos. Llavors, és tot el conjunt que fa que tu puguis venir un cap de setmana sencer o un dia sencer, i tens una oferta que realment està molt adaptada, no? Des de llocs on pots canviar la criatura, des d'un espai on pots donar de mamar si vens amb un nen de 5 i un que és un bebè, fins a... Llavors, tot està molt pensat per la família i pel nen, d'un lloc on pugui deixar el cotxet tranquil·lament, a fora hi ha tot un espai amb molta ombra on la gent es passa allà el dia. Vull dir que ja no només són els concerts, que també, i que són els caps de cartell, i que un Miqui Núñez, uns Pets, un Ludwig Mang, un Sidoní adaptat a nens, és un cartell que està molt bé, sinó que s'ha aconseguit que tot l'entorn, tot el que belluga aquest festival, realment estigui molt ben adaptat a famílies.
0: I seguim la llista, en aquest cas ja fora de Petits Camaleons, i tenim Sau, Els Catarres, Andrea Motis amb el trio, en aquest cas. Serà una novetat.
1: I meravellós,
0: I el grup de gospel que hem comentat abans, però hi ha una cosa que em sembla fabulosa, s'ha de dir molt, que és els 20 anys de jazz en viu amb en Marco Mezquida.
1: Sí, això és meravellós, però això és un regal, s'ha d'explicar. Més enllà de... S'ha d'explicar. Nosaltres tenim un cicle, a part de la programació estable, hi ha un cicle que es diu Jazz en viu. Aquest cicle el fem en el cafè del Teatre Auditori i només podem assumir unes 80 persones per una capacitat d'espai. Això ho fem a través d'una entitat que es diu Jazz en viu i que realment ens fa una programació excel·lent. Les coses com siguin. Ens fan una professió excel·lent a través de Jazz en viu, i vull dir-ho molt perquè hi ha una persona que s'hi dedica, a part de la seva feina, i tenim... Què ens passa? Que sempre ens queda gent fora. Llavors, clar, és un preu molt assequible, amb un nivell musical molt alt. Ens queda gent fora, sempre ens queda gent fora. I això ha sigut una mica un regal en aquests espectadors que moltes vegades se'ns queden fora i que no poden entrar perquè hi ha una capacitat limitada, i els hi hem fet una mica com aquest regal de, des de Jazz en viu, des d'aquesta entitat, i nosaltres, evidentment, fer-los aquest concert a la sala gran, a un preu molt assequible. Molt assequible, perquè està directament vinculat amb aquesta filosofia del cicle de jazz.
0: Tenint en compte una cosa, i és que Marco Mezquida, que ara és molt famós, molt conegut mundialment, va actuar moltíssimes vegades al Jazz en viu a la cafeteria.
1: Sí, i tant.
0: Moltíssimes.
1: I tant.
0: O sigui, quan va venir de Menorca cap aquí...
1: I tant.
0: Doncs va estar actuant molts diumenges a la nit.
1: I et dic una cosa, i ho tornaria a fer, és a dir, tenim uns músics molt, molt importants en el cafè, i que aquest cafè ja forma part una mica dels diferents espais on van aquests músics, i són músics boníssims, i ja els hi agrada, és a dir, el Marco Mezquida tornaria a venir en el cafè, el que passa que li hem demanat de fer-los una mica aquest regal en el nostre públic del jazz en viu, en el nostre públic del cicle de jazz

0: per dir-ho d'alguna forma, ja era hora.
1: Sí?
0: Que li fessin un homenatge, tenint en compte que venen també un actor mallorquí.
1: Ai, sí. Ens ve el Toni Gomila, no? Toni Gomila, sí.
0: Que té una potència...
1: Brutal.
0: Brutal.
1: Brutal.
0: Brutal.
1: Sí, ens encanta que el Festival Nacional de Poesia... Nosaltres tenim quatre festivals, que és el Festival Petits Camaleons, tenim el Festival Nacional de Poesia, tenim el Festival de Dansa Metropolitana, tenim el Festival El Més Petit, que és per nanos molt petits. Ens encanta poder obrir el festival i continuar-ho obrint al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Per nosaltres
0: ja penso que això
1: ens suma moltíssim, ens agrada moltíssim tenir-lo aquí i sempre fem la inauguració aquí. I hi hauran sorpreses, perquè volem vincular un petit cicle que serà molt interessant. Deixaré que ho expliqui el nou cap de programació per l'altra temporada de cara al 2027, que també el vincularem una mica aquí, que serà una cosa molt bonica.
0: Bueno, el programador
1: per fer-lo créixer
0: està
1: una
0: molt
1: mica.
0: Vinculat a la poesia.
1: Clar, està molt vinculat. De fet, és
0: ell, poeta.
1: És poeta. I està molt vinculat a la poesia. Llavors tenim projectets i tenim coses boniques que anirem fent a poc i que el vincularem en aquest festival i que ens ve molt de gust. L'estem preparant ara ja.
0: Bueno, ens queda poc temps, però hem de dir que tenim també una bona llista d'espectacles de dansa.
1: Molt bona. És que tenim un públic molt fidel, amb dansa. Aquí s'ha treballat molt durant molts anys, eh? No només és mèrit.
0: Suposo que
1: a part
0: de l'espectacle, el públic, el que és el previ que es fa abans de l'espectacle,
1: sí.
0: La dansa, doncs, suposo que també deu estar ple.
1: Sí, perquè fem els assajos oberts, et refereixes als assajos oberts, eh? Sí, fem els assajos oberts i solen omplir-se molt. És una mica, el de l'assaig obert és una cosa que ens agrada molt fer, és una mica sorpresa, perquè és un assaig obert que és l'assaig que la companyia fa. Llavors, a vegades fan pràcticament o la meitat de l'espectacle i ho assagen, a vegades només es diuen quatre coses, és una mica... No és un assaig obert, no és tot l'espectacle.
0: Hi ha d'imaginar-se que això és així.
1: Exacte. Llavors és, però bueno, és interessant perquè veus com treballa la companyia i com fa aquell assaig, que l'hagués fet igual, però l'obrim al públic. Llavors és una mica una sorpresa, però això és gratuït, perquè mai, inclús nosaltres, no sabem quin tipus d'assaig faran, no? Però se'ns omplen molt els assajos. I sí, tenim la companyia Nacho Duato, que vaig anar jo amb el Gerald a Madrid i vam anar a parlar amb ells i els vam veure. I vull dir que darrere d'aquesta programació hi ha tota una feina que moltes vegades implica inclús anar-te'n a Madrid, viatjar, fires...
0: Nacho Duato seria, torna per segona vegada en poc temps,
1: sí.
0: Que havia estat molt temps que
1: és
0: no
1: que té molt
0: vingut.
1: Èxit, el Nacho, ens agrada molt.
0: Hi ha un que també torna que jo personalment estic molt content, que és el Toni
1: Mira. Sabia que m'ho diries, el Toni Mira, sí. Sí, bueno, aquestes coses, si són bones i tenen un bon públic i l'espectacle ho requereix, han de tornar, s'han de fer. Hem d'anar combinant coses noves amb coses que realment funcionen i que són boniques i que són noves produccions.
0: Bueno, hem fet un repàs en general.
1: Jo sé que ho hagués fet potser una mica millor el Gerald o el cap de programació, perquè jo tampoc no sé el tot... Del
0: no,
1: que...
0: però hem parlat del que penso
1: bueno,
0: que
1: pogut,
0: podria...
1: O sigui, sí, hem pogut explicar una mica.
0: Sintetitzant, podríem dir que és, com és costum, un programa eclèctic on hi ha de tot per tothom.
1: Sí, aquesta és la idea.
0: Una primera resum, i l'altra que s'ha buscat uns nivells de qualitat que donin resposta a una necessitat en qualsevol de les arts escèniques que pugui interessar a la gent.
1: I jo ho dic sempre, això Eduard, sempre dic qualitat.
0: Sí. Per,
1: qualitat. Després, cadascú té els seus gustos. I l'espectador del Teatre Auditori, l'espectador, és un espectador molt... Jo quan, tu em veus sempre, quan acaba l'espectacle, jo normalment em poso allà al costat del tècnic de so, no? I la gent m'explica, m'ha agradat, no m'ha agradat, però sempre quan em diuen m'ha agradat o no m'ha agradat, sol haver-hi un argument al darrere, i això m'agrada, perquè pots... dialogar amb l'espectador, doncs a mi no m'ha agradat perquè llarguíssim o perquè el tema... Bueno, però al final tots acabem amb la conclusió d'aquell espectacle era un espectacle de qualitat, independentment de que pugui haver agradat més, pugui haver atret més o menys. Llavors, si l'espectacle és un espectacle de qualitat, jo ja estic contenta. Després, cadascú té tot el dret de que allò li agradi o no li agradi, només faltaria.
0: Tenim...

0: La màgia el dissabte a la tarda.
1: Sí.
0: Tenim el jazz a la cafeteria.
1: Això són
0: cicles. Jo feia fer una pregunta i és... la temporada passada es va fer una col·laboració
1: amb l'Escola de Música.
0: Amb el Conservatori, amb l'Escola de Música. Inicialment no n'hi ha, però n'hi haurà, potser després?
1: Sí.
0: A partir de febrer?
1: Perquè ho fem una vegada a l'any. Llavors triem... A partir de triem la primera mitja temporada.
0: Ja m'imaginava i pensava que potser seria una...
1: No, ho repetirem. Van ser concerts molt bonics també, amb molta qualitat artística, molta qualitat musical. Han tingut molt bona acollida. Són propers, els fem a l'Aula Magna de l'Escola de Música, i és una col·laboració mútua entre el director de l'Escola de Música i nosaltres, i ho repetirem. És un cicle que el repetirem, sí. El que passa que un cop l'any, no dos cops, un cop.
0: Maria Ferriol, hem fet una repassada.
1: Hem fet una petita repassada.
0: Total, amb aquesta primera fase de la temporada del Teatre Auditori amb el Vilassau, i esperem que puguem fer la continuació i a veure si ens veu programador.
1: Sí, t'ho prometo que et vindrà. Ara està aterrissant, porta una setmana, tot i que sembla que porti mesos, perquè realment és una persona molt capaç, amb moltes ganes, amb molts contactes, que ha passat una trajectòria dins de les arts escèniques i coneix el món, coneix no només les companyies, sinó els mànagers, coneix el món, i estem disfrutant, i penso que ell també està content i està disfrutant, i per tant el portarem segur. Ara li estem donant una mica de... Bueno, una mica de calma, perquè si no, pobre, només arribar, ja si el porto a tots els mitjans... Penso que li hem de donar aquest marge i que ell pugui també desenvolupar la seva, bueno, la seva, les ganes que té i què vol fer i com ho farem. Però
0: bé,
1: el portaré la propera vegada, ja.
0: Molt bé, ja quedarem.
1: Ell, ja quedarem.
0: Gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a tu.

0: T'hauràs arreglat, jo seré un...
1: En queda molt poc temps i anirem molt ràpids per dir que avui dijous a les 20 hores la Pua presenta al bar Bocamoll del Casal de Torreblanca el concert de salsa del duo Yalà. Està connectat amb Sant Cublac Connection. I el dissabte a les 19 hores la Unió a la Sala Calvé proposa dansa d'arrel. Rizomes amb Esbar Sant Cugat, la Tacona és Esbar Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. I les 21:45, també del dissabte, havia de començar el 12è cicle de concerts de l'Aire Lliure de Vall d'Oreig amb el Manu Guix, pianista, compositor i cantant, i s'ha ajornat per malaltia de l'artista. O sigui, això no es farà, però probablement ho faran el divendres 19 d'aquest mes de juny. I diumenge a les 18 hores, al Teatre Auditori Color Dansa presenta Ramita de Limón Verde dins de la programació externa. I us deixo una mica de música. I què us poso? En Triquell, amb Jugular. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els docents voten que no al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària amb el suport de Comissions Obreres i UGT. Hi han participat 60.000 docents d'un total de 99.000, que equival a un 61% de participació. Esther Minguell, explica'ns, bon dia.
2: Bon dia. Doncs USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta que s'ha fet del preacord. 40.000 hi han votat que no i 21.000 sí que hi han donat suport d'entre aquests 61.000 que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions més enllà del pacte del PES de març i diu que prepara un pla de priorització de reivindicacions i també accions de protesta, però de moment no posa pas sobre la taula la vaga indefinida que sí que havia anunciat. Iolanda Segura, es portaveu d'USTEC.
3: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
2: La CGT celebra els resultats d'aquesta consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i que reobrin les negociacions. També fa una crida a les protestes de demà. Pel que fa al sindicat professors de secundària, sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna que han fet els seus afiliats, dos terços han votat a favor, però sí que anuncia que la lluita continuarà pendents de la resposta que dona el govern.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també Nestlé ha reduït de 301 a 267 els treballadors, els acomiadaments, volíem dir, previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i també mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient aquesta proposta i mantenen encara la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. De fet, avui coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista vista pel dia 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes ahir a Ponent. Es tracta d'un home i una dona, segons aquestes informacions que han facilitat avui els Mossos. Cap dels cossos presenta signes de criminalitat i la dona hauria mort el mateix dia i l'home ja feia dies que era mort.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bon dijous, 4 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 4 de juny, avui escoltarem la valoració, que encara dura, del Girona, del club gironí, després del descens d'ara fa gairebé ja dues setmanes a segona divisió. Han comparegut els màxims responsables de l'entitat gironina per donar explicacions i per pensar ja en el futur. El missatge és clar: tornar a primera divisió el més aviat possible. Tot seguit els mirem d'escoltar, tant el president del Figeli com el director esportiu ratificat Quique Càrcel, com el president del Consell d'Administració, també Pere Guardiola. També parlarem de la selecció espanyola masculina, perquè avui juga el primer partit de classificació per al Mundial, de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a 7 dies, d'aquí a una setmana. Espanya juga el primer partit el 15 de juny. Avui s'enfronta a Iraq, a Riazor, en partit amistós, i serà, per exemple, Marc Bernal, el blaugrana, que no anirà al Mundial, però és un dels jugadors de reforç que s'ha endut a Luis de la Fuente per aquests partits previs. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia en tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona ha fet balanç avui del descens a segona divisió.
1: Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Des del club han ratificat la confiança en Càrcel per liderar el nou projecte esportiu sense Mitchell. D'altra banda, han demanat unitat a l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
0: En una estona havíem d'escoltar alguns dels protagonistes d'una roda de premsa que encara dura. Ara mateix està parlant, com dèiem, Quique Càrcel. En categoria femenina, l'Espanyol també ha anunciat continuïtat en el projecte.
1: Després d'aconseguir amb solvència per segon any consecutiu la permanència a la Lliga F, el Club Perico ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte per a dues temporades més, fins al 2028. I avui mateix també ha confirmat l'ampliació de contracte de la portera francesa Romain Salvador, una de les més destacades de la categoria.
0: Tornant a la categoria masculina, la selecció espanyola juga avui a La Corunya, el primer partit de preparació per al Mundial.
1: El combinat estatal s'enfronta avui a Iraq a partir de les 9 del vespre en un partit en què no hi seran 10 dels 26 futbolistes que jugaran al Mundial. Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal estan ultimant el seu procés de recuperació per arribar a l'inici de la cita mundialista el 15 de juny, mentre que avui tampoc no hi seran, entre d'altres, el porter David Raya, que dissabte jugava la final de Champions, a més de Cucurella i Pedri. Sí que podran jugar avui dos dels jugadors de reforç per a aquesta preparació, el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez.
0: Aquests dos jugadors catalans, recordem, no van al Mundial, no són dels nou catalans que sí que aniran al Mundial amb la selecció espanyola a partir de la setmana vinent, com dèiem, als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. En bàsquet, derrota de la Penya i a Vitòria en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de l'ACB.
1: Els verdinegres es van desinflar en l'últim quart després d'aguantar durant tot el partit un marcador igualat contra el Baskonia i van acabar perdent 85-71. El Joventut està obligat a guanyar demà a l'Olímpic, el conjunt basc, si vol allargar la sèrie i forçar el tercer i definitiu partit, que jugarà diumenge de nou a Vitòria. També ahir el València de Pedro Martínez es va avançar a l'eliminatòria contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau, després de guanyar de 3.
0: 83-80 va guanyar el València. I a l'altra banda del quadre, avui el Barça pot certificar el seu bitllet per a semifinals.
1: Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I a les 9 hora catalana també avui es jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, en Terres Canàries.
1: Els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt, després de perdre dimarts el primer partit a casa.
0: I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per equips que no disputen aquest play-off. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
1: Sanemeterio ha confirmat, per exemple, la continuïtat de l'entrenador Moncho Fernández, a més de la voluntat del club de disputar competició europea el curs vinent, tot i que encara no se sap quina, si l'Eurocup o el Basketball Champions League.
0: I el Força Lleida també ha fet balanç avui, ha començat la campanya d'abonaments de cada seva tercera temporada a la CB.
1: El club lleidatà vol passar dels 4.500 als 4.700. Els preus pugen un 10% per ajudar a incrementar el pressupost fins als 6 milions.
0: En waterpolo, el Catalunya va guanyar ahir el primer títol de la seva història, l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques, que ja portaven 5 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar ahir a la piscina Sant Sebastià al Barceloneta, en aquest cas per 11 gols a 13.
0: I un últim apunt en tennis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà a les semifinals del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1 del torneig francès, s'enfrontaran demà al migdia a la parella italiana formada per Bolelli i Imbarbasori. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, dissabte a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la final del play-off d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Caldes en Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això dissabte, diumenge tindrem més futbol i també més hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinèlia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Dijous, 4 de juny, 11 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol. El Girona ha donat explicacions finalment aquest migdia, gairebé dues setmanes després de consumar el descens a segona divisió, a les quals només s'havia comunicat a través d'un vídeo a xarxes la sortida de l'entrenador Mitchell, que aquesta setmana signava amb l'Ajax d'Amsterdam. Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Cárcel. El president del Figeli ha volgut recordar el passat per valorar el creixement del club.
1: Avui fa 9 anys que vam aconseguir el primer ascens a primera divisió, una fita històrica i que ens va canviar per sempre. Si mirem una mica més enrere, fa 11 anys a l'estadi teníem uns 3.500 socis. Avui som uns 16.000. Aquest creixement no és casual, és fruit del treball de molta gent que hi ha al darrere i de molta il·lusió que hi fica molta gent també. Per això crec que hem de tenir clar d'on venim. Hem de recordar el passat, com estàvem, perquè això ens dona perspectiva i ens recorda que res del que hem aconseguit ha estat fàcil.
0: Un del Figeli que ha demanat també unitat i suport de l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
1: No ens podem permetre el luxe de perdre tot allò que hem construït en aquests darrers anys. L'afició, el territori, l'identitat, tot això és el que ens fa forts. El futur depèn de nosaltres i estem convençuts que amb treball, unitat i ambició tornarem tots molt més junts, molt més forts.
0: I pel que fa al president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha volgut ratificar la confiança en el director esportiu, Quique Cárcel, també present en la roda de premsa, per liderar el nou projecte per tornar a primera.
2: Nosaltres, com a accionistes, la màxima confiança al Quique Cárcel i al seu equip. El Quique porta 12 anys en aquest club i ha fet 6 play-offs i 6 anys a primera divisió, amb 2 ascensos i un any a Champions, que ni els millors somnis de cada un de nosaltres pensaven que podia ser una realitat. Per nosaltres, la realitat és que per Quique torna a ser el millor per liderar-nos aquest projecte que comencem avui mateix.
0: I finalment podem escoltar precisament a Quique Cárcel demanant disculpes al principi i assumint les responsabilitats del descens.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè com heu vist, tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club, tota la gent que treballa al club, perquè realment sabem de la diferència que hi ha si està a primera o està a segona divisió. I sobretot a l'afició. Lògicament, ha tingut un cop molt, molt fort i la veritat que em sap molt de greu i ho tinc que dir amb tot el que jo sento.
0: Un Quique Cárcel que vol mirar endavant, ha dit, i se sent capacitat per tornar a crear un projecte per recuperar la categoria. No ha dit res, no ha avançat massa res sobre el nou entrenador que ha de substituir a Mitchell i ha de liderar, com dèiem, aquest projecte de cara a la segona divisió, al curs vinent. En categoria femenina, ahir l'Espanyol va fer oficial la renovació de la seva entrenadora, Sara Monforte, que signa per dues temporades més, fins al juny del 2028.
4: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que, bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la marca esportiva. Després, sí que és veritat que la temporada nostra jo estic contenta, la valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per mi és un repte les dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent sobretot també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poder mirar una mica més el món.
0: Sara Monforte, que ha dirigit el conjunt blanquiló les dues últimes temporades en què s'ha consolidat a la Lliga F, aconseguint la permanència amb solvència després de l'últim ascens. Això sí, com sentíem, ara l'objectiu és donar un passet més endavant. Per cert, avui mateix el Club Perico ha fet oficial també la renovació de la portera francesa Román Salvador. Fins al 2027, en aquest cas, Román Salvador, que és una de les porteres més destacades de la categoria d'aquesta Lliga F. A tot això, pel que fa al Mundial masculí, que just comença en 7 dies, la setmana vinent, avui la selecció espanyola disputa el primer partit de preparació a La Corunya, Riazor contra Iraq. Encara no hi seran els tres lesionats que arriben just al primer partit, Nico Williams i dos dels nou catalans, Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Això en deia ahir el seleccionador Luis de la Fuente en roda de premsa.
5: Estamos muy contentos de la actitud de todos los jugadores, del comportamiento, de las ganas, de la intensidad de los entrenamientos que hemos planteado y del estado de los lesionados, que evoluciona como estaba previsto. Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad que la respuesta de los jugadores cada día es mejor. Vamos a ver día a día también valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente a la víspera de ese primer partido. La buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero veremos si creemos oportuno que participen o no.
0: Avui tampoc no participaran del partit d'amistós. Els els quatre jugadors que s'han incorporat més tard a la concentració, ho van fer ahir per haver disputat la final de la Champions, entre els quals hi ha el porter català de l'Arsenal, David Raya, i també queden fora d'aquest primer partit Cucurella i Pedri, entre d'altres jugadors importants que el reserva De La Fuente de cara a l'inici d'aquest Mundial. De La Fuente també va dir això sobre els jugadors de reforç que no aniran al Mundial, però que estan ajudant aquests dies a la selecció en els entrenaments, entre els quals hi ha dos catalans, el blaugrana Marc Bernal i el futbolista de la Real Societat Sergio Gómez.
5: Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho la oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo, son unos más, son jugadores de mucho futuro, pero veremos en el transcurso del juego pues que jueguen los más posibles, pero lo que queremos es que el partido sirva, no queremos que sea un partido, como diríamos en otros tiempos, un bolo de verano. No, esto es un partido de verdad, de preparación, para que lleguemos en las mejores condiciones el día 15. Entonces, en ese planteamiento, pues tanto ellos como otros compañeros veremos qué es lo que más nos interesa en cada momento.
0: Avui a les 9 del vespre aquest Espanya-Iraq a Riazor, amb la preocupació de l'estat del terreny de joc, també de la gespa. Després el comitè estatal viatjarà ja cap a Amèrica, on disputarà dimarts vinent un amistós contra Perú a Mèxic. El debut al Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Més futbol, el Sabadell continua preparant el que de moment serà el partit més important de la temporada, que juga demà a la nova Creu Alta, esperem que no sigui l'últim. És la tornada de la primera eliminatòria de play-off per pujar a segona divisió, per tornar al futbol professional, i el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra al Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid. Ja s'han superat les 10.000 entrades venudes i s'espera fer en les properes hores el sold-out. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Camí del sold-out. Queda el dia d'avui i de demà per comprar entrades, però l'afluència serà molt elevada i per aquest motiu s'ha tornat a muntar un dispositiu especial de mobilitat. S'habilitaran tres autobusos de la TUS que estaran ubicats als voltants de la nova Creu Alta des de poc abans que acabi el partit. Aquests vehicles recorreran els itineraris en direcció sud de les línies L4, L5 i L8 per facilitar aquesta tornada. A més, s'obriran espais d'estacionament gratuït al Club Natació Sabadell i al Tenis Sabadell, i també es reforçarà la presència de la policia municipal. L'afició hi creu i ha respost, i l'equip també confia en la remuntada. Així ho ha transmès el migcampista Albert Urriols Urri.
7: Els que hem de respondre som nosaltres. L'afició ha respost durant tota la temporada, ens ha donat un plus extra. Divendres serà el mateix, serà una nit que la gent espera, que la gent, estic segur que entrarà mentalitzada a l'estadi, a la grada, i nosaltres també. Nosaltres també els hi volem retornar dins el camp, tota l'energia que ens donen, tot el suport que ens donen, i amb ells és un tòpic, però és que amb ells som més forts.
6: D'altra banda, i com en altres ocasions aquesta temporada, es muntarà una fanzone arlequinada al carrer de la Púlia des de 6:45 de la tarda. El xiulet inicial demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, ara parlem de la derrota de la penya ahir en el primer partit del play-off de la CB a Vitòria, però és que avui mateix el Barça ja pot obtenir el seu bitllet per a semifinals. Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista i recuperat i tenir més dies de descans. Escoltem el capità del Barça, Tomas Satoranski.
8: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Barça UCAM Múrcia al Palau Blaugrana. A les 9, hora catalana, jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries, on els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt després de perdre dimarts el primer a casa. I a l'altra banda del quadre, la penya va caure ahir 85-71 al Buesa Arena de Vitòria per culpa, sobretot, d'una davallada en l'últim quart, que va tenir un parcial de 26-11 pels bascos. Ara el joventut haurà de guanyar demà al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si vol allargar la sèrie i seguir tenint opcions de ser a semifinals. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
9: Bon dia. La penya no va poder guanyar el primer assalt al Fernando Buesa Arena, on va perdre 85-71, i haurà d'intentar guanyar demà a Badalona el segon partit per forçar el desempat. Ahir a Vitòria els verds i negres van aguantar 32 minuts, però es van desinflar al tram final. Escoltem el tècnic Dani Miret, que parlava d'aquesta manca de gasolina.
10: Que hem pogut competir 30 minuts. Ens ha faltat en l'últim quart la marxa aquesta, que ells han pujat al partit i nosaltres doncs hem jugat En una primera part on estàvem anotant perquè el nostre percentatge de dos era molt alt, tenim un 65% a la primera part, tenim la fluidesa mental, les cames per fer-ho, i hi ha un moment doncs, que a la segona part hem fet 8 de 24 en tirs de dos. Hem de fer més cistelles de mèrit i sobretot doncs, a l'últim quart mentalment ens hem, i físicament ens hem desfondat.
9: La sisa joventut va sortir dominant amb un gran Ricky Rubio que va dominar l'escenari, però el físic del Baskonia va començar a castigar gràcies a les pèrdues de pilota de la penya i el joc ràpid dels vitorians. L'entrada de Ricky i un bon treball de Birgander van servir per igualar abans del descans. A la segona part, Dani Miret va situar una aposta amb una defensa zonal que va generar dubtes i la penya va agafar 5 punts de renda. Però el joventut no estava fort ni física ni mentalment i els vitorians van tornar a capgirar el maig. Simon Birgander, el millor de la penya, lamentava els molts errors.
11: Un poco de triples, creo que hemos estado muy bien en el rebote, pero claro, hemos fallado mucho y por eso hemos también cogido muchos rebotes en ataque. A veces en defensa también hemos estado un poco dormidos, lo que sea. Però sí, lo digo esto más, meter un poco más de triples y en defensa.
9: El segon partit de la sèrie serà demà a les 9 del vespre al Palau Olímpic. Si guanya el joventut, hi haurà un tercer partit diumenge a Vitòria que jugaria a les 9 del vespre o a les 7 de la tarda, depenent si el València guanya 2-0 la seva eliminatòria contra el Bilbao Bàsquet.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs aquest dels equips que no disputen aquest play-off. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, que confirmava, per exemple, la continuïtat de l'entrenador, Moncho Fernández, i la voluntat també de disputar competició europea el curs vinent, tot i encara no se sap si l'Eurocup o la Basketball Champions League. I el Força Lleida encara no pensa en competició europea, però continua consolidant el primer equip masculí a l'ACB. El Covellet ha començat la campanya d'abonaments de cara al curs vinent. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: Sota el lema Jo soc de Lleida, la campanya d'abonaments 26-27 del Força Lleida va veure la llum aquest dimecres amb diverses novetats. S'elimina el dia del club, s'augmenta al voltant d'un 10% el cost de l'abonament i apareix el carnet del simpatitzant per 49 euros, entre d'altres novetats. Albert Aliaga, president del Força Lleida, li demanava a l'afició Bordeus un nou esforç.
13: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club, dies del club. Si a les empreses els demanem un esforç, a la nostra gent també. I per mantindre aquesta joia, aquest tresor que tenim, doncs hem de seguir poc a poc i amb la modàstia, però amb tota l'ambició del món, seguint creixent. Tenim la millor afició del món, tenim el millor ambient de la Lliga ACB, farem coses perquè això continuï, està a la nostra mà i sabem que tenim el deure moral i el deure de fer el millor possible entre les possibilitats.
12: A partir d'aquest dijous i fins al 17 de juny, aquelles persones interessades podran tramitar la renovació del seu abonament. Al web del Força Lleida hi tenen tota la informació referent als tràmits, preus i la resta de qüestions.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, Catalunya va guanyar el primer títol de la seva història superant la Barceloneta a la final de l'Eurocup femenina. Ahir, 11-13 a la tornada, la ganada ja havien guanyat de 5-14-9. I d'altra banda, aquest dissabte podrem seguir el play-off d'ascens a la divisió nord femenina de waterpolo amb el duel decisiu entre el Connotació Rubí i el Connotació Barcelona. Ràdio Rubí, Siscolara García.
14: Dissabte, cap a 8:15 de la tarda, es coneixerà l'equip que la pròxima temporada jugarà a divisió d'honor del waterpolo femení, després que a la final, en el partit de tornada i en el play-off entre Club Natació Rubí i Club Natació Barcelona es disputi al municipal de Can Rosés, al Vallès Occidental, dissabte a partir d'un 7:15 de la tarda. 6-9 va ser el resultat del partit de l'anada, 1-3 per al conjunt que en aquesta ocasió exercirà de local, però el seu entrenador, Carlos Ligero, adverteix que ni molt menys està fet.
15: Ja havíem fet un pas important, ja que jugar fora de casa és difícil, però això no està tancat, és un equip al CNB de moltíssima qualitat, que avui, encara que el marcador ha sigut favorable a nosaltres, ens ha posat les coses difícils, que tenen intensitat, que tenen jugadores experimentades, que tenen qualitat, i serà una guerra més la setmana que ve. Sabem que estem per sobre el marcador, sabem que hem d'anar quart a quart, que ho tenim una mica millor nosaltres que elles, però això no està tancat.
14: No serà ni molt menys fàcil, per això s'ha fet una crida a través de les xarxes, perquè tots els que puguin doncs, hi vagin aquest dissabte a donar suport al conjunt rubinenca Can Rosés. El Club Natació Barcelona ha estat l'únic equip que les ha guanyat aquesta temporada. Va ser a la final de la Copa Federació 11-13. Això sí, en Lliga, victòries del Club Natació Rubí, tant a Can Rosés com a la piscina barcelonina, un Club Natació Rubí que, a més, té aquest avantatge de com ha quedat primer en Lliga, sempre si hi ha empat passaria al conjunt de Rubí.
0: Gràcies, Siscu, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
6: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dijous, 4 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 4 de juny, avui mirarem d'escoltar la valoració del Girona, que ha fet fa una estona aquest mateix migdia. De fet, encara està durant la roda de premsa amb els màxims responsables de l'entitat gironina per fer balanç d'aquest descens i mirar ja cap al futur, mirar cap a l'any que ve a la segona divisió per buscar de nou el retorn a la màxima categoria del futbol estatal. També parlarem de la selecció espanyola, perquè avui juga el comiat estatal a un partit amistós contra Iraq, a Riazor, a la Corunya, en aquest cas de preparació per al Mundial, que comença ja la setmana vinent. Ho farà amb 10 baixes dels jugadors que han d'anar al Mundial, però, per exemple, amb dos catalans que no aniran al Mundial, però sí que reforcen la selecció en aquests dies, com són el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez. Molt futbol i també bàsquet, perquè parlarem, evidentment, dels play-offs de l'ACB, amb la derrota i de la penya en el primer partit a Vitòria, al camp del Baskonia, i el Barça, que pot jugar, que juga avui contra casa, contra el Camp Múrcia, i pot segellar ja el bitllet per a semifinals. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona ha fet balanç avui del descens a segona divisió.
1: Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Des del club han ratificat la confiança en Càrcel per liderar el nou projecte esportiu sense Mitchell. D'altra banda, han demanat unitat a l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
0: De fet, fa només uns segons que ha acabat aquesta roda de premsa dels màxims dirigents del Girona, que mirarem d'escoltar tot seguit a les seves reflexions i ja miren de cara al futur. En categoria femenina, l'Espanyol també ha anunciat continuïtat en el projecte.
1: Després d'aconseguir amb solvència per segon any consecutiu la permanència a la Lliga F, el Club Perico ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte per a dues temporades més, fins al 2028. I avui mateix també ha confirmat l'ampliació de contracte de la portera francesa Romain Salvador, una de les més destacades de la categoria.
0: Tornant a la categoria masculina, la selecció espanyola juga avui a la Corunya, el primer partit de preparació per al Mundial.
1: El combinat estatal s'enfronta avui a Iraq a partir de les 9 del vespre en un partit en què no hi seran 10 dels 26 futbolistes que jugaran al Mundial. Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal estan ultimant el seu procés de recuperació per arribar a l'inici de la cita mundialista el 15 de juny, mentre que avui tampoc no hi seran, entre d'altres, el porter David Raya, que dissabte passat jugava la final de la Champions, a més de Cucurella i Pedri. Sí que podran jugar avui dos dels jugadors de reforç per aquesta preparació, el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez.
0: Que cap d'aquests dos, recordem, no anirà al Mundial. En bàsquet, derrota de la Penya i a Vitòria en el primer partit de quarts de final del playoff pel títol de l'ACB.
1: Els vertinegres es van desinflar en l'últim quart després d'aguantar durant tot el partit un marcador igualat contra el Baskonia i van acabar perdent 85-71. El Joventut està obligat a guanyar demà a l'Olímpic el conjunt basc, si vol allargar la sèrie i forçar el tercer i definitiu partit que jugarà diumenge de nou a Vitòria. També ahir el València de Pedro Martínez es va avançar a l'eliminatòria contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau després de guanyar de 3.
0: I a l'altra banda del quadre, en aquests play-offs, avui el Barça pot certificar ja el seu bitllet per a semifinals.
1: Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I a les 9 hora catalana jugarà el segon partit de la sèrie també entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries.
1: Els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt, després de perdre dimarts el primer a casa.
0: Veurem si tenim clàssic o no a semifinals d'aquesta Lliga CB entre Barça i Real Madrid. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per als equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
1: Sanemeterio ha confirmat, per exemple, la continuïtat de l'entrenador Moncho Fernández, a més de la voluntat del club de disputar competició europea el curs vinent, tot i que encara no se sap quina, si l'Eurocup o el Basketball Champions League.
0: N'estarem pendents. El Força Lleida també ha començat aquesta setmana la campanya de abonaments per la seva tercera temporada a la Lliga CB.
1: El club lleidatà vol passar dels 4.500 als 4.700. Els preus pugen un 10% per ajudar a incrementar el pressupost fins als 6 milions.
0: En waterpolo, el Catalunya va guanyar ahir el primer títol de la seva història, l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques, que ja portaven 5 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar ahir a la piscina Sant Sebastià al Barceloneta, en aquest cas per 11 gols a 13.
0: I un últim punt en tenis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà a les semifinals del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1 del torneig francès, s'enfrontaran demà al migdia a la parella italiana formada per Bolelli i Babasori. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street, des del Prat de Llobregat. Serà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, dissabte a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la final del play-off descens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Caldes en Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off descens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això dissabte i diumenge més futbol i també més hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Dijous 4 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. El Girona ha donat explicacions finalment aquest migdia, gairebé dues setmanes després del consumar el descens a segona divisió, en les quals només s'havia comunicat a través d'un vídeo a xarxes, la sortida de l'entrenador, Mitchell, que aquesta setmana, recordem, signava amb l'Ajax d'Amsterdam. Han comparegut el president de l'entitat del Figeli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Cárcel. El president del Figeli ha volgut explicar per què s'ha trigat tant en donar aquestes explicacions.
1: Acabem de patir un cop dur i tots ho havíem de pair. Just després del partit contra l'Elx vaig sortir a parlar. Entenem que la nostra afició necessités explicacions, però havíem de passar el dol. Resoldre el tema Mitchell i seure tots plegats per saber on estem i cap on volem anar. La pèrdua de la categoria és un sotrac per a tots, però també vull dir-ho en claretat. En el passat ja hem demostrat que som capaços de superar situacions difícils i ho tornarem a fer. Hem fallat i assumim la responsabilitat i estem tan decebuts com la nostra afició.
0: Un del Figeli que també ha demanat unitat i suport de l'afició per tornar primer el més aviat possible pensant ja en el futur.
1: Ara mateix el més important és mirar endavant. Ens centrem en el futur. Mals pensaments fora i a competir des del primer moment. Competirem des del primer moment. Aquest és l'esperit en què hem d'afrontar el futur més immediat. El nostre objectiu és clar, tornar a primera divisió el més ràpidament possible. Treballem des del primer moment per aconseguir-ho, amb humilitat, esforç i exigència i amb la màxima ambició.
0: I pel que fa al president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha volgut ratificar la confiança en el director esportiu Quique Cárcel, ho ha dit clarament, per liderar el nou projecte per tornar a primera i també ha parlat d'aquest descens.
2: És un cop duríssim i hem fallat. Això és una realitat que opera. Però també no considerem que hem baixat per un factor, vull dir, van passar diverses coses que ens han fet baixar. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
0: I finalment podem escoltar també a Quique Cárcel, que ha demanat disculpes i assumint responsabilitats, un Quique Cárcel que vol mirar endavant, ha dit, i se sent capacitat a tornar a crear un projecte per recuperar la categoria.
3: Vull mirar endavant, no vull pensar més en el passat, perquè realment pensar en el passat a mi m'està fent que, vulguis o no, et costi molt arrencar, i ja he arrencat, perquè porto 12 anys aquí, això és per mi, ho he dit moltes vegades, és com un fill, jo un fill no l'abandonaré mai, si no és que el fill em vol deixar, lògicament, i en aquest cas el que faré és fer el que he fet, tornar a lluitar o a intentar il·lusionar a tothom, que tothom torni a sentir que realment s'ha fet un equip i sincerament crec que estic capacitat per fer-ho i ja estic mirant endavant.
0: De moment no ha avançat res aquí Quique Cárcel sobre el nou entrenador que ha de liderar el primer equip masculí gironí a segona divisió. En categoria femenina, ahir l'Espanyol va fer oficial la renovació de la seva entrenadora, Sara Monforte, que signa per dues temporades més, fins al juny del 2028. Monforte ha dirigit el club blanquiblau durant les dues temporades en què s'ha consolidat a la Lliga F, aconseguint també la permanència amb solvència després de l'últim ascens. Ella mateixa parlava de com se sent en el club perico.
4: Sincerament, escoltant una mica la valoració també del club, ella ja t'escoltarà a Monchi i jo crec que és anar a poc, intentar millorar, no pensar en grans coses, sinó anar a poc i amb peus a terra, però crec que passet a passet es poden anar donant grans passos de cara a un gran futur, però sí que és veritat que crec que les coses s'han de fer a poc i cada any anar millorant. Per mi, sincerament, no se pot explicar, no? O sigui, quan vens aquí, res realment s'assembla a el que et penses, no? Jo crec que és molt guai, que és una sensació que no se pot explicar, que et sents especial aquí a Barcelona, que sembla que no, però sí que hi ha moltíssima gent perica a Barcelona. Jo me'n trobo molts me reconeixen i és molt satisfactori perquè sempre tenen bones paraules cap a mi, eh? I jo crec que no puc estar millor jo que aquí.
0: Això deia Sara Monforte, ara l'objectiu és donar un passet més endavant a l'Espanyol en aquesta Lliga F. Per cert, avui mateix, parlant de passets endavant, s'ha confirmat la renovació de la portera francesa Romain Salvador, una de les més destacades d'aquesta Lliga F. A tot això, pel que fa al Mundial masculí, que comença just en 7 dies, la setmana vinent, avui la selecció espanyola disputa el primer partit de preparació a la Corunya, Riazor, contra Iraq. Encara no hi seran els 3 lesionats que arriben just al primer partit, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Això en deia ahir el seleccionador Luis de la Fuente del Mataroni en roda. premsa.
5: El plan es seguir lo que teníamos previsto. En esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero bueno, también les comento, no garantiza que por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor.
0: N'estarem pendents. Avui tampoc no participaran, a banda d'aquests tres, els quatre jugadors que s'han incorporat més tard a la concentració per haver disputat la final de la Champions, entre els quals hi ha el porter català de l'Arsenal, David Raya. De la Fuente hi va assegurar que ja té clar qui defensarà la porteria de la selecció espanyola el dia 15, en el debut al Mundial.
5: Ya sé que yo quiero, además, por respeto, tengo que darse, siempre tengo la costumbre de darles la primera noticia de la información de la alineación siempre a los jugadores. Pero si me preguntáis que yo sí tengo idea de qué portero a día de hoy sabemos cómo es esto y qué puede suceder de aquí al día 15, que queda mucho. ¿Qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido? Sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo. Pero como a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer, pues valoraremos lo que pasa durante todos estos días para tomar, si verdaderamente refrendar ese pensamiento, darle consistencia o hacer algún cambio. Pero está tranquilo, es que va a ser un porterazo.
0: Per al partit d'amistós d'avui també han quedat fora, a banda de David Raya i Lamine Yamal, entre altres, Cucurella i Pedri, entre d'altres. Com dèiem, avui a les 9, aquest Espanya-Irak a Riazor, amb la preocupació de l'estat del terreny de joc de la gespa. Després del comiat estatal viatjarà ja cap a Amèrica, on disputarà dimarts vinent amistós contra Perú, a Mèxic. El debut del Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Més futbol, i en el futbol de casa nostra, l'Olot ahir va acomiadar una llegenda de l'equip els últims anys, el capità Pedro del Campo. Ens omplia des de l'Olot FM l'Aniol Puigverd.
6: Pedro del Campo deixa la Unió Esportiva Olot després de 7 temporades dividides en dues etapes diferents. Després de 211 partits amb el conjunt olotí, un dels capitans del primer equip diu adeu després de molts anys a Segona Federació. Aquest dimecres s'ha dut a terme la roda de premsa a l'estadi municipal, on el migcampista figuerenc ha comunicat que no seguirà vinculat a l'Olot com a jugador, però sí que té ganes de seguir-ne formant part. Del Campo, que se l'ha vist emocionat en tot moment, ha destacat el projecte de l'Olot i ha explicat que el club té molt de futur a nivell professional, però sobretot sense deixar l'aspecte social que el diferencia de la resta.
7: Crec que ser jugador i capità de l'Olot és una gran responsabilitat i implica molta exigència, i crec que no estic en condicions de seguir oferint el meu 100%. Simplement vull acabar dient que venen anys molt bons per l'Olot i que el projecte està més fort que mai i està més viu que mai, i us desitjo i us desitjaré sempre el millor.
6: A nivell professional, del Campo s'ha consolidat com un dels millors jugadors del conjunt olotí en aquestes temporades, convertint-se en un fix al mig del camp i compartint grans moments amb jugadors històrics com Héctor Simón i Roger Vidal, entre d'altres. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, afirma que sempre tindrà les portes obertes i que el club necessita persones com ell per seguir creixent.
8: Jo penso que l'Olot, per ser el club que tu has descrit, necessitaria tenir 2.000 socis com en Pedro, tècnics com en Pedro, necessitaria tenir 23 jugadors com en Pedro, i això és el que aspirem.
6: Durant la roda de premsa a l'estadi municipal, a la sala d'actes de l'estadi municipal, amb la sala plena de gom a gom, des del club se li ha fet entrega d'una samarreta amb el dorsal 211 a l'esquena, ja que són els partits que ha jugat amb l'Olot, i un reconeixement per tots aquests anys vinculat al club.
0: Gràcies, Aniol. I ahir ja parlàvem del polèmic fitxatge del Terrassa, també en aquesta segona federació masculina, del lateral català format al Madrid, Ferran Ruiz, que ha comportat queixes en l'entorn del club agarenc i l'afició. De fet, està acusat, com dèiem, de compartir imatges pornogràfiques, en aquest cas d'una menor, amb, per exemple, el jugador actual del Real Madrid, Raúl Asensio. Ens omplies de Ràdio Municipal de Terrassa, el Miqui Romagosa.
9: Continuen les reaccions i els comunicats per part de l'afició del Terrassa Futbol Club. Si ahir parlàvem del comunicat, a més, per als grups d'animació, Malarrassa, Infierno Garense i Anònims, sumada a la de Gara Reig, una de les penyes més històriques i més antigues del Terrassa Futbol Club, també s'han manifestat al respecte. Es tracta de la penya Torrente Colorado, que ahir a la tarda nit emetia un comunicat expressant la seva disconformitat amb el fitxatge de Ferran Ruiz. De fet, aquest comunicat deia que com a membres de Torrente Colorado i soci del Terrassa volem expressar el nostre profund desacord i malestar davant la incorporació de Ferran Ruiz al Terrassa Futbol Club. Diu que entenc que la planificació esportiva és responsabilitat de la mateixa direcció esportiva, però considerem que qualsevol decisió que afecti la imatge i els valors del nostre club hauria d'estar guiada per criteris que vagin més enllà del rendiment estrictament futbolístic. Recordem que la penya Torrente Colorado es suma així a altres penyes, com és el cas també d'Orgullo Egarense, que també ha emès un comunicat, i també Supporters Gol Nord, que ha estat la darrera penya del conjunt egarenc, en emetre també un comunicat expressant la seva disconformitat. Diu que Supporters Gol Nord no vol expressar el seu rebuig al fitxatge d'un jugador acusat presumptament de la difusió d'imatges de contingut sexual. No acceptarem mai que un jugador vesteixi els nostres colors si està vinculat presumptament en qualsevol delicte que atenti amb els interessos d'un col·lectiu vulnerable.
0: Gràcies, Miqui. I anem cap a Torelló perquè esperar-vos que la zona esportiva ha estrenat un nou camp de futbol 7 amb gespa artificial reciclada. Ràdio Ona, Maria Feituno.
10: El nou equipament està obert a tota la ciutadania i serà d'ús lliure, tot i que també s'utilitzarà per al Club Futbol Torelló. Una de les particularitats del projecte és que s'ha reutilitzat la gespa artificial que es va retirar del camp de futbol gran per col·locar-ne de nova, una mesura que ha permès aprofitar material encara en bon estat i reduir costos. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports de l'Ajuntament.

0: La victòria, però és que avui mateix el Barça ja pot obtenir el seu bitllet per a semifinals. Els blaugranes que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau Blaugrana, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. Escoltem el capità, Tomas Satoranski.
1: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados. Yo creo que los aciertos de tiro de fuera lo tenían bajo, gracias a nuestra defensa también, pero bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer, así que hay que también estar preparado de bueno, jugar por debajo del marcador, que van a estar más acertados, pero siempre, bueno, concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff, ¿no? Con todos aportando en muchas cosas.
0: Avui a les 7 aquest Barça UCAM Múrcia al Palau, a les 9 hora catalana jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries, on els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt després de perdre dimarts, recordem, el primer a casa. I a l'altra banda del quadre, la penya va caure ahir 85-71 al West Arena de Vitoria per culpa, sobretot, d'una badavallada en l'últim quart, que va patir un parcial de 26-11 pels bascos. Ara el Joventut haurà de guanyar demà al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si vol allargar la sèrie i seguir tenint opcions de ser a semifinals. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per als equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio. Ens omplia des de Girona FM pel Pau Villafañe.
2: Fernando Sanemeterio, director esportiu de l'equip, ha comparegut avui per fer balanç, destacant els números aconseguits amb el rècord de victòries de l'equip en ACB i el fet de no patir per la permanència en el tram final. Per altra banda, i mirant cap al futur, ha explicat que l'objectiu és jugar a Europa l'any que ve, però ha deixat oberta la porta a veure en quina competició.
3: Siempre hemos dicho que jugaríamos Europa en el momento que nos clasificaríamos para ello. Creo que clasificatoriamente eso se va a dar. Entonces, nosotros tenemos la intención de jugar Europa y luego también, pues está, desafortunadamente, esto no es como el fútbol, que terminas en una posición y sabes exactamente qué competición vas a jugar. Aquí dependen de muchos factores y como club nosotros tenemos que explorar también todas las opciones, porque es verdad que clasificatoriamente nos corresponde una competición posiblemente, pero también tenemos que estar abierto a algunas oportunidades que pueden surgir.
2: El director esportiu a la vegada ha refermat la continuïtat de Moncho Fernández, tot i els rumors que el tècnic podria sortir, i ha deixat entreveure que durant aquesta setmana o la que ve es donaran a conèixer més moviments a la plantilla.
0: Gràcies, Pau. I el Força Lleida encara no pensa en competició europea, però continua consolidant el primer equip masculí a la CB. Avui a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
4: Aliaga valorava la primera temporada de la Mare Lleida com una de positiva i confirmava que Borja Comenge seguirà liderant l'equip sub-22, el qual viurà pocs canvis a la seva plantilla. D'altra banda, el Robles Lleida va perdre la categoria i Aliaga deixava clar que competiran els hipertoc esportivament parlant a Supercopa. Al voltant de la continuïtat de Rubén Pedrus, el president Bordeus deia que en els propers dies prendran una decisió conjunta al respecte. Centrant-nos en l'encara Jaiopos Lleida, Aliaga parlava d'una temporada històrica, demanava no perdre's perspectiva i sobre l'exigència de l'afició al llarg del curs, el president en deia això.
5: I tant, positiu i alhora molt engrescador, perquè que en altres és la nostra funció, la nostra feina, hem de valorar on som, hem de ser realistes i hem de ficar en valor, lògicament. Nosaltres som més ambiciosos que ningú. Ningú ens podrà guanyar amb ambició els que estem al club, ningú. Però alhora hem de ser realistes i contra qui competim, no? Llavors hem de ficar un valor. Que nosaltres volem anar i volem créixer, i això ho vam dir un principi, i és així. Crec que ho estem demostrant poc a poc, anar consolidant, poc a poc anar creixent, però sempre dintre la nostra modèstia. Sí, volem i volem fer moltes coses. Creu-me que a la Copa també vull anar jo, eh? I vull anar, i a Europa, i ja no sé on, i tant, el primer, però calma.
4: Així doncs, la valoració d'Albert Alea, president del Força, aquesta temporada 25-26, n'era una de positiva, de pausa a terra i d'ambició.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest matí ha començat la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2, amb dos equips catalans. L'Igualada ha perdut d'un punt aquest matí contra el Pozuelo, 51-52, en el primer partit d'aquesta fase que juga a Jerez, i el Castelldefels ha debutat aquesta tarda a Cartagena contra la Davera. I un últim punt de bàsquet. Aquest diumenge jugarà la semifinal dels campionats de Catalunya entre Olot i Tona. Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: Olot acollirà els campionats de Catalunya de la categoria de primera territorial masculina. De fet, no només serà seu, sinó que el primer equip del Club Bàsquet Olot també hi participarà, després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat. El conjunt entrenat per Sergi Conilla jugarà la semifinal contra el Club Bàsquet Tona aquest mateix diumenge al matí al pavelló d'Esports Olot. El tècnic explica la diferència principal entre equips de les comarques de Girona amb altres grups com el del Tona.
7: El canvi més gran és que allà són molts equips. Llavors són 6 grups. 6 grups per 14, doncs, acaben sent molts equips. Aquí només tenim un grup de Girona. Llavors, poder sí que els primers classificats no tenen tant de diferència amb els d'allà, però sí que és veritat que poder allà, els de mitja taula cap a dalt, tenen molt

0: de nivell, però no perquè siguin més bons o més dolents, simplement perquè hi ha molta més gent allà. A haver-hi més equips, doncs hi ha molta més qualitat.
1: L'objectiu del sènior masculí és aconseguir guanyar els campionats i convertir-se en el millor equip de Catalunya de la seva categoria de la temporada 2025-2026. Conell explica que ha renovat com a entrenador i afegeix que poder quedar campió seria el premi perfecte a una temporada en què s'han complert els objectius de principi de temporada. El partit entre el Club Bàsquet Olot i el Club Bàsquet Tona es jugarà aquest diumenge a les 10 del matí. Dues hores després es jugarà l'altra semifinal entre el CEP Vallfogona i el Club Bàsquet Valls. A les 6 de la tarda jugarà la gran final entre els dos guanyadors dels anteriors partits.
2: Gràcies, Gerard. I abans d'acabar amb vol, demà comença la fase final en format de final a 8 de la Copa del Rei, amb el Barça un cop més com a principal favorit. Els Bronas són els que estrenen la competició. De fet, es disputa a Alacant demà a la 1 del migdia. Ho seguirem en directe aquí a l'Enjoc, en el primer partit del quarts contra l'Atlético Valladolid. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
3: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé. Els petits problemes de temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar. No? Tenim molt respecte per un torneo del CAO, que si juguem malament un dia podem anar fora, però estem amb confiança que no confiats.
2: Demà a la 1 aquest Barça-Atlético Valladolid. En cas de victòria, els Bronas s'enfrontarien a les semifinals al vencedor del Nava Conca, que jugarà demà a 6:45 de la tarda. Recordem que el Barça ja guanya la Lliga Sobal, amb rècord de gols i ple de victòries. També ha guanyat la Copa d'Espanya i ara toca la Copa del Rei. I la setmana vinent el plat fort, la Final Four de la Champions a Colònia. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Si escoltes la ràdio,
6: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
5: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
6: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
5: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugbi Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugbi base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugbi Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugbi Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries, va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugbi estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugbi Sant Cugat. El rival d'Alcobendas no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anand, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament la urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. El residents de la Colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroco Atlas, gestionat per la firma francesa Iroco, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i es troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al 8 i horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugby Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugby Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries, va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugby estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugby Sant Cugat. El rival d'Alcobendas no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anand, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables trànsit aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament la urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. El residents de la colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fons de l'escola, aquesta ampliació del l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroko Atlas, gestionat per la firma francesa Iroko, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i es troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al 8 i horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugby Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugby Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries, va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugby estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugby Sant Cugat. El rival, l'Alcobendas, no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anand, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament l'urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. El residents de la colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
9: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
10: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
7: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
11: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
7: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
11: Tres de cada quatre persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
12: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no?
7: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
11: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
7: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
11: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
7: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
13: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
7: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims que, de fet, al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i el vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també al Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
7: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
16: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
17: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
16: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
7: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
11: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
10: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
7: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
18: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
19: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
20: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
21: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
18: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
7: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
3: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
2: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
22: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
2: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels comuns.
23: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
2: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
15: Notícies en xarxa.
7: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
12: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Que a què... Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes. No? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
24: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
7: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
11: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
25: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està bé publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
11: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
7: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
11: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
26: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
11: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Neumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
7: És gairebé 3:15, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
0: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
1: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
0: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes, serà aquest estiu, i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
4: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
7: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de la AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
6: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
8: Una aposta doncs, molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també i que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
6: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
7: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
13: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
9: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
13: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
7: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
11: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.

0: i els Balls de Seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La Nova Ràdio, David Fernández.
1: Reus viu aquest dijous l'inici d'un corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
2: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
1: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocol·lectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
4: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
3: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocol·lectània fins al 20 de setembre.
0: En posta a la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. En posta a ràdio, Sílvia Berbis.
5: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis. Però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
6: Tenim 50 persones vinculades en diferents tallers de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
5: La sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
7: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final, en els dos partits de la final, al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
8: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'estaf, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
7: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra el Camp Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La Penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
9: I estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí. Però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar. És que jo crec que no,
10: no hi ha

0: i debat. No, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
1: A la Lliga F, la portera francesa Romain Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
2: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar a tal... Bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar 2 gols en un minut, 3 gols en 5 minuts, 4 gols en 15 minuts. Llavors, el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
1: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa es así. Verá,
8: es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
4: Tots els dijous, a les 10 del vespre, la llanterna màgica a Ràdio Sant Cugat.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els hits de tots els temps.
14: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Matam ja. Merda, el cotxe encara fa
1: olor d'herba. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El sub-14 del rugby Sant Cugat ha signat aquesta temporada una fita gairebé inèdita al rugby base estatal. L'equip santcugatenc s'ha proclamat campió de Catalunya, campió del torneig Melé i campió d'Espanya sense perdre cap partit durant tot el curs. La superioritat del conjunt santcugatenc també es reflecteix en les xifres. En els 10 partits de lliga regular, l'equip ha anotat 742 punts i només n'ha encaixat 70. El segon classificat, en comparació, va acabar amb 469 punts a favor i 216 en contra. El primer gran títol va arribar al desembre, quan el rugby Sant Cugat es va imposar al torneig Melé, considerat la competició estatal més important després del campionat d'Espanya. Els santcugatencs van derrotar el BRAC Quesos de Valladolid per 26-0 a la final i no van encaixar cap assaig durant els dos dies de competició. A l'abril, l'equip va conquerir el campionat de Catalunya després de superar el Cabrera per 34-17 a la final disputada a la Foixarda. El triplet es va completar a Valladolid, on el rugby Sant Cugat va superar la fase de grups amb 3 victòries. Va eliminar el Ciències de Sevilla a semifinals i va derrotar l'Alcobendas per 19-12 a la final estatal. L'equip està format per una generació que en gran part fa anys que juga junta. Molts dels jugadors i jugadores es coneix des de les categories més primerenques del club, un fet que tant entrenadors com esportistes consideren una de les claus del rendiment de l'equip. Al final, la final del Campionat d'Espanya va deixar una imatge poc habitual en el rugby estatal. 5 noies sobre el camp defensant els colors del rugby Sant Cugat. El rival d'Alcobendas no en tenia cap. Podeu veure un reportatge amb els principals testimonis a la web de Cugat Mèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Pergamagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spumberg, i es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptiste Anan, amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmanes després que diversos veïns anunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers, amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cables jet aeri i el pas de vehicles pesants. Segons la resposta facilitada pel consistori, el planejament aprovat permetrà alliberar de força càrregues als veïns d'aquests indrets a l'hora de resoldre definitivament l'urbanització del viari. L'Ajuntament també afirma que aquest vistiplau ha de servir per desencallar mitjançant la gestió urbanística la delimitació de les finques afectades per la rotonda. El consistori apunta que un cop superades aquestes gestions, el següent pas serà redactar el projecte definitiu d'urbanització dels dos carrers. El residents de la Colònia Oller i General Prim fa anys que reclamen una actuació integral a la zona. En declaracions a Cugat Mèdia, els veïns denunciaven que el mal estat del paviment, les deficiències del clavegueram i el pas constant de camions havien convertit la situació en insostenible. Alguns residents també alertaven que les canonades es trenquen sovint quan hi passen vehicles pesants i que en diverses ocasions els camioners han enganxat el cablejat aeri, provocant incidències en el subministrament elèctric i de telecomunicacions. Els veïns reclamaven que, mentre no arribés la reforma definitiva, es prenguessin mesures provisionals per evitar el pas de camions i millorar el manteniment dels carrers, una qüestió sobre la qual l'Ajuntament no s'ha pronunciat en resposta enviada a Cugat Mèdia. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encaixen fins a un 62%, s'encareixen, volíem dir, perdó, fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. El complex aquàtic Parc Central l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 7,47%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros, cosa que representa una pujada del 104%. També augmenten de manera notable les entrades individuals. Al Parc Central, l'entrada d'adult d'un dia laborable passa de 5,31 a 8,60 euros i la de caps de setmana i festius de 5,97 a 9,66 euros, un increment del 62% en ambdós casos. A la Floresta, les pujades són més moderades. L'entrada laborable passa de 4,78 a 6,57 i la de festius de 5,67 a 7,80. L'expedient aprovat pel ple reconeix que la revisió tarifària comporta variacions que van des d'una reducció del 31% fins a increments del 131% en funció de la modalitat escollida. La reforma incorpora també abonaments individuals de temporada i reorganitza els abonaments familiars. En aquest cas, les variacions són més moderades. Al Parc Central, l'abonament de temporada per adults passa dels 115,91 a 129 euros, mentre que la Floresta baixa de 106,32 a 98,50. Els nous abonaments familiars seran vàlids tant per la piscina del Parc Central com per la de la Floresta. Inicialment, el govern preveia reservar-los als empadronats de Sant Cugat, però va acabar retirant aquesta diferenciació després que un informe de tresoreria advertís que podia vulnerar el principi d'igualtat. Entre les novetats també destaca la incorporació d'una reducció del 20% per famílies nombroses i monoparentals. A més, les piscines seran gratuïtes durant els episodis de calor extrema. L'accés no tindrà cost quan el Servei Meteorològic de Catalunya decreti un risc de calor de nivell 3 o superior i Protecció Civil activi el pla municipal en fase d'alerta o emergència. Malgrat l'augment de les tarifes, les piscines municipals continuaran funcionant amb una important aportació pública. Segons la memòria econòmica que acompanya la proposta, el cost previst del servei aquest 2026 serà de 550.380 euros, mentre que els ingressos estimats pels preus públics arribaran als 272.866 euros. Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feien habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia primer de primària per a nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa d'infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com a un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i un altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar. El vehicle d'inversió Iroko Atlas, gestionat per la firma francesa Iroko, ha adquirit el complex d'oficines Vallsolana Garden Business Park, situat a la zona empresarial de Can Sant Joan, a Sant Cugat. Fins ara, el parc era propietat de Bental Green Oak, una gestora internacional especialitzada en inversió immobiliària. El complex està format per dos edificis independents, coneguts com Akibo i Vinson, que sumen prop de 20.000 metres quadrats d'oficines. El recinte ocupa una parcel·la de 86.500 metres quadrats i es troba al costat de l'AP7 i a prop d'una estació de tren amb connexió amb Barcelona en menys de mitja hora, que en aquest cas és la de Can Sant Joan. A més dels espais d'oficines, Vallsolana Garden Business Park disposa de diversos serveis per les empreses usuàries, com ara gimnàs, pistes de pàdel, auditori, espais lunch, servei de consergeria i vigilància a les 24 hores. Entre els inquilins del complex hi ha diverses empreses i un centre de coworking, un grup propietari de marques com Regus o Spaces. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al 8 i horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
7: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en els 3 anys de mandat, just quan falta un any per a les pròximes eleccions municipals. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernís, la Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de l'Ateneu Popular del districte. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Xavier Fornells, exdirector de Ràdio Sant Cugat i director d'Infraestructures Culturals Estratègiques de l'Ajuntament. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I la Gata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, benvinguda.
3: Molt bon dia.
0: Posem una mica en context a l'audiència. Sant Cugat i la resta de municipis de l'Estat entren en el compte enrere de les eleccions municipals del 2027, que seran el 23 de maig de l'any que ve. Quan falta menys d'un any per la cita amb les urnes, és moment per fer balanç de la feina feta, dels compromisos complerts i de les assignatures pendents. També és moment d'analitzar l'estat dels partits polítics, la solidesa del pacte de govern, les alternatives que es dibuixen per al pròxim mandat i l'aparició de noves forces que podrien alterar o no l'equilibri polític de la ciutat. Comencem un xic amb el que és més bàsic, no? Quin balanç faríeu d'aquests 3 anys de mandat? Si li haguéssiu de posar una nota, quina seria i per què?
1: Començo jo?
3: Sí.
1: Sabeu que la calor fa pujar la libido, però, en canvi, la valoració de la legislatura la fa baixar bastant. Si més no, com a mínim, parlem des de la Floresta. Jo sóc veïna de la Floresta, com bé has dit, i al barri de la Floresta la veritat és que no recordarem absolutament res d'aquesta legislatura. L'únic que recordarem serà que hem seguit oblidats, com sempre. No? L'única cosa que ha passat a la Floresta en aquests 3 anys que portem és que s'han anat executant algunes de les propostes dels pressupostos participatius molt lentament, com sempre. I bé, com a símbol tenim el nostre ascensor, no?, que porta una legislatura espatllat, i es veu que és una cosa llarga d'arreglar, tot just ara s'hi està treballant, però sí, sí, és un ascensor d'una legislatura. Volem imaginar què hauria passat, no?, si l'ascensor de l'estació de Sant Cugat o de Valldoreix o de Vullpalleres hagués estat espatllat durant tota la legislatura, que al final es fa sospitar que s'arregli ara, no?, quan ja estem en el compte enrere de les eleccions. No sé, que s'hagi d'organitzar tot el moviment veïnal al voltant d'un ascensor, doncs jo crec que no parle massa bé de quin és el paper de l'Ajuntament en el nostre barri. I aquest és el resum simbòlic, per mi, de la legislatura.
0: Agata, Xavi.
3: Començo jo, les dones primer, Xavi. Vale. És una vergonya el tema de l'ascensor de la Floresta, però jo crec que aquí també hi ha hagut pues, problemes amb competències, perquè teòricament ho havia d'arreglar Ferrocarrils. Però bé, jo notes no posaré, que segur que ens estan escoltant i això és una mica perillós. Crec que aquest mandat, les expectatives que hi havia posades per una bona part de la població que s'arreglessin el tema manteniment de la ciutat, ha anat més lent de la que esperaven, per exemple, perquè a més era una de les apostes de l'actual govern. Crec que el tema burocràtic fa que s'avanteixin molt les coses. El Xènia deia, va tot molt lent, és que sí que va tot molt lent, però és que va tot molt lent, governi qui governi, el tema burocràtic, tema, al final, crec que el Xavi estarà d'acord amb mi, al final hi ha una paperassa que han de fer els tècnics, que han de passar tot una normativa que fa que s'alenteixin molt, per exemple, també les obres. Crec que ara hi ha un problema també, amb unes obres que ara no recordo quines, que s'han presentat al·legacions a Pere Grau, per exemple, que parlàvem de barris, no?, que l'altre dia ho deia la regidora de Cultura. Pere Grau no estarà per Festa Major perquè un particular ha presentat unes al·legacions sobre aquest projecte. Llavors, això fa que s'alenteixi tot molt. Crec que això ha fet baixar la libido també de la ciutadania, que ha vist que no van les coses tan ràpides o tan de pressa com esperarien. Llavors crec que també el tema econòmic, o sigui, el forat aquest econòmic que es va trobar aquest govern, ha fet que no s'hagin pogut desenvolupar molts projectes que tenien, jo crec, sobre la taula. Bé, més coses, podríem dir, però bueno, una mica
0: anem pas a pas, si voleu.
2: Jo penso que la qüestió de la burocràcia no és nova, ja ens ve de fa uns quants anys que hi ha hagut modificacions importants en les tramitacions que ens porten a resultats a vegades molt heavies, no? En el cas, per exemple, de la Unió, algunes de les empreses que feien la Unió van marxar emprenyades perquè es van parar les obres i se'n van anar, i ara per fer obretes petites, posar la porta del carrer Colom, etc, que són obres d'una setmana,
0: tindríem un monogràfic,
2: estàs 6 o 7 mesos per tramitar-ho. Clar, per una setmana de feina, però esclar, dius, bueno, jo crec que convindria un front comú general de ciutadans i càrrecs electes i partits en veure com es pot transformar això. No pot ser que quedin habilitats una gran quantitat de qüestions o retardin molt per aquesta qüestió, no? I fa pinta que no és així. Jo veig a l'Ajuntament que la contractació d'advocats, de gent en els equips de contractació, de gent en els equips de
0: serveis jurídics.
2: Serveis jurídics en general, bueno, són els que creixen. I els equips que són els que han de traduir les polítiques en fets, diguéssim, els equips aquests són els mateixos. Jo m'he trobat amb la mateixa gent a Cultura que quan jo era director fa amb la Mercè Conès, és la mateixa gent, i Esports també. I no ha canviat res. Vull dir que, i la ciutat ha crescut molt més. O sigui, tot això, bueno, no sé, aquest pes que se li està donant o que la llei se suposa que dona, perquè mai acabes de saber on està això i és molt difícil, però que les lentituds són enormes. Aquest és un tema. Però després hi ha el tema de dels incompliments. O sigui, he de dir, anem a fer una cosa, no la faig. Per exemple, la Unió, que tot de cop es paren les obres de Cenotècnia a la meitat del mandat anterior. Són unes obres que havien de durar 2 anys i mig. Ara s'acabarà al setembre, però no hauria d'haver estat així, això hauria d'haver estat acabat.
3: Jo perquè ho dius tu, però no, si és que no ho vegi la Unió, no ho creuré.
2: Bueno, ens diu...
0: Bueno, és que va de llarg.
2: Serà
0: el tercer mandat amb la Unió sense, bueno, clar, sense estar en marxa.
2: Clar, aquest teatre porta un retard de 6 anys. Sí. Si no es diu de seguida.
3: Balanç, molt de retard.
0: Reconduint això, en tot cas, i lligant-ho amb el que deia, amb la metàfora que feia la Xenia de la libido, vosaltres heu centrat la vostra primera intervenció en la burocràcia i com fa que tot vagi més lent, no? I la Xenia deia que la libido està pels terres davant de que la ciutat no avança, la Floresta en aquest cas. Esclar, també és veritat que els regidors i regidores que tenim a dia avui a l'Ajuntament, molts tenen anys d'experiència, la llei no ha canviat en aquest mandat, i per tant, a l'hora de fer un programa electoral, saben bé, tots els grups polítics que hi ha a l'Ajuntament saben bé com funciona l'administració. No sé si us sembla potser que a l'hora de fer aquestes promeses, aquestes propostes electorals, també s'hauria de ser més realista per no donar un missatge fals o de difícil compliment, per dir-ho d'una altra manera, més enllà de voluntats, a la ciutadania, i que això que faci que la libido aquesta baixi, que la confiança en la política sigui cada cop més baixa, que hi hagi desafecció i, per altra banda, faci pujar també grups municipals i partits polítics amb discursos molt simplistes.
1: Jo crec que una de les coses importants que ella ha dit és el creixement de la ciutat, no? Tenim els mateixos serveis, jo torno a posar l'exemple de la Floresta, però crec que el podem extrapolar, per exemple, en mobilitat, no? La Floresta fa 20 anys tenia 3.000 persones, ara en té 5.000 i té exactament els mateixos autobusos, per exemple. Això va més enllà del mercat del peix, que són els programes polítics per a les eleccions, no? Perquè allò sembla que tu vas al mercadillo i mira, compres la millor oferta, no? Jo crec que hi ha una qüestió estructural sobre decisions polítiques a l'hora de gestionar la ciutat i els barris, i aquestes decisions polítiques nosaltres des de la Floresta veiem que en cap moment no es tenen en compte. A mi em sembla que per apetar-se darrere de la lentitud de la burocràcia és que no em sembla massa acceptable, no? Jo crec que aquí hi ha una qüestió de responsabilitat política, i si ha de passar per contractació de personal per a executar el que s'ha d'executar, doncs passarà per aquí, i si ha de passar per prioritzar unes propostes davant d'unes altres, passarà per allí. Però això jo me semblaria gairebé infantil acceptar que, mira, no, estem aquí i l'únic que podem fer és esperar, doncs aleshores marxeu a casa, ja ho faig jo, saps què et vull dir? Que no tindria massa sentit. Jo penso que, no, tornant amb això, no, del creixement, si quan la Floresta era més gran tenia, per exemple, un metge cada dia, i ara, ai, quan la Floresta era més petita tenia un metge cada dia, i ara que som més, tenim un metge un matí i una tarda a la setmana, doncs al barri vivim pitjor. Si a la Floresta tenim des de fa 30 anys dos línies d'autobús amb unes freqüències determinades i ara som més i seguim amb el mateix servei, és que a la Floresta vivim pitjor que fa 30 anys. Si a la Floresta, ara que hi ha més vehicles, tenim les carreteres, els paviments fets malbé, com és el cas de Meteorio Escudero, que ja és com una mena de mite, no? Els forats de Meteorio Escudero formen part de la identitat florestana. No tenim voreres, no? I no tenim llum, tenim passatges sense arreglar, escales en mal estat. Doncs ara vivim pitjor que abans. O sigui, la vida al barri es va empitjorant i jo veig que no ha passat res en aquesta legislatura que hagi permès que la vida millorés ni una miqueteta, no? Vull dir que aviat arribaran les festes majors, sisplau, que s'ho pensi bé l'alcalde a vindre, perquè a nosaltres no ens fa cap falta la seva presència. Ens porta més ràbia de l'alegria que provoca la seva visita en aquesta situació. Llavors, no necessitem paripès, necessitem accions que en 3 anys no han passat, pues no sé, passaran totes ara, concentrades.
3: No crec. Has dit el tema de contractació, tampoc l'Ajuntament no pot contractar, perquè també la llei tampoc permet, i no sé si la ciutadania està molt d'acord això d'anar contractant treballadors públics, perquè la sensació és són molts, però no sé si la sensació, si treballen, i de fet l'Ajuntament...
0: Podria convidar la ciutadania a passar un dia amb alguns treballadors i les hores que hi fan, també, sí, per veure també com es treballa a tot arreu.
3: També, si fem balanç això, també hi ha moltes protestes últimament de treballadors municipals, serveis socials,
0: tenim a cada ple.
3: Les biblioteques, tenim en general...
0: En vaga, les biblioteques.
3: Sí. Xavi, que se m'ha anat al cap el que anava a dir.
0: La ciutat està millor que fa 3 anys o no?
2: En alguns temes crec que sí. En el tema de manteniment crec que s'ha posat en marxa una maquinària diferent, i en el tema de transport crec que també, però no sé, en el cas de la Floresta ho desconec, no puc parlar, però en general s'ha renovat una flota, s'ha fet tot un procediment important també en l'àmbit de la neteja, coses d'aquestes, no? Però
0: la flota no ha arribat encara, no? Està licitada, però...
2: Va arribant a trossos.
3: Jo quan els vegi també m'ho creuré.
0: Però fins a principi, ho dic de memòria ara, però fins a juliol i agost no arribarien els primers vehicles.
2: Els trams de gestió de qualsevol cosa s'han multiplicat i això té una afectació.
0: Però pot ser excusa?
2: Bueno, és que és el que hi ha. Jo suposo que la tinenta d'alcalde de... d'obres i serveis i mobilitat, etc. voldria tenir això ja, però si no ho té és perquè no pot tenir-ho. Vull dir, no és que no ho vulgui, jo no crec que ningú volgués anar a tirar-se pedres a la seva teulada. Això no és així. Però aquí també venim d'una fase, diguéssim, de paràlisi, que és la que a mi em toca més, que és la d'infraestructures culturals, en el cas de la biblioteca, no? Tot de cop no es fa la biblioteca. I dius, jo em vaig quedar en el govern tripartit per fer la biblioteca, vaig quedar amb l'alcaldessa per fer-ho, i al cap de 9 mesos em diu que no es fa.
0: No hi havia majoria.
2: No hi havia majoria dintre del govern, però fora del govern sí que n'hi havia, es podia trobar. A vegades s'han fet coses buscant més acords més amplis, no? Clar, ara passem a iniciar, reiniciarem una altra vegada tot aquest procés amb 5 milions més de valor, de preu, perquè el preu que teníem, que era de 10, era la primera biblioteca d'aquestes noves biblioteques que s'han anat instal·lant, totes han nascut, Vic, Cerdanyola, que té una magnífica biblioteca, aquesta, la García Márquez, etcètera, que es transformen, no només són biblioteques, sinó són cases de cultura, no? Que és una visió diferent. Doncs bé, portem un retard extraordinari amb aquesta història. Ningú es posa vermell, tothom ho troba, jo no ho trobo normal. Vull dir, són elements bàsics igual que el manteniment. O sigui, el gran problema de la biblioteca que va tenir que estar fent reparant-se era que ningú havia de treure les fulles dels tubs, diguéssim, de desaigua. Això és gravíssim.
0: A part de problemes estructurals que venen...
2: No, no, això és que l'estructural és que queda embossat i l'aigua es va acumulant i va filtrant i fins que cau una placa, no? Vull dir, aquesta, això... Hi han coses, diguéssim, però jo demanaria més responsabilitats aquí, perquè no pot ser que una cosa que ja està aprovada, que ja la pots començar, no la comences, perquè ara vol dir que trigarem la tira, no? I crec que són necessitats d'aquesta ciutat gran, diguéssim, que hi ha... Que, bueno, jo estic d'acord amb les queixes dels bibliotecaris. Falta més mà d'obra allà, més treballadors a les biblioteques. I hauríem de donar un servei de moltes més hores. I no s'està donant. I tenim ara la nostra mitjana del punt de la piràmide de població són 15 anys. Abans era 7, 6, 5, però ara ja som 14, 15, no? Necessiten aquests espais. I, per tant, jo crec que aquest és un element... Jo penso que s'hauria de trobar un consens ampli. Si algú no vol fer la biblioteca, doncs que ho digui, però en els acords, jo crec que allà hem 20... Quants són? 21 regidors?
3: 25.
2: Ai, 25, sí, és veritat.
0: I seran 27 si la ciutat supera...
3: No, però encara no, eh?
0: Els 100.000 habitants.
3: No. Deies, perdona, Alba, que sí que deies que aquesta desafecció, no, que fa que pugin partits que tenen uns discursos simplistes, no? Tots els hi posem nom. Jo no veig tan clar que... Parlem d'Aliança, que tothom està pendent a veure qui es presenta per Aliança i si finalment acaba tenint representació. Jo no veig tan clar que aquí Sant Cugat pugui entrar al ple. S'haurà de veure.
0: Si voleu, parlem una mica justament de majories. El mandat anterior van tenir un tripartit. De fet, el mandat anterior de l'anterior front, dos mandats, va necessitar també el govern de Convergència i Unió i el suport del PSC. Ara estem amb un bipartit amb Junts i Esquerra. La primera pregunta seria: quina valoració feu d'aquest govern bipartit? I l'altra és si s'han acabat les èpoques de majories simples, com sembla que és a la resta d'institucions també, i si caldrà també noves aritmètiques de cara al mandat que ve, si es pot repetir el format actual, si caldran altres majories perquè possiblement potser quedarà més repartit, com veieu el panorama?
3: Majories sí. Absolutes acabades.
1: Jo volia només fer un incís sobre el tema anterior de la biblioteca, només per recordar que va haver una moció institucional ja fa més de 10 anys per fer una biblioteca a la Floresta. Encara no en tenim notícia. Es veu que ha de passar, doncs, diverses dècades.
3: Aquest mandat també n'hi va haver una.
1: Sí, sí. Aquest, però que l'anterior és de més de 10 anys. Que té més de 10 anys. I que no s'ha fet, no? Llavors, bueno,
0: podríem fer una altra tertúlia del compliment o no
3: després,
0: de les mocions.
3: Sobre sí, coses, les mocions caduquen.
1: I sobre coses aprovades, que sembla que ja estan per licitar-se, doncs també tenim una carretada a la Floresta, potser la més simbòlica és el camí escolar, que havia de resoldre problemes greus de seguretat en el del pont del Diari fins a la rotonda de l'escola, i sembla ser que tampoc no s'ha trobat el moment d'acabar de fer el plec. Que volia fer aquest incís sobre el tema anterior. I ara, si voleu, parlem del bipartidisme, no sé, del pacte bipartit aquest. Jo he de dir que a efectes pràctics crec que si sortíssim ara aquí fora i preguntéssim quins partits formen part del govern, crec que ningú sabria dir-nos que Esquerra també hi és. I crec que difícilment ens sabrien dir quins són els regidors, de quin partit són els regidors que ocupen cada regidoria. A mi em sap greu per Esquerra Republicana, però diria que una mica el que ha passat, com diuen els castellans, és que Junts li ha comido la tostada, no? Al final aquest ha estat un govern de Junts, ha fet una política de Junts, va començar traient les pilones de separació del primer acte simbòlic
0: de l'anella verda.
1: I a partir d'allí, acompanyat del cap de llista d'Esquerra Republicana, que va ser tota curiosa la posada en escena d'aquella situació, i a partir d'allí jo crec que Esquerra Republicana ha quedat completament difuminada. No sé si perquè ja li van bé les polítiques o perquè no ha trobat una forma de visibilitzar-se en aquesta situació, però sí, sembla que aquesta és la realitat. I a saber, a mi no me sembla malament que no hi hagin majories absolutes i que s'hagi de fer pactes, no? Crec que en el fons ens va una mica millor, perquè això frena certes actituds que són més autoritàries, no? Jo crec, i n'hem viscut moltes al municipi, amb les majories absolutes anteriors de Convergència i de més, però per fer el que han fet, pues també me quedo jo amb una mica de recança, no?
0: Mira, per fer estava buscant l'última onada de l'Observatori Sociològic,
3: sí,
0: pel que la Xènia ha dit al principi, no? Si sortim al carrer, qui sabrà dir qui hi ha al govern i quin forma part, no? Doncs només el 46,4% de les persones encastades a l'última onada de l'Observatori Sociològic van dir que el govern era bipartit i que era de Junts i Esquerra. Per tant, 4 cinquatencs i mig de cada 10, segons aquesta onada.
1: Doncs ja em semblen molts, però jo era menys optimista.
0: Em semblava que hi havia la dada, sí, i dic, sí. anem-la a recuperar per veure quin era el sentit.
2: Perquè aquesta ciutat té premsa local. Si no, estaries desdibuixat. Les ciutats que no tenen premsa local o poblacions que on tenen molt poca, la visió sempre és què passa a Catalunya o a Espanya. I es reprodueixen, diguéssim, aquí també, eh? Ja han començat a reproduir debats que no són locals en els plens, ara que n'hi ha més. Però jo crec que la premsa local té un joc important i és el que informa, doncs, de més a prop del que hi ha i del que passa. I penso que això és un valor per la ciutat, aquest coneixement, que vol dir que potser quasi la meitat segueix la vida local, o més o menys, no? La resta, també tenim un creixement molt alt i un creixement molt important d'estrangers, dels quals una gran part tindran dret a vot en aquestes eleccions, que no sé si exerciran o no, però tots els europeus, diguéssim, que resideixen aquí tenen dret. Els que són americans o d'altres països no, però els europeus sí. No sé si això tindrà impacte o no. Jo crec que molt poc. Tinc la impressió de que no
0: tindrà. Sentiran interpel·lats.
2: Bueno, perquè els arrelaments han de ser llargs. I a vegades aquí hi ha gent que estan perquè per un contracte de 3 anys amb una empresa estan 3 anys i se'n van. Després també un altre. I és un tema... I després, bueno, no sé, de política local, no sé, el gran tema que és l'habitatge, tenim el mateix regidor d'habitatge des de fa 8 anys, ara farà 8 anys aquest...
0: Tot i que comparteix responsabilitats, en aquest cas,
2: amb urbanisme, amb
0: el regidor Pedrós. Vull dir que no té totes les competències com si tenia Francesc Duc, que és el regidor, sí, al mandat anterior.
2: Sí, bueno, és igual, però el resultat és... que les úniques cases que es van inaugurar es van iniciar amb la Mercè Conesa i la Carmela en aquest mandat, i les que es faran ara no sabem qui els inaugurarà d'aquí no sé quants anys. Vull dir que és molt problemàtic el tema aquest, molt difícil, però potser s'hauria d'anteposar passar per davant d'altres qüestions i fer, per exemple, mecanismes que són difícils, eh? Per exemple, Barcelona ha construït més habitatge comprant pisos que fent-los.
0: Sempre es queixem que no hi ha diners, en tot cas.
2: No, però Barcelona ha pogut comprar pisos perquè hi ha una gamma de preus des de molt cars a molt grans i tenen capacitat de fer-ho. Aquí el problema és que els pisos no baixen en cap moment, estan pujant, o els habitatges, vull dir, no? Pisos, el que sigui.
0: Justament, una de les discrepàncies que hi ha hagut en el bipartit és en qüestions d'habitatge. Si bé Esquerra és partidària de regular el preu de l'habitatge, Junts sempre s'ha manifestat en contra. De fet, em sembla que l'últim ple hi va haver un posicionament en aquest sentit.
3: De totes maneres, no és competència, o sigui, hi ha posicionaments, no són competències, no hi ha competències municipals.
2: Tot aquest discurs, perquè no depèn de tu, i saps que no passarà.
0: Però és un posicionament, en tot cas.
3: En tot cas,
2: però de posicionaments no en viu la gent.
3: No, exacte. Però en tot cas sí que és veritat que hem vist molts més posicionaments en contra entre els diferents, perdoneu, entre Junts i Esquerra en aquest mandat, que no pas entre el tripartit el mandat anterior entre ells. Jo també amb això que deia estic una mica d'acord amb la Xènia, no? Però bueno, les dades diuen que la gent no sap molt bé tampoc qui governa, hi ha ciutadans que diuen, també governa Esquerra, no? Perquè és clar, també la figura de l'alcalde, al final la gent pensa, governa l'alcaldessa de Junts, doncs governa Junts, i ja està. I potser també perquè venint d'un tripartit que l'alcaldessa era d'Esquerra, potser la gent també es fica una mica les mans al cap, i per ara governen amb els altres perquè van estar 4 anys dient que aquest pacte d'esquerres era necessari per fer fora els convergents, i venen a ve el 2023 i acaben pactant un altre cop amb els convergents i fan alcalde a un... Bueno, algú que ve de, no, de l'eix convergència.
2: Neoconvergència.
3: Sí, en tot cas, també, jo faig una reflexió que la ciutadania també té una responsabilitat a informar-se i a saber què passa al seu voltant, no? O sigui, quin governa? Qui és el regidor de mobilitat? Qui és el regidor d'habitatge? No sé, crec que i llegint la premsa local, no? Direm que es comprem cap a casa.
0: És que ningú més els explicarà això.
3: Exacte. Jo crec que Esquerra sí que se l'ha vist amb alguns temes. El tema de Caramaller, que se va presentar fa un mes, al final era un projecte que ja venia heredat, que l'han canviat, que al final han hagut de pactar alguns canvis per estar d'acord els dos socis de govern, però al final era un projecte que ja venia d'abans. Sí que s'han vist discrepàncies amb algun tema, per exemple, el tema de la mirada, que al final l'han reconduït. Però
0: va suposar gairebé un trencament del govern. Recordem un ple extremadament tens, on el tinent d'alcaldia Bernabé Cornell va abandonar fins i tot la sala perquè formava part del seu programa.
3: No sé si va abandonar.
0: Es va parar el ple?
3: No sé si es va parar o va començar tard.
0: Potser va començar tard.
3: Sí, va començar tard perquè hi havia una tensió evident.
2: Jo no he vist mai per ell aquest pacte.
3: Tu no l'has vist mai per allà. En aquell moment jo crec que sí, que en un moment va per allà. I les meves apostes la meva aposta era que no acabaven. Però ara crec que sí.
0: Queda
3: un any. Però
0: qui ja ha sortit guanyant d'aquest pacte.
3: Crec que sí.
1: Jo, abans de fer aquestes valoracions, que entenc que tenen el seu interès, no?, i per l'estratègia i una mica el que passarà i tal, jo crec que hem de fer una paradeta una mica més intensa al tema de l'habitatge, perquè estem en una situació d'emergència. Jo avui, abans de venir, he dit...
0: És el tema que més preocupa la ciutadania, tornant a remetre'ns a l'Observatori Sociològic.
1: Abans de venir, ho faig periòdicament, una mica per saber com està el barri, no? He mirat una d'aquestes plataformes de
2: compravenda.
1: Exacte, compravenda i lloguer, no? I us puc dir quina és la situació al meu barri en aquest moment. Actualment hi han 3 anuncis, 3, 1, 2, 3 d'habitatges en lloguer a la Floresta. Els seus preus són: el primer, per 60, de 60 metres quadrats, 1.200 euros, un lloguer de temporada. El segon, 80 metres quadrats, 1.950 euros. I el tercer, no n'hi ha més, 170 metres quadrats, garatge inclòs, s'indicava, per 2.320 euros. Aleshores, en un context amb un salari mínim interprofessional de 1.380 euros, bàsicament és impossible viure-hi. És impossible, vull dir, no n'hi ha, i el que hi ha està fora de l'abast de molta gent, perquè el salari mínim interprofessional sembla, no? Aquí deu d'haver Sant Cugat gent que creu que només el tenen determinades persones, però ja que estem entre periodistes, vosaltres bé sabeu que el conveni de la premsa diària és un conveni realment molt justet, per exemple, no? Molt justet. Per tant, una persona que es dediqui al periodisme tindria serioses dificultats per viure a la Floresta, si igual és un dirigent, no. Per parlar de persones amb formació, que venen, no?, que serien els antics colls blancs, no?, que se'n parlava de colls blancs. Vull dir que aquesta és la realitat. I ja no parlem de lloguer. Un habitatge de lloguer, el mínim són 550.000 euros.
0: De compra.
1: De compra. no hi ha res per sota, només hi ha una cosa per sota que està ocupada i que val 219.000. O sigui, la situació és així d'extrema, és així d'extrema. Ja no els joves, és que una família que, pel que sigui, hi ha una separació, on van a viure? És que no es pot, és que no pots viure sol amb els teus fills. No, has d'anar-te'n amb els teus fills i compartir pis amb una altra mare que també se separi. No sé, t'has de trobar situacions d'una creativitat brutal i d'una precarietat brutal, no? Llavors, a mi, si això no se resol, és que està clar que fins ara ho hem deixat tot a mans del mercat i segurament molts dels votants de l'actual alcalde doncs els han anat prou bé la regulació del mercat en això, vull dir, són dels que han sortit guanyant. Hi ha molta gent que no ens va bé, o sigui, que ens posen situacions molt complexes en el nostre quotidià. Per tant, jo crec que això no podem fer veure que no passa res, o no podem posar-nos només en càlculs estratègics de qui diu què o qui fa què. O sigui, a mi que em donin polítiques concretes, específiques, sobre què faran aquí i què faran en el Parlament de Catalunya al respecte. Perquè al final, Junts, ja ho sabem quina és la seva posició, ho ha deixat ben clar, és contrària a la regulació en qualsevol context. Sempre que pot, vota que no a la regulació. Bueno, pues, què ha de fer després quan arribi aquí? Aquí sí que no és el lloc per votar sí o no a la regulació, però és que és contrari i fa aquesta política tot arreu, no?
0: Molt breument, si voleu fer un apunt, perquè estem fora de temps.
2: Ah, carai, jo volia fer un apunt més de fons, diguéssim, del tema...
0: Dos minuts, et dono.
2: Del tema de l'habitatge.
0: I em peto la publicitat.
2: No, és que és una qüestió de com està pujant el preu a tot arreu, o sigui, comença a Barcelona i després això es va reproduint i vas passant de poble i continua pujant. Per què? Perquè avui la propietat, tenir una propietat és tenir diners que et donen un rendiment que no et donen en el banc. Els principals tenidors són els bancs. Principals tenidors d'habitatge són els bancs. Per tant, ells ja, o sigui, tu no poses un dipòsit per dos percentatge, perquè et pots treure més rendiment amb l'habitatge.
0: Perquè la llei t'ho permet.
2: Perquè la llei ho permet, i això no canviarà de cap manera, t'ho dic ara, perquè això anirà al Constitucional i et dirà, si es volgués revertir, acabaria que no serà així.
0: La Constitució també es pot canviar, que ja fa molts anys que dura.
2: Això seria
1: un rendiment que
2: estaria
1: no
2: dona
1: el banc i que no dona el treball, i això és greu. Mhm. Que el treball no doni tant rendiment
2: bueno,
1: com les rendes...
2: També pot ser que la gent s'ha comprat estalviant un pis. Això tampoc jo diria
1: això
2: que...
1: Pares,
2: això
1: no?
2: També és treball. Això
1: fer.
2: També és treball.
1: Els meus pares que... ho van fer.
2: Bueno, ja no dic res més. Perquè...
0: Se'ns acaba el temps. Continuem parlant perquè l'habitatge...
2: Podem repetir un altre dia sobre...
0: Podem fer la segona part.
3: Haurem de fer l'aposta a veure com quedarà, no? Que és
0: 25, no us volia fer en directe perquè es posaven un compromís. Però
3: després... Ah, no, la faré segur.
0: Vinga, la farem a veure qui l'encerta. Jo sé que jo soc dolentíssima. Xènia, Xavier, Àgata, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies.
2: Adéu. Merci.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, com cada setmana cuinem amb la Joana, la nostra cuinera. Ens porta directament la olla dels sabors més autèntics, en receptes creatives elaborades amb productes de proximitat, ens descobreix com transformar ingredients locals en plats deliciosos, saludables i plens de tradició. Una cita imprescindible que tenim cada setmana, el dimecres, per a tots els amants de la bona cuina i el gust local. La cuinera de la, ràdio cuina de proximitat, de risoteràpia i de consells garantida. Bon dia, Joana!
1: Bon dia, quins elogis avui,
0: eh? Bueno, és de veritat, no? Hem de dir les veritats, no? Vinga.
1: Bon dia a tothom.
0: Vinga, a veure què ens
1: avui. Avui també portem un plat, tal com tu dius, de proximitat, que és el que hem de procurar, perquè els nostres pagesos, pobres, passen molts apuros per poder tirar endavant, eh? I això d'anar a comprar i comprar productes de la Índia, de la Xina, d'aquí, doncs mirem de que tot sigui d'aquí per donar vida als d'aquí. Perquè si aquesta gent han de plegar, ho tenim malament, eh?
0: Jo avui comentava amb la tertúlia que aleshores també els supermercats aquí a Tordera la majoria són de València i de zones...
1: Bueno, encara si són de per aquí, molt bé, però és que compres mandarines que venen de Sud-àfrica... No, perquè... Però, bueno, quan vam entrar a la Comunitat Europea, per això ja ens ho podíem pensar, eh? Però, bueno, això és un desastre. Perquè primer hauria de ser algú d'aquí, i si aquí llavors en falta, anar a buscar fora. Però és que ara mires i tot ve de Múrcia, ve de...
0: I el més bo, un deia que se'n va cap fora, eh?
1: I molta cosa se'n va cap fora.
0: El més bo, eh? Sí.
1: Vinga, bueno, Joana. Doncs, un conill... Us ho porto conill amb pèsols i carxofes, perquè ara els pèsols estan molt bons i les carxofes ja són una mica grosses, però ja encara podem aprofitar aquests dies per fer-los.
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs, també, o sigui, el conill aquest que us porto és un conill de pagès, que si en podeu trobar... Doncs,
0: no,
1: clar,
0: és difícil, però se'n troba, no, Joana?
1: Sí. Segons a on se'n troben. Doncs llavors què farem? Els ingredients per aquestes quatre persones, com sempre fem, és un conill. Jo sempre el compro una mica petit. A mi no m'agrada el conill gros. Un conill de quilo, quilo 100, tot el més, eh? Costella. Jo hi vaig barrejar una mica de costella, d'aquesta, d'Uroc.
0: Ah, va, boníssima.
1: Una mica de costella d'Uroc, però no un tall per cada un. Per exemple, de cada tall, depèn del gros que sigui, traiat en tres trossos. Un parell de talls, però petitets. I un parell de botifarres crues, que també els vaig tallar trossets. I ho vaig, bueno, ho vaig barrejar. Doncs llavors posarem aquest conill, la costella, depèn del tall, poseu-n'hi dos trossets per cada un, tampoc no cal molta. Dues botifarres d'aquestes crues.
0: Però hi ha tallades?
1: Sí, llavors els atallo. Els atallo.
0: Vale.
1: Atallo a trossets. Cada tros, tres o quatre, depèn de l'ús.
0: Vale.
1: Un quilo de pesos naturals. Jo dic un quilo, perquè quan estan desgranats queden uns 300 grams.
0: Val, un quilo amb la pellofa i tot,
1: exacte. Si els compreu congelats, haureu de posar-hi uns 300 grams, eh? Més no cal. Llavors, tres carxofes o quatre, depèn del tamany de la carxofa, una ceba per fer aquest sofregit.
0: La carxofa, te pregunto igual, Joana, tallada ja?
1: Sí. Ara ho explicarem tot. Una ceba per fer aquest sofregit, llavors tomàquet natural, com sempre, també... Un trosset de canyella per rostir tota aquesta carn, un bon raig de vi ranci per com la tinguem rostida, oli, sal, aigua, farina i la picada, com sempre, d'aquelles ametlles que diem, 10, 12, 15, alls. Aquesta cabeça d'alls que us he dit, jo rosteixo aquest conill i llavors aquests alls els desgrano i és els que faig la picada.
0: Bé, però aquests alls ja els poses al conill amb fresc...
1: Ara ho explicarem,
0: Sí.
1: I llavors un trosset de xocolata també per la picada, un trosset petit de xocolata negra, eh? Això per la picada. Bé, bueno, què farem? Direm al nostre carnisser que ens talli el conill a octaus. Jo sempre faig les espatlles a part, eh? Sempre tretes senceres, i llavors l'altre ho tallo a octaus. Llavors la costella també la tallarem i posarem a rostir aquesta carn junt amb aquesta cabeça d'alls que hem dit i aquest tros de canyella. I la costella. La botifarra la posarem a l'última hora. Llavors, quan això ja ho tinguem tot rostidet, Hi posarem la botifarra tallada a trossets, a la mida que nosaltres ens agradi, de cada botifarra, 3 o 4 trossos. Quan tinguem això fet, ho reservarem. I en aquest mateix...

0: bolets i pots fer algun canvi d'algun ingredient, però poc. Eh? Llavors, què farem? Que farem aquesta ceba, la ben sofregirem, com estarà ben sofregida, i tirarem el raig de birranci.
1: Un momento. Tallada així...
0: Ratllada. Jo la ratllo amb el ratllador. Vale. La ratllo amb el ratllador. Eh?
1: Te vaig tallant avui jo.
0: No, però esclar, és que si no, no ens n'entarem.
1: Ah, vale. Clar. Ceba ratllada.
0: Ceba ratllada amb el ratllador. La posarem junt amb aquest, amb aquesta cabeça d'aix, que els podem deixar aquí, i aquest tros de canyella que unirem, que això ens anirà donant el gust. La deixarem ben rosseta, com sigui ben rossa, i tirarem aquest bon raig de birranci. Per què? Perquè ens pujaran tots els sucres i la ceba encara ens quedarà més rosseta.
1: Ah, que bo. Això és una tàctica.
0: Més rosseta. Llavors, hi posarem aquesta tomaca que hem dit, també la passarem un rato que ens quedi tot com una marmelada, i anem tirant una mica d'aigua, perquè no se'ns agafi si convé, i com veiem que aquesta tomaca ja està, i tirarem aquesta mica de pebre vermell, que jo sempre és el que poso per donar aquest color i per donar aquest gust.
1: Ara, jo m'hi acostumat ja, Joana, tant de dir-m'ho tu, i bueno, bé, molt bé, li notes un puntet més diferent, eh?
0: I el color també canvia, sí. I tot això. Bueno, llavors, quan tinguem aquest bon sofregit, i tirarem aquest conill que ja en tenim reservat, el passarem una mica, i llavors hi posarem l'aigua que ens convingui per cobrir-lo, però més val que no el cobrim del tot. Sempre som a temps de tirar-hi una mica més.
1: Caldo, si en tenim, també.
0: Si en teniu, si volem, també una mica de caldo, eh? De caldo o de verdures o caldo vegetal, que no sigui gaire fort, eh? Si és d'una escudella, el que heu de fer és rebaixar l'embaiga, perquè llavors queda molt fort. Va. I llavors també, si és d'una escudella, treu el gust d'aquest conill.
1: Sí, de tot el que ja has fet.
0: El bo és trobar-hi aquest conill, que és el bo. Vull dir, amb aigua també queda bo, eh? Llavors, què farem? Si ho mengem el mateix dia, quan tinguem aquest conill una mitja horeta, que llavors el deixem tapat a foc baix que vagi estovant-se, doncs llavors hi tirarem els pèsols.
1: Ah, està bé.
0: En aquí mateix, no cal que els abullim a part, si ho fem el mateix dia. Mentrestant, haurem agafat aquestes carxofes i haurem deixat ben bé el que és el cor. Els posarem amb aigua i una mica de llimó o julivert, com sempre, perquè no se'ns ennegreixin, i els tallarem en quatre trossos. Els enfarinarem i llavors els reservarem. I farem la picada. I ja la tirarem també aquí dins aquest conill. Els pèsols quasi bé ja estaran cuits, perquè els pèsols vol poc rato, 10 o 15 minuts. I quan ho tinguem...
1: Me fan una por els pèsols, Joana, que...
0: No, ens queden molt bons, eh?
1: Bueno, però jo em quedo sempre... Ja,
0: perquè els abulls massa. Perquè jo els vaig deixar 7 minuts l'altre dia, perquè eren tan tendres que en 7 minuts van estar...
1: Que me queden xupar, com... xupar realment, no sé.
0: Llavors, quan tinguem aquesta cassola feta, agafarem les escarxofes i els hi posarem a sobre. Perquè ens quedi l'escarxofa, com que l'hem fregit, la textura aquesta una mica i no ens quedi tan molla, ho tirarem a sobre. Si ho fem l'endemà, jo el que faig és que faig la cassola i no hi poso res. I llavors l'endemà sí que agafo aquests pèsols, els abullo amb molt poca aigua i una mica pèl de sucre.
1: Ah.
0: Per què? Perquè el sucre fa que el pèsol agafi més gust, tingui més sabor de pèsol, puja. Però molt poc, eh? L'aigua, res. Quan bull, li posa 100 minuts. Llavors els escorres i els hi tires a sobre junt amb les escarxofes. Això si ho has fet el dia abans o dos dies abans, i si ho fas el mateix dia, doncs ho podem fer del mateix dia.
1: I si li tires a dintre la cassola, no passa això, que quedin d'aquella manera?
0: No, quedaran perfectes.
1: Quedaran perfectes.
0: Queden perfectes. I tapats perquè quedin aquella verdor que no marxi, com els abulls. Però res, 5 minuts els pèsols ara, ja t'ho dic, és que molt poc rato. Eh? I llavors ho rectifiquem de sal, ho provem, si de sal ho trobem bé, i si no, hi tirem una mica de sal, perquè hem salat el conill, hem empebrat i de tot. I llavors, que a nosaltres ens agrada un punt més de sal, ho rectifiquem de sal, i si ho podem deixar reposar una horeta, millor, perquè és més bo.
1: I si encara és per l'endemà,
0: si és
1: del
0: dia abans,
1: millor, no?
0: Encara millor. Només és posar-hi aquesta escarxofa i aquest pèsol.
1: Sembla un plat complicat.
0: No,
1: però posats a fer-lo, ho tens tot allà mateix.
0: Una vegada ho tens tot rostiret, ja està.
1: El dia que faci pèsols i me quedin bé, t'ho faré saber.
0: Ah, això, m'ho fas saber i llavors en parlem.
1: Perquè Déu-n'hi-do, ja, els pèsols i jo els pèsols.
0: I ara estan molt bons els pèsols, molt, Però han vingut molt aviat, perquè imagina't, estem a març, abans no veníem fins a mitjans d'abril, i les faves ja n'hi han, vull dir, tot s'ha adelantat. Un mes i mig tot s'ha adelantat.
1: Els has pogut comprar al mercat?
0: Sí, al mercat. Sí, al mercat n'hi ha.

0: natural, sí. Fa temps que anaven molt més cara, ara ja es poden comprar perquè van a 5 euros i pico. Anaven a 8 i 10, els pèsols. Bueno, doncs repassem aquests ingredients.
1: Endavant.
0: Aquest conill, la costella, el nostre gust, la que vulguem, les dues botifarres, un quilo de pèsols, si són naturals, que en quedaran uns 300, les tres carxofes, una cabeça d'alls, 4 cullerades de tomàquet natural, un trosset de canyella, vi ranci, oli, sal i aigua, i una mica de farina per enfarinar aquestes carxofes que hem dit, i la picada, 12-15 ametlles, els alls, que aquests que jo els aprofito i els hi trec, els apelo, i li poso la meitat de la cabeça, la poso a la picada.
1: Després els deixes així sencers, no?
0: Els alls, no, jo agafo tota la cabeça i li poso sencera.
1: Bueno, però després com treu...
0: Com els trec, els poso sencers al mini primer i els atrituro.
1: Ah, val, val.
0: Els atrituro amb el julivert i les ametlles, eh? I la mica de xocolata aquesta que hi hem posat. I ja ho tenim.
1: Molt bé, Joana.
0: Ja ho tenim.
1: Doncs moltíssimes gràcies una vegada més per aquestes receptes que ens aportes de proximitat, bones i fetes amb molt de carinyo.
0: Molt de carinyo, sí.
1: Fins la propera setmana.
0: Vinga,
1: bona setmana.
0: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
3: Hola, em dic Alba Imeric i sóc de l'escola Tabor de quart D. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema.

0: Cebes, alls i cols, mongetes i grans tomàquets vermells i daurats al sol. Pèsols d'abella verda i flors blanques de les faves. Pastanagues i fesols, patates i un munt de raves. Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta és si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
8: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
7: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
9: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
7: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja a un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat pocs metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
10: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, fem i podeu gaudir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 4 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i el vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la situació que s'està donant al centre de Badalona, on fins a 6 negocis abaixaran les persianes aquest juny. En parlem i ho farem amb Edgar Tejada, propietari del restaurant Tarik, un dels locals que tanca. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la polèmica per l'escassa presència del català en la visita del Papa i la situació històrica en el consum de tabac a Catalunya. A partir de les 5 coneixerem la santcugatenca Cristina Urriza, presidenta de BAM. Continuarem amb l'espai dedicat al món animal des de Sabadell per referir-nos a la sobrepoblació de porc senglar. Acabarem amb cultura per parlar-vos de Júlia Càceres, artista pretenca, que presenta l'exposició Rebelarse al Centre d'Art Torremontades. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament, a través de Terrassa Innovació, ha posat en marxa el programa Salut Inespin, una iniciativa destinada a fomentar la creació d'empreses innovadores en l'àmbit de la salut i el sector social a partir del potencial investigador, científic i tecnològic existent a la ciutat. El programa, que s'iniciarà el pròxim dilluns, dia 8 de juny, compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa, la patronal FECOT i Geta Partner, i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Salut Inespin neix per donar resposta a una realitat detectada al territori. Tot i disposar d'un ecosistema sòlid format per centres de recerca, universitats i hospitals de referència, moltes iniciatives innovadores no arriben a transformar-se en projectes empresarials viables. El programa ofereix un itinerari complet que combina 40 hores de formació especialitzada obertes a personal investigador, professionals del sector sanitari i persones emprenedores, amb 240 hores de mentoria personalitzada distribuïda entre els projectes seleccionats segons les seves necessitats específiques. Aquest acompanyament abordarà aspectes clau per al desenvolupament dels projectes, com ara la definició del model de negoci, la validació de mercat, la regulació sanitària, la propietat intel·lectual o l'accés al finançament.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'alcaldessa Marta Ferrer se sotmet avui, d'aquí a dues hores, a l'escrutini de la 50ª d'entitats que formen part del Sabadell Cercle d'Entitats en l'acte titulat Nou Compromisos de Ciutat. L'alcaldessa haurà de respondre a les demandes que les entitats consideren rellevants i explicar els avenços que s'han fet en el darrer any. Joan Madaula, president de CIPO i també membre del Sabadell Cercle d'Entitats, ha destacat l'objectiu d'una cita com la d'avui.
3: Tenir aquest seguiment cada any, doncs, a veure tot el que es compromet a un test cada punt és molt important. Penso que és una manera, doncs, de que la ciutat i tothom sàpiga què s'està fent de tot el que se van comprometre i, per tant, volem repetir aquesta fórmula, volem repetir, no?
2: La jornada d'aquesta tarda arriba un any abans de les eleccions municipals. De fet, les entitats ja han preparat algunes preguntes que li volen traslladar a Ferrés de cara al darrer any de mandat. La cita començarà a les 6 a l'Auditori de l'Espai Cultura.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona en Comú ha engegat una campanya de recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament i a la Generalitat un pla urgent per climatitzar les escoles bressol i de primària de la ciutat. Els comuns alerten que les temperatures extremes a les aules afecten la salut i el rendiment de l'alumnat i del professorat. Per això la campanya reclama la instal·lació de sistemes de climatització eficients i sostenibles, la creació de refugis climàtics als centres i l'increment de les zones d'ombra als patis. També demana una planificació d'inversions per adaptar les escoles a les noves condicions climàtiques. La campanya vol aconseguir el compromís ferm del govern municipal i de la Generalitat per accelerar les inversions necessàries en aquest sentit. Aida Llauradó és la presidenta de Badalona en Comú.
5: Les competències són de la Generalitat i nosaltres estem recollint signatures perquè la Generalitat, però també l'Ajuntament, posin diners perquè sabem que són mesures que requereixen d'inversió i, per tant, les administracions tenen l'obligació de treballar conjuntament en aquest sentit.
4: Per adherir-se a la campanya, que s'allargarà fins que acabi el curs escolar, es pot buscar l'enllaç a través de les xarxes socials de la formació. També se'n farà difusió amb cartells als carrers i repartint informació a les escoles. Segons Badalona en Comú, només en les primeres 5 hores ja s'han recollit 500.000 de signatures.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat, Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aquest diumenge, la Fundació Crema ha retornat al medi marí 5 tortugues recuperades al seu centre en una nova edició de l'acte més emblemàtic de l'entitat, el Torna a Casa. En aquesta ocasió, l'acte s'ha celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels amb una gran resposta ciutadana. I és que el CREM vol així extrapolar la seva visibilitat i les tasques de sensibilització. Escoltem Marta Mendoza, tècnica de comunicació del CREM.
7: Hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torna a Casa. En aquesta, doncs, associació que tenim amb la EMB, hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar, doncs, precisament anar, doncs, a municipis de la EMB i acostar, doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
6: Pel que fa a les tortugues alliberades, són exemplars de careta a careta que van arribar al centre entre el febrer i el març. El que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis i 6 aus marines.
0: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La jugadora castellarenca de rugbi, Marga Onsins, va rebre el Premi d'Il·lustre del Rugbi Català en la setena nit del rugbi organitzada per la Federació Catalana. La gala de premis es va celebrar el cap de setmana passat en el Camp del Citari, un dels més mítics de Barcelona i l'últim de gespa natural de la ciutat, que desapareixerà pròximament per acollir les instal·lacions d'un nou hospital. Allà es van reunir més de 250 persones per celebrar el Dia Gran del Rugbi Català, on Onsins, també regidora de la CUP a l'Ajuntament de Castellà, va veure reconeguda la seva trajectòria en l'esport. Onsins va començar a jugar al 1986 i des de llavors sempre ha estat relacionada amb l'esport d'alguna manera. Va iniciar-se a l'INEP Barcelona mentre cursava els seus estudis universitaris. Posteriorment va passar per la secció femenina del BUC del Sant Cugat, on també va ser delegada, entrenadora i preparadora física, i actualment, amb 59 anys, juga amb el Badalona en la modalitat de Modern Series, una variant modificada del rugbi.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Serà vella.
9: La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. En canvi, la desfilada inclusiva, que l'anterior edició va plegar desenes de persones, s'ha desvinculat de la Nit en Blanc en considerar-se, com ha explicat el tinent d'alcaldia Bernat Picornell durant la presentació de l'esdeveniment, que és una activitat que ja té entitat pròpia. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments d'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. A més, es repartiran 2.000 barrets a la clientela i es decoraran els carrers amb les ja tradicionals llunes i banderoles. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà dos espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participaran en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateur i 6 cantants, així com el Centre Jeroni de Moragas i l'Escola Menxo Duran. Des de l'organització destacant la ballada de country, que se celebrarà a la plaça de l'1 d'octubre, i el concert per la diversitat, que tindrà lloc a la plaça dels Quatre Cantons.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
10: Ràdio Sabadell.
12: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
10: Ràdio Municipal de Terrassa.
13: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
10: El Prat Ràdio.
14: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
10: Ràdio Castellà.
16: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: de comiats al centre de Badalona. Aquest mes de juny abaixaran la persiana fins a 6 negocis d'aquest barri. Avui en parlem amb el propietari d'un d'ells, l'Edgar Tejada, que va obrir el restaurant Taric ara fa 16 anys. Coneixerem el seu negoci, els motius que l'han obligat a tancar i què creu que està passant amb el comerç local en aquest municipi. El tenim amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Edgar Tejada, propietari del restaurant Taric. Què tal, Edgar? Bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, la cuina índia-pakistanesa no és gaire comuna als carrers de Badalona. Com va néixer el Taric i què et va motivar a obrir-lo el 2016?
2: Bueno, haig de dir que Taric és Maika, que és ma mare. Taric, el primer Taric ja el va obrir ma mare a un poble de València, a Burjassot, amb el seu soci, que era pakistanès. I això de fa uns 32 anys, vull dir que si fa 16 ja era estrany un indopakistanès, fa 32 encara més. Aleshores jo vaig tenir la meva primera filla i ma mare va voler venir a Badalona, volia muntar el Taric a Barcelona i jo, que sóc molt Badalona lover, no, vaig dir no, jo vull que Taric sigui a Badalona.
1: Què creus que fa especial el Taric de Badalona? El seu menjar, l'espai, l'ambient, tipus de cuina, el tracte a la clientela?
2: Doncs, mira, ara que estem a punt de tancar, 28 de juny, doncs estem rebent molts comentaris dels que no érem conscients, no? Nosaltres, bueno, obríem cada dia, treballàvem cada dia, i ara que comuniquem que tanquem, doncs ens arriben doncs, molts missatges, sou un referent, sou especials... No érem conscients, tampoc. Nosaltres fèiem la nostra feina. Sí que és veritat que quan vam obrir, a l'octubre farà 16 anys, a la ciutat de Badalona no hi havia gaire cuina internacional. Era una ciutat amb poca oferta diferenciada. Oferta de molt bona qualitat sí que hi havia, però poca oferta diferenciada.
1: Era tot molt més local.
2: Sí, tot molt local. Tenies torrades, tenies pizzas, tenies els arrossos, però cuina internacional, ja sigui indopakistanesa, xinesa, tailandesa, japonesa, digue-li com vulguis, doncs no hi havia gaire cosa fa tants anys. I crec que una part de l'èxit de que ens coneixi tanta gent en principi va ser aquest, no? Fer una cosa diferent en una ciutat doncs, que en el seu moment, ja et dic, i no parlo de qualitat, perquè sí que hi havia restaurants molt bons, però no hi havia una oferta diferenciada.
1: Abans has comentat que fins que no heu anunciat que tancàveu, potser com no us havíeu adonat de tot el que havíeu significat per la vostra clientela. Us ha costat valorar-vos durant aquests 16 anys?
2: Sí, ens ha costat... Estàvem contents cada dia, no? Cada dia que venia gent i cada dia que s'anava gent contenta, doncs el dia a dia estàvem contents. Però clar, ara estàs, diguem, d'alguna manera recopilant clients de 15 anys, no? Gent que em deia, te'n recordes del meu bebè que venia amb el cotxet? Doncs mira, ara veiem la seva xicota, no? O clients que ja no estan amb nosaltres perquè han passat molts anys. Aleshores, vas recopilant totes aquestes històries i veus que hi ha gent que fa molts anys que està venint, encara que sigui un cop a l'any. Hi ha parelles que només venen el 14 de febrer, el dia dels enamorats, però venen cada any aquell dia, per tant, superespecials. I ara ens estem trobant amb això, no? De dir, ostres, quantes històries hem viscut, perquè tothom que ve aquests últims dies et pregunta i te'n recordes el primer cop que no m'agrada el picant, te'n recordes que et vaig dir que no m'agrada el curri, te'n recordes que el meu fill no... I, bueno, doncs estem retrobant-nos amb totes aquestes històries del dia a dia i ara sí, doncs ens està posant una mica en el seu lloc i estem una mica superats, la veritat. És una muntanya russa de sensacions, d'estar content per haver pres la decisió i d'estar trist per haver pres la decisió al mateix moment.
1: Ara que explicaves una mica historietes d'aquests 16 anys, de tota aquesta etapa, amb quins records et quedes? Algunes coses que recordis especialment.
2: És que hi ha moltes. És que cada dia que passa em ve alguna cosa a la ment i no et sabria concretar, sobretot, em feia gràcia això, no? La gent que venia... Molta gent venia enganyada, no? Jo sempre dic que el Taric era més de dones, valentes a l'hora de provar coses, que enganyaven el seu marit. Va, anem a un lloc nou a Badalona. I el marit no sabia on anava i ja seia emprenyat, no? Me'n recordo molta gent de seure emprenyada amb mi i jo dient-li, escolti, que jo no li he fet venir, ha vingut vostè per enganyar la seva senyora, eh? Vull dir, i anar a poc reconduint aquesta gent, no és el que em pensava, era una cuina molt, molt desconeguda, i molta gent, doncs, d'entrada... A mi no m'agrada el picant, quan fem moltes coses que no són picants. Tot aquest ha sigut el nostre dia a dia, la nostra lluita, i em ve al cap això, eh? Molta gent que hem anat convencent a poc a poc, i contents, i molt contents.
1: Sí. Abans de parlar dels motius del tancament del Taric, m'agradaria saber si aquesta decisió ha estat meditada durant un llarg període de temps. Fa quant que et passava la idea pel cap?
2: Aquí ha d'anar lligat segurament amb el motiu, no? El motiu que he rebut molts missatges i per què i tal. al final un posa a la seva balança vital el que és important i el que no és tan important. Durant molts anys, a la restauració en general, el sacrifici familiar, allò que diuen conciliació familiar, és molt gran. Són tots els caps de setmana, no és que treballis un, són tots els caps de setmana, són quasi totes les nits, tots els ponts. Al final, tot això, vas perdent vida familiar i comença a pujar cap a dalt dintre de les teves prioritats vitals. No? Al final ja no és tan important guanyar diners, no? Que quan montes un negoci, en principi aquesta és la idea, sinó tenir temps amb la teva família. A mi, fa uns anys, el cos ja m'ha avisat. Jo he tingut 3 vegades que m'ha acabat a urgències i sempre, després de totes les proves que m'han fet, sempre m'han dit és estrès. Són nervis, és estrès, el cortisol, el no sé què, totes aquestes coses que vas descobrint. A partir d'aquí, doncs comença una pressió familiar de papa cuida't, papa desconnecta, i intentes tot això, aquests consells per tenir una millor vida personal en quant a salut i una millor vida familiar en quant al temps de conciliació, al final no ho he sabut trobar, no he trobat una solució. I el motiu real, principal, per tancar, és que em veig en una edat que tinc moltes ganes de gaudir de la meva dona, tinc moltes ganes de seguir gaudint de les meves filles, tinc moltes ganes de tenir més temps lliures per poder fer coses, i la decisió pues, estava presa fa temps, però ara, pues, finalment, pues, ha sigut aquest moment que hem pres la decisió per tot una mica, pressió familiar, cansanci... També és veritat que la gestió d'un restaurant ha canviat molt. En 15 anys ha canviat molt. Abans era obrir la persiana a fer les compres i ara has de fer promocions, plats nous, xarxes socials... S'ha multiplicat per X el número d'hores que has de dedicar, que no són exclusivament les que estàs allà en el restaurant, sinó les que també estàs a casa. I una mica és el que em passava a mi, que jo estava moltes hores al restaurant, però també quan arribava a casa jo estava pensant en les meves coses.
1: I has intentat delegar segons quines tasques dins del restaurant?
2: Ho intentes, no? Ho intentes, però al final també ho comentava algú, si jo tingués 3 tarics, potser seria més fàcil. Quan som poquets és difícil delegar, perquè pensa que a casa meva doncs, tinc un cuiner, un pit, 2 cambrers, i jo. Si jo no estic, els altres han de fer el doble de feina. A vegades no arribes. És complicat delegar. Quan ets més gran, potser és més fàcil delegar, i a part també crec, perquè això ho hem vist, que si tu no estàs sempre, la gent es pensa que és diferent. No? Un cop que jo no he estat, entre setmana, ui, ja no és el mateix. Sí, sí, és el mateix cuiner, la mateixa compra, l'únic que l'Edgar avui no hi és.
1: Clar.
2: Ah, però ha canviat això.
1: Has personificat molt el negoci.
2: Sí, segurament sí, perquè al final els cuiners estan a dintre, no els veu ningú, i són el més important, més que jo, són el més important. I els cambrers doncs, han anat passant i estan doncs, 2 anys, 2 anys i mig, 3, o el que sigui, però que has estat sempre, ets tu. Cada dia ets tu el que doncs, ve avui a la ràdio o a la tele o quan fas algun Instagram o xarxes socials, i al final, doncs, certament, la gent relaciona molt Tarik amb la persona de l'Edge. No?
1: I quins altres motius et poden venir al cap pels quals has decidit a finalment plegar?
2: A veure, motius, quan un restaurant tanca o quan un autònom amb 2 o 3 treballadors tanca qualsevol negoci, i ara ens podem centrar en la restauració, et puc dir molts. Vull dir, està clar que l'augment de costos és brutal, està clar que l'augment de costos de personal, de matèria prima, d'energia, ha sigut brutal. La competència a Badalona han obert molts restaurants i un tipus de restaurant en què és molt difícil competir un petit restaurador. Un petit restaurador no podrà competir amb aquest nou local que obriran a la plaça de la Vila, que és un bufet libre xinès de 400 persones. No podrem competir. Ni podrem competir amb cadenes que tenen 10 o 15 restaurants. No podrem competir. Haurem d'oferir una altra cosa, però competir no podrem. També el canvi d'hàbits. Han hagut, després de la Covid, han hagut uns canvis d'hàbits en totes les nostres conductes, com, per exemple, després de la Covid, el tema de la terrassa és vital. Jo quan vaig obrir hi havia 3 mesos d'estiu, com a molt.
1: Ara són primavera, estiu i tardor.
2: Aleshores, abans les terrasses són els 3 mesos, i ara les terrasses busques 8 o 9 mesos anar a una terrassa. Una sèrie de coses que fan, pel Tarik i per qualsevol altre restaurant segurament, que tot sigui més difícil. Que no sigui impossible, però que tot sigui molt més difícil.
1: I més enllà de l'hostaleria, centrant-nos ara en el comerç local de Badalona, fa poc el periodista Carles Carvajal va explicar que en aquest mateix mes de juny tancaven 6 negocis al centre de Badalona, un d'ells el vostre, el Taric. Què creus que està passant?
2: Home, és una mica més complicat i jo tampoc sóc un gurú, però en quant al que dèiem a canvi d'hàbits, les noves generacions tenen uns altres hàbits de compra i jo sempre he dit que el petit comerç i el petit restaurador té els dies comptats, sigui un any o 3 anys. Aquests canvis de compra, per exemple, doncs és més compra per aquestes plataformes, no? Que en 24 hores tens el que sigui, supereconòmic, la gent jove ja compra, fa servir i tira. Aleshores, què passa amb el petit comerç? I segurament jo crec que a Badalona, quan facin peatonal Francesc Layret, encara tindrem més el problema. Peatonal Francesc Layret significa que els lloguers pujaran, significa que un petit botiguer no podrà pagar aquest lloguer, significa que el que vindrà seran cadenes, franquícies o el que sigui. No? Per tant, segurament el petit comerç de la ciutat de Badalona, tot i les iniciatives que puguin tenir, sigui Badabons, sigui el que sigui, doncs tenen els dies comptats. També ajuntarà que la gent que tingui certa edat ja dirà, escolta, per lo que em queda, jo em jubilo i tanco aquí, i noves generacions serà complicat que
1: clar,
2: es fiquin.
1: No ho segueixin.
2: Perquè, per exemple, el petit comerç, un dels valors que deien valor afegit era el tracte. Però aquest valor afegit depèn de si tu ho valores o no. Si tu no valores el valor afegit de que jo tingui un tracte excepcional amb tu, perquè tu t'és igual comprar per internet, aquell valor afegit desapareix. El valor afegit no és el que jo dono, és el que tu ja reps. Si tu el que reps no ho entens com un valor afegit, perquè jo ho veig en el restaurant, les generacions més antigues de la meva edat, els agrada que vagi l'Edgar, que els hi expliqui, que els atengui, que no sé què. Jo veig que les noves generacions ja no volen que l'Edgar vagi a explicar la seva vida. Les noves generacions ja saben el que volen abans de venir perquè ho han mirat, si poden demanen per QR i si és necessari no et diuen ni bona nit. Exagerant una mica, entén-me. Per tant, aquest valor afegit del Taric, del tracte personal, el consell, l'Edgar que et diu, demana això d'una o l'altra, això es va perdent perquè les noves generacions, en molts casos, ja no ho necessiten, perquè estan superinformats. Abans de venir a Taric, tu ja saps quin plat es demana més, quin plat agradarà, a quina hora... Per tant, a les botigues, en part, els hi passa això.
1: Clar.
2: La manera de comprar ha canviat, i aquest valor afegit del petit comerciant, si l'altra persona, la que rep, no ho valora, doncs, si perds aquest valor afegit i estàs venent més car que una botiga a internet, doncs imagina't.
1: Per tant, creus que el canvi d'hàbits i potser també el preu del lloguer dels establiments d'aquí del centre són els principals problemes amb els quals us trobeu els petits comerciants de Badalona?
2: És que dius preu de lloguer, clar, preu de lloguer és important, però si agafes els sous, el sou mínim interprofessional de l'any 2019, abans de la Covid, i de l'any 2026, ha pujat molt, afortunadament per molta gent, però sí que és veritat que per un petit botiguer...
1: Que per un autònom...
2: Per un autònom això és molt complicat. Si li sumes això, suma-li les baixes, que és un tema que es podria parlar, un petit botiguer assumir... Jo he tingut una persona 30 mesos de baixa. Jo, que som 3, assumir una baixa és un 33% de la meva empresa. Una empresa de 200 persones, potser no. Vull dir que són molts casos i el problema aquí és que s'han ajuntat tots, perquè ha pujat la llum, ha pujat el gas, ha pujat el preu del personal, ha pujat Shein, Amazon i totes aquestes plataformes. Per tant, ja no és el que deia, no és un motiu que tu puguis afrontar i resoldre. Són molts motius, perquè al final dius, bueno, el personal, doncs, despedeix una persona. Però és que no és només el personal, és el lloguer que t'ha pujat, és la llum que t'ha pujat, és la matèria prima que t'ha pujat, és l'oli, en el meu cas, que ens va pujar. Tot ha pujat. Per tant, com són tants fronts oberts, al final això et passa per sobre.
1: En el teu cas, evidentment no sabem el dels altres botiguers de Badalona, però en el teu cas, què ha estat el més difícil de prendre la decisió de tancar?
2: Bueno, ja et dic que vaig trigar fa 2 anys que ja estic rumiant. És que al final tens un tracte humà amb la gent, no? Jo deia a la meva despedida que no tinc clients, al final és gent que coneixes pel nom. Jo, quasi tota la gent que m'ha posat comentaris a Instagram, els recordo el restaurant, recordo més o menys on van seure, en quin van venir. Vull dir, al final és una relació personal i com Badalona, jo sempre he dit que és un poble, són gent que te'ls trobes. Mm. Vas a Passeig de la Salut i te'ls trobes, passes al carrer del Mar i te'ls trobes, a les festes te'ls trobes. I és una relació, no és que vinguis, paguis, te'n vagis i mai més t'he vist, no, és que vens a casa meva, vull que estiguis a gust i ens trobarem fent un cafè o ens trobarem a un restaurant de Badalona i podrem xerrar encara que no vinguis al Taric. Vull dir, i jo crec que això és un valor que a mi jo sempre he posat i és el que més m'ha costat, no? Perquè al final tens Taric i ets una persona coneguda i et saluden i quan no tingui Tarit, aquí dos dies no se'n recorda ni Cristo, l'Edgar, segurament, sí, sí. Saps? Vull dir...
1: I Edgar, precisament, com t'agradaria que et recordés la gent durant aquests 16 anys?
2: Bueno, Tarit ha sigut sempre... A veure, jo vaig decidir Badalona i sempre hem intentat ajudar a altres comerços. Quan vam crear, per exemple, l'Associació Forquilla Badalona, sempre hem intentat col·laborar amb la ciutat, amb entitats esportives. Ara estem patrocinant el club de hockey i patins. Fa 2 anys em van fer casteller honorífic. Imagina't, no? Un tio que té un restaurant i el fan casteller honorífic. Vull dir que sempre hem intentat retornar a la ciutat amb diferents patrocinis, promos o digue-li com vulguis, tornar a la ciutat l'agraïment de que la ciutat vingués a casa meva. M'agradaria, doncs, això, que la gent se'n recordés d'algú que va fer alguna cosa diferent i un negoci que volia formar part de la seva ciutat, no només com a negoci, sinó quasi com a teixit de la mateixa, no? I això és el que hem intentat des del Taric, que fos algú que encara que no vinguessis al restaurant o no t'agradés el meu menjar, poguessis reconèixer, dir, ostres, aquesta gent està fent coses per la ciutat, es mou i s'implica, no? I això és el que hem intentat i això és el que m'agradaria que recordéssim.
1: Doncs tant de bo la gent es quedi amb aquest record del Taric i amb aquest record teu. Edgar Tejada, propietari del restaurant Taric, molts ànims en aquestes últimes setmanes de restaurant i molts èxits en tot el que vingui després.
2: Gràcies.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Dos minuts i mig passen ja de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Xavier Soley, director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda a tots.
0: Plou a Badalona?
1: Encara no.
0: Encara
1: ara, quan
0: no.
1: He entrat aquí, encara no. Està la cosa una miqueta...
0: Mm-hmm. A punt, a punt.
1: Miqueta grisa.
0: Anem a Terrassa. Josep Ballbé, exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista. Com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. Tot molt bé. Aquí ha caigut una petita roina fa una estona. Està molt, bastant emboirat, d'acord amb el que havien dit els de l'oratge de TV3, però no... pèl menys de calor que feia aquests dies, s'agraeix.
0: Molt
2: content
0: bé.
2: De retrobar-se.
0: Gràcies per la crònica, completa, Josep. I saludem també el Francisco Gallardo, que és membre de Wise People i del Banc del Temps de Sant Cugat. Avui s'estrena la tertúlia i serà interessant també les aportacions que pugui fer. Què tal, Francisco, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Sí, aquí Sant Cugat plovisqueja, no?, una mica.
3: Plou poc.
0: Ah, mira, això és un embarbussament ben bo.
2: Prou, pel que plou poc.
0: Mira.
2: Aquest és l'embarbussament sencer.
0: Vinga, això. Molt bé, doncs prou bé que ha quedat, eh? Anem a entrar en matèria i ho fem amb el primer dels temes que té a veure amb tot aquest enrenou que ha generat el català amb la visita del Papa. D'entrada us pregunto, enteneu o com valoreu, com deia, aquest enrenou, aquest malestar que ha provocat la poca presència del català, ja no només en la visita, sinó en la benedicció de la Torre de Jesús, que serà el tema clau i central d'aquesta visita de Lleó XIV. Qui vol començar?
2: No tinc cap inconvenient.
0: Vinga, Xavier.
1: Escolta, jo penso que era inconcebible que una visita a aquestes alçades l'any 2026 d'un papa, a més Lleó XIV, amb el perfil que ha anat adquirint a Catalunya, no fes servir el català. És bastant inconcebible. Per tant, jo aquí penso que el disseny d'aquest programa, que no, evidentment, el detall del programa no el fa el papa diu, escolta, vull anar aquí, vull anar allà, i després el disseny del programa, doncs, lògicament, per això hi ha un Vaticà, que és una estructura, evidentment, amb tot un organització que li ha preparat tot això, que m'imagino que després aquí també haurà influït, doncs, en bona part, doncs, la Conferència Episcopal de Madrid, i haurà... i és qui potser ha de tallar tot aquest programa, que em sembla que aquí la relliscada grossa és presentar aquest programa amb aquesta inexistència de la llengua catalana aquí, a Barcelona. Quan el sentit comú fa, escolta, primer que és imprescindible, això ja no, escolta, no estem parlant, no estem l'any 80, ni l'any 76, ni l'any 77, estem a l'època que estem, i a més, entenc que el papa és coneixedor, ell, com a nivell personal, és coneixedor de la realitat de Catalunya, de la realitat socioeconòmica i de la realitat, a més, lingüística d'aquest país. Per tant, jo crec, penso que ell, quan hagués revisat aquest programa, ell li deu haver dit i li deu haver arribat per totes bandes, però quan hagués revisat aquest programa... segurament això no hagués, no sé si ho hagués compartit, però de fet ha sigut, a veure, el que és inconcebible és presentar aquest programa de la manera que s'ha presentat, tenint en compte aquesta inexistència del català. I el que em semblaria també una miqueta allò que s'utilitzés el català, especialment a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, només com una cosa merament anecdòtica, també em semblaria una poca deferència a tota l'Església catalana i a tots els fidels i cristians de Catalunya.
0: I a l'autor de l'obra.
1: Forma, doncs, poden, exacte, per descomptat, no? Que a més tots sabem que és Antoni Gaudí, a més en el seu moment una persona que amb idees, evidentment, catalanistes, com tots sabem, no? Però deixant de banda això, penso que d'alguna forma això espero que s'hagi rectificat i que rectifiqui bé, i ho veurem la setmana que ve, esperem que ho vegem d'una altra manera del que se'ns ha presentat.
0: El Francisco, em sembla que tu em comentaves abans que hi ha novetats,
4: sí,
0: respecte al tema.
4: Fa una o dues hores, parlaré en castellà, hace una o dos horas que ha habido unas declaraciones del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en el que confirmaba que sí que hablará catalán la benedicción de la Sagrada Familia. No deia en què, quant temps i tot això. També deia que no fa falta discutir sobre aquest tema, perquè, bueno, lo importante es que el Papa viene a decir eso.
0: Bueno, però aquí entraríem en la sensibilitat, no?, que és el que ens estranya una mica a tots quan estem parlant d'un papa que va estar al Perú i que va conèixer un dels dialectes, dels molts que n'hi ha, va conèixer un dels dialectes, el va aprendre per poder tractar amb la població autòctona. Per tant, no sabem a veure on ha estat realment l'error d'aquí, tampoc potser ja no caldrà apuntar, però aquesta falta de sensibilitat, aquesta falta de vista que ha fet aquesta bola tan grossa.
2: Josep? La meva aportació, li comentaré una cosa, sobretot en el francès, que m'ha semblat molt oportuna la seva intervenció. A veure, les declaracions del cardenal Omella per mi arriben tard i malament. El cardenal Omella té 79 anys, és a punt de fer-ne 80. El 75 hauria d'haver presentat la renúncia com a capdavanter, com a cap visible de la diòcesi de Barcelona, i no ho va fer perquè era en aquell moment el president de la Conferència Episcopal. Quan ja, per tant, com que un càrrec era absolutament compatible amb l'altre, no podia ser president de la Conferència Episcopal un cardenal o un bisbe que no estigués escrit a una diòcesi. Aleshores, està pendent, i això pot ser una fruita madura que pot ser d'aquí 2 mesos o pot ser d'aquí 6, però està al caure qui el substituirà. Els rumors que corren no és el tema que ens ocupa avui. Aleshores, qui el va substituir com a capdavanter, com a màxim responsable dels bisbes espanyols? El cardenal Argüello, que és un senyor que políticament tots sabem a quin peu calça, perquè és més de dretes que tot plegat. Aleshores, a mi el que em sembla totalment inconcebible, em sembla una falta de respecte, de tota manera, haver polititzat el tema de l'idioma aprofitant la visita del Papa, quan diguem-ne que el nucli central hauria de ser, diguem-ne, el tema religiós, el tema social, el tema, si m'apureu, filosòfic, sociològic, però mai polític. Fa molt temps que es lluita, per part sobretot dels partits nacionalistes catalans, que sempre s'estan tirant pedres l'un al damunt de l'altre, Junts i Esquerra bàsicament, doncs intenten que l'idioma català tingui presència al Parlament Europeu. I això és una promesa que jo em moriré i segurament encara no, tant de bo que m'equivoqui i ho arribi a poder veure. Em dol molt que s'aprofiti la visita del Papa i concretament a Barcelona mateix el fet de la inauguració de la Torre de Jesús, que no s'utilitzi gens el català. Una fórmula molt fàcil hauria estat repetir la mateixa fórmula de la benedicció en català, en castellà i en anglès. Ja veureu com a Montserrat, que en aquest aspecte són més saballuts, i són més durs, allà el català tindrà una presència de ben segur que important. Per què? Per raons òbvies.
0: Veurem quina és la presència del català al llarg de les diferents visites i accions que protagonitzarà el Papa al llarg d'aquests 2 dies. Però
2: el meu resum era: per què no fer una fórmula trilingüe? Català,
0: perquè no s'acabaria mai,
2: anglès.
0: Perquè necessitaries no 2 dies, sinó 5, 6, 7.
2: La fórmula pot durar 10 segons, que allargarem la cerimònia. 20 segons més, costa molt gens, això.
1: Fixa't, Josep, però fixa't una cosa. Fins ara, fins que va sortir aquesta polèmica, el contingut de la visita, més que polític, s'estava debatent sobre el fet de a quins llocs volia anar, quina era la simbologia d'aquests llocs on volia visitar, una presó, la comunitat, també la visita a la comunitat dels agustins aquí a Barcelona, els Reis Sant Madí.
2: Sí, el barri més agradat de Barcelona.
1: La trobada a Montserrat. És a dir, d'alguna manera era una simbologia que s'allunyava de la discussió política de la llengua, perquè es donava per sobreentès, em sembla, que utilitzaria amb una certa voluntat de català. El problema ha sortit quan surt un programa que diu no, escolta, això ho farà en castellà, no? Que dius, home, aquí ha sortit la polèmica. O sigui, si no s'hagués...
2: Si
1: el programa s'hagués presentat sense especificar la llengua en què parlaria el papa, segurament no hi hauria polèmica, perquè la gent donaria per sobreentès que utilitzaria amb una certa normalitat a Catalunya, i especialment a la seva família, doncs el català. Compartit amb el castellà? D'acord. De forma exclusiva? Mira, a mi ja m'agradaria, però bueno, si es comparteix amb el castellà, doncs escolta, és una llengua oficial en aquest país. Però vaja, entenc que veurem, i penso que ho haurem rectificat.
5: Déu t'escolti, eh? Déu
1: t'escolti. Sí, home. Bueno, escolta, primer que m'escolti el papa.
0: Bueno, el papa segur que haurà escoltat algunes de les indicacions, sí, clar, que se li han donat.
1: El programa l'escolta, sí.
0: Bueno, el Connectats, no ho sé si l'escolta.
1: Sí. Limpirem el podcast així per WhatsApp.
0: Llavors. No, però és veritat que estem parlant sobretot, la visita del papa, l'origen d'aquesta visita és de fer la benedicció de la creu de la Torre de Jesús, que, a més, coincidirà amb el dia que farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, un referent de la defensa de la catalanitat, del català, i que dius, home, és que sobta que el català hagués quedat relegat a un segon pla en una circumstància com aquesta. Que el castellà s'ha de fer servir? Doncs, evidentment, que és legítim que... En un país on hi ha cooficialitat d'aquestes dues llengües, doncs es pugui fer servir. Però vaja...
2: Deixeu-me fer un afegitó en línia amb tot això.
0: Vinga, ràpid.
2: Probablement, no se sabrà mai pel secret del conclave, probablement el segon candidat més votat en el darrer conclave va ser l'actual cardenal de Rabat, el Cristóbal López Romero, que arriba a Barcelona el dia 8, aquest divendres, i estarà fins al 13 per participar en unes jornades de tema caire social polític, que en diuen unes jornades, no sé què, del Mediterrani, s'han fet en altres punts europeus. Aquest senyor, el Cristóbal, havíem estat companys de classe, m'honora i m'enorgulleix el poder-ho dir perquè tinc una gran amistat amb ell, és fill de la província d'Almeria. Quan ha vingut aquí, l'han entrevistat a TV3, l'han entrevistat a diferents canals de periodístics, de mitjans de comunicació, ell, que és andalús, doncs fa servir indistintament quan convé el català i quan convé el castellà. Això el Cristóbal ho tindria no clar, claríssim. Quan l'entrevistin en aquestes jornades que hi haurà altres ponents d'altres països, tindrà molt clar a on es juga els quartos. Si estem a Catalunya, hi ha una cooficialitat. I si ha de parlar en anglès, doncs parlar en anglès, punto. Això no s'hauria d'haver arribat a aquest punt.
0: Ja, segurament, si s'hagués entès què s'havia de fer i on venia el papa Lleó. No sé si hi ha alguna aportació més. Voleu fer alguna aportació més sobre el tema?
4: Estoy seguro de que acabará saliendo bien y que acabarán hablando en catalán tiempo suficiente.
0: Com per satisfer aquestes...
4: Com per satisfer, perquè és bàsic. El públic, parlem en castellà i en català, el públic que hi ha aquí.
2: És com hauria de ser.
0: Bé, doncs, a l'espera de veure com surt tot, i esperant que surti bé, anem a parlar del tabac, perquè la setmana passada es va celebrar la 27a setmana sense fum, amb el lema Inhala Vida, que promou hàbits saludables especialment dirigits als joves. I aquí doncs, tenim una notícia amb una cara A i una cara B. Una bona notícia, que és el fet doncs, que cada vegada doncs, va baixant el nombre de fumadors, fumadors habituals i els que fumen de manera, diríem, tradicional, tabac, i després la cara B seria aquest increment dels joves, un 25% d'entre 14 i 18 anys, que troben la seva porta d'entrada a través dels vapejadors, no? Jo pregunto a la sala, algun fumador o exfumador?
4: Jo.
2: No.
4: Jo.
2: Jo gens.
0: Tú eres exfumador, Francisco.
4: Sí, sí.
0: Exfumador.
4: Pero estuve poco tiempo, unos 30 años, una cosa así.
0: ¿Poc temps?
2: La mare meva. Vida, eh? Jo no he fumat mai.
0: Mai a la vida, mai. Ni a un casament, mai. No?, que acostumaven a donar...
2: Mira, no m'ho facis dir perquè vaig inhalar una miqueta de fum i em vaig marejar com una perdiu.
0: Vaja.
2: I em vaig tenir prou.
3: De humo de tabaco o de humo de otras cosas?
2: No, de humo de tabaco. No, si has mal pensat.
0: I el Xavier, tu has fumat o fumes?
1: Fa molts anys... No fumo actualment. Fa molts anys que no fumo. I havia fumat puntualment amb allò, algun acte així social, perquè fumava tothom, no? Allò, un casament, aquestes coses. Però no. Ara, en aquest,
2: ja malgrat tot, tots no. Hem sigut fumadors passius, eh?
1: Això sí.
0: Segurament, sí,
1: però vaja,
0: sí.
1: I com, el tema és interessant.
0: El tema és interessant, eh? Perquè és veritat que és una bona notícia, una part de la notícia és una bona notícia, però l'altra part dius, home, és que estem tornant a les andades, no? O sigui, no sortim d'un lloc, ens hi fotem a l'altre. Com vas deixar de fumar tu, Francisco?
4: Pues mira, probé de todo. La Seguridad Social me intentó ayudar, pero no tienen suficientes medios o yo no tuviera paciencia. Probé pastillas, probé parches.
2: ¿Acupuntura?
4: No, acupuntura no. Hasta que se me ocurrió ir a un dentista para arreglarme los dientes y el dentista, aparte de decirme que era una barbaridad lo que tenía en la boca y que me la tenía que arreglar inmediatamente, pues no me lo arreglaba si no dejaba de fumar.
0: Mira,
4: qué bien. Como tenía ganas de gastar dinero, pues me busqué un psicólogo que por hipnosis me ayudó. Y entonces la hipnosis, yo pensé que me iba a hacer cuatro pases mágicos y dormirme en algún momento, pero no. El punto clave fue que me hizo pensar tres veces en momentos de mi vida que hubiese estado estupendamente feliz. Y cuando acabó los tres momentos me dijo, oye, ¿en alguno de esos tres momentos estabas fumando? Pues no. Entonces, eso me dijo luego que era un mensaje a mi subconsciente, que me dio la orden de olvidarme el tabaco. Y me olvidé del tabaco.
0: ¿Y fins avui?
4: Sí, hasta ahora sí. Bueno, todavía no he ido a ninguna boda, pero... pero sí, hasta ahora sí.
2: ¿Y te has pasado al club de los chicles o del chupachup del Cruyff?
4: No, nada. Ni los antitabaco, ni nada de nada. Nada, no existe. En mi cerebro no existe
2: bueno,
4: el tabaco.
2: Bien.
4: No existe.
2: Está bien eso.
4: Y de mal genio... pues no se me notó que había dejado de fumar porque como siempre estoy de mal genio, pues...
0: parlem, per exemple, del tema més preocupant, que és el dels joves, no? 14, 18 anys, hi ha un 25% de la població que s'incorpora a l'hàbit de vapejar, de tenir aquest contacte amb la nicotina... No sé, què se'ls hi pot...
2: Per què
0: comencem a fumar?
2: Diré una cosa molt dràstica en aquest aspecte i algú poder dirà que m'he begut l'enteniment. Fa una setmana, encara no la fa, doncs que l'Estat, Hisenda, va convenir que deixava de bonificar l'IVA de la llum i del gas, si mal no recordo, i en algun cas dels carburants, pel tema de que la situació... i ha canviat. Jo crec que en aquest aspecte el Ministeri d'Hisenda, d'acord amb el de Sanitat, hauria d'incrementar d'una forma brutal, si realment la Seguretat Social hi ha tanta despesa amb gent que deriva

0: S'haurien de posar més obstacles.
1: Aquest és un argument.
0: És un argument. No crec que sigui el centre de la qüestió, però és la meva primera visió,
2: Hi ha una cosa, parlant, centrant-nos en el col·lectiu dels joves, que fixa't, ha baixat molt, en qüestió de 20 anys, ha baixat quasi un 15 o un 17% diguéssim, la població fumadora. Estem parlant, en caràcter general, que estem parlant d'un 21% aproximadament. Els joves, com que a més els hi ha fet tanta campanya que el tabac és dolent, han pensat i pensen que el vapeig, doncs, és menys perjudicial, que efectivament, d'entrada, no hi ha una combustió, no consumeixen el paper ni el fum, i evidentment, però conté nicotina, que és un addictiu, nicotina. Clar, i, però d'entrada, la valoració que fan és dir, escolti, miri, saps què? Com que després m'han convençut que el fumar és dolent, a veure, el vapeig, que això, doncs, d'alguna forma, no és tan dolent. I amb aquest no és tan dolent tenim aquest 25% de població, que a més, el risc és que després es passin perquè diguin, bueno, escolta, saps què? Compro un paquet de tabac. I després passin ràpid, o puguin passar acabant fumant amb tabac normal. Clar, aquest és una mica el risc que hem d'atendre, és dir, escolta, pensem en la nicotina i els problemes que això provoca, o pot provocar respiratoris, cardiovasculars, etc. No? Aquest és una mica la campanya que potser s'ha d'enfocar.
3: Jo, antes de venir, le he preguntado a mi hermano mayor, ChatGPT, sobre el tema. Se llama así. Oye, ayúdame, dame una chuleta para el tema de vapear. Entonces, lo primero que me sale es vapear, ¿de dónde viene? Viene del inglés to vape, que es generar vapor. Es un dispositivo que lo que está haciendo es que calienta un líquido, y ese líquido lo que genera es un aerosol, realmente. No es humo, no es vapor. Pero claro, vender un dispositivo parece humo. Que sea el que genera humo, un humedor, pues muy mal. Vender un aerosoleador, fatal. Y sin embargo, desde un punto de vista marketing, vapeador, que viene de vapor, mira, pues esto no hace tanto daño como el tabaco. Mm. Detrás de todo esto hay campañas de marketing que apoyan lo mismo que siempre han apoyado. Porque yo empecé ¿por qué empecé yo a fumar? Pues por influencia social. Porque cuando teníamos 14 años, pues los otros fumaban y te sentías mayor. Porque, oye, el sabor que tenía el tabaco, pues bueno, pues no era tan malo. Los vapores del vapeador tienes sabores de todo. ¿Que había riesgo cuando fumabas? Bah, yo soy muy joven, faltan muchos años. Pues ahora hay una percepción de menos riesgo que es falsa. Claro. Tiene la nicotina, cuando yo empecé a fumar, me generó adicción. El vapeador, vapear, genera adicción. El estrés, la ansiedad, pues da igual tirar de un cigarro que de un vapeador o de una pipa. El marketing y las redes sociales, pues bueno, pues aquí sí han bajado los consumidores de tabaco un 20% en X años. ¿Cuánto tiempo ha bajado cuánto tiempo ha subido el precio del tabaco en esos años? Un 20% también, casi casi paralelo. Vapear es más barato que fumar. La curiosidad, no es seguro fumar.
1: Llavors, us pregunto si també, en aquest cas, caldria regular-los pues igual que el tabac, no? Perquè té els mateixos inconvenients. Sí.
3: En la meva opinió, en mi opinió, igual com cualquier droga dura o semidura, el tabaco lo es, y vapear, las personas que yo conozco, pues están enganchadas. Entonces, pues ya no es un tema de es un tema de salud. Hay que subir los precios, hay que subir los impuestos. Lo decíais alguno de vosotros, totalmente de acuerdo. En Francia, por ejemplo, los precios son altísimos, siempre han sido altísimos, y en Inglaterra.
2: Entonces, sí, si incrementes els preus, evidentment, això és una barrera brutal. I si, a més, intentes explicar que aquesta idea que hi ha de que això és menys dolent, no és així, doncs, clar, passa que fer creure que en el subconscient de les persones que aquest menys dolent efectivament no és així, això costarà. Però home, la dada positiva, escolteu, tenim un 21% de la població que ara fuma, i abans en fumava, no sé, fa 20 anys en fumava quasi el 38 o 40, eh? Això d'entrada és important.
1: Encara queda 1,5 milió de persones a Catalunya que són fumadores. 1,5 milió.
0: És molta gent, eh? 1,5 milió sobre una població de Catalunya de 8.
1: Sí,
0: incrementar 8 el preu,

0: incrementar, però molt, la fiscalitat, l'impost, l'IVA.
1: Irregular, que també s'ha de fer.
0: A veure, hem arribat a un extrem que abans hi havia a les terrasses dels restaurants, a fora, podies anar al pati, podies anar a l'exterior. Hem arribat al punt, no sé exactament si és estès a tot arreu,
1: o podíem anar, Josep...
0: Camps de futbol està prohibit.
1: També, el camp del Barça també. Hem d'acabar. Hem arribat al final de la tertúlia. Us agraeixo moltíssim, Xavier, Josep, Francisco, aquesta estona de conversa avui a la ràdio. Que vagi molt bé la tarda.
0: Igualment, bona tarda.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
2: Som Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
5: Ah, no tens mans?
6: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
5: Red flag. Oi que sí?
6: Sí. Sí.
7: Ja disponible a cugat.cat.
5: Mare meva.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en l'urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feia ben habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats. Amb l'inici de la segona i última hora anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la GI-674 està tallada a Caldes de Malavella en tots dos sentits per un accident a la C-17 i retencions de Parets de Mollet en sentit sud, a l'AP-7 i a l'Antitud i aturades de Santa Propeta de Mogoda, Barberà del Vallès en sentit sud. La B-30, lateral de l'AP-7, va carregada de Cerdanyola a Barberà en tots dos sentits, a la C-58 i a la C-33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a l'A-2 i retencions de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat en tots dos sentits, però sobretot en sentit Lleida. La B-23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona, a la C-32 i a l'Antitud i aturades a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits, a la 60 de Quart Gentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt i a retencions de Cornellà a Collserola en sentit Besòs per un accident que deixa només un carril obert per circular, per tant, precaució, i a la Ronda Litoral i a retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. En aquesta ronda està tallada la sortida 18 de Mercabarna en sentit Besòs per una manifestació. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
1: Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar i van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
0: Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
1: Ui, pues que era un poble, i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia la Rambla Riba Tallada, amb el que abans Cànovas del Castillo, que ara sí. És Avinguda de Gràcia, i quan anava a l'estació, pues anaves potser a l'estació a les 6 de la tarda i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja, de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
0: I l'escola, els amics, sí. Com era aquella...
1: Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè, a més, llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però, bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca, perquè des dels 6 anys no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat, i l'he vist evolucionar, clar.
0: Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat, al llarg de tots aquests anys?
1: Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
0: Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
1: Molt bé. Bueno, jo vivia, a més, amb els meus avis. Tinc una germana més jove, molt més jove que jo. I, bueno, pues, bueno, era, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres. I, bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
0: I la que construeixes després?
1: Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa dos mesos que he sigut àvia.
0: Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
1: Sí.
0: Dos mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
1: Pues molt contenta. Molt, molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I, bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove. Hi ha moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
1: Sí. La veritat és que ha canviat molt, el tema de la criança i tot. Bueno, ara, per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucren molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures, a el que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucren, però de diferent manera. I no, sí, això de que, bueno, jo encara no he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, d'educar. Jo penso que als avis ja no ens toca educar. Que eduquin els pares, nosaltres...
0: És el que jo t'anava a preguntar. En quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com a l'àvia aquella que, ostres, que no deixes passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
1: Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada i em costa a vegades ser flexible pel meu tarannà, perquè jo sóc així, a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran, llavors sí que ja me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves.
0: a tu, tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona,
1: sí,
0: amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest carrer i aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
1: Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret, també m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa, de fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a lo que és el món de l'empresa. Vull dir, tot que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada, no m'agrada tant. Llavors, bueno, doncs, ja de ser, bueno, va ser així sobre la marxa, però jo que ho tenia bastant clar, eh? No vaig dubtar, eh? No vaig dubtar, tenia molt clar, que, i m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i és ara, que bueno, fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
0: A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió, o
1: bueno,
0: no?
1: Meu pare era economista. Meu pare era economista, i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. M'han agradat les lletres, però m'han agradat, per exemple, també molt les matemàtiques, i bueno, m'agradava.
0: Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina era la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
1: A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé doncs, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències o Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques. Tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat, i llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és ahir el dia del dret i el dret fiscal i dels impostos en general.
0: Quan t'arriba la primera feina?
1: La primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar doncs, els 2 anys de la carrera, vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació, i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
0: Anem a aquest episodi de la teva vida. Aquesta malaltia que et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33 anys.
1: Sí, tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser se li faria, diria, no, com és que no pot treballar, però que llavors no hi havia teletreball, tot just quan això, l'any 98, tot just començàvem a enviar correus electrònics o començàvem a utilitzar internet, però clar, tot el tema, vull dir, totes les feines es feien en paper, vull dir, tot era físic. I bueno, era impossible compaginar, vull dir, per la meva situació, a més, bueno, després jo he anat evolucionant, però vaig haver de deixar de treballar, vull dir, vaig passar de ser una supermami d'aquestes, no?, que treballava, que tenia nens petits, perquè a més tenia una professió intensa i una vida laboral intensa, a, bueno, a quedar-me sense... No.
0: O sigui, era un canvi molt bèstia.
1: Sí, vaig estar un any ingressada en un centre per fer rehabilitació, molt que em portava el meu marit el dilluns al dematí i estava fins al divendres a la tarda. Va ser, clar, durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible, i llavors ja vaig tornar cap a casa. I, clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses però una mica doncs, perquè estigués vinculada, però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, va ser un canvi brutal.
0: I com ho vas afrontar?
1: Pues, bueno, sobre la marxa. Sempre he tingut una actitud positiva i, bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves... de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. I llavors, bueno, sí que és veritat que sempre s'ha de mirar la part positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues, no hagués pogut dedicar tant, I, bueno, doncs mira, virar la part positiva. I llavors, bueno, ja és quan vaig... Al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant i llavors vaig involucrar i vaig... Bueno, vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me pues, a fer el nivell C de català, a fer més anglès... Bueno, el que podia fer.
0: És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites, doncs, pair, com et canvia la vida... Què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
1: Bueno, evidentment, la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè, clar, tenia els fills petits i ells, bueno, no tenia cap culpa, bueno, jo tampoc no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar. Vull dir que, bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació, havien de deixar de fer coses. I sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí. No? Però, bueno, jo crec que el vaig fer el dol i, bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies. I si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar. Jo em quedava al bar i això... Vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida i focalitzar-me molt amb el que puc fer, no amb el que no puc fer. Que hi ha moltes coses que no puc fer, però, bueno, jo sempre intento pensar amb el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim. Pues intentar, bueno, pues quan es feien sortides, pues mirar que poguessi també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè clar, estem parlant de fa 27 anys, hi ha unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i bueno, pues això adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i a poc a poc, perquè a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, em vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts, però bueno, és això, intentant entomar-ho i mirar la part positiva de les coses i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
0: Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida, però també has explicat que la maternitat també t'ha marcat allò molt profundament, no?
1: Bueno, jo penso que en tota dona i en tot pare, bueno, no, en tota persona, la maternitat o la paternitat és una fita fonamental a la seva vida. I això ho va fer, vull dir, per mi els meus fills ho són tot. Però bueno, penso que tampoc no és diferent que les altres persones, no? Tot i que no sóc tampoc una marassa d'aquestes, no ho sóc, tampoc, però bueno, pels meus fills són el més important.
0: Què t'han ensenyat?
1: Què m'han ensenyat? Doncs pues molta cosa. És també pues saber-se adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens... diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sapigut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa. Mm.
0: Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
1: Pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, en un principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta? I tal, llavors vaig pensar, dic, carai, dic, ja que tinc uns coneixements... Pues, que es pugui retornar, no? A la societat. Vull dir, també és una cosa que es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements i per mi també és enriquidor perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera pues, també la meva experiència pues, també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I bueno, vaig començar pues, com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet i cada vegada em vaig involucrar més i bueno, pues ara, clar, ara ja fa pues, 10 anys pues, que sóc també ja, que sóc la presidenta i bueno, clar, la veritat també s'han crescut molt i per mi ha sigut un creixement professional perquè he après molt. Sí, perquè tot i que sí que miro les coses de els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que evidentment no sóc especialista, però bueno, al final també t'empapes,
0: no? Acabes, clar.
1: T'empapes a tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els hi dic en broma al cap de Vall d'Oreig, que a mi només em falta el títol, perquè ja sé la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment te n'adones de que... És a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
0: Com ha crescut, Avant? en tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
1: A l'Avant?
0: Sí.
1: Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, era un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir doncs, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però clar, era una cosa molt petitona, i bueno, hem arribat ara que sí, que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones. I clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització, bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer pues, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant i ara, bueno, són més de 60 treballadors i penso que és una entitat que està molt professionalitzada però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
0: Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda del llibre Els Relats,
1: sí, Relats Solidaris
0: de l'Esport.
1: Sí.
0: Com va néixer aquesta relació, aquesta vinculació?
1: Bueno, a vegades el que són casualitats. Una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior o feia 2 anys havien sigut l'entitat beneficiària de Relats Solidaris, va venir al nostre sopar solidari i ens van dir per què no us presenteu? I bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta i ens van escollir, i bueno, supercontentíssims perquè bueno, això es permetrà amb l'obtenció de que es digui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet. Que això pues, permetrà a molta gent pues, que no pot caminar absolutament res, pues, que pugui caminar, no? I amb això estem, no. A més, ja, a part de lo que et suposa amb el tema, evidentment, de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia, inclús, jo vaig dir, mira, hem tornat a sortir el Telenotícies, no? Vull dir que, clar, i això és molt important, perquè sembla mentida que al final, vull dir, que penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona que no es conegui, pues, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, pues, això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
0: Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
1: Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, eh? Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he hagut de descansar, però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada quedar-me només amb un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
0: Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
1: Mira, ara
0: o alguna...
1: l'última, vaig llegir el llibre d'Uramburu, el Maite, que em va agradar força, i ara estic llegint un que és la típica novel·la british, però british absoluta, que està escrita dels anys 50, que es diu Jane i Prudence. I m'està agradant molt, vull dir, bueno, lectures fàcils, eh? Vull dir que tampoc no...
0: Per relaxar la ment.
1: Sí.
0: Per desconnectar una mica, no?
1: I també com tothom, jo penso avui en dia, doncs miro sèries, no?
0: Mm. Tu de petita eres molt somiadora o no?
1: No, he sigut sempre molt... Jo crec que soc bastant realista i que, bueno, que això també forma part de la meva professió, no? I que no faig volar gaires coloms, no.
0: I un viatge com el Japó, creus que és factible i realista?
1: M'agradaria, però se'm fa... Tot i que el Japó, jo crec que en tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més, que bueno, pues això, pues, bueno, t'organitzes i ja està. És una gincama, és una odissea, eh? Viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar avient amb la meva filla i, bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però bueno, també forma part del viatge. Però no em faria molta il·lusió anar a Japó, eh? Tot i
0: per què?
1: Perquè, bueno, perquè m'agrada, no sé, m'agrada, m'atrau aquella cultura. M'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara mentalitzo i vaig.
0: Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
1: En la societat actual? Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, vull dir que et dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. Vull dir, quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
0: I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
1: Jo sempre miro, soc positiva i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
0: T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
1: Jo el que deixaria que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. Llavors us animo a això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones. I és necessari.
0: Cristina, un plaer, gràcies per deixar-nos descobrir-te, no? De conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

Temps ara al Connectats per parlar del món animal. Mig any després de l'esclat de la pesta porcina africana, és hora d'aprofundir en el quid de la qüestió, els porcs senglars. Avui, la secció d'animals, parlarem d'aquest espècimen que fa tants mesos que tenim a la Diana. Ho farem amb la nostra companya Núria García i en Carlos Conejero, doctor en veterinària i expert en gestió de fauna urbana. Anem fins a Sabadell.

0: L'aparició del brot de pesta porcina africana a l'entorn del campus de la UAB a Cerdanyola del Vallès ha obert el debat sobre com s'ha de controlar la població de porcs senglars. Una qüestió que avui volem abordar amb el Carles Conejero. Ell és propietari d'una empresa de gestió de fauna urbana i, a més, és doctor en veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, Carles.
1: Molt bon dia.
0: A veure, per començar, hi ha massa porcs senglars?
1: A veure, és que depèn. Això de les densitats de porc senglar... A veure, un porc senglar en un centre comercial és altíssima densitat, no? Depèn de l'entorn. Uh-huh. Si hi ha masses o n'hi ha massa poc, depèn de l'entorn. Uh-huh. O sigui, en general, sí, podríem dir que sí. Però el que és, això és a conseqüència del, bueno, de tota la deriva social que portem a dia d'avui. O sigui... Les ciutats, totes les ciutats i tots els pobles tenien abans un cercle de camps que feien aquesta franja, no? feien aquest impàs, aquesta...
0: Una mena de barrera.
1: Sí, una mena de barrera. Cap animal es sent a gust a la intempèrie i al descobert. Llavors, què passa? Aquests camps que abans envoltaven les ciutats i els pobles, doncs avui dia és bosc jove sense treballar, sense estar ben brut. O sigui, tu no veus 5 metres a través. Llavors, l'ungulat, que millor s'hi està en aquests ecosistemes, és el porc senglar. Llavors, és això, tot això, juntament amb el malbaratament alimentari que tenim a dia d'avui, que acaba, bueno, des del meu punt de vista, és com a mínim immoral que una tercera part dels aliments produïts acabin a les escombraries. Això per un cantó. I per l'altre cantó tenim els problemes de soledat no desitjada de molta gent, sobretot als entorns urbans, que fa que... Clar, una persona que no es relaciona amb ningú, al final acabes posant-li nom a les pedres. Si, llavors, és això. Hi ha gent que massivament alimenta gats, coloms, senglars, gavines... I això són aquestes temàtiques que s'haurien d'abordar i, com pots veure, no tenen res a veure amb el porc senglar, però sí que la població de porc senglar doncs, es veu beneficiada. Mm-hmm. És això.
0: Aquesta superpoblació de porc senglar, quan es detecta, com es pot gestionar?
1: Doncs, a veure, en primer lloc, a veure, hi ha tres tipus de mesures de gestió a aplicar. A mi m'agrada agrupar-les en tres grups. Per un cantó hi ha totes les mesures de caire social, que serien totes aquelles, doncs, atenció a la gent que pateix la no desitjada, doncs, campanyes de conscienciació i etc. Llavors hi ha tota la sèrie de mesures que s'aplicarien sobre l'entorn, sobre l'ambient, les mesures ambientals, que serien el desbrossament de les zones de bosc més properes als entorns urbans. Per un cantó, la protecció de contenidors amb barreres físiques. Bàsicament, les mesures ambientals són totes aquelles destinades a crear un ambient que no sigui atractiu per al porc senglar. I ja per últim, I els poso per últim perquè si les mesures socials i les mesures ambientals estiguessin ben assolides, no caldrien mesures de control de la població. Són totes uh-huh. aquelles mesures sobre la mateixa població de senglars. En la mateixa població de senglars, clar, tenim diferents tipus d'actuacions, no? Nosaltres dividim en actuacions reactives, que són aquelles que tenim un animal ja a la via pública que està causant una incidència i s'ha de retirar. Val? Això seria el menys eficient, no? Quan el dany ja està hecho, no? Diguem-ne. Anem allà i retirem l'animal. Llavors hi ha captures programades, que ja sigui amb caixa trampa, amb corral trampa o amb xarxa caiguda, no? que són totes aquelles que ja sabem que actuarem, no? Que activem d'un dia per l'altre. Són les programades. Amb les caixes trampa, nosaltres les utilitzem per capturar aquells animals en dispersió, les situem en punts de pas dels animals i llavors capturem animals entre 12, 16, 18 mesos que estan buscant un lloc nou on establir-se. No? Després hi ha la xarxa caiguda i el corral trampa els utilitzem per capturar grups sencers. Grups sencers que nosaltres anem a buscar aquells grups reproductors, o sigui, liderats per femelles, una o diverses femelles reproductores, que el que fan és que viuen al límit entre la zona urbana i la zona forestal, viuen allà, i quan tenen molta gana, que és quan crien, doncs baixen a la ciutat a menjar escombraries. I clar, aquells són els animals productors de senglars 100% habituats a l'entorn urbà. Són animals que els hi tires una gla i no saben què fer amb ella. Que són animals que quan toca dispersar-se, doncs baixen cap a la zona urbana i segueixen l'asfalt i els contenidors perquè no coneixen una altra cosa. També el menjar del gat, no? O sigui, el fet de tenir colònies felines, que està molt bé, a veure, que està molt bé que les entitats gestionin aquestes colònies felines perquè ja veiem que arriben on no arriben les administracions. El que sí que no és bo és tot aquell... l'alimentador freelance, que ve a dir. És aquella persona que per voluntat pròpia doncs es posa a alimentar de manera no gestionada, de manera no controlada, una colònia de gats. O una colònia de gavines, també. I és això que gent amb molt bona intenció doncs genera veritables desastres. Que és que no hi ha res pitjor que un incompetent amb iniciativa, la veritat. I a veure, ningú va néixer ensenyat, però també està en mans de tothom doncs posar-hi remei. Són aquelles responsabilitats que són de tothom, de ningú i de cadascú a la mateixa vegada. I espero a tots.
0: No sé com veieu la resposta també que s'està donant des de l'administració, no? Si creieu que ha estat una mesures que s'han pres ràpidament per contenir aquest brot, sobretot també per l'impacte econòmic que està tenint tot plegat en el sector porcí.
1: No, fa anys que s'està planificant això. O sigui, l'amenaça de la peste porcina africana fa molts anys que la tenim a sobre. I penso que ja fa anys, te diria, te dic de memòria, no? Uns 5 anys, o sigui que ja va afectar la Xina, i la Xina és el primer productor mundial de porcí, i llavors va afectar Alemanya. Alemanya és el segon productor mundial de porcí. I amb tots aquests esdeveniments, doncs Espanya ha esdevenit el país ha esdevenit el principal productor mundial de porcí. Llavors, què passa? Que tenim la major part del porcí que es produeix, s'exporta. I llavors això, clar, és una crisi sanitària, però deriva en un desastre econòmic, més que res. I la gestió que s'està portant, des del meu punt de vista, és correcta. És correcte i és un pla que, tot i que sembli improvisat, no és improvisat. Fa molts anys que ens estem preparant per això, però tot i així, doncs, el primer cop que s'aplica una mesura, la mesura que sigui, el primer cop que s'aplica, doncs sempre hi ha aspectes a millorar. Sí, segur que hi ha aspectes a millorar, però el desplegament que s'ha fet és l'adequat i des del meu punt de vista la resposta ha estat ràpida i està sent contundent.
0: Aquestes mesures de control, l'altre dia explicaven des dels agents rurals que s'intenten concentrar com molt a la zona zero, no?, de l'aparició d'aquests casos, i que l'objectiu era intentar que aquests animals no sortissin d'aquest radi, perquè a més estem parlant d'un virus, el de la pesta porcina africana, que es transmet molt, no?, tot i que no hi hagi risc per als humans.
1: Sí, és altament contagiós, i és que el virus, també el medi, té molta persistència dins el medi. Llavors, el que... Clar, també aprenem d'altres situacions, no? Ja hi ha hagut altres brots, altres països d'Europa, i ho han gestionat com bonament han pogut. Llavors tenim l'avantatge de comptar amb aquestes experiències prèvies. Llavors per això, per exemple, no s'apliquen batudes allò massives, perquè les batudes, bueno, la caça, l'activitat cinegètica, el que fa és dispersar els animals. Llavors es procura que aquests no es dispersin. També l'indret on ha succeït el brot inicial, doncs és molt acotat, no? És un triangle entre la C-58, la C-16 i la P-7. Llavors, sí que això dona facilitat per treballar sobre el terreny.
0: Les carreteres fan com de mur de contenció.
1: Clar. O sigui, no és el mateix protegir un límit, tot sense que protegir només els passos, no? Hi ha passos tant per sobre com per sota de les carreteres, que és el que es va protegir. Si aquelles zones, aquells passos queden blindats, és perfecte. Ara, tot i que si després la gent passa per allà i veu una cinta i passa igual, llavors cagada pastoret, saps? O sigui, no farem res. No, la gent, en aquest context, la gent ha de ser molt conscient de que estem davant d'una amenaça real, d'una amenaça que, tot i que afecti el sector per si, i que part de la societat no s'hi senti identificada o no s'hi senti que pugui patir la repercussió, el sector porcí en aquest país és molt i molt important. I sí, i ens afectaria a tots, això. Llavors, és això, simplement la gent ha de ser conscient que la població ha de ser conscient que està en mans de tots, protegir, bueno, col·laborar-hi. No són només agents rurals, no és només la UME, no és només... aquí estem tots implicats. I simplement, sí, tenim l'opció de passejar el gos al parc de baix de casa en lloc d'anar a donar una volta per Collserola, doncs és molt desitjable, estem fent molt.
0: Per acabar, Carles, et volia preguntar, no sé si tens una mica d'idea de quan es podria contenir el brot o és molt difícil aventurar-se en això?
1: És que la bola de l'oràculo encara no la tens, no? Encara no la tinc. Però de la manera que s'està fent, de la manera que s'està actuant jo sóc optimista.
0: Carles Conejero, expert en gestió de fauna urbana i doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies. Tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
2: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
3: Hola, què tal? Soc el Dani i et recomano la cançó La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, perquè ara que ve l'estiu tots tenim ganes de ballar i de passar-ho molt bé.
4: El baile, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: 107.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les

0: Nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feia ben habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Doncs una setmana més parlem de cine, com sempre, amb la companyia d'Antonio Barrero. Benvingut, com estàs?
3: Gràcies, molt bé.
2: Doncs avui tenim un tema molt interessant, he de dir, almenys per mi.
3: I per mi també.
2: I pels nostres oients també, no?
3: Sí, sí, crec que sí.
2: Explica'ns, Antonio.
3: No res, que això, que del 5 al 13 de juny tindrà lloc a Roda de Barà la 18a edició del FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un total de 82 produccions competiran en diverses modalitats, llargmetratges, documentals, curtmetratges i altres formats. Totes les obres opten als premis del jurat i del públic, i algunes també al premi en línia. El festival acollirà 34 estrenes mundials entre llargmetratges de ficció, documentals, curtmetratges, videoclips, produccions de centres educatius i curtmetratges del concurs Jove. I 7 seran els llargmetratges de ficció que podrem gaudir a les tardes i a les nits dels dies del festival. Si us sembla bé, anem a repassar-los un a un.
2: Hem de dir, Antonio, que hi ha propostes molt variades, no?
3: Molt variades, sí.
2: Per tots els gustos.
3: Sí, sí, és un paquet diferent i, a més, això, per tots els gustos. Ho has dit molt bé.
2: I em sembla que començaràs per el que serà, deixa-m'ho dir així, la cirereta del pastís.
3: Sí, la cirereta.
2: Perquè és la gran estrena mundial.
3: Efectivament, i perquè no és habitual tenir comèdies, i tenim una comèdia per començar d'allò, de lo més potent.
2: Mm-hmm.
3: Es tracta de Burundanga, de José Corbacho. És una pel·lícula produïda per Minoria Absoluta, amb la participació de 3CAT i Prime Video. Burundanga és del José Corbacho. José Corbacho, doncs, bueno, té una certa trajectòria com a director de cinema, és més actor, és més dramaturg, l'hem vist aquí a Roda de Barà també fent un monòleg, és un artista multivariat. Però aquí, de nou, torna a la comèdia, havent fet ja pel·lícules com Incidències, Covardes, que no era una comèdia, i Tapes, bueno, que era una mica una barreja. I aquí torna amb una comèdia esbojarrada. Són 90 minuts i és una pel·lícula, com tu has dit molt bé, estrena mundial. Va a la selecció oficial a concurs i en principi no té data d'estrena comercial, però com va dir el productor Paco...
2: Escribano.
3: Paco Escribano, gràcies. Va dir que segurament seria l'inici del desembre d'aquest any. El guió és d'Olaig Arroyo i Marta Sánchez i està basat en el text teatral de Jordi Galzeran, el dramaturg Jordi Galzeran. El productor, com hem dit, Paco Escribano, la direcció de producció de Maite Fontanet i els intèrprets principals són Adriana Torrevejano, Carol Rovira, Jordi Sánchez, el gran Jordi Sánchez, Marcel Borràs, Francesc Ferrer, Sílvia Abril i Santi Millán. De què va la pel·lícula? Desvetllarem poca cosa. La justa. La Berta descobreix que està embarassada i no sap què fer, perquè dubta de l'amor de la seva parella, el Manel. Aconsellada per la seva amiga Sílvia, decideix administrar-li burundanga, la droga de la veritat. Però quan li fa efecte, el Manel confessa una altra cosa molt més inesperada, que forma part d'un comando etarra. No puc comentar-la perquè no l'he vist. Uh-huh. Tinc opció de veure-la, però no he volgut veure-la perquè vull gaudir-la i riure amb tota la sala plena el dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda en aquesta pel·lícula d'inauguració del festival.
2: Perfecte, Antoni. Per cert, recomana totes les edats?
3: Sí. Aquesta és una pel·lícula que està recomanada a menors de 12 anys.
2: Que no recomanada, per
3: Perdó,
2: menors?
3: No recomanada, sí. No recomanada a menors de 12 anys, perquè tot i que és una comèdia, bé, està pujadeta de to.
2: Uh-huh. Deixa'm aprofitar per recordar, Antonio, que totes les projeccions al FICAT són gratuïtes.
3: Sí.
2: L'únic que, en aquest cas, per Burundanga, que és el dia de la inauguració, sí que cal una invitació.
3: Molt bé.
2: Vinga, seguim.
4: I can make the same face you make. Like something really bad is about to happen. It'll be like this.
5: Catalina!
6: M'agastaràs el nom?
7: O jo, abuela.
8: Con un escalón.
7: Sí.
9: Es lo que tienen estos vestidos.
10: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.

0: Yo creo que está mejorando, pero tú no lo ves.
1: Pots sentir?
0: Sí, però les traces no.
2: És per totes bandes en aquesta casa.
3: Ja han llorat tot el que tenia que llorar este verano.
4: Se m'apareix quan més la necessit.
5: Anem, si me dius que t'ajuda a posar rentaplats. Això és una altra cosa.
1: Ets una grossera.
5: Papa, és una broma.
1: És una provocació terrible.

0: deixaràs de sentir-la prou.
1: Molt bé. Estem escoltant el tràiler de Forastera, de la directora Lucía Aleñar. És una pel·lícula produïda per l'Astor Media, Bilout Films, presenta Deliris Films i la Perifèrica Produccions, amb la participació de 3CAT, Ràdio Televisió Espanyola, Filmin i IB3, la tele de Mallorca. Pel·lícula de 97 minuts, és un drama intimista, any 2025, i és una pel·lícula que va a la selecció oficial a concurs i que podrem veure el dilluns 8 de juny a 9:45 del vespre. La pel·lícula ha passat pels festivals de Toronto, de la Seminci de Valladolid i el Festival D'A de Barcelona. I aquí sí que tenim data d'estrena comercial, serà el 20 de novembre d'aquest any. És l'òpera prima de la directora Lucía Aleñar, el guió és seu, la música de Philippe Lehmann i la fotografia d'Agnès Piqué. La producció és de Marta Cruanyes, Ariadna Dot, Bàrbara Ferrer, Tono Folguera, Míriam Porter i Marta Reguera. Intèrprets principals, la Zoe Stein, la protagonista principal, Lluís Omar, Núria Prims, Martina García i Marta Angelat. De què va la pel·lícula? Catalina, la Cata, veurà com les seves vacances d'estiu queden trastocades per la mort absurda i sobtada de la seva àvia, que només ella presencia. El seu dol fa un gir quan, de manera casual, comença a fer-se passar per la seva àvia. El que comença com un simple joc de disfresses acabarà desdibuixant els límits entre la realitat i allò que en literatura s'anomena el realisme màgic. I la pel·lícula fa un pas més enllà i ens ubica una mica en aquest realisme màgic que en literatura sabem molt bé el que és. És una pel·lícula que està basada en el curtmetratge del mateix títol de la mateixa directora l'any 2020. Bé, a través de la història de dol d'una nena, d'aquesta neta, és joveneta, que perd la seva àvia durant l'estiu, la realitzadora madrilenya s'atreveix a desdibuixar els marges de la ficció plausible, allò que entendríem per normal, per intentar trobar una via contemporània del que seria aquest realisme que ens porta més enllà. És una cinta senzilla que sembla alçar la veu per narrar una història de pèrdua i acceptació. La pel·lícula és interessant i crea un cert neguit. És una pel·lícula, en aquest cas, no apta per a menors de 12 anys, perquè la pel·lícula és un drama que toca molts fils i que et deixa una mica amb una mica de mal cor.
2: Mm-hmm. Molt bé. Recordem, dilluns 8 de juny, a 9:45 del vespre, al Teatre del Casino Municipal.
1: Molt bé.
3: Has d'assumir les conseqüències dels teus actes.
4: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que 2 años, llevan casi 2 y medio. Tú querías tener una familia, ¿no? Con hijos, tú me dijiste.
5: Ton pare no tenen la mare xata.
6: Per nosaltres ets com de la família.
7: No és el mateix, veritat?
6: Quants diners necessites?
8: ¿Puedes mandar la notita?
4: ¿Y si no sale bien?
9: Ara ja li he solucionat, però has de saber-ho, Matficàs. El jutge necessitarà saber-ho tot abans de dictar una sentència.

0: Els altres no poden carregar amb la teva culpa.
1: Escoltem el tràiler de Femení Singular, una proposta del director Javi Puebla. Pel·lícula produïda per Gaia Audiovisuals i Loto Films i amb la participació de Trescat i Apunt, la televisió valenciana. Pel·lícula del 2025, 91 minuts i un drama, en aquest cas un drama social també de fort impacte. Va a la selecció oficial a concurs i és una pel·lícula que ha passat pels festivals de Màlaga i el Festival D'A de Barcelona. No té data exacta encara d'estrena comercial. Xavi Puebla és un director que té un cert bagatge ja amb la seva filmografia. Ha dirigit pel·lícules com A Puerta Fría, Bienvenido a Farewell Goodman i Nit de Festa. En aquesta ocasió, la pel·lícula Femení Singular, el guió és seu, també de la Mireia Vidal i Jesús Méndez, la música interessant d'Isabel Latorre i la fotografia d'Albert Pascual, i en la producció executiva Carles Pastor. Els intèrprets principals són la Vico Escorcia, la protagonista, Nora Navas, Casia Capcia, Sergio Caballero i Mònica Almirall. Nayeli és una jove mexicana que treballa com a dona de fer feines a Barcelona i s'enfronta a innombrables dificultats quan la seva vida fa un gir inesperat. Mentre lluita per recuperar el control de la seva vida, la seva determinació l'enfrontarà a una societat que la jutja i la limita. Pel camí trobarà la força per transformar-se, per bé i per mal. Comento una mica per sobre de què va. Javier Puebla filma aquí amb intel·ligència un retrat on la violència no és espectacular, sinó estructural. No cal subratllar-la. Està en els gestos, en les dinàmiques, en aquesta forma tan assumida de tractar qui ocupa una posició més vulnerable. Migrant, dona, precaritzada, el film exposa com la societat es percep a si mateixa com a justa, mentre que reprodueix, gairebé sempre sense adonar-se'n, actituds profundament classistes i supremacistes. Femení Singular aposta pel silenci no com un posat, sinó com una forma de mirar. Pocs diàlegs, molta observació i una posada en escena que confia en que l'espectador, ell sol, completi allò que no es diu. I és aquí on la pel·lícula troba la seva força, en una honestedat poc complaent. La pel·lícula la podrem veure el dimarts 9 de juny a 9:45 del vespre.
2: Perfecte, i recordem, entrada gratuïta.
3: Això en dos puntetes ho arreglem.
4: Ves, xiqueta. Segura.
5: Va, gallina, atreviste!
6: Teresa, que avui no vol jugar amb nosaltres.
5: Teresa, vine, vine!
6: Va, ensenya'm-nos el que tens per les faldes.
7: Espavila, Teresa. Estan a punt d'arribar.
8: No som la meva família. No vull anar.
7: Quan siguis gran ja ho entendràs.
9: Quina il·lusió que t'has pogut vindre.
10: La mare voldria haver dit.
9: No s'ho troba molt bé.
11: Hi ha una cosa que he de fer.
12: Aquí només quedarem les dones, els vells i els tarats.
11: Vull allistar-me a files.
12: No, no, no pots.
11: Busqueu voluntaris.
12: Teresa, la guerra no és un bon lloc per tu.
1: I ara escoltem el tràiler de Els mals noms, del director Marc Ortiz. Pel·lícula produïda per la Malanga Produccions Audiovisuals, Admirable Films i TV On. I en aquest cas amb la participació també de Trescat, Apunt i Radiotelevisió Espanyola. 110 minuts d'un drama històric molt potent i basat en fets reals. La pel·lícula va a la selecció oficial a concurs i ha passat pel Festival de Sevilla i tampoc té data d'estrena comercial. És l'òpera prima també del director Marc Ortiz, el guió és seu, la música és de Maria Bartomeu, Marina Alcantut i Tere Núñez i la fotografia d'Albert Banyeres. La producció executiva és de Marc Muñoz i Paloma Mora. Els intèrprets principals són el protagonista d'adult, Pablo Molinero, perquè el seu personatge l'interpreten també altres actors de joves i de nen. Doncs Pablo Molinero, Adrià Nebot, Àlex Bausà, Patricia Bargalló, Raquel Ferri, Maria Maroto, Jaume Madaula, Isaac Ferriz i Abdelatif Huidar. La història és la de Teresa Pla, que és un jove intersex criat com a dona i que lluita per ser reconegut com a home dins de l'arcaica societat espanyola de principis del segle XX. L'arribada d'un grup, un grupuscle de guerrillers que s'escapen de la Guerra Civil Espanyola es convertirà en la seva última oportunitat per fer realitat el seu somni, el preu de la seva identitat, i que no és més que la fugida, l'aïllament i la reinvenció. Els mals noms parteixen d'una cosa molt potent: rescatar algú que la història va deixar-la fora i tornar-li un lloc. I això d'entrada ja té molt de pes. Marc Ortiz debuta amb una mirada molt cuidada cap a Florenci Pla, construint un retrat dur, incòmode i força honest en la seva forma de que té de mirar cap a aquest Florenci Pla. La pel·lícula guanya molt en l'aspecte físic. Pablo Molinero està molt bé, té cos, presència i aconsegueix transmetre aquesta barreja de força i fragilitat alhora sense fer gens de soroll. I els paisatges sumen. Els llocs pels quals transita la pel·lícula en els exteriors són d'una bellesa enorme. Aquest entorn rural, aspre, és bonic, però també és hostil. I tot això li dona a la pel·lícula una atmosfera molt coherent. Pel·lícula que podrem veure el dimecres 10 de juny a 2:15 del vespre i també no és recomanable per a menors de 16 anys.
2: Molt bé.
1: Seguim ara amb Tanit. Tanit és la pel·lícula del Pep Garrido que podrem veure el dijous 11 de juny, també a 2:15 del vespre, que és l'hora 2:15 del vespre, sí, que és l'hora habitual de les pel·lícules a la nit. La pel·lícula Tanit està produïda per Atiende Films i Daxa Produccions i amb participació de Trescat i Apunt. Pel·lícula del 2025, 108 minuts, i aquí és un drama fantàstic. Fantàstic de fantasia, vull dir.
2: Sí.
1: La pel·lícula va a la selecció oficial a concurs i ha passat pel Festival D'A de Barcelona. Tampoc té data d'estrena comercial. En la filmografia del Pep Garrido destaquen tres produccions: Dolly Fasol, Sense sostre i Bustamante Perkins. Sense sostre vam tenir-la al FICAT. El guió és de Pep Garrido i és una adaptació cinematogràfica del conte juvenil del mateix títol de Núria Albó. La música de Clara Pella, i la fotografia, que és excel·lent, és de l'Àsia Júlia Larroca. La producció de Xes Cabot i Xavier Crespo. Les intèrprets principals, la protagonista, la nena que està genial, Dolça Salvans Portell, després Sara Espígol, Isabel Rocati, Núria Molas i Sergio Caballero. Ens trobem al bell mig del Montseny i la petita Tanit campa per on vol perquè no hi té més remei. Hi ha un embaràs de risc que obliga la seva mare a fer repòs i ella volta tot el dia sense control per aquest bosc bonic del Montseny. Un dia, però, mentre busca el seu gos Xuc, que s'ha perdut, Tanit topa amb l'àvia Perona, una vella que viu aïllada al bosc i a qui tothom pren per bruixa. Mentre aflora una peculiar amistat entre elles, a casa de la Tanit les coses es compliquen. Tanit és una nena que espera el naixement del seu germà. Estic una mica intentant fer el comentari, tampoc sense desvetllar massa.
2: Uh-huh.
1: Mentrestant espera que aquest embaràs arribi a bon termini, ella continua gaudint de la infantesa rondant i jugant pels voltants de la casa rural on viu amb els seus pares. El llargmetratge del director i guionista Pep Garrido és un conte agredolç sobre els encaixos i els desencaixos que es produeixen entre els nens i els adults i sobre el repte de trobar-se en alguns dels grans problemes de la vida i la mort quan encara no s'hi està preparat, si és que de fet alguna vegada s'hi està. M'he deixat de dir també que el film destaca per damunt de tots els altres, que és una cosa poc habitual, a nivell tècnic és pel so. És una meravella, és una pel·lícula que la sents tota i té un disseny de so increïble. La responsable és la Verònica Font, i també als exteriors el so directe és una meravella. És de les pel·lícules que més gaudirem i que no haurem d'esforçar-nos gens per sentir-la bé. Doncs recordo de nou, dijous 11 a 2:15 del vespre.
2: Tanit, eh?
1: Molt bé.
13: tener una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
14: ¿Es verdad que a vostè li ha tocat la lotería 5 vegades?
15: ¿Es verdad?
13: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canal.
16: ¿Por Son Canal?
14: Centro comercial, torres de viviendas, hotel. Los gitanos no dejarán más Son Canal.
15: ¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
13: ¿Qué hacemos, tía?
15: Pagarle. Yo cuido de mi familia, nena.
13: En verdad, simple.
15: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
13: Aquí
15: no nos van a ganar.
13: Manda ella.
14: ¿Y usted juega gaire a la lotería? Ho dic perquè cada vegada han estat primers premis, no?
15: És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunats?
17: Que yo te quise, tú bien lo sabes.
13: No voy a poder pagarte nunca todo lo que has hecho por el gato. Tía, no quiero que acabe con el papel a mano.
15: Intenté que lo dejaran muchas veces. Vamos a comprarle directamente a los mexicanos.
18: ¿Pero tú qué quieres? ¿Empezar una guerra o qué?
19: No, aquella merda, no la toc, coño.
13: Si te quedas en un canal, es difícil que esa merda no te toque.
14: Si bajan los precios, lo único que vas a conseguir es que esto sea un cementerio de yonkis.
15: Ve, te he matado. Hala, a tu casa.
1: Bé, i estem sentint el tràiler de Mallorca Confidencial.
2: Quina marxa, no, Antoni?
1: Sí, una marxa increïble. Val a dir que el tràiler que estem escoltant és la versió en castellà. La pel·lícula que veurem al FICAT és la versió catalana i, evidentment, el català està per damunt de la resta de llengües. Mallorca Confidencial és una pel·lícula del David Ilundain. Molta marxa, sí. És una pel·lícula produïda per Inicia Films, Cinètica Produccions i Umedia, amb la participació de 3CAT, IB3, la televisió mallorquina, Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola. És un thriller, a més, amb suspens i que ens farà vibrar de principi a final, 90 minuts d'entreteniment de lo més interessant. Va a la selecció oficial, però, en aquest cas, fora de concurs, perquè la pel·lícula ja s'haurà estrenat. Ha passat pel Festival de Màlaga i pel BCN Film Festival. A la filmografia del David Ilundain hi ha dues pel·lícules molt interessants, Uno para todos i B, B de la lletra B, pagar amb B. El guió és d'Amèlia Mora, la música de Margaret Herman i la fotografia d'Àlex Garcia. En la producció executiva, Valerí del Pierre i Luis Hortas. Intèrprets principals, la Lolita Flores, genial, i l'Àsia Ortega donant-li el contrapunt, també genial. Després Jordi Sánchez, Amin Hamada, Moreno Borja, Manuel Chacón, Elena Furiase, Lorca Prada, Pep Tosar, Fabio Espinosa, Josep Julien i Toni Climent, entre altres. Estem a Mallorca de l'any 2007. És important fixar aquesta data, any 2007. A l'ombra d'un imperi construït sobre la por i el silenci, la Xusa governa amb mà de ferro Son Canal, el cor fosc del narcotràfic a l'illa. Però l'arribada d'un ambiciós projecte immobiliari amenaça d'esquerdar el seu regnat. Quan l'Anela, la seva neboda, surt de la presó i torna a un món que ja no reconeix, descobreix un secret enterrat que ho pot fer caure tot. Entre lleialtats trencades i una violència que ho devora tot, l'Anela haurà d'escollir o bé sotmetre's al pes de la sang o arriscar-ho tot per la llibertat. Bé, aquí David Ilundain torna a parlar de la corrupció política i la integració del diferent, com en les seves dues pel·lícules anteriors. Però afegeix el tràfic d'estupefaents i l'especulació immobiliària en aquest thriller potent protagonitzat, com he dit, per Lolita i Àsia Ortega. La cinta reposa, com en els anteriors, en interpretacions molt sòlides. Aquí la Lolita Flores està notable, en un paper que sembla fet a mida per ella, com a matriarca gitana i senyora de la droga a l'illa mediterrània. I aquest contrapunt, aquesta rèplica que li dona l'antagonista Àsia Ortega en un personatge que es debat entre la lleialtat a la sang gitana o trencar-la amb una manera de vida, una mena de vida sense futur, però en qualsevol cas, com ella vol, lliure. Pel·lícula que podrem veure el divendres 12 de juny a 2:15 del vespre i és una pel·lícula també no apta per a menors de 16 anys.

0: Bé, i parlem ara de La ciutat cremada. És una pel·lícula de la que ja n'havia parlat, però ve a tomb perquè ja també la tenim dins de la programació del FICCAT. En aquest cas és una pel·lícula que no va ni a la competició oficial ni va tampoc al fora de concurs. És una pel·lícula que la podrem visionar dins la secció retrospectiva el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda dins d'aquesta secció retrospectiva. I és que La ciutat cremada d'Antoni Ribes fa 50 anys que es va estrenar. És una pel·lícula de l'any 76, 156 minuts, un drama històric llarg, ubicat a la ciutat de Barcelona, bàsicament, produïda per Leo Films i Produccions Teide. La direcció, com dic, d'Antonio Ribes i en la producció Ferran Repiso i Josep Maria Forn. El guió és d'Antoni Ribes i Miquel Sans. És una pel·lícula que té l'assessoria històrica de Josep Benet, Josep Termes, Isidre Moles i s'ajusta bastant a la realitat històrica d'aquells moments. La música original de Manuel Valls, boníssima, la direcció musical d'Antoni Ros Marbà, la fotografia de Teo Escamilla. La pel·lícula és una gran epopeia històrica i que narra els esdeveniments que es van produir a Barcelona entre els anys 1899 i 1909, des del retorn dels soldats de la Guerra de Cuba fins a la rebel·lió popular coneguda com la Setmana Tràgica. La trama s'articula a partir dels successos esdevinguts als Palau, una família de l'alta burgesia de la ciutat. Ho deixem aquí.
1: Antoni Barrero, moltíssimes gràcies i, per cert, bon FICCAT.
0: Gràcies igualment. A gaudir.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
2: Què tal, Manel?
1: Doncs molt bé, avui un tema que en teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Miravet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit, em podeu preguntar de tot.
2: Que bé.
1: Per tant, comencem amb aquesta llibertat. Jo crec que ja és un plus, sí, és un bon
2: plus,
1: extra.
2: I tant, totalment.
1: Doncs escolta, anem per feina.
2: Som-hi.
1: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
2: Adele.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I com sempre, comencem donant-vos una mica de context. Us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn. Que, Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
2: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
1: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
2: Clar.
1: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara és feina.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones, que potser la seva experiència doncs, pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
2: Totalment, aquest referent, i tant.
1: Doncs som-hi.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Miravet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
3: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
3: Tot.
1: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
3: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? Amb veritats. I, per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització. Per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I, per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. A l'edat que tinc.
1: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades, en aquest programa hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Sí. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
3: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant, no dubtes en la meva, diguéssim, identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i em vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè jo soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon, i vaig fer aquest pas. Ei, no et digo cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Uh-huh. Un munt d'amigues que m'hi ha trobat i m'han anat ajudat i, no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
2: Uh-huh. Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
3: Sí.
2: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport... Uh-huh. I amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no? No és el lloc o no són les persones.
3: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Mm. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família... Li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana, i ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un, i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estar al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que soc una dona trans, ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues. Que són parella, i em van acompanyar a trànsit, i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, Moltes amigues, i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
1: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
3: Sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això és... no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res i...
1: I com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
3: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política, he tingut vida social molt interessant, vull dir, important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veia en vestit normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, és que atrevida que ets, dic, soc jo, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt, molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
2: Sí.
3: Saps? Més aviat, tenien por per la violència dels altres. I que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, eh? Jo vaig començar un maig. I jo un setembre vaig caure, eh? Vaig caure en picat. I vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Perquè, clar... M'estava, diguéssim, acostumant a les hormones... com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'inculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. Mm. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
1: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
3: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida. O suïcidar-me o ser una dona. Mm-hmm. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei. Mm-hmm. Perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
2: Mm-hmm. Clar, hi ha un efecte... no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
3: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el que de vestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta.
2: Clar.
3: L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Mm. Molt més que tot això.
2: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa,
3: sí,
2: entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no?, sense fer-se, potser.
3: Tu pensa que jo, l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència. Perquè jo, en la meva adolescència, de 15 al 17, ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Mm-hmm. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Mm. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Mm-hmm. Saps què vull dir? O sigui, tot em anava com contradint-me, saps? Mm-hmm. I no sentia el que, en teoria, ha de sentir un home. Vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu ell, del matxa alfa, sí, i aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant. Vull dir, m'entens?
1: Total, sí, sí.
3: Em sentia,
1: sí, sí,
3: totalment desplaçada, no?
1: Mm-hmm. Adele, amb això que ens deies, que tu, sí, n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties?
3: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és, soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, tot. I els homes no els entenia. No s'entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
2: Mm-hmm. Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, creen molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això? També com a activista?
3: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge. Perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar. I després, sí, primer la van denigrar perquè era hondurenya. Llavors van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, són TERF, que diuen, no, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No, no, no. La Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen, de veritat. Tanta baixesa moral ja aquí. Tant d'odi ja contra nosaltres. Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir, per mil coses, us faríeu creus. Us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades. I sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
1: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí. No hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple sí. per a altres persones?
3: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta, com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant. Val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple, la Marc Cambroller és una històrica i aquesta porta molts anys, és el 70, però és una. O alguna que és diputada, així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és mal guanyat perdre aquest espai. Val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera i s'expressen d'una manera, però s'expressen d'una altra. Jo sóc àvia i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys.
1: Que n'hem de parlar d'això també, ara en parlarem.
3: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
2: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, és això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
3: És impossible, és impossible.
1: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
3: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare, i jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella. Entén-me, salvar les distàncies, sí, I sempre he fet de mare del meu fill. Sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. Ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res. Sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare. No gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins i això, però jo també sóc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital. Doncs bé, ha estat 10 dies a l'hospital. Doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares. Clar. I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare. I la mare gestant diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo sóc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
1: és
3: el que em va passar. Jo quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que havia tingut un filla, i el tenia aquí. Val? Doncs tu imagina't això, que la gent pensava que se li anava la pinça a aquesta tia. No. Doncs jo anava pel carrer i s'enquillen les llàgrimes quan veia un nen. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
4: Fixa't.
3: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
4: Mm-hmm. Adele, aquest fill que ara ja és pare, sí, és a dir, que
3: no, no, passa... no és pare, no és
4: ara
3: pare.
4: És pare, tampoc.
3: Ja t'explicaré.
4: Ara m'explicaràs per què ets àvia. Sí. Però a aquest fill li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o no va caldre perquè ja et coneixia moltíssim? Com ha anat,
3: jo t'explico, el meu fill és discapacitat, mm-hmm. Val? I està en una residència, llavors TTA. Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que bueno, que li vaig dir a la meva ex que és una dona, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar de com ho portaríem, això, i el centre ens van dir, diu, no pateixis, tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient. I ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat.
4: Clar.
3: Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
4: l'encaix que li donava.
3: L'encaix que li donava, perquè un nen autista, doncs tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no he tingut cap problema.
4: Uh-huh.
3: I en quant als meus nets i netes, sí. Jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. Uh-huh. I ella té un fill

0: Al principi sempre hi ha el típic, però sempre, sempre o sigui, de tant quan truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues.
1: Molt propera, sí, sí, molt bé, molt bé.
2: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
0: Jo explico una cosa.
2: Digues.
0: Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però t'explico. Mira, una cosa tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen, parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele Miravet, passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què. Fa així, gira i diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta... Diu, vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? Amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora, es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes que ells no... que ho estudiarien, tot el que ha passat, perquè això no pot passar... Això a l'hospital, I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que, vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat. Jo m'han de tractar com una altra dona. Però hi ha professionals que no estan en això.
1: Clar.
0: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un
2: estudi?
0: Un protocol pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
1: Clar.
0: Va? Perquè si no es fa. I això sí que és preocupant. Però si tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Bellvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat amb problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
1: Totalment. És que, de fet, amb això que ens deies, tu vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, vas enviar, vas contestar. Però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
0: Clar,
1: és a dir,
0: clar.
1: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser, no sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
0: Mira, jo opino, és la meva opinió,
1: sí?
0: Que les lleis estan i les normes estan, però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar a un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parli amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire, el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin... Com jo sí que tinc la partida de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors, aquestes persones pues, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però en la targeta sanitària posa 0 o 1. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em van posar el nom sentit, hi havia el 0. I llavors hi ha coses que no em corresponen.

0: corresponia legalment. Ara tinc ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors, això també s'ha d'explicar. I no s'explica. Llavors, quan tu vas allà i veuen un zero, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang i quan vaig anar a tragar el paper, dic, posa, home, dic, jo sóc un home. Diu, és que clar, has de fer un tràmit. O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
1: Clar.
0: Sisplau, expliqueu.
2: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
0: Bé, jo, aviam, això va... cada persona fa el seu, eh?
2: Sí, sí.
0: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'han posat en contacte amb mi. Una persona de 58 anys per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia. Clar, tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. I la meva família, doncs, com ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran. I al meu entorn he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots. Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
2: Totalment.
0: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que et protegeix de tot, i després, quan et cau la cuirassa, vas nua. Vas nua. Jo no hi tenia por. Ja tinc por. Val?
1: Doncs, Adele, moltes gràcies
2: moltíssimes
1: per acompanyar-nos avui,
2: sí,
1: per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem recomanant música.
2: Vinga, marxem amb Porfa Volver de Sofa.
1: Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
2: Que vagi bé.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Bona tarda, són les 7.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària, Jordi Fortià.
6: Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama començar la negociació de zero i anuncia la represa de les mobilitzacions. Per CGT, Laura Gené demana el cessament de la consellera.
7: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
4: La consellera Esther Niubó demana responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i anuncia que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
6: Assegura que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
4: Els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament amb el rebuig de les esmenes a la totalitat.
6: Els comptes tenen el rebuig de Junts, el PP, la CUP, Aliança Catalana i Vox. Mònica Salas és la portaveu de Junts i Alejandro Fernández del PP.
10: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
11: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
4: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarreguen força al Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga.
6: De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha aplegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus.
4: I en esport, Janira Gallut, el Barça busca passi a semifinals de l'ACB.
12: Arrenca el partit dels blaugranes al Palau contra l'UCAM Múrcia, de moment amb empat a 0 al marcador en aquest primer minut de partit, on l'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes, quan 6 jugadors van acabar amb dobles dígits de valoració.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb ara mateix ruixats i xàfecs que s'aniran intensificant, especialment en les properes hores. De moment s'han recollit 11 mil·límetres a les Borges Blanques, a les Garrigues. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda, aproximadament, en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà, o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la vall del Ter, de la vall del Fluvià o de la vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i, sobretot, molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. A aquesta hora queda encara algun punt amb alguna afectació. Per exemple, tenim la carretera GI674 a Caldes de Malavella, de moment tallada en els dos sentits de la marxa a causa d'un accident. També, en aquest cas, per un vehicle avariat a l'autopista P7, a l'altura de Cambrils, en sentit nord, hi ha un carril tallat, cal passar per precaució. De moment, no hi ha cues en aquest punt. I en el cas de l'altura de Salt, amb aquesta mateixa autopista P7 i en sentit sud, hi ha hagut un accident aquesta tarda. Els vehicles, un cop ja s'han retirat al voral, la circulació ha millorat força. Ara, de fet, només queda un puntet d'intensitat en aquest punt. Sobretot, això cal passar també amb precaució. Pel que fa al volum de trànsit, ens en queda ja a poques vies, sobretot les dues rondes de Barcelona, que encara, proporcionalment, encara van bastant carregades. La ronda de dalt, ben bé des de l'Hospitalet fins a Vallcarca, va plena en sentit Trinitat, i la Litoral també en aquest sentit, de Zona Franca a Montjuïc, també a la Barceloneta, i en sentit Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària.
4: Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i ha participat un 61% dels docents consultats. Tot i això, Educació ja ha anunciat una nova ronda de contactes demà mateix per valorar els resultats de la consulta, però assegura que tirarà endavant l'acord amb l'aval del Sindicat Professors de Secundària, UGT i Comissions Obreres.
0: Per la seva banda, però, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero. De moment, demà mateix es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarquen professors de secundària després que els seus afiliats sí que han avalat l'acord. Esther Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona. Demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt, i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna als seus afiliats 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Riubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Riubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Enmig de crides a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
10: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
11: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
12: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
9: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: Precisament el conflicte d'educació ha planat sobre el ple al Parlament, que aquest matí ha aprovat el primer tràmit dels pressupostos amb el rebuig a les esmenes a la totalitat. Els socis del govern, però, Esquerra i Comuns, han exigit un nou esforç a Niubó i tornar a començar la negociació. Mont Carvajal.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat que els pressupostos faran avançar el país, ha agraït les aportacions i la generositat, ha dit, d'Esquerra i els Comuns a l'hora d'acordar-los, i ha fet una crida a Junts i al Partit Popular a votar a favor del nou model de finançament al Congrés de Diputats per tenir gairebé 4.700 milions d'euros per pressupostos vinents.
14: Per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
13: Els que han presentat esmena a la totalitat, Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana han carregat contra els pressupostos. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
15: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels Comuns.
16: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calen acords per avançar. I els Comuns han advertit que el seu suport no és un xec en blanc permanent per al futur.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Doncs també en clau laboral, sindicats i la direcció de Nestlé a Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
18: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y creemos que lo hemos hecho.
17: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
0: En canvi, la companyia DAO anuncia un ERO que pot afectar 138 treballadors a Espanya, sobretot a Tarragona.
4: El sindicat de treballadors rebutja la mesura i denuncia que la major part dels acomiadaments afectaran el polígon petroquímic de Tarragona, que compta amb 687 treballadors. La mesura s'emmarca dins una iniciativa a escala global, una iniciativa que, segons DAO, serveix per impulsar el creixement i la productivitat a través de la simplificació del model operatiu. L'empresa assegura que vol optimitzar els processos i ajustar els costos per millorar el servei als clients.
0: Més detalls del sumari del cas Leire. L'exmilitant del PSOE hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia.
4: Un informe elaborat per l'UCO de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari del cas, destapa diverses reunions entre Díaz i l'excomissari Villarejo per tractar l'operació Catalunya i per pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. L'UCO adjunta diversos documents i transcripcions de converses de Díaz amb Villarejo on s'evidencia que busquen indicis de corrupció sobre el jutge Marchena i la seva relació amb el PP i la policia patriòtica.
0: I el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball a Badajoz.
4: Ha estat en el marc del judici en què s'investiga si va rebre tracte de favor, presumptament, en un càrrec fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. David Sánchez ha declarat a l'Audiència Provincial de Badajoz, però només ha respost a les preguntes del seu advocat. Això sí, també ha negat haver influït en la contractació del seu amic, Luis Carrero, com a cap de coordinació de programes d'activitats transfrontalistes.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no ho he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
4: Omella s'ha declarat sorprès per la polèmica.
0: I també en la plana social es cronifica l'exclusió residencial segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo.
20: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
21: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estan a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, provin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
20: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: Més coses al tram de la línia 1 del metro de Barcelona entre Plaça de Sants de la Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
2: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: A tot això, Barcelona eliminarà les bicis compartides el 2027 pel desgavell i mal ús que en fan els usuaris.
4: Els companys de BTV van avançar la setmana passada que les 3.500 bicis compartides acumulen un total de 5.413 multes en un any i mig. La immensa majoria d'aquestes sancions són per aparcar indegudament en llocs on està prohibit deixar-hi una bicicleta.
0: No deixem la bicicleta, però perquè el Prat de Llobregat compta amb un nou aparcament de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
22: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
23: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també i que jo crec que va ser la gran revolució, La gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
22: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarrega intensament el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga. De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes del Corpus. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
24: I a Berga ha començat a ploure. Ha començat a ploure amb molta força. Molta força que farà que avui la Patum del vespre continua encara pendent de l'evolució del temps. Les previsions meteorològiques mantenen aquesta incertesa, una incertesa que ens anunciava aquest matí Aleix Serra, meteoròleg i regidor de Berga.
25: Durant la tarda és gairebé segur que plourà. La pluja més extensa, més intensa, segurament s'aturarà entre les 8-9 del vespre. Això ens aniria molt bé, però després continuarà quedant encara a risc d'algun ruixat més aïllat, més breu, més difícil de...
24: Malgrat tots els dubtes, totes les mirades continuen posades al cel, a l'espera de que la pluja marqui una treva i que permeti poder desenvolupar la Patum.
0: Gràcies, Josep. I una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocolectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro.
26: En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
27: Amb tecnologia, el que es pot fer, es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat. I la meva feina és un clam contra aquesta limitació de controls democràtics sobre tecnologies importantíssimes que definiran aquest segle.
26: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit del Barça al Palau contra l'UCAM Múrcia per aconseguir el passi a les semifinals de l'ACB després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes que els va retornar al factor pista. De moment els de Xavi Pasqual perden 18-22 al primer minut del segon quart. I encara en bàsquet l'escorta nord-americà James Bateman ha renovat amb el Hajduk Lleida fins al 2028. En futbol els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
3: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
2: L'objectiu del nou curs, tornar primera. El director esportiu Quique Cárcel segueix buscant el tècnic ideal per retornar l'equip a la primera divisió.
4: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots. Sabem que al final les energies ens les anem durant tots, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però em fot una energia que diu, hòstia, jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
2: I a la Lliga F, la portera francesa Romane Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
5: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego, en el campo, en las redes sociales. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero el Espanyol es donde he encontrado mi casa.
2: I a la primera federació masculina, el centre d'esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un maig on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
6: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar no, el minut 10, hem d'anar tal. El que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
2: I la selecció espanyola juga aquesta nit el primer partit de preparació pel Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic, que comença el pròxim 11 de juny. El combinat estatal s'enfrontarà a la selecció d'Iraq a Riazor a partir de les 9 de la nit en el primer dels dos amistosos que disputaran abans de començar la cita mundialista del dia 15. I en handbol és setmana de final a 8 de Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on el Barça obrirà la competició. Demà els de Carlos Ortega s'estrenaran en els quarts de final de la competició contra l'Atlético Valladolid. Sentim el tècnic.
7: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no?
2: I el CAC 7 Balonmano Granollers ha anunciat el fitxatge de la japonesa Risa Konya per les properes dues temporades fins al 2028. Arriba procedent del Tsukuba, club de referència del seu país.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
10: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
11: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
9: Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària, Jordi Fortià.
2: Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama començar la negociació des de zero i anuncia la represa de les mobilitzacions. Per CGT, Laura Gené demana el cessament de la consellera.
3: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
0: La consellera Esther Niubó demana responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i anuncia que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
2: Assegura que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: Els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament amb el rebuig de les esmenes a la totalitat.
2: Els comptes tenen el rebuig de Junts, el PP, la CUP, Aliança Catalana i Vox. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Alejandro Fernández del PP.
6: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
7: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
0: En cultura, totes les mirades posades al cel on ara mateix descarrega intensament el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga.
2: De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus.
0: I en esport, Genís Gallut, el Barça busca passi a semifinals de l'ACB.
8: En joc el partit dels blaugranes al Palau contra l'UCAM Múrcia després de la gran victòria de dimarts a Terres Murcianes. De moment, al minut 5 del segon quart, els blaugranes estan perdent 29-31.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb ruixats i xàfecs que ja estan descarregant i que s'aniran intensificant, especialment en les properes hores, i de moment s'han recollit 41,1 mil·límetres al santuari de Caral, precisament al Berguedà. Anem a saber la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda aproximadament en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la vall del Ter, de la vall del Fluvià o de la vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i, sobretot, molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Línia de tempestes activa, recordem, ara mateix al nord-est, que han arribat a deixar intensitat forta com la que comentàvem abans. Connectem ara sí amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment, pel que fa incidències, únicament dedica a la C-17, el trànsit de moment es troba tallat a l'altura de Ripoll, en els dos sentits de la marxa, a causa de caiguda d'arbres en aquest tram de la via. De moment, per tant, aquest punt de la C-17 a Ripoll tallada en els dos sentits de la marxa per aquest motiu. Sobretot, molta prudència en tots aquests trams on està plovent de forma intensa. A l'hora de circular cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Incidències de moment derivades de més enllà del que comentàvem de la C-17, de moment no en tenim més i volum de trànsit en general va millorant. Únicament a les dues rondes encara queda força volum a les dues en sentit de Trinitat. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària.
4: Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i han participat un 61% dels docents consultats. Tot i això, Educació ja ha anunciat una nova ronda de contactes demà mateix per valorar els contactes a la consulta, però assegura que tirarà endavant l'acord amb l'aval del Sindicat de Professors de Secundària, UGT i Comissions Obreres.
0: Per la seva banda, però, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero. De moment, demà mateix es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca professors de secundària, després que els seus afiliats sí que han avalat l'acord. Esther Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona. Demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Enmig de crides a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
10: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
11: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
12: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
9: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: Precisament el conflicte d'educació ha planat sobre el ple al Parlament, que aquest matí ha aprovat el primer tràmit dels pressupostos amb el rebuig a les esmenes a la totalitat. Els socis del govern, però, Esquerra i Comuns, han exigit un nou esforç a Niubó i tornar a començar la negociació. Mont Carvajal.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat que els pressupostos faran avançar el país, ha agraït les aportacions i la generositat, ha dit, d'Esquerra i els Comuns a l'hora d'acordar-los i ha fet una crida a Junts i al Partit Popular a votar a favor del nou model de finançament al Congrés de Diputats per tenir gairebé 4.700 milions d'euros per pressupostos vinents.
14: Per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
13: Els que han presentat esmena a la totalitat, Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana han carregat contra els pressupostos. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
15: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels Comuns.
16: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calen acords per avançar. I els Comuns han advertit que el seu suport no és un xec en blanc permanent per al futur.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: També en clau laboral, sindicats i la direcció de Nestlé a Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
18: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y creemos que lo hemos hecho.
17: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
0: En canvi, la companyia Dow anuncia un ERO que pot afectar 138 treballadors a Espanya, sobretot a Tarragona.
4: El sindicat de treballadors rebutja la mesura i denuncia que la major part dels acomiadaments afectaran el polígon petroquímic de Tarragona, que compta amb 687 treballadors. La mesura s'emmarca dins una iniciativa a escala global, una iniciativa que, segons Dow, serveix per impulsar el creixement i la productivitat a través de la simplificació del model operatiu. L'empresa assegura que vol optimitzar els processos i ajustar els costos per millorar el servei als clients.
0: Més detalls del sumari del cas Leire. L'exmilitant del PSOE hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia.
4: Un informe elaborat per l'UCO de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari del cas, destapa diverses reunions entre Díez i l'excomissari Villarejo per tractar l'Operació Catalunya i per pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. L'UCO adjunta diversos documents i transcripcions de converses de Díez amb Villarejo on s'evidencia que busquen indicis de corrupció sobre el jutge Marchena i la seva relació amb el PP i la policia patriòtica.
0: I el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball a Badajoz.
4: Ha estat en el marc del judici en què s'investiga si va rebre tracte de favor, presumptament, en un càrrec fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. David Sánchez ha declarat a l'Audiència Provincial de Badajoz, però només ha respost a les preguntes del seu advocat. Això sí, també ha negat haver influït a la contractació del seu amic, Luis Carrero, com a cap de coordinació de programes d'activitats transfrontereres.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà algo de català, no faltaria més. Clar que sí.
4: Omella s'ha declarat sorprès per la polèmica.
0: També en la plana social es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que viuen la major part, 3 de cada 4, en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo.
20: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
21: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Que a què esperen? Les persones continuen estan a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, provin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
20: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida de tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
2: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, a l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: En territori, demà reobren les estacions d'esquí de ferrocarrils de la Generalitat amb més de 70 activitats per aquest estiu. Entre les novetats destaca l'oferta de la tirolina doble més llarga de Catalunya que proposa l'estació de Boí Taüll. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
22: Molt bona tarda. Són quatre estacions en total de Pirineu 365, La Molina, Vallter, Vall de Núria i Boí Taüll. Les cobriran progressivament a partir de demà perquè tothom pugui gaudir d'aquests espais per la temporada d'estiu. Així, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui la nova programació d'estiu amb més de 74 activitats i 174 quilòmetres d'itineraris de senderisme i trail running. I és que d'activitats n'hi haurà per a tothom i per a tots els gustos. Entre les novetats es destaca l'estació de la Boí Taüll, que presenta la tirolina doble més llarga de Catalunya, amb un quilòmetre de recorregut. Així, i amb la voluntat de fer-ho més fàcil i còmode per a tothom, durant aquest estiu també continuarà el FlexiPass, que connecta aquestes quatre estacions de Pirineu 365 que obren per aquesta temporada d'estiu.
0: I l'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons dels Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
24: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
23: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: En cultura, totes les mirades posades al cel per saber si es podrà celebrar amb normalitat el Salt de Plens aquest vespre després de les tempestes que descarreguen ara mateix al Berguedà. De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere de Berga ha plegat centenars de persones durant la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Ràdio Porret, Josep Genescà.
25: I a Berga ha començat a ploure. Ha començat a ploure amb molta força. Molta força que farà que avui, la patum del vespre continua encara pendent de l'evolució del temps. Les previsions meteorològiques mantenen aquesta incertesa, una incertesa que ens anunciava aquest matí Aleix Serra, meteoròleg i regidor de Berga.
26: Durant la tarda és gairebé segur que plourà. La pluja més extensa, més intensa, segurament s'aturarà entre les 8 i 9 del vespre. Això ens aniria molt bé, però després continuarà quedant encara a risc d'algun ruixat més aïllat, més breu, més difícil de...
25: Malgrat tots els dubtes, totes les mirades es continuen posades al cel, a l'espera de que la pluja marqui una treva i que permeti poder desenvolupar la patum.
0: I una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Foto Col·lectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista, David Navarro.
5: En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
6: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detenir l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat. I la meva feina és un clam contra aquesta limitació de controls democràtics sobre tecnologies importantíssimes que definiran aquest segle.
5: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant.

0: ha renovat amb el Hallopos Lleida fins al 2028. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
1: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
0: L'objectiu del nou curs està clar, tornar a primera. El director esportiu Quique Càrcel segueix buscant el tècnic ideal per retornar el Girona a la primera divisió.
2: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots. Sabem que al final les energies ens les anem durant tots, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però em fot una energia que diu, hòstia, jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
0: A la Lliga F, la portera francesa Romane Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. La sentim.
3: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero el Espanyol es donde he encontrado mi casa.
0: I a Primera Federació Masculina, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un maig on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
4: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar no, el minut 10, hem d'anar tal. El que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
0: I en handbol, setmana de final a 8 de la Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on el Barça obrirà la competició. Demà els de Carlos Ortega s'estrenaran en els quarts de final de la competició contra l'Atlético de Valladolid. Sentim el tècnic.
5: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé. Els petits problemes de la temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no?
0: I acabem amb waterpolo, perquè l'equip femení del Catalunya va aixecar l'Eurocup femenina contra l'Atlètic Barceloneta.
6: Moltíssimes gràcies, ja aniré. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, ja aniré Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
7: Notícies en Xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: La música descriu el territori.

0: La paraula descriu la música.
1: Música i paraula.
0: Paraula i territori.
1: A través dels instruments de cobla,
0: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen i 5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feia ben habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh

0: Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui no pot ser més de Sant Cugat i no pot ser més d'arts escèniques. I, Aiman, no posis l'entrada de la humilia, no posis l'entrada de la humilia, que no faré humilia. No faré humilia perquè tenim molt per parlar amb la convidada d'avui, tenim molta estona, però sí que vull llegir una cosa que quasi és com una humilia. Ja veus tu. A veure, escoltem, eh? A veure. I diu: aquesta temporada posem el focus en l'essència mateixa de les arts escèniques. I ara, aquí, allò que només existeix en el present compartit entre escena i públic, allò que neix i s'esvaeix en un mateix instant. Amb la casa de Carlota Friends construïm aquesta idea a partir d'un joc tipogràfic que entrellaça art com a motor creatiu i expressiu, plaer com a vivència emocional i compartida, i instant com a essència efímera i irrepetible. Ah. Escolta, ho diu tot això, eh? Maria Farriol, benvinguda al programa Molta Comèdia.
1: Moltíssimes gràcies, bon dia.
0: I llegit aquí, doncs, el que hi ha just darrere de la portada del programa, l'últim programa que es va entregar ahir, que es va presentar ahir, a la plaça Victòria dels Àngels, i quan mirava el programa, el primer que vaig llegir és això, veure que, per què a fora doncs, hi havia art, plaer, instant, i a darrere, aquí, i vaig pensar, home, a veure, i al veure aquest escrit, dic, home, no cal que facis cap humilia.
1: És bonic, no?
0: És molt bonic, i a més, respon molt bé a una cosa que he pensat sempre jo, que el fet teatral, el fet escènic, té el valor de que passa en aquell moment i s'ha acabat.
1: I mai tornarà a ser el mateix.
0: I mai tornarà a ser el mateix.
1: És a dir, si aquella mateixa obra es fa al cap de 15 dies en un altre teatre,
0: el dia següent,
1: serà diferent.
0: El dia següent.
1: Serà diferent, perquè l'artista estarà diferent, perquè potser hi ha coses que surten diferents, perquè el públic serà diferent. Per tant, a l'ara i aquí, jo penso que ara més que mai té molt sentit, no? Per mi n'ha tingut sempre, sí. Com a filosofia de vida, n'ha tingut, però en les arts escèniques encara més, perquè és ara, aquí, i ja està, i ja no es repetirà mai més de la mateixa manera. I llavors a l'ara l'agafem de les paraules art, la A d'art, la R de plaer i la A d'instant, i llavors ens surt ara, i llavors afegim i aquí. I ens semblava que era bonic en un món en què tot pots veure el Telenotícies d'avui, el pots veure demà, el pots veure, no? I en canvi, això no. Això és essència pura, no? És passar ara, i ens venia molt de gust fer això, i va molt lligat amb un taller que l'equip de comunicació del teatre va anar a fer en els estudis d'aquesta empresa, que ja fa bastantes temporades que treballem amb ells, i ells compartint amb altres persones amb una minusvalia intel·lectual, van fer un taller meravellós. Tenim un vídeo que l'hem de passar per xarxes, perquè van fer un taller meravellós entre ells i va sortir tot això. És a dir, que no només és la idea, sinó que hi ha hagut tot un procés de creació aquí amb l'estudi de Carlota i els treballadors que tenen allà. Vull dir que té com un doble valor, no? Per mi, a més, no? Poder fer tot això amb persones que s'hi dediquen en un taller de disseny, però que a més hi ha una minusvalia, no? Intel·lectual en aquest cas, però que imagina't que han arribat a crear.
0: I això d'aquesta sensació de que es produeix en un moment determinat a l'escena no es torna a repetir exactament igual. Jo, amb la meva llarga vida entrevistant actors, músics, qualsevol tipus d'artista d'arts escèniques, tothom coincideix amb el mateix.
1: Clar. És com un fet una mica màgic, no? És un fet una mica màgic.
0: No, inclús, encara que estigui en un cas de teatre, que estiguin dient exactament les mateixes paraules, més que et diferència, en un moment determinat el que pot passar és que hi hagi un espai de temps molt curt que sigui una mica diferent.
1: I tant.
0: O que en un moment determinat la resposta de l'altre, de l'oponent en aquell moment, doncs faci canviar el gest. Diu, no és igual mai.
1: Mai, però inclús no és igual com ho percep l'espectador. És a dir, a vegades anem a veure un espectacle com a programadors, que en un moment donat, perquè tu estàs en un moment més sensible, o perquè estàs més cansat, o perquè... i allò t'entra d'una manera que potser no t'entraria de la mateixa manera o no et faria sentir el mateix 15 dies més tard. Per tant, també és a l'inversa, és a dir, no només és irrepetible per la companyia que ho està treballant o pel professional que està dalt de l'escenari, però també ho és per l'espectador. Fins i tot veient una mateixa cosa en dos moments determinats, inclús de la teva vida o inclús del teu moment vivencial, ho vius diferent.
0: Bé, doncs així bueno, comencem, pensem amb un bon peu, a més pensant que hi ha una programació fins al 31 de gener,
1: sí,
0: amb una quantitat d'espectacles. Jo, la primera cosa que volia comentar, si et sembla, és precisament el canvi que es va produir ahir, sí, a l'hora de fer la presentació. O sigui, hi havia un esquema que al principi de tot, jo parlo de fa molts anys, sí, saps, des de fa 30, sí, 30 i escaig anys, i hi havia un esquema molt, molt petit, després es va ampliar a fer un espectacle doncs, per tothom, amb tota la sala plena, exactament, diferents participacions, inclús espectacles concrets per al, sí, dia de la presentació, i ahir es va fer una cosa a l'exterior, i a més amb un espectacle que va ser molt bo des del punt de vista de la demostració de la companyia La Còrcoles de la Mariona Moya, sí, que va ser... Jo vaig patir molt. Vaig patir molt.
1: És el que té aquest perquè, tipus d'espectacle, perquè, que el pots gaudir, sí, però el pots patir,
0: sí,
1: també,
0: però
1: no?
0: Jo pensava, aquí sota no té res, aquesta sí, noia.
1: No va lligada, no. No va assegurada.
0: I aquí sota no té res, Marta.
1: Li vam preguntar, i ens va dir, bueno, diu, no hi ha tanta distància, com dient, si caic, no passa res. A veure, jo penso que hi havia prou distància com perquè si caies s'hagués pogut fer mal. Però, bueno, tenen tècniques també, no?
0: Sí, sí,
1: ella,
0: sí,
1: va amb una barra molt llarga, sí, que això li dona molt equilibri, i m'imagino que si cau també té maneres de saber caure o de poder-se agafar en un, segur, moment donat al cable o amb la... Vull dir que, bueno, jo penso que en el moment en què ho fa i que,
0: segur,
1: no ha caigut mai...
0: Jo he mirat aquí el seu microhistorial i que va començar fa 28 anys.
1: Sí.
0: O sigui, l'any 1998 jo va començar.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui,
1: sí,
0: que vull dir que té una experiència brutal.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I hi havia dansa, hi havia circ, hi havia equilibri,
1: hi havia música,
0: hi havia de tot.
1: Sí.
0: Va estar molt bé.
1: Ai, me n'alegro, gràcies, perquè els canvis no sempre agraden a tothom. Hi ha un punt de canvi que jo penso que és necessari, el canvi, però bueno, no sempre és fàcil. Per l'equip tampoc, perquè és el que deies tu, venim d'una estructura una mica molt repetitiva, que funciona i que segurament la continuarem fent, perquè fem dues presentacions, una al desembre i una al juny, i penso que la del desembre inevitablement s'ha de fer dins, vull dir, no hi ha dubte. Però la del juny, que per primera vegada també l'hem avançat un mes, fixa-t'hi, sempre la fèiem al juliol, amb molta calor, quan ja havia passat la festa major, quan molta gent de Sant Cugat no hi era. Bueno, ens ha semblat que l'havíem d'avançar al juny i fer aquesta diferència de 6 mesos, al desembre i al cap de 6 mesos al juny.
0: Ara,
1: per tant, això és un canvi important.
0: Ara m'ho poses bé, m'ho poses... La pregunta que jo he patit moltes vegades, per què no presentem la temporada des de setembre fins a juny?
1: No, perquè això tu sempre m'ho preguntes i jo sempre t'ho responc. Perquè és molt complicat programar. Ja programem a any vista, però a tanta, tanta... O sigui, si jo haig de programar una temporada sencera, pensa que ho hauria de fer pràcticament a un any i mig abans. I llavors m'arrisco molt a que coses em fallin. Hi ha moltes propostes, no sé, ara una que em vingui al cap, hi ha moltes propostes que és igual, que et diuen, girarem, germans de sang, girarem. Ja la teníem, pràcticament érem la primera ciutat que rebríem germans de sang. A última hora no gira. Ostres, si tu programes a tanta distància, et trobes amb que no només els germans de sang i moltes altres et podrien fallar, perquè després quan fan números per girar o fallen actors perquè o actrius perquè tenen contractes d'aquests clàusules que no poden tocar perquè se'n van a Madrid a fer no sé què, llavors acabaríem modificant molt la programació. Llavors, si ho fem de 6 mesos en 6 mesos, ens assegurem més que allò que programem no haguem de pràcticament anul·lar res. va bastant per aquí, eh?
0: Entesos.
1: Sí? O sigui, va bastant per aquí. És un tema de facilitar-ho, eh? De que no ens trobem que després hem d'anul·lar, que això ens suposa molta inquietud i molts canvis i molta dificultat.
0: Bueno, la quantitat de gent que hi havia a la presentació...
1: I una altra cosa, i ningú ho fa. Pràcticament no hi ha cap teatre que ho faci, eh? Fixa't que... No fan presentacions de tot l'any. Ara, Mercat de les Flors, Lliure, TNC...
0: Potser...
1: Acaben de presentar tots ara, que això també és l'altre, no ho presentaven el juny.
0: El Teatre Nacional i el
1: Fan mitges, però fan mitges temporades.
0: El Teatre Nacional té una altra característica, que és que...
1: Fan molta producció pròpia.
0: Però a part d'això, és que sempre ho pregunto, quan m'envien la programació, què girarà?
1: Clar.
0: I no ho saben.
1: No ho saben. No ho saben fins molt tard. Esclar, imagina nosaltres com programem un TNC si ni ells mateixos ho saben. No puc programar amb tanta previsió.
0: Jo quedo al·lucinat quan em diuen cada any que no ho saben. Bueno, em diuen no ho saben, em diuen. Tenim en compte i ja t'ho direm.
1: Sí, perquè fan números, els hi ha de sortir, i després són espectacles que a vegades són molt grans i els han d'adaptar a escenaris més petits, i el fet de girar també els implica dietes. Han de fer tota una sèrie de números per saber-ho, si realment surt a compte o no, si tenen més subvenció o menys a l'hora de poder girar. Hi ha diversos factors que impliquen el fet de fer girar.
0: A l'hora de parlar d'una programació com el Teatre Auditori amb Vila de Sau, doncs s'ha de considerar, i sempre això sí que ho considero i ho dic, que és molt diferent programar el Teatre Romea, per dir alguna cosa, que el Teatre Auditori. De les coses perquè Romea pot programar una sèrie d'obres, que en 5 setmanes aquesta, 6 aquesta, 4 amb aquesta, tal, tal.
1: Clar.
0: I aquí estem dient
1: una.
0: Dansa, teatre,
1: també.
0: Música amplificada, circ...
1: Sí. I un sol dia.
0: Bueno, i vist que aquesta temporada hi ha diverses coses en 2 dies.
1: Sí, però perquè són platees. És una mica de prova, eh? És una mica de prova, també, una mica de canvi.
0: Sí.
1: És a dir, la truita, per exemple, volem fer dues platees perquè ens sembla que és millor per l'espectador fer platea, no fer anfiteatre a les 920, sinó que l'obra requereix de més aquesta, no, aquest apropament, i farem dues platees en lloc de... dos teatres sencers.
0: Diem...
1: I dos platees sumen una mica més espectadors que un sol teatre de platea més anfiteatre. M'explico?
0: Sí, i tant.
1: Vale.
0: Diem de dues maneres que la truita de Baptiste Amant és una obra que encara està per estrenar,
1: uh-huh,
0: i que la seva protagonista principal és la Emma Vilasau.
1: De fet, la Emma ahir no va venir, entre altres coses, perquè està assajant la truita.
0: Tenim la Joli Buixaderes.
1: Estan treballant ara i fa rodatge al matí. La tarda fa assaig i no podia.
0: I és un repartiment estraner perquè hi ha la Sara Espígol, la Miranda Gas,
1: sí,
0: la Júlia Bonjoc, sí, l'Arnau Puig, el Marc Bosch i el Taifati.
1: Sí.
0: Que seria el tancament, precisament,
1: exacte,
0: d'aquesta temporada fins al 31.
1: Fins al 31 de gener.
0: De gener.
1: Obrim amb Parmagel, tanquem amb la truita,
0: bueno,
1: no està mal.
0: Tenim un principi de temporada amb tres obres que són tres monòlegs.
1: Expressament, eh?
0: Ah.
1: Expressament. T'he de dir, i això t'agradarà també, que malgrat estem encantats amb el nou cap de programació, que segur que m'ho preguntes més tard, però t'he de dir que aquesta programació encara és del Gerald Fanon. Perquè és el que et deia, programem a any vista, no?, pràcticament, i llavors aquesta programació ell ja la va deixar tancada. Vull dir que té encara segell del nostre Gerald. I aquests tres monòlegs per Magel, Leonora i l'Invencible Verano de Liliana està fet expressament, és a dir, ell tenia moltes ganes de fer aquests tres monòlegs de tres dones, de tres obres que en ell les trobava molt interessants, bueno, i ho vam fer així una mica expressament, ho va fer així una mica expressament, li va venir molt de gust de fer aquesta proposta. I començar-la així, començar-la amb un Parmagel, en català, evidentment, i basada en la novel·la d'Eva Baltasar, però després passar a un Leonora i a un Invencible de Verano de Liliana, que està tenint un èxit.
0: A més a més, amb una actriu, en el cas de Parmagel,
1: la
0: Maria de Rodríguez Soto, que, en fi, segur que la va estirar molt bé, i a més, pel que he vist, la presenta ella prèviament al dia de la...
1: En el Parlem de... Fem aquesta activitat complementària, sí, que ens agrada molt fer-ho, no per complementar, que també, sinó per donar-li una mica més de cos a tot allò que fem, no? Que el públic pugui venir, que puguem... Ja, ho fem, a més, a la biblioteca Gabriel Ferreter, perquè estem intentant fer cosetes junts, no? Ja sabeu que és una biblioteca que està especialitzada en teatre i, per tant, val la pena poder anar fent coses junts, i més si l'obra està basada en una novel·la, que llavors té sentit.
0: Bueno, tenim dos, tres monòlegs per entrar, sí, però hi ha un altre monòleg dintre la temporada, que és el Carles Sans.
1: Sí, no té res a veure, no té res a veure, però és fresc, és un monòleg fresc. Ell va dir que marxava, va dir que marxava.
0: Però vols dir que se'n va, de veritat?
1: Bueno, ara sembla, em sembla que diu, com es diu? Perquè el primer es diu Per fi sol, i el segon es diu Ara sí,
0: ara sí,
1: ara sí,
0: ara sí,
1: no? Allò...
0: Ara diu, no, per fi me'n vaig.
1: Per fi me'n vaig. Bueno, jo entenc que sí que se'n va. L'altre va ser fresc, va ser divertit, és agradable, és... Bueno, està bé, també, està
0: bé. I tenim
1: bé
0: un altre monòleg. En aquest cas, ja, el Pep Plaza.
1: Ja ho saps més tu que jo. Ah, sí, tenim el Pep Plaza. Tenim el nostre estimat.
0: Bueno, que passa que, clar, estem dient un monòleg del Pep Plaza i és mentida, perquè hi haurà 50 a l'escenari.
1: Sí, ell em diu, és una mica... Ell em diu... A ell li agrada reivindicar el seu paper com a actor, no necessàriament imitador. I llavors jo crec que en aquest espectacle hi ha una mica una barreja de cada. És a dir, sí que hi ha ell com a imitador, però sí que hi ha tot un fil conductor, hi ha tot un... No només és imitar, sí que hi ha tot una línia aquí... que jo penso que ens sorprendrà aquí el Pep.
0: Reivindicant la seva personalitat com a actor.
1: Sí, sí, exacte, exacte. Hi ha tota una línia, tota una... Hi ha com una línia de dramatúrgia que ens farà també veure un Pep Plaza com a actor i no només com a imitador. Jo penso que pot ser interessant. I, a més, l'hem volgut posar també a l'època del Nadal, perquè per Nadal ens agrada fer coses més com per tots els públics, que puguis venir amb el fill, amb el pare, amb un amic, amb... Llavors penso que és una proposta que és...
0: I aquest any, per Nadal, això que dius, hi ha, no m'equivoco, 8 espectacles.
1: Sí, sí, sí, fem l'especial,
0: o sigui,
1: Nadal.
0: Comencem amb el gospel...
1: Exacte, el dia 18 de desembre.
0: I el McLari que torna i diu que està, diu, és més estrafalari que mai.
1: És més estrafalari que mai i tanca gira. De fet, el tenim perquè tanca ja la gira estrafalari i no la veurem mai més. O sigui que, en el fons, està bé perquè ja no el veurem mai més, a l'estrafalari.
0: I el va fer al teatre fa uns anys.
1: Exacte. I llavors... A ell li venia molt de gust de tancar gira en el nostre teatre. Ja saps que tenim gent que ens estima en aquest sentit i actors
0: no,
1: que els hi ve molt de gust.
0: No, perquè ha una vinculació durant molts anys.
1: I llavors aquesta vinculació li fa il·lusió, vam parlar amb ell i de fet el farem... sí, sí, dues funcions, em sembla que tenim, no? Sí. Teníem dues funcions i serà bonic perquè serà una mica com un final d'espectacle que ja no el veuràs mai més. I llavors això també té el seu mèrit, no?
0: I a teatre també, amb aquesta temporada, amb aquesta especial Nadal, teatre, amb una obra d'estiueig, que en aquest cas és una adaptació, però a l'estiueig és una cosa molt divertida, amb divertimento absolut.
1: I el Gerald, si em sent, em mata, li va fer molta gràcia posar l'estiueig el 21 de desembre, que era quan començava l'hivern. I em va dir, em deixes posar l'estiueig el 21? I dic, va, tant, et deixo, tu ets el cap de programació, només faltaria. I li va fer com gràcia aquesta cosa de que el 21 de desembre, que comença l'hivern, no? Nosaltres fem l'estiueig, no? Que és una cosa així com... Després tenim el substitut.
0: El substitut que dèiem del Pep Plaza. Després el concert clàssic de valsos i danses, que aquest dia s'ha de fer. I que en una època se'n feien dos.
1: Sí, però... quedaven els dos... Es podien fer els dos, però no omplíem al màxim els dos, és la pura realitat. A vegades ens hem d'anar adaptant, els temps canvien, i llavors, en canvi, un el podem omplir sencer.
0: Sí, està ple, segur.
1: Un està ple, segur. Llavors, dos ens quedava una mica justet d'omplir el segon, i vam pensar, bueno, més val que en fem un.
0: I tant, això que diem d'estar ple, hem de repetir una vegada més una cosa que molta gent no sap, i és el percentatge d'ocupació d'aquest teatre.
1: Sí, l'alcalde ahir va dir 86, estem amb el 84 o 85.
0: Ja, perquè no em vaig atrevir a dir-li, escolti'm, no.
1: Jo tampoc, i menys tractant-se de dos punts, no?
0: No, però és, penso
1: l'hem
0: que
1: de mantenir.
0: S'ha de dir, s'ha de repetir, perquè pràcticament no hi ha, potser hi ha dos teatres més que a Catalunya arribin amb aquest percentatge.
1: Liceu i TNC. I són dos teatres nacionals amb una aportació econòmica quatre vegades més, ara no et sé, no et sé dir la xifra, més que la nostra.
0: Sí, sí.
1: Per tant, té mèrit, perquè té, i per mi té mèrit. Té
0: sí,
1: mèrit.
0: Perquè una variació, una variant total d'espectacles de tot tipus, i que hi hagi aquest tipus de... Ja sabem que hi ha un tipus d'espectacle que omple més que els altres.
1: Bueno, però
0: ja sabem que a vegades hi ha un tipus d'espectacle que, de forma sorprenent, a mi em va sorprendre, per exemple, el cas últim de la Passió en Vega.
1: Ens va costar molt la Passió en
0: Vega. Em va sorprendre.
1: Nosaltres també.
0: Per això, perquè...
1: A vegades hi ha sorpreses.
0: Sí, sí, sí, això que et dic. A vegades dius això, s'omplirà amb tota seguretat.
1: Sí.
0: I, en canvi, alguna cosa passa que, sí, que fa que no. Dintre de la temporada hi ha també circ, amb Meraki.
1: Sí. Sí. Circ n'hem d'anar fent. Aquí hi ha una cosa que la gent no ho sap, i l'espectador no ho sap, però jo aprofito el teu programa per explicar-ho. Els teatres E3-us, com el nostre, té una subvenció important de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquesta subvenció és una subvenció cada 3 anys. Però què passa? Que aquestes subvencions van lligades a tota una sèrie de demandes, és a dir, des de la Generalitat, la manera que tenen de promocionar coses o de que surtin coses és a través d'aquesta subvenció. Si tu, com a teatre E3, fas el que ells et demanen una mica en aquesta subvenció, tot això et juga a favor a l'hora de poder justificar que has fet tot allò a la subvenció. Hi ha una línia de circ que es demana que es faci circ en els E3-us. Per tant, nosaltres a vegades, potser tu en faries més o en podies fer menys, però tu també t'has d'ajustar una mica en aquestes línies estratègiques que ens venen des de Generalitat. És així, també és la manera que ells tenen de que a través dels E3 ho facis. Ara, per exemple, ens estan demanant espectacles a fora. També és un dels motius pels quals el vam fer fora. A vegades s'enfaden una mica, els teatres E3-us ens enfadem i els diem, home, no ens feu fer coses a fora, nosaltres som de dins, tenim una sala a dins, no ens feu fer coses a fora. Però suposo que per un tema de ciutat i de que el teatre també surti al carrer i per un tema de diversos motius, fem alguna coseta fora. I per això, i també un dels motius pels quals ho vam fer fora era per fer un espectacle de circ i a fora.
0: I a fora. Molt bé, i acabem, en aquest cas, en quant a la programació de Nadal, amb el Ballet de Barcelona, que també doncs, és un clàssic en els últims 3 anys, jo diria.
1: Sí. És que és un ballet de Barcelona que funciona molt bé. Pensem que és dels millors ballets que hi ha en aquests moments a Catalunya. I funciona molt bé, treballem molt bé amb ells.
0: I afortunadament existeix un ballet que es digui de Barcelona, perquè
1: sí,
0: no n'hi ha sí, cap en aquest moment.
1: No. Estem contents amb el Ballet de Barcelona. Cada any també intentem fer-lo per Nadal. S'omple molt. És un Carmen. Serà bonic. Ho fan molt bé. És bonic, és molt bonic.
0: Tornem al teatre.
1: Vinga.
0: Tornem al teatre. Em diré que és 3 monòlegs, bueno, 4, i en aquest cas no hi ha cap problema, però hi ha una sèrie d'obres que algunes d'elles, bé, penso que molta gent tindrà sorpreses. Tinc aquesta sensació.
1: A veure.
0: Per què? Perquè són obres que no són les habituals que es fan. I en aquest cas, jo diria que, per exemple, els Perfectes Desconeguts...
1: Sí, aquesta és molt divertida.
0: És molt divertida,
1: sí,
0: però és una obra que, en el fons, té aquest tipus d'argument on fa riure, però...
1: Fa riure, però fa pensar, però, també, eh?
0: Però Déu-n'hi-do.
1: Fa pensar. Fa riure, però fa pensar. Està molt bé, Perfectes Desconeguts. És això que dius tu. Fa riure perquè és tipus... Com comèdia, no? Però tu comenta-ho amb algú i fes la prova de... Tu posaries... Vas amb un sopar amb amics i amigues, parelles o no parelles, és igual, i tu fas la proposta de posar tots els mòbils a sobre de la taula i que al cap d'una hora, entre tots, es llegeixi tot el que ha arribat, i no sé si trobaries gaire gent, eh?
0: Llavors, cada vegada menys.
1: Cada vegada menys. Llavors el mòbil al final s'ha convertit en una cosa tan íntima nostra, on hi guardem tantes coses.
0: Que no és un... No és un
1: que no telèfon. És un simple mòbil per parlar per telèfon. O sigui, allà hi tenim guardades moltes coses. Llavors, és el que dius tu, no? Que Perfectes Desconeguts fa molt riure, però un moment, eh? Perquè hi ha aquí tot un tema que se'n podria parlar, eh? D'aquesta...
0: I a més penso que també hi ha un repartiment molt interessant.
1: Molt.
0: I que penso que, a més, respon, i penso físicament, el tipus de personatge que s'espera en una obra d'aquest tipus.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Però hi ha un altre també molt interessant, penso que és aquest dels objectes...
1: I interpretat per David Selves, que això també...
0: Sí,
1: ai, dirigit per David Selves, vull dir que
0: ell fa la interpretació d'una altra obra.
1: Sí, sí, sí.
0: Dintre
1: sí,
0: la
1: sí,
0: programació.
1: Sí,
0: sí. I els objectes flotants també em sembla molt interessant, perquè hi ha aquí, amb els objectes, tres actriuasses. Mm. Que són l'Anna Sagunt, l'Helena Gadel i l'Ariadna Montfort. A més, l'Helena Gadel és un personatge, és una actriu,
1: sí,
0: és una cantant,
1: sí, sí,
0: és una... o sigui que en aquest sentit és bo. I la segon, per mi, és una actriuassa.
1: T'agrada?
0: Molt.
1: Sí, sí, no, no, és una bona actriu. Ja ho dèiem ahir, que tenim una programació amb molta veu i amb molta presència femenina i molt potent, i això per mi és un gustasso. Ja ho dic, perquè jo sóc dona, i llavors suposo que per això m'agrada dir-ho, i perquè ho tenim en compte, perquè ens agrada tenir-ho en compte, hi ha actrius.
0: I ens torna el Jordi Galceran.
1: I ens torna el Jordi Galceran.
0: Que és el seu gran creador... en el seu moment, que va ser un impacte total,
1: sí,
0: amb una obra que dirigida per Marta Butxaca, amb el Roger Coma, l'Esther,
1: sí,
0: Cor, el Francesc Ferrer i el David Olivares.
1: Sí, sí.
0: És una comèdia d'aquelles també clàssica del Galceran, que sembla que estigui fent com una espècie, com ho diria, com una investigació. Com una investigació. No dic policiaca, però gairebé.
1: Però quasi.
0: Sí, però sí, gairebé.
1: Sí, sí, sí.
0: Gairebé policiaca. O sigui que amb teatre tenim moltes. I hi ha una obra que a mi també em sembla molt interessant, perquè en pel·lícula la recordo moltíssim, que és El Misery.
1: El Misery, amb la Carme Conesa.
0: I aquesta jo recordo en cinema, i és brutal, la història és d'aquelles brutals.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. I ara a veure en teatre i amb la Carme Conesa, a veure què, no?
0: A veure què, exactament.
1: Pot estar molt bé, pot estar molt bé també, i fixa't que hi ha dos musicals, que hi ha El Misery i hi ha el Petit Príncep.
0: Però abans ens hem de parar amb Morning Sun.
1: A veure, una això altra... t'ho explicaria molt millor el Gerald, més que jo.
0: Bueno, però, escolta,
1: però també va ser una aposta d'ell brutal, eh?
0: Per una direcció del Pau Roca, que ha sigut actor,
1: sí,
0: va moltíssims anys i molt bé.
1: I molt jove.
0: Amb la Míriam Iscla, l'Anna Güell i la Maima Riera, seguint aquesta línia que apuntàvem de dones. Finalment, ja és hora.
1: Està bé.
0: És així. Doncs també és una bona
1: sí,
0: aposta.
1: Sí, sí. I sobre la vida d'una dona amb tota la seva complexitat, o sigui, ja no només són actrius dones, sinó que parlem de vides de dones.
0: I per acabar en teatre tenim Com vaig aprendre a conduir, de la Paula Vogel.
1: De la Beckett, no? Això ens ve de la Beckett.
0: I exactament, i a veure, doncs, aquesta jo no la conec, no en tinc ni idea.
1: Jo no l'he vista, t'he de dir que no l'he vista, però ens vam veure que hi havia molt bona crítica, i llavors el Gerald va dir, ostres, anem, perquè tenim aquest vincle també amb la Beckett, sí, i ens agrada repetir coses que la Beckett han tingut molt èxit o que ens semblen que són molt bones. I llavors el Gerald hi va anar i li va encantar, i de seguida va parlar amb el diré de la Beckett, i jo... T'he de dir que no l'he vista, jo aquesta tampoc no ho puc veure tot, ni molt menys, i per això tenim un cap de programació, eh? Però bé, les crítiques van ser molt bones. A mi em fa molta il·lusió veure-la, aquesta, perquè les coses de la Beckett a mi m'agraden portar-les, també. És un públic diferent, m'agrada.
0: I per acabar en teatre, un teatre musical, en aquest cas, que tu apuntaves fa un moment, doncs tenim Una que torna,
1: que és el Petit Príncep.
0: I l'última vegada, si no me'n recordo, el 2020...
1: Això ja no t'ho sé dir, però jo, sí, em sembla que va entrar per aquí.
0: I amb dues funcions.
1: Sí, perquè pensem que es poden omplir. Es poden
0: I efectivament, omplir. No és només un espectacle infantil.
1: És un espectacle per tots els públics. Que val la pena, que val la pena, i tant. Bueno, hem fet una mica de repàs i penso que no està malament, no? Continua sent una temporada bonica, amb coses per tots els gustos, per
0: sí,
1: totes les edats,
0: sí, sí, sí,
1: per famílies, per persones joves, per persones...
0: Hem de parlar de més de les famílies. No sé si tens més temps o no tens més temps.
1: Ah, això tu? Jo sí.
0: Sí, tens més temps?
1: Tinc més temps.
0: Mira, m'ha estat trucant, suposo que deu ser el... No sé si el deu ser el Pedro Sánchez, que a vegades em truca molt bé. per preguntar-me què ha de fer.
1: Què ha de fer, què ha de recomanar, no?
0: A partir d'aquest moment. Posa'm una mica de música, Aiman. Posa'm una mica de música, que així reposarem. Sí, posa-hi.

0: Doncs fixa dir que això posava, això que posava, és precisament un dels concerts primers que farà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat aquesta temporada, amb aquesta obra que és l'Andorrà, que va escriure el Salvador Bordons, dedicat als germans Claret. Els germans Claret, que són andorrans, tot i que ja són més santcugatencs.
1: Sí, eh?
0: Més santcugatencs, sí, que andorrans. Clar que s'ha de dir una cosa, que hi ha un que viu aquí sempre i l'altre està molt, molt, molt, molt als Estats Units.
1: Vale. Sí, però n'hi ha un Estats que viu aquí segur, perquè no, ens parlem habitualment.
0: Casa la tenen els dos aquí, però el que passa és això, que fa molta feina el Lluís, el violoncel·lista, fa molta feina a als Estats Units.
1: A l'estranger.
0: Perquè ha fet molta cosa i es fa classes fa molts anys, no? Diria que, si dic 25 anys, em sembla que em quedo curt. Bueno, comencem amb un concert de la Simfònica, amb aquest amb l'esquelet, després un altre concert que ja s'ha vingut amb el Patricer, no com a solista, també la flautista, sí, que Sant Cugatenca.
1: Sí.
0: I després el a casa de la Simfònica Sant Cugat, aquí amb els valsos.
1: Exacte, d'aquesta temporada tenim 3 concerts d'una simfònica, en fem 7 anuals, llavors queden repartits entre les dues mitges temporades, diguéssim. En fem 4 a la primera mitja temporada i 3 ara, o... I sí, i ara aquesta segona temporada, o sigui, tenim simfònica durant l'any, la nostra Orquestra Simfònica Sant Cugat la tenim durant tot l'any. Són propostes boniques, són propostes interessants i que, a més, les combinem amb alguna proposta d'Orquestra Simfònica del Vallès o amb la Franz Schubert. Llavors, ens queda un panorama de clàssica que ens sembla que queda equilibrat, que queda bonic i que no hi ha una única orquestra, malgrat és la nostra i malgrat fem aquests 7 concerts anuals, i els combinem amb altres propostes de clàssica perquè realment tenim molt públic de clàssica i aquest públic se l'ha de cuidar. Se l'ha de cuidar, se l'ha de mantenir, per descomptat.
0: Hi ha el de la Simfònica, el Franz Schubert, Filharmonia, que hi ha un solista de piano molt interessant, a part del concert Tchaikovsky, que això és rasa, i la del Vallès fa aquest tipus de coses de tant en tant, una mica especials, perquè és un concert, diu, pop-rock.
1: Ja. Bueno, perquè ha agafat una mica aquesta línia l'Orquestra Simfònica del Vallès de poder fer com un gran ventall de coses diferents a través de la...
0: I ve també, evidentment, quan ve l'òpera, Fundació de l'Òpera Catalunya.
1: Exacte.
0: També és l'Orquestra
1: Simfònica del Vallès. Llavors, per això concerts potser no en fem tants, perquè ja venen i acompanyen, diguéssim, l'òpera. Ara l'últim que vam fer és els Planetes de Holst, que vam tenir gent jove. Molta gent jove en aquest concert. Vull dir que l'Orquestra Simfònica del Vallès busca una mica això, també, aquesta diversitat de públics a través de les seves propostes.
0: I una estrena mundial. Una estrena mundial del concert de piano de Carles Marigó, que va estar aquí a aquesta casa la setmana abans, el dia abans, i va demostrar aquesta... Clar, amb el tema de la clàssica hi ha un problema, que és aquest adjectiu. Quan dius clàssica, tothom pensa antic.
1: Sí.
0: I no és així. Perquè hi ha obres contemporànies, actuals...
1: I també és un dels nostres reptes, en el Teatre Auditori, Emma Vilarassau, també és un dels nostres reptes de poder fer arribar aquests concerts a gent jove interessada per la música. És que al final les edats s'acaben barrejant, perquè també ens trobem amb gent gran, digue-li gran, que a partir dels 70 anys, a partir dels 75, que venen a veure coses i que disfruten amb coses d'una modernitat excepcional o d'una innovació excepcional, i això és meravellós. A mi això és el que més m'atrau del públic, que cada vegada estem més barrejats i ja no depèn tant de l'edat, sinó dels gustos que té cadascú, de la seva sensibilitat. És així.
0: I parlant de l'Orquestra Simfònica del Vallès, això que dèiem, que col·labora i sempre actua quan hi ha l'òpera, i amb aquest cas l'Elixir d'Amore, que serà molt interessant, i jo volia preguntar-te una cosa en aquest sentit. Habitualment la Fundació, bueno, abans Amics de l'Òpera de Sabadell,
1: i actualment la Fundació Òpera Catalunya,
0: generalment fan aquesta primera òpera la temporada que ve aquí, segur,
1: i la gira,
0: afortunadament, i després, just abans de Nadal, acostumen a fer a vegades una sarsuela. I no sé si alguna vegada s'ha pensat en aquesta possibilitat de també portar-la aquí.
1: De fet, hem tingut algun espectador que ens ho ha demanat. A vegades els espectadors ens escriuen, eh? Escolta, tenim uns, per exemple, que ens demanen cosa argentina. Tenim com tot un col·lectiu argentí que ens demana que, per favor... Ui, sí, sí, sí, té un col·lectiu i ens asseguren que omplirem el teatre però que els hi fem alguna cosa argentina. I amb això de la sarsuela també ens ha passat que algun espectador ens ho demana. Sí, jo ho valorem, eh? Sempre amb el cap de programació ho valorem. Quan hi ha peticions o quan hi ha algun espectador que ens diu ho valorem. Vull dir que és valorable fer alguna cosa de sarsuela. Perquè... Fa temps que no en fem, no, em sembla?
0: Sí, jo diria que fa bastant temps, però... Sí. La sarsuela té un problema, i és que està menys valorada per segons qui. Quan, segons quina sarsuela, té una capacitat, té una qualitat...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Comparable perfectament.
1: Té un públic molt determinat, segurament.
0: També. Però hi ha gent que no el coneix. Ja. I a vegades pot quedar molt sorprès.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, ho valorem, eh? Es valoren totes
0: jo,
1: les possibilitats.
0: Jo, en un últim concert, doncs hi havia els fills d'uns coneguts, els nets d'uns coneguts, i no havien estat mai en un concert, en una òpera, que va atreviat en aquest
1: cas. Sí, sí, que és fàcil.
0: I a mitja part van comentar i estaven al·lucinats.
1: Al·lucinats. Sí, sí.
0: No coneixien ni si era una ària o si era un duo o si era, no coneixien la terminologia.
1: Sí. Però en canvi,
0: però, en canvi la història per una banda, ja. I per altra banda tal com ho cantaven
1: els van
0: entusiasmar. Llavors jo penso que probablement amb la sarsuela, segons quines, vull dir, de tot,
1: no? Podria passar el mateix, no?
0: Fent el xico és una altra cosa, però hi ha sarsueles que són d'una qualitat musical i interpretació fantàstica. Bueno, doncs tenim també a l'òpera, i ara hem de fer un salt, eh? Hem de fer un salt, i ens anem a una cosa que és el primer concert que hi ha de música amplificada, el tenim, el primer concert dels Petits Camaleons, que és el que dedicat, diuen, el dedicat als pares. Que jo recordo el dedicat als pares amb el Miqui Núñez, hi havia més nens i nenes,
1: sí, clar,
0: que pares.
1: Però jo crec que diem pares perquè és a les 8 del vespre i és el que obre una mica,
0: sí,
1: no?
0: Ja.
1: És el que obre la temporada.
0: Però jo vaig entrar allà i dic, bueno, d'acord, els pares han portat els nens.
1: Exacte, s'han enganxat.
0: I en aquest cas, els 20 anys dels Amics de les Arts. Jo recordo...
1: És una bona
0: Maria,
1: proposta.
0: Al principi dels Amics de les Arts, que eren quatre...
1: Va ser un boom, allò.
0: Que eren quatre,
1: sí, un s'ha despistat.
0: Recordo que un dels primers jocs que va actuar va ser el de 18 anys.
1: Sí, sí, i que segurament allò devia costar poquíssim, perquè era el principi, que això sempre ens passa.
0: Sí.
1: Que agafes els primers baratíssims i ara, doncs mira, 20 anys han passat, dels Amics de les Arts. Jo me'n recordo, també, del boom que va haver-hi una mica amb els Amics de les Arts.
0: Va ser una resposta... Cada vegada que vam venir era una resposta que esperem que aquesta vegada...
1: Sí, jo penso que omplirem, i serà un concert perquè...
0: I els Petits Camaleons no cal dir-ho, perquè quants n'hi ha? 24 grups, que dius ara?
1: Ara me recordo la roda de premsa que vam dir la quantitat de concerts que hi ha en els Petits Camaleons, i a més se celebren els 15 anys de Petits Camaleons, que també, Déu-n'hi-do. 15 anys, i sempre ho diem, que passen pel teatre i per la zona de Petits Camaleons sobre les 10.000 persones. És només un cap de setmana.
0: L'entorn que hi ha afavoreix molt.
1: Afavoreix molt. Tota la restauració del voltant ja ens ho pregunten. Quan és? Sempre és el primer cap de setmana d'octubre.
0: Bueno,
1: és un projecte molt de ciutat, no?
0: L'any passat, si no m'equivoco, els diferents tipus d'abonament, em sembla que... Només en quedava d'algun sol abonament.
1: Sí, sí, sí. I ara no sé com estan d'entrades, però estan volen les entrades. O sigui, les posem a la venda al maig, i la gran majoria de les entrades queden esgotades pràcticament al juliol.
0: Home, els Pets, Miqui Núñez, Rudi, Van, Sidoní, els Amics de les Arts, el Petit de Galil, el Triquell, l'Osa, el Poni Pixador, Reinaldo i Clara... Clar, és que aquí hi ha un... una llista sí. inacabable. Perquè...
1: Hi ha una llista de caps de cartell, i jo penso que també, independentment d'això, que també, evidentment, són gent coneguda, també són gent que agraden als pares. És a dir,
0: ah, sí.
1: que hi ha aquesta cosa de que no només els nanos disfruten, sinó que els pares també. I després l'adaptació, és a dir, concerts de només mitja hora, que el to, el so està molt més baix, que poden anar d'una banda a una altra. Està realment molt adaptat pels nanos. Llavors, és tot el conjunt que fa que tu puguis venir un cap de setmana sencer o un dia sencer i tens una oferta que realment està molt adaptada, no? Des de llocs on pots canviar la criatura, des d'un espai on pots donar de mamar si vens amb un nen de 5 i un que és un bebè, fins a... Llavors, tot està molt pensat per la família i pel nen, d'un lloc on poder deixar el cotxet tranquil·lament, a fora hi ha tot un espai amb molta ombra on la gent es passa allà el dia, vull dir que ja no només són els concerts, que també, i que són els caps de cartell, i que un Miqui Núñez, uns Pets, un Ludwig Mang, un Sidoní adaptat a nens, és que és un cartell que està molt bé, sinó que s'ha aconseguit que tot l'entorn, tot el que belluga aquest festival, realment estigui molt ben adaptat a famílies.
0: I seguim la llista, en aquest cas ja fora de Petits Camaleons, i tenim Sau, sí. Els Catarres, Andrea Motis amb el trio, en aquest
1: sí,
0: cas,
1: sí,
0: que és, serà una novetat.
1: I meravellós, sí.
0: I el grup de gospel que han comentat abans, però hi ha una cosa que em sembla fabulosa, s'ha de dir molt, que és... Els 20 anys de jazz en viu amb en Marco Mezquida.
1: Sí, això és meravellós, eh? Però això és un regal, eh? S'ha d'explicar. Més enllà de... S'ha d'explicar. Nosaltres tenim un cicle, a part de la programació estable, hi ha un cicle que es diu jazz en viu. Aquest cicle el fem en el cafè del Teatre Auditori i només podem assumir unes 80 persones per una capacitat d'espai. Això ho fem a través d'una entitat que es diu jazz en viu i que realment ens fa una programació excel·lent. Les coses com siguin. Fan una professió excel·lent a través de jazz en viu, i vull dir-ho molt perquè hi ha una persona que s'hi dedica, a part de la seva feina, i tenim... Què ens passa? Que sempre ens queda gent fora. Llavors, clar, és un preu molt assequible, amb un nivell musical molt alt. Ens queda gent fora, sempre ens queda gent fora. I això ha sigut una mica un regal en aquests espectadors que moltes vegades se'ns queden fora i que no poden entrar perquè hi ha una capacitat limitada, i els hi hem fet una mica com aquest regal de, des de jazz en viu, des d'aquesta entitat, i nosaltres, evidentment, fer-los aquest concert a la sala gran, a un preu molt assequible. Molt assequible, perquè està directament vinculat amb aquesta filosofia del cicle de jazz.
0: Tenint en compte una cosa, i és que Marco Mezquida, que ara és molt famós, molt conegut mundialment, va actuar moltíssimes vegades al jazz en viu a la cafeteria.
1: Sí, i tant.
0: Moltíssimes.
1: I tant.
0: O sigui, quan va venir de Menorca cap aquí...
1: I tant.
0: Doncs va estar actuant molts diumenges a la nit...
1: I et dic una cosa, i ho tornaria a fer, és a dir, tenim uns músics molt, molt importants en el cafè, i que aquest cafè ja forma part una mica dels diferents espais on van aquests músics, i són músics boníssims, i ja els hi agrada, és a dir, el Marco Mezquida tornaria a venir en el cafè, el que passa que li hem demanat de fer-los una mica aquest regal en el nostre públic del jazz en viu, en el nostre públic del cicle de jazz al Cafè Auditori.
0: Hem saltat a la programació, diguéssim, temporalment, i hem de dir que el Festival de Poesia de Catalunya Nacional. Catalunya, que es fa a Sant Cugat, també té el seu espectacle.
1: Sempre.
0: I aquest espectacle, en aquest cas, és una direcció diferent, perquè sí. habitualment últimament ho havia fet en Jordi Bosch.
1: Sí.
0: I en aquest cas tenim doncs la Sílvia Bel, que sí. seria la direcció, que a la vegada també interpretarà,
1: sí.
0: o sigui, també recitarà, i és un homenatge a un autor, en Blai Bonet, que em sembla que, per dir-ho d'alguna forma, i ara hora.
1: Sí?
0: Que li fessin un homenatge, tenint en compte que venen també un actor mallorquí.
1: Ai, sí. Ens ve el Toni Gomila, no? Toni Gomila, sí.
0: Que té una sí. potència...
1: Brutal.
0: Brutal.
1: Brutal.
0: Brutal.
1: Sí, ens encanta que el Festival Nacional de Poesia... Nosaltres tenim quatre festivals, que és el Festival Petits Camaleons, tenim el Festival Nacional de Poesia, tenim el Festival de Dansa Metropolitana, tenim el festival el més petit, que és per nanos molt petits, ens encanta poder obrir el festival i continuar-ho obrint al Teatre Auditori i a Vilarassau per bueno, nosaltres.
0: Ja penso que això és
1: ens suma moltíssim, ens agrada moltíssim tenir-lo aquí i sempre fem la inauguració aquí. I hi haurà sorpreses, perquè volem vincular un petit cicle que serà molt interessant. Deixaré que ho expliqui el nou cap de programació per l'altra temporada, de cara al 2027, que també el vincularem una mica aquí, que serà una cosa molt bonica.
0: Bueno, el programador per fer-lo créixer està una molt mica. Vinculat a la poesia.
1: Clar, està molt vinculat. De fet,
0: és poeta.
1: I està molt vinculat a la poesia. Llavors tenim projectets i tenim coses boniques que anirem fent a poc i que el vincularem en aquest festival i que ens ve molt de gust. L'estem preparant ara ja.
0: Bueno, ens queda poc temps, però hem de dir que tenim també una bona llista d'espectacles de dansa.
1: Molt bona. És que tenim un públic molt fidel, amb dansa. Aquí s'ha treballat molt durant molts anys, No només és mèrit.
0: Suposo que a part de l'espectacle al públic, el que és el previ que es fa abans de l'espectacle,
1: sí.
0: La dansa, doncs, suposo que també es deu estar ple.
1: Sí, perquè fem els assajos oberts, et refereixes als assajos oberts, eh? Sí, fem els assajos oberts i solen omplir-se molt. És una mica, el de l'assaig obert és una cosa que ens agrada molt fer, és una mica sorpresa, perquè és un assaig obert que és l'assaig que la companyia fa. Llavors, a vegades fan pràcticament o la meitat de l'espectacle i ho assagen, a vegades només es diuen quatre coses, és una mica... No és un assaig obert, no és tot l'espectacle.
0: Hi ha d'imaginar-se que això és així.
1: Exacte. Llavors és, però bueno, és interessant perquè veus com treballa la companyia i com fa aquell assaig, que l'hagués fet igual, però l'obrim al públic. Llavors és una mica una sorpresa, però això és gratuït, perquè mai, inclús nosaltres, no sabem quin tipus d'assaig faran, no? Però se'ns omplen molt els assajos. I sí, tenim la companyia Nacho Duato, que vaig anar jo amb el Gerald a Madrid i vam anar a parlar amb ells i els vam veure. I vull dir que darrere d'aquesta programació hi ha tota una feina que moltes vegades implica inclús anar-te'n a Madrid, viatjar,
0: Nacho Duato, fires... Seria a torna per segona vegada en poc temps,
1: sí.
0: Que havia estat molt temps que
1: és
0: no
1: que té molt
0: vingut.
1: Èxit, Nacho, hi
0: ha un que també torna que jo personalment estic molt content, que és el Toni Mira.
1: Sabia que m'ho diries, el Toni Mira, sí. Sí, bueno, aquestes coses, si són bones i tenen un bon públic i l'espectacle ho requereix, han de tornar, s'han de fer. Hem d'anar combinant coses noves amb coses que realment funcionen i que són boniques i que són noves produccions.
0: Han fet un repàs general?
1: Jo sé que ho hagués fet potser una mica millor el Gerald o el cap de programació, perquè jo tampoc no sé el tot... Del
0: home,
1: que...
0: però hem parlat del que penso
1: bueno,
0: que
1: pogut,
0: podria...
1: O sigui, sí, hem pogut explicar una mica.
0: Sintetitzant, podríem dir que és, com és costum, un programa eclèctic on hi ha de tot per tothom.
1: Sí. Aquesta és la idea.
0: Una primera resum, i l'altra que s'ha buscat uns nivells de qualitat que donin resposta a una necessitat en qualsevol de les arts escèniques, sí. Que pugui interessar a la gent.
1: I jo ho dic sempre, això, Eduard, sempre dic qualitat. Sí. Qualitat. Després, cadascú té els seus gustos. I l'espectador del Teatre Auditori i l'espectador és un espectador molt... Jo quan, tu em veus sempre, quan acaba l'espectacle, jo normalment em poso allà al costat del tècnic de so, no? I la gent m'explica, m'ha agradat, no m'ha agradat.

0: dissabte a la tarda.
1: Sí.
0: Tenim el jazz a la cafeteria.
1: Això són cicles.
0: Jo feia fer una pregunta i és... la temporada passada es va fer una col·laboració de...
1: amb l'Escola de Cambra.
0: Amb el Conservatori, amb l'Escola de Música. Inicialment no n'hi ha, però n'hi haurà, potser després, a partir de febrer.
1: Perquè ho fem una vegada a l'any. Llavors triem... a partir de fer, triem la primera, la primera mitja temporada.
0: Ja m'imaginava i pensava que potser seria una...
1: No, ho repetirem. Va ser un, van ser concerts molt bonics també, amb molta qualitat artística, molta qualitat musical. Han tingut molt bona acollida. Són propers, els fem a l'Aula Magna de l'Escola de Música i és una col·laboració mútua entre el director de l'Escola de Música i nosaltres i ho repetirem. És un cicle que el repetirem, sí. El que passa que un cop l'any, no dos cops, un cop.
0: Maria Ferriol, hem fet una repassada.
1: Hem fet una petita repassada.
0: Total, amb aquest primer, aquesta primera fase de la temporada del Teatre Auditori Emma Vilarasau i esperem que puguem fer la continuació i a veure si ens veu programador.
1: Sí, t'ho prometo que et vindrà. Ara està aterrissant, porta una setmana, tot i que sembla que porti mesos, perquè realment és una persona molt capaç, amb moltes ganes, amb molts contactes, molt... que ha passat una trajectòria dins del, de les arts escèniques i coneix, coneix el món, coneix no només les companyies, sinó els mànagers, els... coneix el món, i estem disfrutant, i penso que ell també està content i està disfrutant, i per tant el portarem segur, ara li estem donant una mica de... bueno, una mica de calma, perquè si no, pobre, només arribar, ja si el porto a tots els mitjans... Penso que li hem de donar aquest marge i que ell pugui també desenvolupar la seva, bueno, la seva, les ganes que té i què vol fer i com ho farem. Però
0: bé,
1: el portaré, Maria. El portaré. La propera vegada ja...
0: Molt bé, ja
1: quedarem.
0: Gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a tu.

0: T'hauràs arreglat, jo seré un...
1: En queda molt poc temps i direm molt ràpids per dir que avui dijous a les 20 hores la Pua presenta al Bar Bocamoll del Casal de Torreblanca el concert de salsa del duo Yalà. Està connectat amb Sant Cublac Connection. I el dissabte a les 19 hores la Unió a la Sala Calvé proposa dansa d'arrel. Rizomes amb Esbar Sant Cugat, la Tacona és Esbar Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. I les 21:45, també del dissabte, havia de començar el 12è cicle de concerts a l'Aire Lliure de Vall d'Oreig amb el Manu Guix, pianista, compositor i cantant, i s'ha ajornat per malaltia de l'artista. O sigui, això no es farà, però probablement ho faran el divendres 19 d'aquest mes de juny. I diumenge a les 18 hores, al Teatre Auditori Color Dansa presenta Ramita de Limón Verde dins de la programació externa. I us deixo una mica de música. I què us poso? En Triquell, amb Jugular. Adeu!

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feien habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
3: La llanterna màgica.
4: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 388 des dels nostres inicis i 38 d'aquesta desena temporada. Dins la història del cinema contemporani, pocs directors han protagonitzat una evolució tan radical i fascinant com la de Peter Jackson. Convertit en una de les figures clau de la gran indústria del cinema gràcies a la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va iniciar la seva trajectòria molt lluny dels grans estudis, des d'un entorn familiar modest, autodidacta i completament allunyat dels circuits tradicionals de formació cinematogràfica. Aquest 2026, el Festival de Cannes ha reconegut la dimensió històrica de la seva carrera, atorgant-li la Palma d'Or d'Honor de la 79a edició del certamen. La presidenta del festival, Iris Knobloch, va definir Jackson com un cineasta d'imaginació il·limitada que ha dignificat el gènere fantàstic. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
3: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
4: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
3: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
4: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
3: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
4: Peter Robert Jackson va néixer un dimarts 31 d'octubre de 1961 a Pukerua Bay, una petita localitat costanera situada a prop de Wellington, a Nova Zelanda. És fill únic, fet que el va convertir en l'únic centre d'atenció familiar i li va permetre desenvolupar molt aviat una intensa imaginació vinculada al joc, la fantasia i el cinema. El seu pare, William Jackson, treballava com a funcionari de l'administració pública neozelandesa, mentre que la seva mare, Joan Rock, exercia tasques domèstiques i contribuïa activament a l'estabilitat familiar. Ambdós compartien una forta afició pel cinema i van estimular des de ben petit la curiositat artística del seu fill. De fet, van ser els seus pares el que, quan encara era un nen, li van regalar una càmera Super 8, un gest que acabaria determinant tota la seva vida professional. Jackson va desenvolupar molt aviat una fascinació obsessiva pel cine fantàstic, les pel·lícules de monstres i els efectes especials artesanals. Entre les seves grans influències juvenils destacava Ray Harryhausen, mestre de la tècnica de stop motion, així com el cinema de King Kong. Peter va cursar estudis elementals i posteriorment va matricular-se al Capity College, però va deixar la seva formació a mitges. Tampoc mai va passar per una escola de cinema ni va rebre formació acadèmica especialitzada.

Tal i com comentàvem fa uns minuts, l'educació cinematogràfica de Jackson va ser essencialment autodidacta. Va aprendre muntatge, fotografia, maquillatge i efectes visuals, experimentant directament en càmeres domèstiques i filmacions amateurs. Durant l'adolescència, va començar a rodar petits curts amb amics del barri, utilitzant maquetes, maquillatge artesanal i tècniques d'efectes visuals improvisades. Aquesta etapa d'aprenentatge resultaria fonamental en el desenvolupament del seu estil. Jackson va aprendre simultàniament direcció, producció, interpretació i resolució tècnica de problemes, un perfil multidisciplinari que el continua definint dècades més tard. Quan va deixar els seus estudis secundaris, va començar a treballar com a aprenent de fotogravat en un diari local de Wellington, un petit sou que invertia íntegrament en equipament cinematogràfic. Durant aquells anys dedicava els caps de setmana i les vacances a filmar escenes experimentals inspirades en el cinema gore i la ciència-ficció de sèrie B. A finals dels 70, Jackson ja començava a imaginar projectes molt més ambiciosos. El que no podia arribar a sospitar aquell jove autodidacta era que amb el temps acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani.

A finals dels 70, Peter Jackson comença a desenvolupar un projecte que inicialment havia de ser només un curt còmic rodat amb amics durant el cap de setmana. Aquella producció artesanal acabaria convertint-se en Mal Gusto, una de les obres més emblemàtiques del cinema gore dels anys 80 i porta d'entrada internacional del director neozelandès. Jackson escrivia, dirigia, produïa, maquillava, muntava i fins i tot interpretava diversos personatges dins del film. El rodatge es va allargar durant gairebé 4 anys perquè els participants treballaven gratuïtament i només podien filmar durant els dies lliures. La pel·lícula narrava una invasió extraterrestre grotesca i ultraviolenta marcada per l'humor absurd, unes mutilacions exagerades i una estètica deliberadament excessiva. El govern neozelandès va acabar aportant suport financer per completar el projecte quan va adonar-se del potencial internacional de la producció. Quan el film es va estrenar al Festival de Cannes de 1987, Peter Jackson es va convertir en una figura de culte dins els circuits alternatius. Després, el director va aprofundir encara més en el terreny de la provocació amb El delirante mundo de los Feebles, inspirada parcialment en l'univers de Jim Henson, però invertint-ne completament la innocència. Jackson construïa una sàtira ferotge sobre l'espectacle i la degradació mediàtica.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant la producció del Delirante Mundo de los Feebles, Jackson va consolidar una relació creativa decisiva amb Frank Walsh, guionista, productora i futura parella sentimental de Peter. Walsh va començar col·laborant en els guions i el desenvolupament narratiu dels projectes, però amb el temps va acabar convertint-se en una de les arquitectes fonamentals de tota l'obra posterior de Jackson. L'any 1992 va arribar a un punt clau de la trajectòria del cineasta amb Clínicament morta, considerada encara avui en dia una de les pel·lícules gore més extremes i inventives mai rodades. La recepció internacional del film va consolidar definitivament el director dins del circuit de cinema fantàstic de culte. Figures com Sam Raimi i George Andrew Romero mostraven admiració pública pel treball del neozelandès, mentre la crítica començava a percebre que darrere l'excés gore existia un cineasta d'enorme talent tècnic i narratiu. Paral·lelament, Jackson va desenvolupar un profund interès pels efectes visuals i les tecnologies cinematogràfiques i, juntament amb col·laboradors locals, va construir les bases del que posteriorment seria Weta Workshop i Weta Digital, empreses fonamentals pel desenvolupament de la indústria audiovisual neozelandesa.

L'any 1994 va representar una autèntica metamorfosi artística pel cineasta. El director va sorprendre la crítica internacional en Criatures Celestiales, una obra dramàtica i psicològica basada en un cas real ocorregut a Nova Zelanda durant els anys 50. La pel·lícula reconstruïa la relació obsessiva entre les adolescents Pauline Parker i Juliet Hulme, responsables de l'assassinat de la mare de Pauline l'any 1954. Jackson va escriure el guió conjuntament amb Frank Walsh, abandonant l'humor grotesc dels seus films anteriors i apostant per una combinació més sofisticada de drama psicològic, fantasia visual i reconstrucció històrica. El càsting va ser determinant. Jackson va escollir dues actrius pràcticament desconegudes. Kate Winslet interpretava Juliet Hulme i Melanie Lynskey donava vida a Pauline Parker. Per a Winslet, en aquell moment pràcticament desconeguda, el film va significar el començament d'una carrera internacional extraordinària. Criatures Celestiales destacava també per la manera com Jackson integrava fantasia i realitat, incorporant efectes visuals creats per l'equip de Weather Workshop. Aquest llenguatge visual anticipava el que el director utilitzaria posteriorment al Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell.

L'any 1996 va dirigir Agárreme esos fantasmas sota la direcció de Robert Zemeckis i protagonitzada per Michael J. Fox. La pel·lícula, tot i obtenir uns resultats moderats als Estats Units, va convertir-se en una prova tècnica decisiva per al futur desenvolupament de Weta Digital. Mentrestant, la seva relació professional i sentimental amb Frank Walsh es consolidava plenament. Walsh no només participava en l'escriptura dels guions, sinó també en les decisions creatives, estructures narratives i desenvolupament dels personatges. La seva influència resultaria essencial a la següent etapa del cineasta. A finals dels 90, Jackson va iniciar el projecte que acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani, l'adaptació cinematogràfica del Senyor dels Anells, l'obra monumental de J.R.R. Tolkien, publicada entre 1954 i 1955. La idea d'adaptar Tolkien havia circulat des de dècades per Hollywood, però molts estudis consideraven la novel·la pràcticament impossible de traslladar al cinema. Jackson, però, veia el projecte com la culminació natural de totes les seves experiències prèvies. El realitzador va treballar estretament amb Frank Walsh i posteriorment amb la guionista Philippa Boyens, que es va incorporar a l'equip com a especialista en l'univers literari de Tolkien, formant un dels equips de guionistes més influents del cinema contemporani.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Inicialment, Miramax volia condensar tota la història en una o dues pel·lícules, una proposta que Jackson considerava incompatible amb l'ambició narrativa del material original. Després de llargues negociacions, el projecte va passar a mans de New Line Cinema, que va prendre una decisió revolucionària per l'època: rodar simultàniament les tres pel·lícules amb un pressupost gegantí i amb una gran planificació. D'aquesta forma neix la trilogia formada per El Senyor dels Anells, La Germandat de l'Anell, Les Dues Torres i El Retorn del Rei. El rodatge, desenvolupat principalment a Nova Zelanda entre 1999 i el 2000, es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la història del cinema. Jackson coordinava simultàniament centenars de localitzacions, milers d'extres i enormes equips tècnics. La direcció artística i els efectes van quedar en mans de Weta Workshop, dirigida per Richard Taylor, mentre que Weta Digital desenvolupava innovacions revolucionàries en animació per a ordinador. Un dels grans avenços tecnològics va ser la creació de Gollum, interpretat per Andy Serkis. Mitjançant captura de moviment digital, el personatge es va convertir en una fita absoluta dels efectes visuals, modificant sempre la relació entre interpretació actoral i animació digital.

El repartiment reunia actors consolidats i nous talents. Ian McKellen com Gandalf, Elijah Wood com Frodo, Viggo Mortensen com Aragorn, Liv Tyler, Kate Blanchett, Sean Astin i Christopher Lee, entre molts altres. La música va ser composta per Howard Shore, que va desenvolupar una monumental arquitectura musical basada en leitmotivs i estructures temàtiques inspirades parcialment en l'òpera wagneriana. La col·laboració entre compositor i director va resultar essencial per la cohesió emocional de la trilogia. Quan La Germandat de l'Anell es va estrenar l'any 2001, la resposta, tant per la crítica com pel públic, coincidien a considerar que Jackson havia aconseguit una rara combinació entre espectacularitat industrial i sensibilitat narrativa. Les següents entregues van consolidar encara més aquest fenomen global. El punt culminant va arribar amb El retorn del rei, que va obtenir 11 premis Oscar, igualant el rècord històric de Titanic i Ben-Hur. Jackson va obtenir personalment l'Oscar a millor director, va compartir el de millor guió adaptat amb Frank Walsh i Philippa Boyens i el de millor pel·lícula com a productor. El cineasta havia passat en poc més d'una dècada de ser un director gore a un arquitecte de la fantasia cinematogràfica moderna.

Malgrat el prestigi adquirit després de l'estrena de la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va decidir immediatament recuperar un vell projecte personal, la nova versió de King Kong, la pel·lícula que havia despertat la seva vocació cinematogràfica durant la infantesa. Produïda per Universal Pictures, King Kong es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la dècada. El director va reunir un repartiment encapçalat per Naomi Watts, Adrien Brody i Jack Black. Andy Serkis, després de l'impacte de Gollum, va assumir novament la interpretació mitjançant captura de moviment del goril·la gegant. La cinta va mobilitzar enormes recursos tècnics de Weta Digital i Weta Workshop, que continuaven expandint les seves capacitats tecnològiques des de Wellington. King Kong va ser un gran èxit comercial i crític. La pel·lícula va guanyar 3 premis Oscar tècnics, concretament el de millor so, efectes sonors i efectes visuals, d'un total de 4 candidatures. Paral·lelament, el director consolidava la seva faceta com a productor, impulsant projectes de nous cineastes i contribuint al desenvolupament de la indústria del seu país. Durant aquesta etapa també va desenvolupar una estreta relació professional amb Steven Spielberg, sent tots dos els productors executius de les aventures de Tintín, El secret de l'unicorn, a partir dels personatges creats per Hergé.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: La següent gran aventura cinematogràfica de Jackson acabaria sent també una de les més complexes i esgotadores de la seva carrera. El retorn a l'univers de Tolkien amb l'adaptació del Hobbit. Inicialment, el projecte havia de ser dirigit per Guillermo del Toro, però problemes financers i retards van obligar-lo a abandonar el projecte, moment en què Jackson va assumir personalment la direcció de la nova trilogia. Aquella decisió va comportar una etapa creativament intensa i físicament extenuant per al cineasta neozelandès. La trilogia resultant, El Hobbit, Un viatge inesperat, La desolació de Smaug i La batalla dels cinc exèrcits, va plegar novament a gran part de l'equip tècnic i artístic de la trilogia anterior de Tolkien. Acabada aquesta etapa, el realitzador va reduir notablement la seva activitat, centrant la seva carrera cap a projectes més vinculats a la recuperació històrica i a treballs documentals. El Festival de Cannes ha reconegut aquest 2026 la trajectòria de Peter Jackson amb la Palma d'Or d'Honor, una distinció reservada a figures que han deixat una empremta decisiva a la història del cinema. El guardó va ser lliurat durant la cerimònia inaugural del certamen. El director va definir la Palma d'Or d'Honor com un dels privilegis més grans de la seva carrera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Oh.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre

0: Setembre i gener, la programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim. Segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia, el consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en l'urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feia ben habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
2: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'Estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley. Haley, no?
3: Sí, sí, perfecte.
2: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, és nord-americà, d'on te vens?
3: De Baltimore.
2: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí. Fa temps que estàs a Catalunya, sí?
3: Porto 27 anys.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: Déu-n'hi-do.
3: 28 anys aquí.
2: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
2: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el devenir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
5: Benvingut.
2: Vale?
5: Igualment, gràcies.
2: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. No et pots inscriure. Però bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0. I com a mail, el mateix, cruïllaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé, bé. Dimecres de la setmana vinent, el Papa anirà a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el Papa fes una visita quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del Papa a l'estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa, hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el Papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
2: Bé, jo crec que forma part d'una visió ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades, etc etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el Papa, doncs, en la realitat social que jo penso és per allà on han d'anar els tres principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
0: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
3: De Maryland.
0: De sí. Maryland.
3: Sí.
0: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
3: sí,
0: com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
3: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com a papa, però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de l'Església i de la religió estava molt content per això.
0: Sí?
3: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: No, pots dir, Ramon.
2: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí, oi? Però que això també és un aspecte per mi positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n partia. Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí. Ara, doncs, un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs, com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè, abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? Sí. El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda que deia a l'Església hi cap tothom, o l'Església és per tothom. I al dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada com en aquesta ubicació més generalitzada que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
0: I tu, Joan, com ho veus?
4: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit. I aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
5: Bones, Teresa.
0: Bones, digues.
5: Deixes que li pregunti una cosa al Jason. És sí. Que no és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé què pensa com a americà.
3: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dos cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país i el papa està mirant en plan de unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè, evidentment, Trump té els seus interès, però jo trobo el papa té els interès per, altre cop, tot el món i tots els països, i com segon... Sí?

0: Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies, eh?
1: De res, Teresa, és esfereïdor, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí. Ara deixeu-me anar que presenti una altra convidada. Ella ens parlarà des de Cardedeu. Bon dia, Aurora Ferro.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Ella és traductora i intèrpret de conferències i és molt activa a la parròquia de Cardedeu, que ara, amb un grup de joves, estan impulsant les trobades de coordinació eclesial de la Mediterrània. Què són aquestes trobades, Aurora?
2: Aquestes trobades les estem impulsant, de fet, des de la Delegació de Joventut de Barcelona, Església Jove, i són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània, i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
0: I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
2: L'objectiu, al final, és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones de molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones pràcticament...
0: A veure si hem tingut...
2: D'aquesta xarxa.
0: Sí, molt bé. És que t'hem perdut un moment. Ens pots tornar a explicar la idea, aquesta última?
2: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
0: Abans has dit, Aurora, que us havien dividit, ens havien dividit els mediterranis.
2: Sí.
0: A què et referies exactament?
2: clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no tant, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea, jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
0: Mm-hmm. Explica'ns què és la coordinació, l'associació de coordinació eclesial de la Mediterrània.
2: És una associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la Unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut, és un tema més ampli, no? Llavors té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
0: Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el papa aquests dies o no coincidireu per res? Perquè jo penso que el papa, veure tanta joventut, també li, en fi, ho valoraria positivament.
2: Sí. El papa l'any passat va estar al vaixell, per tant, coneix el projecte, però, clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és
0: clar,
2: el que hi ha.
0: Sí, sí.
2: El que sí que formarem part de la vigília de pregària amb el papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Mm-hmm. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al papa, ensenyant que Barcelona també té, en aquesta setmana, acull una part del Mediterrani.
1: Deixa'm dir, Teresa, que
0: sí, per favor.
1: Des de la meva parada andorrana que em toca, que des del bisbat d'Urgell també van, diguéssim, van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també... Bueno, van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no?, que aniran en l'expedició amb el bisbat d'Urgell, diguéssim, no?, per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la revolta del papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià anirà formant part del bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
2: Sí, al final dic, és un sol papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
0: No, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el papa amb la visita aquesta d'Andorra en un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta, i abans d'acomiadar-la li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícit aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrà doncs, en un escenari de cementiri, que deia jo abans. Com ho veus?
2: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he pres, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. És molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final, un projecte intercultural de persones que han migrat a cert lloc perd una mica aquesta... Hi ha persones que després de 10-15 anys els conflictes que vivien als seus països d'origen queden una mica enrere perquè han refet la seva vida i ara els problemes són uns altres. Llavors, sí, dins del projecte, efectivament, hi ha moments de diàleg on es planteja què és el Mediterrani. I hi ha persones que consideren que el Mediterrani són vacances i hi ha altres persones que consideren que el Mediterrani és un cementiri. I això, quan ho parles amb persones de la teva edat, que tenen, que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
1: Però... I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me.
2: El conflicte del Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia...
1: Gaza, també, no?
2: Sí, hi ha moltíssimes...
0: No acabaríem.
2: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. Uh-huh. I és una manera que al final tot el que t'expliquen acaba formant part de tu. No és només una informació, sinó que acaba formant part de tu i per això acabes amb una idea del Mediterrani que molt més complexa. Jo sempre ho dic, vaig intentar anar per buscar respostes d'aquí del Mediterrani i al final he sortit amb moltes més preguntes de les que tenien un inici i van augmentant. Sí, sí. No paren mai.
0: Aurora Ferro, en què consistirà l'acte de reconciliació de la Mediterrània? És que te l'he volgut deixar pel final.
2: En què consistirà?
0: Sí. Quines conclusions en voleu treure? I quan el fareu, si ho teniu pensat ja?
2: La conclusió, la conclusió d'aquest congrés en concret es donarà on cada grup compartirà al final les conclusions que ha tret. Seran grups molt interessants perquè seran grups de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen... o bisbes o cardenals que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de... potser, no ho sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Nazaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que el Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí. Que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar i intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
0: En aquesta coordinació eclesial hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
2: A la part de... Clar, hi ha una part de bisbes, que evidentment són tots catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de Pau per a joves, sí que és intercultural i interreligiosa. I llavors, dins del programa, sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses i interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. Uh-huh. És a dir, que sobretot la part dels joves és més interreligiosa, perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris...
0: Ho tenen més difícil, probablement.
2: Ho tenen més difícil, sí, ja és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, en un altre programa, a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que t'haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
2: I tant.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
4: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica què hi ha més enllà del Papa, no? Així com el Papa Francesc, de seguida ja es veia que tenia molt de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el Papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I, en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants. I tot això és més que el gest, no? El Papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, per la que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dona la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada, és significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó vés a l'Església, vés al centre de refugiats, vés a la presó i mira quina és la realitat. I vés a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el Papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant al futur per evitar desigualtats en el futur també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
0: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El Papa encara no ha arribat a Catalunya, hi arribarà la setmana que ve, però a veure, què em podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que aquesta frase que el Papa Lleó XIV ha dit ja que constarà en la seva vinguda aquí.
5: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exacte, em sembla una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que les persones surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha lius fenicis grecs, romans, cartaginesos, etcètera. No? Doncs hem de fer que a partir del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns, tots plegats.
0: Molt bé. Joan... Jason?
6: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient, mira, fem en aquesta manera i no és de agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
0: Molt bé. Ramon,
3: sí, simplement
0: breument...
3: mirant l'aire... o mirar endavant, que és una altra manera de dir doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem. tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant, no? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans, allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
0: No pensem
3: que els temes
0: no
3: ja vam preguntar, anaven. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
0: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del Papa, del viatge del Papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important, a veure cap on el farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
1: A tu, Teresa.
0: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el Papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove, Teresa Gutiérrez, advocadessa graduada en dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Una setmana que ve. Adéu, adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagel, adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia, Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El

0: Història assegura que aquest pas ha de permetre avançar en l'urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feia ben habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades Especial Sant Jordi.

Salutacions, comencem aquest especial del Faves Comptades des del Rovell de l'Ou de la celebració Sant Cugat, la plaça d'Octàvia. Rebeu una salutació de tot l'equip del programa, conduït per Oriol Coromina i Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 23 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Arrencarem el programa coneixent les novetats editorials dels autors i autores de Sant Cugat amb connexions en directe des de la plaça per prendre el pols a l'ambient d'aquesta diada de Sant Jordi. Parlarem amb Joan Ramon Armadàs, que ens presentarà la seva quarta novel·la, Kilder. També descobrirem Veus de Conte, el projecte d'audiollibres inclusius de Cugat Mèdia amb l'escola Joan Maragall i l'ONCE. La música també tindrà un paper destacat amb les Montses, que ens presentaran en directe el seu nou senzill, La meva essència. I després d'una pausa per al butlletí, continuarem parlant de lectura i ciutat i del paper clau de les biblioteques amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, i de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. I encara tindrem temps per abordar la relació entre literatura i sexualitat amb la mirada divulgativa de la sexòloga Ruth Canals. I per tancar, més música ho farem amb les Montses i Vaig amb tot mala sua. Comença Bullirolla. Això és el Faves Contades.

0: I quan passen 5 minuts de les 10 del matí, la plaça comença a fer xup-xup, les parades ja estan acabant d'enllestir, de col·locar tots els llibres ben posats, les roses, les flors, i totes les entitats llueixen les seves parades a la plaça d'Octavià. I aquí tenim a la plaça, voltant, per veure quin és l'ambient que tenim aquesta primera hora de la Diada de Sant Jordi, la nostra companya Sara Vella. Sara, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Des de la parada no et veiem, a veure si ens dius on et podem trobar.
1: Jo sí que et veig, mira.
0: Ara
1: mira,
0: sí, ara sí.
1: Estic aquí una mica més cap enllà, cap a les parades de les entitats.
0: Tu que has començat ja a passejar per aquesta plaça d'Octavià en aquesta primera hora, quan encara es pot passejar d'una manera fluida, no? Més endavant és allò que costa caminar amb tots els santcugatencs i les santcugatenques. Quin és l'ambient, Sara, aquesta primera hora del matí?
1: Doncs mira, de moment, com dius, encara està molt tranquil. Per mi et diria gairebé que és la millor hora, perquè encara es pot revisar una mica, repassar, remenar tots els llibres, les roses, triar i estar una mica tranquil. Pel que ens agrada, pel que no ens agraden tant les aglomeracions. Doncs també et volia dir per això que entre les paradetes que hi ha aquí a la plaça, els que hi ha al carrer de la Torre i al carrer Major, en total s'hi concentren aquest any més de 90 parades de llibres i roses de la mà de llibreries, floristeries, entitats i editorials locals.
0: Déu-n'hi-do, Sara, 90 parades, aviat és dit, però això vol dir que la ciutat bull d'activitat.
1: Sí, sí, hi ha un programa d'activitats que no pararà. I ara que he fet un primer cop d'ull aquí a les parades, t'he de dir que he vist una gran quantitat de llibres d'autors santcugatencs que han publicat aquest any. Concretament ho han fet prop de 70 autors i autores, entre els quals trobem obres com Les veus del foc, de Tania Soler, L'eclipsi del segle, de Joan Anton Català, aquest sé que t'agrada molt.
0: Sí, esclar, el tenim de col·laborador al programa, tu ja saps que sóc una friqui, que dius tu, de la ciència i l'astronomia,
1: sí.
0: I n'hem parlat d'aquest llibre, d'aquest eclipsi que arribarà el 12 d'agost.
1: Sí, després L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca, Gastar diners, de Teodor Damas, i Kilder, com deies, de Joan Ramon Armadàs, que el teniu aquí amb vosaltres.
0: Sí, senyora, la taula, que en parlarem tot seguit d'aquesta quarta novel·la de l'autor santcugatenc.
1: I aquest dia, a banda de ser tan important per les llibreries i per les floristeries, jo penso que també és molt important per les entitats, pels estudiants, per les escoles, perquè aprofiten a vegades per recaptar diners, per fer aquelles coses que d'altra manera potser no podríem fer. Tenim aquí amb nosaltres la Nàdia i les seves companyes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Hola, Nàdia.
2: Hola. Bueno, bona tarda.
1: He vist que veníeu molt ben acompanyades d'un drac. Tenen un drac molt xulo que suposo que heu fet vosaltres mateixes o alumnes de l'escola.
2: Sí, el vam fer fa un o dos anys amb materials que teníem per l'escola.
1: I què feu aquí? Per què esteu aquí per Sant Jordi avui?
2: Doncs tenim una parada aquí al costat del monestir, en el carrer de la Torre, en el qual vendem coses que hem fet nosaltres mateixos, com roses de paper, punts de llibre, brownies que els hem fet sense gluten per tothom, o tenim fins i tot una parada en la qual fem retrats a la gent com si fos una mena de fotocol.
1: Els dibuixeu vosaltres mateixes?
2: Sí, de fet, en cada torn que tenim hi ha un especialitzat en dibuixar gent, al qual se li dona molt bé, que tenim allà darrere de la parada. I això és tot.
1: Doncs molt bé, valdrà la pena passar-hi. I ara et volia preguntar, a títol personal, què et sembla a tu, Sant Jordi? És un dia que t'agrada? El tens marcat al calendari?
2: Sí, la veritat que sí, perquè des de petita m'ha encantat. És un dia especial en el qual tothom ven roses, veus tots els carrers decorats. Llavors, em sembla un dia per recordar en el qual ens conten la llegenda, tots veiem, cantem i, òbviament, comprem roses.
1: Tu tens previst regalar-li un llibre o una rosa o les dues coses a algú?
2: Bueno, jo soc més de regalar peluixos, però sí, avui ja he regalat una rosa, una carta i un peluix.
1: Molt bé, doncs disfruta molt del dia, Nàdia, gràcies.
2: A tu, adéu.
0: Molt bé, Sara, doncs aquests alumnes de l'Escola d'Art i Disseny, que recordem que també col·laboren amb Cugat Mèdia, amb la iniciativa de les bosses per recollir els caramels de Reis.
1: Sí.
0: Per tant, tenim una ciutat plegada de futurs artistes, eh?
1: Sí, sí, sí, i tant. Doncs res, Alba, si et sembla bé, a mi m'agradaria anar a remenar una mica els llibres, aprofitant aquest moment que et deia més tranquil.
0: Com que a tu t'agrada la tranquil·litat, jo també em sumo al teu club, del Club de l'Hora Tranquil·la, molt bona hora. Bueno, pots aprofitar de treballar i fer aquest cop d'ull a l'hora. Tu revisa que tenen les paradetes, produeix-te connexions, que et voldrem sentir més endavant. I jo torno aquí, a la carpa, a la taula, perquè, com tu deies, de tots aquests 70 d'autors i autores que han tret llibre enguany, en tenim un precisament aquí. En aquest especial de Sant Jordi, del Faves Contades, ens acompanya el Joan Ramon Armadas, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadas, és santcoatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildar, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
3: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Saravella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i, òbviament, Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
0: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu, això? És la quarta novel·la ja, Kildar.
3: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns fa feixuc, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no sortim per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé perquè a vegades estàs darrere d'una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
0: S'estableixen sinergies, eh?
3: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar. Ha de comprar, perquè Sant Jordi s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions, i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades una mica perduts.
0: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildar, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
3: Doncs a veure, Kildar, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
0: Estem parlant del Tinder de la mort?
3: Podria ser, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes matx amb la mort.
0: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildar?
3: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder perquè jo ja sóc una persona gran.
0: Ets com jo dels d'abans.
3: Exacte. I quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posats en aquest món i és un món molt sòrdid que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
0: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxes mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
3: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, de tenir una part de crítica social, moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la i en aquest cas... En aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a la nafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Uh-huh. O sigui, absolutament, jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he apartat el gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes perquè si no sembla que no existeixis. I per tant...
0: Ets gairebé com una de les personatges de Kildar, eh? La Xènia.
3: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima, també t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... Sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història, doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
0: Això et donaria per un altre llibre, també.
3: Segur.
0: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. Què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure en una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
3: El fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt. Uh-huh. I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
0: Bé, el que parla del Crims Nostrats.
3: Sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàsia, Sherlock and Dragon, què més? Política criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant... Sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
0: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o s'hi acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
3: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, en ficció o en uh-huh. llegir. Hi ha molta gent que li agrada la no ficció, li agraden les biografies. Jo tendeixo a la novel·la negra i la ciència-ficció tant amb la part cinematogràfica com amb la part de l'escriptura. Deu ser que tinc una ment fosca, no sé, no tinc cap trauma infantil, no torturava animalets de petit, no, vull dir, els que escrivim novel·la negra...
0: Hem de fer psicoanàlisi.
3: Són persones normals, no anem per la vida imaginant-nos com matar altres persones, però sí que ho fem a la ficció, no? I en una societat d'avui en dia on programes com Crims, que aquests sí que són de veritat, uh-huh. triomfa com triomfa, i segons quins documentals de true crime estan a dalt de tot de les llistes dels més vistos, doncs crec que no som els únics o crec que no estem tan malalts com en principi es podria pensar i que el fet d'escriure en aquest cas o llegir històries amb un component criminal, amb un component de ments, digue-li, dolentes, malaltes, mm-hmm. doncs és una cosa que atrau. Jo crec que atrau, per sort, perquè no tenim el nostre entorn, no?
0: Que es quedi a la ficció.
3: Sí, sí, és una manera d'evadir-se, no? I de trobar mm-hmm. Doncs, històries. Segurament la nostra vida és bastant més avorrida que la d'una novel·la negra, per sort.
0: Afortunadament, sí.
3: I per això ens agrada doncs, aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria doncs, un món, una societat, on, com a mínim, els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
0: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima... Acabem fent allò que no faríem mai?
3: És que...
0: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
3: La resposta és claríssimament que sí, perquè això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, uh-huh. Segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial... criminal a dins.
0: Són grisos, no?
3: Clar,
0: possiblement, ni blancs ni negres.
3: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés... Jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder i també ha afegit el cas de que la justícia segurament mm-hmm. potser no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs escolta, em prenc la justícia per la meva mà i si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten que això és més fàcil i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder o senzillament per guanyar diners.
0: Exacte, aquí, també aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
3: Exacte, i aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo perquè m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser mileurista, quan el millor carregant-me'n un em guanyo 10.000 de cop.
0: Si a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
3: Exacte, exacte.
0: En aquest cas que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem un policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i un assassinat d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè Sant Cugatenc hi trobarà punts de, que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
3: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant.
0: D'aquestes de raça.
3: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una...
0: Més aquest matí.
3: No, en aquest cas la Sara, no, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la televisió nacional, com és la Mònica Terribas.
0: Sí, sí, la més aquest matí.
3: Pensava que parlaves de la Sara Vella.
0: Que també ho és.
3: Doncs, i a més la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora, i en aquest cas el personatge de la Xènia Saladrigues una mica està inspirat a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, eh? No. Xavó, clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga que no va matant gent ni posant els seus noms d'aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i... estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
0: Hi ha trossos, que traspuen J.R. Armadàs, el barcelonisme, suposo. La crítica a l'Espanyol i al Madrid, eh? Alguna cervesa, també... A veure... Hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
3: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses, tot això, que a mi m'agraden. Jo si haig de posar una cervesa, però posaré la que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge, potser que algú que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo, sí. I aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no? Com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat, com a mínim en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
0: Just fa un any que rodàveu aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kildar, i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte, què va primer? L'ou, la gallina, doncs, el llibre, el guió...
3: Haig de dir que en aquest cas la idea va sorgir per la pel·lícula. O sigui, i la primera, diguem, idea que jo vaig tenir d'aquesta història va ser la que és la primera escena de la pel·lícula i del llibre, que són dos policies en plan buddy movie que estan esperant en un cotxe, vigilant en aquest cas a la que és una potencial víctima de Kildar, no? Encara no ho sabem, a la primera escena, ja faig jo l'espoiler, no passa res, són els primers, primeres pàgines de la pel·lícula, per tant, i em feia molta gràcia aquestes converses absurdes, molt tarantinianes, de personatges que parlen d'autèntiques ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, bueno, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de, no, arc argumental? I a poc a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través, doncs, de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
0: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després de llibre? Perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
3: No, normalment el pas és el contrari, i jo la veritat és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel, i és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com per exemple, què està pensant un personatge.
0: Clar, perquè jo em anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant, on és això?
3: No, aquesta és una part molt xula.
0: Quina cara farà?
3: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, en el paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix aquesta assassina casual, la Nezuko, que en el llibre apareix i baixa unes escales. I en canvi, a la pel·lícula, li pots fer una càmera lenta, el vestuari que porta,
0: Sílvia
3: volant
0: Manzana,
3: al vent... Vestuari Sílvia Manzana, efectivament. Un kimono de la Sílvia Manzana a l'estació de Valldoreix, baixant per aquelles escales, aquest passadís... Ostres, és un moment que cinematogràficament a mi m'agrada molt, ja l'he vist, i és dels meus moments preferits de la pel·lícula. Però, en canvi, el llibre és que no té cap mena de sentit, perquè senzillament estàs dient baixa per unes escales i persegueix a l'altre.
0: Quan podrem veure Kildare a la gran pantalla?
3: És una bona pregunta, per la qual encara no tinc resposta, perquè ara mateix estem en la fase de postproducció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu, però clar, acabada no vol dir estrenada, perquè exacte, llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar en algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
0: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Kildare, versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
3: Exacte.
0: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssima sort, que no se't cansi gaire la mà de signar llibres.
3: Tant de bo se'm cansi.
0: Exacte, exacte. Moltes gràcies.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Programa especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià.
3: I tornem amb aquest especial Sant Jordi quan passen 28 minuts del punt de les 10, o millor dir, quan falten 2 minuts per 2:15 del matí. I connectem ara amb la nostra companya Sara Vella, que aprofita per gaudir i per passejar en aquest dia de Sant Jordi amb aquestes bones temperatures que tenim i aquest solet. I em sembla que ara la tenim a prop d'una llibreria, Sara, perquè jo diria que t'he vist entre la multitud.
4: Hola, Alba, doncs sí, som aquí davant de la parada del Pati de Llibres amb la Montsoler. El Pati de Llibres, com sabeu, és la llibreria infantil per antonomàsia de Sant Cugat. I ens agradaria una mica posar el focus en els més petits, que a vegades aquest, per alguns, és el primer dia que tenen l'oportunitat de remenar i escollir els contes que més il·lusió els hi facin. Perquè sigui un èxit i no se'n vagin amb la primera cosa amb la que es trobin, volem preguntar-li a l'Amon una mica els consells per enfrontar aquest dia.
5: Perfecte. Hola, bon dia a tots i feliç diada. Contents d'estar aquí. I mira, jo avui volia sobretot posar molt èmfasi en el fet que us deixeu aconsellar. O sigui, és un gran dia per remenar, descobrir coses, deixar-vos aconsellar, veure novetats i veure inclús llibres més de fons. O sigui, ens estan inundant amb publicitats de grans novetats que segurament estan molt bé, però hi ha molts llibres que són meravellosos, que potser no coneixeu, i és el dia per descobrir-los. Les parades estan superplenes, remeneu molt, mireu, i sobretot que aquests nens facin aquest tas amb el primer llibre, no? Que el puguin escollir ells. No aneu vosaltres amb l'idea prefeta de dir, va, que el que em diuen que està aquesta data és aquest. No, no, aneu ell, deixeu que ells escolleixin, deixeu que ells remenin, I confieu molt en la feina dels llibreters, que per algo portem un any preparant aquest dia i ho tenim tan clar.
4: De fet, abans he vist alguns alumnes de l'escola Joan Maragall que venien tots aquí a mirar. Com són aquestes trobades amb ells? Us fan moltes preguntes?
5: Divertits, els nanos, és que és això, són curiosos, són ingenus i no tenen maldat i llavors pregunten qualsevol cosa, però tenen moltes ganes. O sigui, és molt maco veure un nen que entra en una llibreria i es sent lliure per preguntar, per mirar, per remenar i per escollir sense criteris. O sigui, amb criteri d'ell, però sense el criteri dels adults, no? Jo, sobretot, insisteixo molt als pares que no hi ha llibres per nens petits, llibres per nens grans, llibres per no sé què. Tots són vàlids. L'àlbum il·lustrat, jo sempre el reivindico, és una eina de vinculació, de divertiment, de creativitat, que és vàlid per un nen de 2 anys i per un nen de 10. O sigui, jo estic farta de sentir allò de no, això és per més petits. No, no li digueu mai això al teu fill. Deixa'l disfrutar d'un puto àlbum il·lustrat, que és una meravella inclús per un adult.
4: I en aquest sentit, si per exemple avui ens trobem per criatures més petites, ho portaré una mica al meu terreny personal perquè la meva filla encara té 2 anys i mig, si vol escollir un llibre que jo trobo que és una mica per més petita o que no, tampoc, no? És un dia...
5: No val, és un dia... Primera, és un dia perquè et diguin ells. O sigui, no val. Jo hi soc molt anti els llibres aquests per treballar, per ensenyar, però en aquest dia encara menys. O sigui, un llibre perquè fa rabietes. Hosti, el dia Sant Jordi, de veritat, que el record que ha de tenir la teva filla és que li vas regalar un llibre perquè deixi de fer rabietes? No. I insisteixo, tots els llibres són vàlids. Inclús els llibres de cartoner, que fan cosetes, que hi ha molts nens de 5 anys que se'n van cap allà i el pare diu que no. És que tenen moltes lectures. La gràcia d'un llibre és que té tantes lectures com ulls i moments se llegeixin. Per tant, sempre li portarà alguna cosa nou.
4: Doncs sí, tens raó, a mi ja m'has convençut. Però ara aquí entre els teus braços veig que tens uns quants llibres. Ens vols fer alguna recomanació?
5: Bueno, jo, mira, aquest Sant Jordi, és, a part de totes les novetats que ens inunden, com deia abans, no he trobat cap àlbum il·lustrat d'aquells que digui, em flipa, no para, vull dir, jo tinc uns àlbums insígnia, que l'any passat n'hi havia un per Nadal que es deia Farinetes per tothom, que era meravellós, que ara no està exhaurit. Llavors he tirat una mica de fons d'armari d'aquelles coses que saps que sempre funcionen i que són meravelloses, el que dèiem, a partir de 2 anys fins infinit. Llavors tenim el clàssic de l'Ellen Hatchburger, o com es diu, com es pronuncia, que es diu Anem a caçar un os,
4: d'aquesta autora en teníem de petits tots i totes.
5: Exacte, aquesta autora té 1000 anys i segueix fent meravelles i llavors té aquests clàssics que es van reeditant, que en aquest cas és una família que passa una aventura, és un conte d'aquells que dic jo per vincular tota la família, per fer que us cohesionar la família i bueno, viuen aquesta aventura de caçar un os. És molt divertit d'explicar perquè vas fent onomatopeies, vas fent sons, bueno, és meravellós.
4: I les il·lustracions ja es veuen que seran precioses.
5: Són una delícia, correcte. Un altre clàssic que rescato jo sempre és Allà on viuen els monstres, perquè la meva teoria de que els nens són monstres és molt real, però les mares sempre estem allà per acollir-los, i això també és un llibre que té 1000 anys, de Marion Sendak, i també és un clàssic que reivindiquem.
4: Molt maco.
5: Aquest és més novetat, que és en Els bombers al rescat, que jo penso que el tema dels bombers, ostres, no sé per què, però mola molt.
4: Triomf assegurat.
5: Sí, i amb les dones adultes també, però amb els nens també. I per últim, us volia recomanar una novel·la d'adults, Un assumpte familiar, que penso que és un llibre que tracta molt bé el tema del perdó, de la família, de l'estima i de la transcendència de l'amor per sobre de tot, que és Edicions Periscops, que bueno, és aquelles editorials que una mica pots agafar qualsevol llibre cegues que sempre estarà bé.
4: Sí, dono fe. I és que ara em crida l'atenció això, perquè al Pati de Llibres sempre el parlem que és una llibreria infantil, però també teniu sempre una secció amb algunes eleccions més per adults. A què respon? Com els trieu?
5: El meu criteri, únic i exclusivament. Aviam, som una llibreria especialitzada en infantil i juvenil, des que estem al nou espai, que és molt més ampli. També, arrel del Covid, vam detectar que la gent ens demanava una mica de llibres per adults, per ells, però sobretot les mares, perquè encara estem en el punt que els llibres els compren les mares. I vam començar a ampliar fent una selecció una mica de contes de llibres molt que ens agradessin a nosaltres. Tenim un club de lectura que és només de dones, que llegim només novel·les escrites per dones, i sobretot el que ens defineix una mica tota l'apartat que tenim de literatura d'adult és obra molt realista, molt intimista i molt quotidiana.
4: Molt bé, doncs ojo que no m'apunti jo al club de lectura. Gràcies, Munt, fins aviat.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Perfecte, Sara, escolta, quin privilegi això de tenir a la Montsoler del Pati de Llibres aquí fent-nos recomanacions per a totes les edats, per a aquells que tenen infants i també per als més adults. Et deixem seguir fent feina i tornem a taula.
4: Perfecte, gràcies, Alba.
3: A tu. I és que coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Cugat Media presenta a la ciutadania un d'aquells projectes que us hem de dir que ens fan especial il·lusió. És Veus de Conte, una iniciativa que vol fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'OMCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanya la Cristina Mur, la directora de Cugat Media.
6: Bon dia, bona diada.
3: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina Mur, bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
7: Moltes gràcies, bona diada.
3: Teníem preparat, us deixarem escoltar un primer fragment en exclusiva gairebé, perquè els hem publicat avui a la web a les 6 del matí d'un d'aquests contes que es diu Vegetarià, que està inclòs en aquest audiollibre Veus de Conte.
8: Ah, els dissabtes m'agraden molt perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què hi fan, dos pollastres al replà?
9: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar-me.
3: Doncs no sabrem què hi fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Media per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall. Cristina Mur, que en tenim dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
6: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
3: Ara ho deies, fa un any que s'està coent a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un audioconte. Com neix?
6: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio amb instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de sisè de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
10: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades l'han donat per morta com va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
6: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que es gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio,
10: amb l'Oriol, que tenim avui aquí, eh?
6: Amb la Sílvia, també la importància, doncs, això de, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges, i després una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica, perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults, i l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida, per tant ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant, jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però com, bueno, això us ho explicarà millor la Cristina.
10: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a mi abans ells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'ONCE, com ho vau viure des del Maragall?
11: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista, no?, amb tot l'equip, amb unes facilitats per ja la mateixa visita i després per muntar tot aquest projecte, no? I els alumnes, quan van saber que col·laboraria amb Cugat Mèdia, doncs van anar creixent, no? Cada cop era com més gran tot, no? El paquet era enorme. I bueno, ha sigut molt xula l'evolució que han fet els infants, no? De la primera vegada que llegeixen el primer cop que van escollir el conte, perquè vam escollir contes, sobretot, que la il·lustració no fos molt important, que fos important però no essencial per conèixer la història, no? Des del moment de decidir el conte, el moment en què van començar a interpretar aquells contes, no? L'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els hi va costar més, però tot i així hi van posar ganes. Potser alguns o algunes que els hi feia vergonya, que potser deien, mira, no volem participar, després es van engrescar i volien repetir. Vull dir que va ser una experiència super enriquidora a tots els nivells. I després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, va ser, bueno, increïble. Vull dir que moltes gràcies.
10: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat? Ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
11: Ah, exacte, o sigui, es van quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes tenien ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any, no?, agafem nens nous i nenes noves. Llavors, bueno, el repte de saber interpretar que només se senti la teva veu, no? Que no se't vegi, només la veu, és un repte enorme.
10: Hi ha ganes, tenen expectativa, perquè clar, les coses van a poc en aquest cas, sí. No? Aquest projecte es cou a foc lent i estem acostumats a viure en la vida de la immediatesa, sobretot els menuts. Sí, no. Tenen ganes ja, clar, fa poques hores que el tenim publicat.
11: Clar, o sigui, aquí s'ha treballat la paciència i molt bé, està molt bé. I tant, anem rebent missatges d'escolta, sabem alguna cosa, de si ja està llest. I sí, anem rebent missatges i tenen moltes ganes, moltes, vull dir que, vamos...
10: Clar, tot això veu la llum avui, l'hem publicat a les 6 del matí a Cugat Mèdia, però el recorregut serà molt més ampli. De fet, ahir hi havia molts nervis, us he de dir, a la redacció, teníem la directora allà amunt i avall, fent una pregunta,
6: Ja han arribat els llibres.
10: Ja han arribat els llibres i va haver falses alarmes, van arribar molts paquets. Però al final han arribat, ha sigut una tasca llarga... Sí. A treballar, de reflexionar, on hi han intervingut molts actors.
6: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Mèdia, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions amb relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè el públic infants. Objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir... els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
10: Moltes gràcies.
12: Moltíssimes gràcies.
6: No sé si voleu obrir-ho.
10: Sí, el podem obrir. Mare, ens queden un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
12: Això és meravellós, és absolutament meravellós. És les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant i tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació perquè jo volia que hi hagués una alta veu el més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada. I els resultats, mare meva.
10: Espectacular.
12: Mare meva,
6: també els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i Estudis de l'ONCE, també avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
11: És molt
6: ben treballat.
11: Bueno, hi ha altres que hem escoltat, m'ha semblat
10: doncs
11: molt meravellós.
10: Aquest veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir, a sortir a la llum, a Cugat Mèdia els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar, o a les biblioteques de les escoles, aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, Carolina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-los. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Media, i qualsevol pregunta serà benvinguda i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies. Gaudiu de
12: moltíssimes gràcies. Bona diada. Enhorabona, bona diada.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia, què tal, Alba?
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el Faves Contades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mala sua d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugatenc, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista, que és el que anava de cobert, de tapat.
2: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses. Ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa. Això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia. Canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi, després ho direm, avui tenim aquí amb el programa, però també teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda de vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és d'on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant Vicenç.
3: Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
4: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
1: Sant Cugat dels Horts.
0: Ah, mira, li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell Vaig amb tot me la sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de... Des de llavors.
4: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrenya, no sé si és la paraula correcta, d'estrenya més el vincle entre nosaltres, sí. I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts, no? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: De germanament.
4: De germanament.
0: Si és que està, sí. tot lligat. Un any, vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, Avui la meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba... Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Malasua i la meva essència són bastant declaració d'intencions. Són el Vaig amb tot era, mira, m'hi tiro, és nova etapa, etc. I la meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
3: Jo som artistes, jo crec que no podem evitar ser-ho, sí.
4: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena, les Montses, i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
0: Clar.
4: Sí, jo em considero...
2: Clar, Sant Jordi és el dia de la mort, no?
4: Clar, sí, sí, sí. Hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és
0: sí.
1: El que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí, sí.
3: Clar, si és tan especial, el que has de fer és tu demanar-te festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això de anar traient de manera constant treballs, com un gota a gota, no?, com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
3: Jo crec que és més una manera del reflex del que hi ha a la societat ara mateix, no? Que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10 i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull lo següent. I això és potser una mica, no? Ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no? Que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu casset i l'escoltaven, i allò és el que hi havia en aquella casa, i allò ho escoltaves durant mesos, saps? I
1: sí, repeties, t'aprenies les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
4: O es ratllava el vinil.
1: També.
4: Sí, sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no? Gairebé tothom pot fer pública la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
4: Correcte. Sí, sí, no, totalment. O sigui, avui en dia és com... escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata. I sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu, no, ja no llegim llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que no, que t'implica

0: podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent,
1: però... no us ho direm, que és el que passa normalment.
2: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també,
3: sí.
2: No?
3: Poc a poc i bona lletra. Vegades... tenim cançons gravades, més enllà de les quatre que hem publicat, i aviat...
2: No les has deixat escoltar, eh?
3: No, les he... no, en exclusiva no.
2: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí, però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
3: bueno, denúncies. De fet, és, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és, trobar, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en, en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys, i buscar això, tu amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
2: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
4: Sí, sí, de fet, feia poc que estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui, la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem volgut plasmar aquest missatge, sí, sí, està totalment.
1: Però podem dir que les Montses heu trobat el vostre segell identitari o encara esteu explorant, esteu buscant?
3: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera de
4: fer
3: el so, la sonoritat, la manera de fer, també, sobretot, de trobar-nos els tres. Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
4: Mm-hmm. Sí, sí.
2: Avui, ja ho dèiem, sou Gira Feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses, que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
3: Home, estaria molt bé.
4: Estaria molt guai.
3: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar, jo us ho dic que...
0: Sens dubte, jo he vingut també.
3: També he vingut a Festa Major a Sant Cugat.
4: Jo crec que he tocat aquí també. No
3: ah,
4: sé
3: mira.
4: Si, sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar a Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
0: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
2: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí ja ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb La meva essència.
4: Gràcies.

0: 91.5. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permagé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim. Segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia, el consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en l'urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes.

0: Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària com feien habitualment. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia de primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línies diferenciades. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
2: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
3: Hola, molt bé. I tu?
2: Ara és el moment... Bé.
3: Ah, perfecte.
2: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, sí, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
3: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
2: Sí. Doncs escolta, per començar, definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
3: Mm-hmm. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final, el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I al llibertinatge, i que tot val, i no és així, val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
2: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
3: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació, ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
2: Val.
3: No tot s'hi val, val? O sigui, la gent això que associa la relació oberta amb libertinatge, és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant, són més sinceres, potser, a vegades.
2: Segur. Uh-huh. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
3: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem, val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no, és una decisió que els dos l'han de tenir molt clara que la volen fer.
2: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
3: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
2: Val.
3: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
2: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
3: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem. això que hem dit, no? Límit significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
2: Val.
3: O no podem repetir amb la mateixa persona. O que no sigui ningú familiar. O, saps? Perquè es lia molt.
2: Que no els portem a casa.
3: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui... que quedem en llocs que no siguin comuns. Mai a casa.
2: Ara, això de repetir... qui porta el control?
3: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això, lo interessant és que sigui sincer i honest. O sigui, és que és molt important la honestedat en aquesta, en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança, i per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança?
2: Ja, ja, ja.
3: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta, que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, clar, si obrim la relació, ens ho hem d'explicar tot? O preferim no saber què està fent l'altre?
2: Sí. És una mica... Home, tot, tot, tot, potser no cal, no?
3: No, però bueno, a vegades hi ha gent que diu no, mira, jo no vull saber-ho, ni que... Ni
2: pots
3: que t'avui t'has anat al llit amb algú.
2: Pots donar el titular, però els detalls potser no, no caldrien, no?
3: Sí, però potser hi ha gent que no vol ni el titular, saps? Al final és... Jo vull que tinguin una relació sexual sana, divertida, com tu la vulguis tenir, que també la comparteixis amb mi, però si la comparteixes amb uns altres... Tota, tens la porta oberta a fer-ho, però jo no vull saber-ho. I també és respectable, saps? O sigui, al final és que tot val si la parella ho acorda.
2: Ja. Yeah.
3: Sigui el que sigui, saps?
2: I és una situació que va a l'alça? És a dir, cada cop hi ha més parelles que es plantegen obrir aquesta relació a tercers?
3: Sí, clar, evidentment. O sigui, cada vegada al final el que és la relació monògama i tradicional evidentment és el que més hi ha, però s'està descobrint al final, no? La gent està veient que la repressió i la sexualitat no tenen que anar de la mà. Clar, és que venim d'uns valors molt tradicionals, molt catòlics, molt, no? I llavors,
2: una mica
3: clar,
2: de l'època de Cro-Magnon, eh?
3: Exacte, llavors, clar, és molt fàcil que ara això s'hagi obert més, mai millor dit, no? Però bueno, és per la història que portem darrere, realment. A la gent també cada vegada, doncs, té més curiositat, no? La joventut d'avui en dia també són més oberts de moltes maneres, no només parlem a nivell sexual, o sigui, les persones, no? En principi... ja no estem tan condicionats per la religió ni per els valors, en un millor més tancats, no?, que ens han ensenyat. Per tant, som oberts a moltes coses, més cosmopolita, no? Ens relacionem amb gent de molts països diferents, vull dir, estem oberts a moltes coses i, per tant, el sexe també. I la manera com entendre les relacions no monògames, també.
2: I que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella?
3: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar, parlar, parlar, parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el més important en les relacions, no?, pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, primer, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, sí, volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
2: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes... clar, com tot, hi ha una cara B, no?
3: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos, o els dos, és insegur o és gelós, però no perquè sigui... A veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com a algú que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones tenen gelos, doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet fer tenir gelos, els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors, pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, I sobretot també, no sé, important dir que el que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil. I era perquè havia obert la relació, perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir, i per tant va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però ha de ser el moment, llavors, el lloc i la persona.
2: La pregunta, Ruth, seria practicar doncs, la parella oberta és per tothom o no?
3: No, no és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gens gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot molta maduresa emocional. No és per tothom.
2: Ja. Yeah.
3: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. A lo millor no se senten plens, val? amb la intimitat sexual que tenen com a parella i diuen, bueno, doncs, i si l'obrim? I així, no?, cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
2: Val.
3: Això I, que quedi clar.
2: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
3: Mm. Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
2: Sí, però ho dic per
3: el follon que s'ha muntat, no?
2: Vols sí, dir? Perquè tu has plantejat un altre escenari, sí. S'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, sí. No? Vol dir que sigui per sí. Les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil tornar al punt de partida.
3: Clar, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que no està funcionant pels dos.
2: Clar.
3: Això és molt important. Saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Holy, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No. No podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació perquè, a més, m'hi posis més persones. No és culpa de ningú. És responsabilitat dels dos. És equip.
2: És equip. Algun altre cas així en consulta que t'hagis trobat?
3: Sí. Bueno, una vegada també era una parella d'uns 50 llargs, no? També que volien obrir la relació i bueno, doncs jo he firmat contractes a teràpia, saps?
2: Sí, un contracte sí, per obrir la parella.
3: O sigui, com si jo fos l'abogada del placer. L'advocada del plaer.
2: La notària.
3: Sí. Exacte, la notària de dir...
2: Home, això es paga, eh?
3: No, això és molt important, ojo, perquè els ajudes... No? O sigui, gent que ha dit, volem obrir la relació, però no sabem gaire com fer-ho. O sigui, volem fer-ho bé, no volem espatllar la nostra relació de parella, volem que tot això sumi. Llavors, evidentment, s'analitza, no? Es valora la relació d'un, de l'altre... com ho veuen, i es comença a definir un contracte, i ho fem entre els tres, i llavors doncs, signen aquell contracte, i es fa, és com el que té una piga i va al dermatòleg un cop al mes a revisar-se, la qual li cremen una verruga i tal, doncs igual, un cop al mes tal, es revisa, què tal, com va aquesta relació oberta, hi ha hagut alguna discrepància, s'ha de revalorar algun punt, perquè clar, també és important saber que quan fem un contracte d'aquests, no? Un acord, ens podem creure que una cosa la portarem bé, però a vegades no. Llavors a vegades s'ha de provar i és molt important tirar enrere i dir no, verbalitzar, a mi això no m'agrada, no em sento còmode amb això, tornem a revalorar-ho, i es torna a revalorar l'acord per obrir la parella.
2: I es modifica el contracte.
3: Per això et dic que és superimportant la comunicació. És una parella que no sap comunicar, no obriu la relació.
2: I escolta, ja, títol de curiositat. Mm-hmm. Aquesta fórmula la fan servir més la gent jove, la gent més madura, tant se val l'edat, no sé, això has detectat...
3: Algun... Les relacions obertes, evidentment, la gent jove. La gent jove molt més, molt més. El que passa que també t'haig de dir que quan l'obren no saben ben bé el que estan fent, molt d'ells. Val? Vull dir, estan provant, és que al final estan coneixent la seva sexualitat des de totes les mirades possibles. En canvi, quan un matrimoni, no sé, de 40, 50 anys, 35, no sé, decideix obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur.
2: És diferent.
3: És diferent.
2: Estàs
3: en... L'altre és com és explorar, és a veure què passa... Aquí ens podem fer molta pupeta, no?, explorant sense saber ben bé on ens fiquem, no?, I quan són més grans, les parelles i decideixen obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur. I sobretot ja si venen a teràpia, clar. Si venen a teràpia una sexòloga o una psicòloga, no, a buscar no sé, assessorament en relació a això, evidentment, clar, la decisió és supermadura, perquè estàs buscant una especialista que t'ajudi.
2: Bé, jo m'imagino que en el món de la literatura, de la filmografia, podríem trobar exemples, no?, per continuar aprofundint en aquest
3: bueno,
2: tema.
3: Bueno, sí. No sé si us en recordeu de la pel·li aquesta de Vicky Cristina a Barcelona, de la Penélope Cruz, l'Scarlett Johansson... I qui és? L'home era el Banderas? No. Era el Bardem?
2: Bardem.
3: El Bardem, sí, sí, sempre els confong, no sé per què. Bueno, sí, sí. Doncs sí, en aquest, no, es veia, no?, aquesta relació més oberta, d'amor entre els tres... sí, no sé, per exemple, i després hi ha un llibre també, el Ethical Slut, que és un referent també per entendre les relacions no monògames, ho explica d'una forma molt didàctica i molt conscient també. En veritat, podem trobar moltíssimes coses, cada vegada hi ha més referents de pel·lícules i llibres que parlen de manera sútil o més directament sobre relacions obertes, no? Perquè ens inspirem.
2: I escolta'm una cosa, aquesta època, aquesta època de l'any, no? Que se'ns dispara, la libido, tenim allò un desig sexual extraordinari.
3: Bueno.
2: No? Més que de, durant l'època.
3: A l'hivern estem hivernant, no? Potser
2: també.
3: Sí,
2: no
3: sí, fem
2: com els ossos.
3: Té una explicació biològica, al final, la calor.
2: Sí?
3: La calor el que fa, quan arriba la calor, és a nivell d'hormones, val? O sigui, l'oxitocina, la serotonina, el sol, no? El que produeix el sol, com a les plantes, és vida, i ens dona doncs, més bon humor... més ganes d'aprofitar el dia, no? La roba és més lleugereta, se'ns veu més la carn, val? Vull dir, hi ha molts factors que obren a la libido. També tenir més temps d'oci per dedicar, no? Més descans. Moltes vegades el sexe l'oblidem perquè anem rebentats.
2: Yeah.
3: I l'estiu hi ha vacances i sembla que anem més.
2: Però, Ruth, no pot passar també al contrari, que la calor...
3: Sí.
2: Pues, amb la que està caient,
3: veure,
2: tu creus
3: que amb aire condicionat no hi ha excusa. Amb aire condicionat no hi ha excusa.
2: Bueno,
3: no comencem
2: sí,
3: a posar
2: també
3: excuses.
2: Pots posar un ventilador allà mateix.
3: Ah, claro. A veure, si en tens ganes i vols cuidar la intimitat amb la teva parella, no és excusa la calor.
2: No és excusa?
3: No. Et fiques a la piscina, a la platja, tu mateix. No és excusa. No, no. És que ens agrada, buscar... ens tornem gandulets amb això, eh? Una mica.
2: És aquesta l'excusa?
3: Sí, és com... fa calor.
2: O sigui, aquest és l'element...
3: Ara, ai, no, quin fred, m'haig de treure el pijama i despullar-me. No, no.
2: Ves cap allà, que fa molta calor. Que hi ha gent que desprèn...
3: Calor, ja de per si.
2: Una calor, un escalfor, que semblen mantes tamoranes.
3: Doncs amb aquesta caloreta, potser molta gent, no molta, però més gent tendeix a voler obrir la relació, també. Sí, si ho tenien com allò pensant en hivern, no? Allò hivernando, la idea, quan arriba la caloreta, en plan, que tu t'aniràs de vacances amb les teves amigues, i jo me'n vaig amb els meus amics, i si sorgeix algú, doncs aprofita, passa-t'ho bé, ta-ta-tan, i es comencen a veure aquests indicis d'obertura de parella. L'estiu és divertit i perillós, també.
2: Ah, aquí està el tema.
3: Los amores de verano, no?
2: Molt bé, doncs espero que la gent sàpiga aprofitar tota aquesta informació que ens ha ofert la Ruth al llarg d'aquestes sessions. Recordem que la Ruth treballa qualsevol tema sobre sexualitat i parelles a Sant Cugat i que us podeu posar en contacte amb ella a través del seu telèfon al 671-5701-33 o bé per Instagram a @canals_psico.
3: Sí, @canalspsico.
2: Doncs, Ruth, escolta, res, que l'estiu...
3: Ens aprofiti a tots.
2: Ens aprofiti a tots.
3: De la manera que sigui, i ens estiguem acompanyi. Contents i tranquils i feliços.
2: Doncs molt agraïts per tota aquesta informació.
3: Gràcies, Mònica.
2: Que vagi molt bé.
3: Bon estiu.
2: Una abraçada.
3: A tothom.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món. Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa els estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que vam pensar era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, d'evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb els diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic, no?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no?, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar perfectament.
0: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí.
0: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no?, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions. Doncs
2: pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí i que no hi ha... Jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir i de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra. És a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos. És a dir, hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni, tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se. I, per tant, una de les... dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien? No hi ha cap obligació,
2: no, no, no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'Autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els proposa unes tasques a fer, no?, en relació amb aquests materials, els ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, i venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar hi ha mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè DICE té un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa, no?, que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia. Agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no?, perquè a vegades troben davant la, dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text, doncs, bueno, es desperta. Potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
2: Sí, és important, sobretot, la capacitat d'observació. És la mirada diferent, no? Llavors, després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així. És normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no?, l'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
0: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient, traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no?, també molt condicionada per pel·lícules, no?, que clar, és la part, diguéssim, més... dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però bueno, és la part aquesta més singular, no?, però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que es genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
0: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'autònoma, perquè... Però vaja, jo penso que molt...
0: Alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no.
0: Perquè si no sabrem cap a on anem.
1: No, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal... I tots aquests projectes pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es donen l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també.
0: Sí. Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, més coses més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això, jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... i ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament de vegades, no?, fins que es quallen, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
0: I què seria el més immediat en el que us esteu fixant ara?
1: Bueno, estem tantejant, aviam, una de les línies que l'Autònoma està apretant fort, diguéssim, no?, Humanitats Digitals,
2: el
1: màster, no?, d'Humanitats Digitals, i hem fet alguna coseta, no?, laboratori d'assaig, diguéssim, dels projectes digitals dels alumnes, i ara ens estem plantejant, ja més enllà fins i tot del campus d'arqueologia, no?, doncs treballar amb l'Autònoma en temes de digitalització. però bueno, això ara sí, bueno, ho estem treballant.
2: Sí, és un projecte molt
1: xulo.
2: Venim
1: un altre dia, Carme.
2: Sí, és un projecte molt xulo i que, bueno, i que a més jo penso que, és, que sortirà endavant.
1: Sí, sí.
2: Tenim el marc, no, d'aquest conveni, no, i això ens permet, precisament per això és molt interessant, perquè gràcies a aquest paraigües, no, es poden anar encaixant diferents tipus de projecte, i aquest és molt xulo, la relació, no, entre el que és el món més innovador, no, de les tecnologies 3D, etc., no, amb el que és el nostre patrimoni més antic, no? I llavors, bueno...
0: Uh-huh. Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
0: Sí? Ho dic per saber si està per venir.
2: Sí,
0: aquest
2: sí.
0: Any encara s'ha de fer?
2: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol. I qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia, del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
0: Que bé. Doncs ja ho saben, aquells que hi estiguin interessats a explorar, mai millor dit, tot aquest àmbit. A més, aquí, a prop, pràcticament al costat de casa, i si venen de fora, no passa res. Poden fer-ho per apuntar-se en aquest campus jove d'arqueologia. Ho hem parlat d'un tema, com sempre, fascinant. Ens ha agradat moltíssim i per això agraïm a l'Alba Rodríguez i a la Paloma González que ens hagin acompanyat. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Per la invitació.
1: Gràcies a tu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Faves comptades.
5: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
6: En sèrie.
7: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
6: Les millors ficcions.
7: Els millors relats.
6: Les estrenes més espectaculars.
7: El retorn de les sèries més esperades.
6: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
7: En sèrie, amb l'Ali Giné.
8: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
9: Jag tror du känner mina föräldrar.
8: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre. També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
10: Hola, Jeppe.
11: Todos estamos divorciados.
10: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
11: Nos han roto por dentro.
8: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
12: ¿De qué hablabais?
10: Decíamos que Simon se tira a tu madre.
13: No hablábamos de eso.
8: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
14: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
8: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
15: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Bar?
14: ¿Hace manualidades?
15: ¿Tengo pinta de que me gusten?
14: No.
15: Correcto.
8: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
16: Poi c'è il sogno. Per te c'è un sogno d'una vitella.
8: Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
16: Musis provar de ciao i usar-se per usar.
8: La sèrie segueix un advocat que, després d'un gir tràgic del destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
17: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
18: ¿Y a quién?
17: Bucky.
18: Eres una cutie.
17: Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
8: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Fans del Tiempo Completo.
17: Mi hermano sigue en el bachillerato. Mi mamá es ama de casa. Y bueno, papá murió. Ahora todo ha mejorado. Porque tengo a Purple Tea para acompañarme.
8: dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
4: Un día, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
12: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
8: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
19: Si Alex es el único testigo, corre peligro.
20: Aquí están a salvo.
19: Y tengo que creerlo sin más.
21: Hemos hablado con el chico.
22: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
8: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
23: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
8: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
24: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
25: Fuiste su abogada, ¿no?
8: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
26: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream.
8: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
27: Press foaming at the mouth.
28: Gareth, do you think you're up to this?
8: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
29: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
8: Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
29: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
8: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
30: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
8: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
29: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
31: Tenemos que destrozarlo todo.
29: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
8: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
32: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
33: El mío es peor, como de recién levantada.
8: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
29: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
32: Daisy, ¿de dónde vienes?
29: Canadá. Me imagino que Canadá será muy distinto.
8: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
33: Tengo que salvar a esas chicas.
31: Tú acércate a ella.
29: Has cambiado desde que llegué.
32: Y eso no puede ser bueno.
33: ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
8: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
32: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida. Llega un momento en el que hay...

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat aquest dimecres al vespre la primera part de la temporada 26-27, que inclourà un total de 37 espectacles entre setembre i gener. La programació combinarà grans noms de l'escena catalana, produccions teatrals de primer nivell, concerts de música popular, dansa, òpera, circ i propostes familiars. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb Permajé, l'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victoria Spumberg. I es tancarà el 30 de gener amb la truita de Baptista Amant amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment. La Generalitat ha aprovat definitivament el planejament pendent per reformar els carrers Colònia Oller i General Prim, segons ha informat l'Ajuntament a Cugat Mèdia. El consistori assegura que aquest pas ha de permetre avançar en la urbanització definitiva de la zona després d'anys de reclamacions veïnals pel mal estat dels carrers. La resposta municipal arriba setmana després que diversos veïns denunciessin a Cugat Mèdia problemes d'infraestructura i manteniment als dos carrers amb incidències recurrents relacionades amb inundacions, canonades trencades, cablejat aeri i el pas de vehicles pesants. Anar a la piscina municipal costarà més aquest estiu. El ple de Sant Cugat ha aprovat una nova estructura de preus per les instal·lacions del Parc Central i la Floresta, que comporta increments generalitzats en la majoria de tarifes. Les pujades més importants afecten els abonaments de 10 banys, que en alguns casos superen el 100%, mentre que les entrades individuals s'encareixen fins a un 62% al Parc Central. L'augment més destacat es produeix precisament en els abonaments de 10 banys. Al complex aquàtic Parc Central, l'abonament per adults passa de 27,88 a 68,81 euros, un increment del 147%. A la piscina de la Floresta, el mateix abonament passa de 25,70 a 52,53 euros. I les nenes que actualment cursen i 5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se